0: Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
0: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, soc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
2: Recicla i respecte al medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Can Vidalet, a la Rambla

0: La Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
2: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
3: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
1: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
4: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la casa. Carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Preciosa cançó, més de tendència així de cantautor llatinoamericà i amb la companyia d'aquest timple canari, és aquesta mena de, perquè m'entengueu, és com un ukelele, una guitarra petita d'Irai Afonso. I ara anem amb una altra col·lecció d'artistes joves que tenim a la ciutat de Barcelona que estan fent coses meravelloses. Un d'ells és Pol Batlle. Pol Batlle va publicar un EP, de fet no arribava a llarga durada, en el que hi han coses extraordinàries i que val molt, molt la pena que sentiu sencer. L'últim disc es diu, concretament, ara us ho diré, ho tenia per aquí i ara us ho he de dir perquè ho estic buscant. A Caballo Voy, exacte, A Caballo Voy. Aquesta cançó es diu Echo a Quemar.
1: Slavon said, are you trying to come on? Slavon said, are you trying to come on?

M'encanta la utilització del llenguatge que fa en aquesta cançó, perquè tot i està cantada en castellà, a vegades sembla que s'inventi paraules. Echo a quemar, de Pol Batlle. Pol Batlle, que és pare de dues boniques criatures, i la mare qui és? Doncs la Rita Pallés. I aquí els teniu a tots dos, el Pol Batlle i la Rita Pallés, en aquelles interpretacions que es feien a Color Show, amb un fons així de color i fent versions amb acústic. I ells van triar una versió, avui em ve el pèl, ja que parlem de nova cançó, de la nova cançó, en aquest cas, de Lluís Llach, Vida. Pol Batlle i Rita Pallés.

meus ulls d'infant que busquen més enllà del glaç del vidre un color a la tramuntana. Diuen les veus assenyades

Pol Batlle i Rita Payés, parella en la vida real, i es reinterpreten aquest Vida de Lluís Llach per aquelles sessions de Color Show. Per si no ha quedat massa clar què són les sessions de Color Show, són uns vídeos, penjaven a YouTube, en el que es posava l'artista amb un fons d'un color, concretament en aquest cas era el color blau, i com molt despullada tota la cosa, de versions molt acústiques, i per aquestes sessions hi han parlat diversos artistes molt interessants. I més coses, ens anem a les Illes. Hi havíem anat, no, encara no hi havíem anat, havíem anat al País Valencià, però ara sí que ens quedarem una estona a les Illes, de moment a Menorca. Anna Ferrer acaba de publicar un nou single, es diu Aigo. L'amor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Antonio Sanz, conseller andalús d'Emergències.
2: Confiamos que esta noche no vaya a frenarse el viento y la confianza es que los profesionales de bomberos de Infoca y de la UME puedan lograr avanzar utilizando maquinaria pesada, utilizando fuego técnico, utilizando todas las estrategias de creación de cortafuego para lograr frenar este incendio que sigue avanzando.
1: Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. Durant la nit es manté un dispositiu de 500 efectius dels bombers a la zona. Aquesta matinada s'ha reobert la set, que estava tallada des de divendres al migdia. Més notícies. Els Estats Units ha llançat un ultimàtum a l'Iran. Té fins dissabte per comprometre's públicament a posar fi als atacs contra vaixells a l'estret d'Hormuz i a mantenir i garantir la lliure navegació per aquesta ruta estratègica, sense peatges ni restriccions. Així ho assegura el portal Axios, citant tres alts càrrecs nord-americans. Segons aquest mitjà, les converses mantingudes els darrers dies entre Washington i Teheran han estat productives. Fonts nord-americanes asseguren que l'Iran ha atribuït els incidents recents a una part descontrolada del seu propi sistema de seguretat. Ja són 648 els morts pel brot d'Ebola i més de 1.830 els casos confirmats, segons el govern de la República Democràtica del Congo. A més, hi ha 764 pacients aïllats en hospitals i prop de 300 persones que han superat aquesta febre hemorràgica. El brot actiu des del 15 de maig es concentra a la província d'Ituri, l'epicentre, però també s'ha estès a altres regions de Kivu del nord i Kivu del sud del Congo. La variant del virus de l'Ebola que circula té una letalitat entre el 30 i el 50% i, segons l'OMS, es tracta del tercer brot més greu que hi ha hagut mai. L'Audiència Nacional accepta investigar dos comandaments israelians per l'assalt a la flotilla de Gaza el mes d'octubre passat. L'exèrcit d'Israel va capturar i també detenir centenars d'activistes, entre els quals Ada Colau i Greta Thunberg. El jutge limita la seva actuació als possibles delictes comesos a bord dels vaixells amb bandera espanyola. Un concert de Jordi Savall, basat en els viatges de Marco Polo, ha inaugurat

0: aquest divendres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al mes d'agost també hi actuaran De Cors, Mònica Naranjo, Sopa de Cabra i el grup Los Delincuentes. Un jurat popular declara culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. Girona, Leia Claret.
1: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021, a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan van vestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
0: Esports, la selecció espanyola de futbol amb quatre catalans titulars s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. A Los Angeles, el combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Bielorússia Dortmund han arribat a un acord pel traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
3: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: Els Mossos han trobat un fil per estirar en l'atracament amb detenció il·legal de la Roca del Vallès del 5 i 6 de març del 2009, però encara no saben si estan sobre la pista correcta. Un dels telèfons que han enregistrat els repetidors de la zona correspon a Sidney Alves de Mata. Els investigadors li han punxat el mòbil i han escoltat una conversa on el Sidney parla amb un altre home d'un tal Víctor. Pel que es diuen els dos interlocutors, el Sidney i el Víctor estan vigilant un home que no esmenten pel nom en cap moment. La policia sospita que podrien estar preparant un nou segrest, però hi ha una cosa que no quadra. El Sidney els consta com a portuguès a la base de dades i els Mossos estan buscant brasilers i argentins com a autors dels fets de la Roca.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem com va acabar el cas del segrest de la Roca del Vallès. La investigació encara tindrà uns quants girs sorprenents. També sabrem com va viure els mesos posteriors al trauma la família Borrell Bracs. I no tot acaba bé. Escoltarem les reflexions del Lluís, que ens ha ajudat a explicar aquesta història, el fill que tenia 21 anys el 2009 quan va passar tot. Descobrirem com és que els dolents sabien tantes coses de la família a la que van segrestar i sobretot del seu pare, el director de l'oficina que van robar. I sabrem també si van cometre més crims semblants. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: El segrest robatori de la Roca del Vallès va passar l'any 2009. Feia tot just un any que havia esclatat la crisi financera amb la caiguda de la banca d'inversió nord-americana Lehman Brothers. I les policies van notar com creixien els robatoris i atracaments. Els Mossos van ubicar en aquest context el fet delictiu que us estem explicant. Escoltem el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ivan Moncusí, que va dirigir la investigació del cas.
5: Ja no hi ha tanta feina i, per tant, gent que no té, potser, doncs, una formació qualificada o unes feines qualificades, doncs, també és un moment que et costa, potser, trobar, doncs, una feina adient. Llavors, ells ja han provat abans amb l'atracament de la Roca i la sucursal de Mollet, que han fet diners, perquè es van emportar, doncs, 148.000 euros, i llavors ara aquí, doncs, ja ells estan com planejant de, bueno, fem calés i marxem cap a Brasil. Val? Llavors ja ho han provat una vegada, els ha sortit bé, doncs, per què no ho tornem a fer? I ja, doncs, ens plantem, val? I anem a un país on la vida és més econòmica i podem viure millor, doncs, amb els calés que ens tinguin.
3: Per ser exactes, els atracadors es van endur 147.495 euros en efectiu de la sucursal de Caixa Catalunya de Mollet del Vallès que dirigia el Josep Borrell. La policia creu que la intervenció telefònica del Sidney els ha posat sobre la pista correcta. Com que li han punxat el telèfon, han pogut escoltar unes quantes converses que confirmarien les sospites dels investigadors. Aquesta que sentireu ara i que hem traduït i dramatitzat és una conversa del dia 20 de maig del 2009, dos mesos i mig després del segrest de la Roca.
6: He estado detrás del tipo. Lo he estado esperando hasta las 4 y al no aparecer me he ido hasta el banco a ver si estaba allí. Cuando he llegado al banco lo he visto y he dado gas. Lo he esperado en su casa hasta las 5, pero el tipo no ha aparecido. He cambiado unas cuantas veces de sitio porque la gente ya empezaba a salir de allí con sus coches.
7: Hiciste bien de marchar, sí.
6: A ver qué pasará mañana.
7: ¿Irá Víctor?
6: No.
7: Haría falta que fuerais los dos. El tema es mejor por la noche. Todavía no sabemos dónde está la casa y tenemos que continuar para saber dónde está su casa.
6: Sí, estate tranquilo. Mañana estaré allí. Estaremos pegaditos, pegaditos.
7: Pegaditos, sí.
3: Els Mossos interpreten que el Sidney i els seus col·legues encara no saben on viu exactament la persona que estan vigilant i que per això han de continuar seguint-la. Cada cop estan més segurs que són els homes que estan buscant i que ara estan preparant un nou cop amb el mateix modus operandi. El cercle d'interlocutors del Sidney es va ampliant.
5: Ja anem escoltant que el Sidney està interlocutant amb altres persones. I, per tant, doncs, veiem que interlocuta amb un tal Víctor i un tal Tiago. I amb aquests és amb el que, bueno, més o menys, hi ha una freqüència de trucades. També dies més d'escolta, sembla ser que estan fent alguna cosa i apareix una altra persona, que seria Anderson. Per tant, en aquest moment, nosaltres tindríem el Sidney, que tenim el telèfon intervingut. En les trucades apareix un tal Víctor, apareix un tal Tiago, i després ens apareix una altra persona, que és un tal Anderson. I en la relació de trucades, pues, que estan planejant doncs, alguna cosa, pel que es desprèn. No? De un dels comentaris que és de la intervenció és allò de dir que treballant no es fan diners, que per tant haurem de fer alguna altra cosa. I diu, però mira, aquest cop pues, robarem i fem calés i ens marxem cap a Brasil. Vull dir, amb trucades així ja es va refermant de que són brasilers, no són portuguesos.
3: Recordeu que el Sidney el van identificar en un control rutinari i que el seu nom va quedar arxivat en una fitxa policial on diu que era portuguès?
5: A l'època, els brasilers que venien a Espanya era molt fàcil falsificar la documentació portuguesa. I llavors el que feien ells era fer-se amb un document portuguès, doncs aconseguien falsificar-lo perquè coneixien algú, perquè pagaven amb algú el que sigui, i llavors s'acreditaven com a portuguesos. Per tant, els CIA comunitaris, ells aconseguir el NIE, o sigui, el document estranger, doncs era molt més senzill.
3: Els Mossos donen per segur que el Sidney és brasiler i comencen a identificar cadascuna de les persones que parlen amb ell.
5: El tal Víctor aquest que està sortint als telèfons, val? Doncs bueno, seria una persona que és d'Argentina, que estaria vivint en aquell moment a Terrassa. Nosaltres també l'acabem identificant perquè l'estem seguint, sabem on viu, etc. I per tant, doncs, demanar-se el padró, si està, que efectivament està empadronat, perquè quan queden, es reuneixen, doncs nosaltres estem allà. Llavors el seguim, ens vigilem, sabem quin domicili va. Si agafa un vehicle, doncs la matrícula la mires, la verifiques i d'aquí vas traient tota la informació. I després aconseguim també les dades del Tiago. Val? També demanem aquests dos telèfons. I demanem el de l'Anderson, per tant també demanem la intervenció.
3: Els Mossos han punxat els telèfons de tots quatre i ja no els queda cap dubte que estan preparant un nou atracament.
5: Podem ja constatar que el que estan fent és que han seleccionat una sucursal, en aquest cas és de la Caixa, que és una sucursal que està a Sabadell, i llavors han fet feines de vigilància de la sucursal, han estat observant els treballadors i han aconseguit identificar qui és el director de la sucursal i llavors li han fet seguiments i ja l'han ubicat al seu domicili. Aquest director està vivint a Barberà.
3: És el moment de recapitular, perquè a partir d'aquí tot s'embolicarà i no serà tan senzill com sembla. Lídia Oriols.
8: El dia de l'atracament a la Roca del Vallès hi ha 5 telèfons que interactuen entre ells. Un d'ells és el del Sidney. Dels altres 4 no se'n té la titularitat i les companyies telefòniques no donen una resposta ràpida. Necessiten uns dies per saber qui és l'usuari de cada línia. D'aquesta manera, en un primer moment, només es pot punxar el telèfon del Sidney, que parla sovint amb el Víctor, el Tiago i l'Anderson. Sembla que tots 4 estan preparant un altre atracament amb segrest. Ja tenen seleccionada la víctima, el director d'una sucursal de la Caixa a Sabadell, que viu a Barberà del Vallès. I aquí ve la dificultat del cas. Cal esbrinar si aquests 4 individus són els mateixos delinqüents del segrest de la Roca del Vallès. Els Mossos no en tenen cap dubte pel que fa al Sidney, perquè el seu telèfon surt als repetidors el dia dels fets de la Roca. Però els del Víctor, el Tiago i l'Anderson, no. A més, a la Roca hi haurien participat 5 persones i sembla que el nou atracament l'estan preparant només entre 4.
3: Les companyies telefòniques són lentes, però finalment faciliten als investigadors la informació que necessiten. Ara ja saben qui són els titulars de les línies enregistrades el dia dels fets de la Roca del Vallès.
5: Llavors, quan ens arriba la resposta d'aquells telèfons, el que ens diu és que un dels telèfons pertany a Marcelo, ¿vale? Una persona. Llavors, sí que és cert que quan els atracadors estan a la casa, de les declaracions que nosaltres prenem i diem els noms que es deien entre ells, doncs apareixia un dels noms que s'havien esmentat allà, era Marcelo. ¿Vale?
3: Ho acaba de dir el sergent. Precisament Marcelo era un dels noms que la família Borrell Bracs havia sentit mentre estava segrestada. El Marcelo no és cap de les persones que els Mossos han enregistrat ara parlant amb el Sidney, sinó que el seu número de telèfon apareix relacionat amb la nit dels fets de la Roca. I ara ve la primera sorpresa.
5: Com tenim la filiació completa, quan mirem, resulta que és... O sigui, hauria de ser germà del Víctor. Del Víctor que ara està interactuant amb el Sidney, en la intervenció que tenim. D'acord? Per tant, el que sí que tenim clar, que el dia dels fets de la Roca, el telèfon del Marcelo, que és argentí, està en el lloc dels fets. Si està el Marcelo o no, és una altra qüestió, però que aquell telèfon sí. I que ara sabem que hi ha una altra persona, que es diu Víctor, però que sabem que és germà del Marcelo, que avui per avui pues està treballant amb el Sidney, amb el Thiago i amb l'Anderson, mirant pues, una altra sucursal per robar.
3: El Víctor i el Marcelo es diuen de cognom Valdez. Recordeu que la policia busca el titular del telèfon fix de l'Argentina al qual va trucar un dels mòbils enregistrats als repetidors de la Roca i de Mollet? Amb les pàgines blanques, els Mossos han pogut acreditar de qui és aquesta línia.
5: José Marcelo, no sé si és una identitat bona, és una identitat falsa, o el que és. Ara bé, un element que em diu que aquesta identitat és bona, val, és que la persona a la que es va trucar a Argentina, pels cognoms que té, hauria de ser l'àvia del Marcelo, i com que el Víctor, per les dades que tinc, és el seu germà, o hauria de ser el seu germà, doncs també hauria de ser l'àvia del Víctor.
3: La policia se centra en el que és més urgent, el nou segrest que estan preparant el Sidney, el Víctor, el Thiago i l'Anderson. Ara ja els vigilen les 24 hores del dia. També saben qui és la víctima i li donen protecció a ell i a la seva família, però de moment ho fan en secret, sense que ho sàpiguin les persones a qui estan protegint.
5: Clar, això, pensem la magnitud, eh? És dir, una família que té la seva esposa, que té els fills, garantir seguretat 24 hores durant un parell de dies, acaba de confirmar, sense que ho sàpiguin, i després, doncs, la sucursal, en franja horària que estigui oberta, que tinguis allà personal garantint la seguretat de la sucursal. I, a més, quatre persones que són atracadors, que cadascú doncs, viu on viu i fa la vida que fa, seguida vigilada 24 hores. Val? No estem parlant allò de dos persones.
3: Paral·lelament al dispositiu de protecció, els Mossos en munten un altre per frustrar les intencions dels sospitosos.
5: Llavors aquí, doncs, bueno, nosaltres el que fem és ens fiquem en contacte amb el Departament de Seguretat de la Caixa, expliquem la situació i articulem doncs, unes mesures de seguretat per tindre tot previst per si en algun moment donat doncs, aquesta acció es dur a terme. I per tant la nostra missió serà abortar-la, vull dir que no es pugui dur a terme mai aquesta acció. I per tant serà neutralitzar-la abans de que això passi.
3: Gràcies a les converses intervingudes, la policia ha anat esbrinant qui és cadascú dels quatre delinqüents. Ja els tenen identificats pel NIE, el número d'identitat d'estranger, i els han fotografiat un munt de vegades mentre estudiaven les rutines del banquer. Amb aquestes fotografies, els investigadors decideixen fer quatre rodes de reconeixement fotogràfic, una per cadascun dels sospitosos. Els Mossos citen a les víctimes del segrest de la Roca. Escoltem el Lluís, el fill petit.
9: Arriba el dia 26 de maig, ens truca, em truca el mosso que sempre m'havia trucat, i ens diuen que tenen alguna cosa, però que ens hem de reunir tota la família i perquè havíem d'identificar unes fotos. I me'n recordé també tota la vida que el dia 20, vam quedar el 27 de maig, que era el dia de la final que el Barça va jugar, que el Barça va jugar la final de Champions a Roma contra el Manchester United. I me'n recordo que mentre jugava al Barça estàvem allà mirant fotos identificant-los, no?
10: I de cap anirà el Manchester aquest 20 minut que queda.
3: Els Mossos els posen 40 fotografies al davant i els demanen si reconeixen algun dels seus segrestadors.
5: Clar, pensa que van amb el rostre tapat, és molt difícil en passar muntanyes, i a més, després van caricaturitzats.
9: La resta de la família no es podia identificar, perquè ningú els va veure amb la cara descoberta. Però per la fesomia o pel físic, però no va haver-hi manera. I jo, que vaig ser l'últim, em van entregar un full amb fotos i allò que vas descartant, no? Dius, mira, aquest segur que no, aquest tampoc, pum, pum. I a l'en que tenia dos, clar, dubtes, no? No vols equivocar-te. I per miracle, resulta que vaig acertar. I vaig acertar la cara pel fet aquest del pòmul. Jo, com he dit abans, recordo la forma del pòmul i els ulls, sobretot. I va ser això que em va ajudar a apuntar en aquella foto.
3: Recordeu que abans que comencés el segrest, aquella mateixa tarda, Lluís havia creuat la mirada amb el segrestador de la camisa vermella, vestit negre i buf negre, que s'estava a la cantonada de casa dels Borrell, vigilant. Ja veurem després si el Lluís, com ell es pensa, va encertar o no en el reconeixement fotogràfic, que tot pot ser. Continuem. Els atracadors ho tenen tot lligat per repetir a Sabadell un cop com el que van fer a la Roca. Però un fet inesperat provocarà un canvi de guió. You want it
2: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
3: El 30 de maig del 2009, prop de 3 mesos després dels fets de la Roca, el Sidney i el Tiago estan vigilant la casa del director de la sucursal de la Caixa, que s'han marcat com a objectiu. Ara ja sabem que viu a Barberà. Estan dins del cotxe i esperen que l'home surti al carrer per seguir-lo. Per si algú s'ho pregunta, el vehicle no és el Seat León de color negre que van utilitzar els atracadors de la Roca. És un Seat Ibiza de color blau. I mentre estan esperant que el banquer surti de casa, passa això.
5: Passa una notació policial, fa molt bé la seva feina, que és veure que hi ha un vehicle allà aturat amb una actitud vigilant, dues persones.
3: Els agents paren, baixen i s'atancen al vehicle on hi ha el Sidney i el Tiago.
5: I els identifica, vale? Una identificació ordinària d'un vehicle policial que va pel carrer i veu una actitud estranya, sospitosa, en un barri de cases, i un vehicle pues, no massa dient amb el barri i amb dues persones que no casen massa amb el barri, no? I que estan allà amb l'actitud pues, d'observar alguna cosa. Pues, bueno, pues van fer la seva. Llavors van identificar.
3: Aquesta identificació tindrà conseqüències. El Sidney i el Tiago marxen del lloc i truquen al Víctor i l'Anderson per explicar-los què ha passat.
5: Que els atracadors desisteixin, no? I dient, ostres, ens han identificat, ara no puc fer el que volia fer, perquè si no sabran que he estat jo. Entenem? Llavors ells, ja per les converses, ja parlen i desisteixen de dir, escolta, mira, saps què et dic? Que això, que busquem un altre objectiu, que aquest ja, això ja està mort, no? S'avorta casualment, per què? Perquè hi ha aquesta identificació.
3: La policia en aquell moment no els pot detenir. Tenen clar que la seva intenció és fer un atracament segrestant el director de la sucursal, però de moment no l'han fet. I amb les intencions no n'hi ha prou per arrestar una persona. Cal acreditar els fets, tret que siguis d'un CDR, és clar. Els Mossos desmunten el dispositiu de seguretat que havien activat en col·laboració amb la Caixa i expliquen al banquer de Barberà que uns delinqüents l'han estat seguint. Pel que fa al dispositiu que protegia tots els membres de la família, de moment el mantenen.
5: Bueno, això provoca que aquest senyor, el director d'aquesta sucursal, del xoc de saber que l'havien estat vigilant uns dies, etc., tot això, li provoca que, bueno, que agafés una llarga baixa. Era un senyor que va estar en un estat de xoc emocional brutal, no? Vull dir, el que diríem, un estrès posttraumàtic, només d'haver viscut, vull dir, la notícia de, ostres, tant estat vigent la setmana, ha estat objectiu i van haver perdut, i després va estar un temps que va marxar del seu domicili amb la seva família i van estar protegits, vale? En un lloc de Catalunya, vale? Per si a cas, però ja per la seva seguretat. Van parar l'activitat, bueno, els fills eren estudiants I llavors, doncs, hi havia l'esposa, hi havia ell, que era el director, llavors tots es van agafar i es van traslladar durant uns dies i van estar fins que tot es va calmar i es va, diguem, acabar es va resoldre el cas, i llavors ja van tornar... Però tot i així, vull dir, ell, director de banc, està clar que reps una notícia que és impactant per tu, no era una persona que tingués, potser, doncs, no tenia 25 anys, em refereixo que potser quan tens una edat més jove, bé, potser hi ha coses que no t'impacten tant, però clar, quan tens ja una edat, penses en la família, el que ha pogut passar, saps que això ja havia passat amb un director, etc. Bueno, doncs el xoc et genera un estrès post-traumàtic, per tant necessites també després, doncs, bueno, un temps, no? I això, vull dir, ho has de gestionar també correctament. Uh-huh. Igual que estem parlant d'això, això són coses que també que en Josep i la família, doncs també és un problema que has tingut i que també has tingut que fer front. També has necessitat, doncs, segurament, ajut, no?
3: Pel que fa a les seqüeles del segrest de la Roca, 12 anys després dels fets, la família del Josep Borrell encara arrossega les conseqüències d'aquella nit traumàtica. El Josep va trigar unes quantes setmanes a tornar a la feina. Recordeu el crec-crec de l'escopeta retallada amb què un dels assaltants apuntava en Lluís Borrell, el fill petit?
9: La primera setmana estàvem més assustadissos. Jo me'n recordo que quan sonava el soroll, de seguida t'espantaves, no? I el crec-crec de l'escopeta, les primeres setmanes, era brutal. I se'm va quedar gravat, el crec-crec de l'escopeta. Quan veig una arma, em retenc molt. Em venen coses al cap, em ve un pessigureig. I és psicològic, eh? No me'l faig venir jo mateix. El que veig una arma, i de seguida amb aquell pessigureig... I, ostres, que hi ha una arma, no? La porta d'accés pel carrer Canigó, des de llavors, no la faig servir pràcticament mai. A no ser que sigui una cosa molt... Perquè tothom vaig amb la família i entrem per allà tots a la vegada... Però jo, si estic davant de la porta del carrer Canigó i haig d'anar a casa dels meus pares, jo pujo per dalt. Per la porta del carrer de dalt. Digue-li mania, digue-li seqüela, però és una de les cosetes que... Perquè vaig estar molt temps, ara ja no, però vaig estar molt temps que quan obria la porta que vaig obrir i me'ls vaig trobar de cara armats, amb el passamuntanyes, doncs durant molt, molt temps, durant diversos anys, quan obria aquella porta per entrar a casa, me'ls veia. Me'ls imaginava. La imaginació em feia una mala passada.
3: Si us recordeu, mentre l'apuntaven amb l'escopeta retallada, el Lluís va prometre que si allò acabava bé aniria a Montserrat i faria la caminada fins a la Santa Cova descalç.
9: Mai he sigut religiós, però a partir de llavors alguna coseta hi he cregut, no? I sempre vaig estar molt temps anant a Montserrat i per... No sé, perquè ma mare sempre m'havia comentat que havia fet promeses a la Verge de Montserrat i se'm va quedar gravat. I crec recordar que hem anat diverses vegades. I anar a Montserrat per mi és agrair-li que anés tot bé, no?
3: Però a casa seva no tots se'n van sortir tan bé. La mare del Lluís ho ha viscut molt pitjor.
9: Ma mare no ha tornat a ser la mateixa en el fet de que no... Ella viu de les 7 del matí a les 3 de la tarda. D'aquí ella ja no surt de casa, mai més ha sortit, algun cop puntual, però no la pots convidar a sopar. I anar en llocs que hi ha molta gent, ni pensar-t'ho. A Barcelona potser ha baixat un cop, i forçada. No la veuràs mai al carrer a partir de les 4 de la tarda. Que ella va ser qui va patir, diguéssim, el primer atac, que li van entrar per la porta del garatge. De seguida... La van agredir i ha quedat, ella s'hi ha quedat de sempre, sempre s'assusta per res. Però pel que fa, la meva iaia va morir al cap de 3 mesos. Mai va tornar a ser la mateixa, pobreta. Ella ja estava, ja tenia les seves cosetes, però jo crec que això li va afectar bastant i mai més va tornar a ser la mateixa. Més apagada, es veia... A veure, tampoc era molt, molt expressiva ella, però sí es veia més apagada. Amb ella potser sí que no li podies parlar molt del tema, perquè de seguida es posava nerviosa.
3: El 5 de març del 2009, dia del segrest, és una data assenyalada al calendari familiar dels Borrell Bracs.
9: Cada 5 de març ens ajuntem tota la família i fem una celebració. Ho hem declarat com el nostre segon aniversari. Jo personalment ho celebro com un aniversari, però a casa, sí, si no fem un dinar o un sopar, fem un brindis. Quedem un moment com puguem i fem un brindis de cava i felicitats i aquesta celebració, no?
3: Tornem amb els atracadors i les investigacions. Ens havíem quedat que una identificació casual de la policia al Sidney i al Tiago els ha fet desistir de segrestar el director de la sucursal bancària de Sabadell, però no d'atracar un banc. Busquen un altre objectiu i pocs dies després, el 10 de juny del 2009, ja el tenen seleccionat.
5: I llavors veiem que trien una altra sucursal, també de la Caixa i també a Sabadell. Trien aquesta altra sucursal, se la comencen a estudiar, a mirar, la van valorant. En aquest cas, en aquesta sucursal, era una directora. Segueixen a la directora fins al que seria el seu domicili. Era a Polinyà. I allà, la zona on està el domicili, no ho acaben de veure clar. I, per tant, redirigeixen el seu cas a l'atracament tradicional, d'acord? Bé, no farem la detenció de la família, tot això, perquè no veuen molt clar el tema del domicili de la directora ni on està ubicat. Llavors no els hi acaba de fer el pes, que és veritat que era una zona mica complexa, i per tant ells al final el que es plantegen és de farem l'atracament tradicional, d'acord? De, doncs anem a la sucursal i vinga, doncs amb les armes doncs fem l'atracament.
3: Per les escoltes telefòniques i pels seguiments al Sidney, al Víctor, al Tiago i a l'Anderson, els investigadors detecten que la intenció del grup és atracar la sucursal de manera imminent.
5: Arriba un moment d'una conversa telefònica que un diu que, ostres, voy a ir a buscar la bolsa de les herramientas. Val? Llavors, per tant, ostres, la bolsa de les herramientas. I en aquell seguiment que estem realitzant, pues veiem que van a Terrassa, és un lloc on el Víctor té una mica de magatzem, i en allà doncs veiem que surten amb una bossa, una bossa una mica gran, i que pel que transporten veus que pesa. Va? Llavors amb això que veus que pesa, nosaltres ja s'infereix per la bossa, per com el pes i es plega la bossa, etc. Nosaltres ja inferim que allà van armes. Va? No sé si seran de veritat, seran de mentira, però que porten armes en allò, segur. I després, bueno, la conversa voy a ir por las herramientas, no? De trabajo, tot això, dius, bueno, ja infereixes que dius, bueno, segurament que ja estan a punt de fer alguna cosa. I després és quan ja acorden de quedar al matí següent, a primera hora, per anar a fer la feina.
3: L'endemà d'aquesta conversa és 16 de juny del 2009, 3 mesos i 10 dies després del segrest de la Roca i l'atracament a la sucursal de Mollet del Vallès. Els Mossos d'Esquadra posen a punt el dispositiu per detenir-los a primera hora del matí, tan bon punt arribin a la sucursal.
5: Nosaltres, com que els tenim sotmesos a vigilància a les 24 hores, estem vigilant els seus domicilis on ells estan, sabem els vehicles que tenen en aquell moment, que són amb els que es mouen, i llavors doncs, la zona de la sucursal també nosaltres la blindem. D'acord? Posicionem allà doncs, no, vehicles nostres, etc. Llavors, quan els observem, ja veiem que van vestits així com de pintors i uns altres com de neteja vidres, no? I tal com surten, doncs, se'n van amb els vehicles i llavors ja se'n van directament a la sucursal.
3: Cap a les 6:45 del matí, els atracadors arriben als voltants de la sucursal. Van en dos cotxes, el Seat Ibiza de color blau i un Opel Astra gris. Dos dels atracadors van vestits de color blanc, com si fossin pintors, i els altres dos porten roba de color fosc i gorra, tipus béisbol, també de color fosc. Ahir els Mossos van avisar a la sucursal que avui hi hauria moguda, i la moguda està a punt de començar. Els atracadors no tenen temps ni de posar-hi un peu. Efectius del grup especial d'intervenció dels Mossos han fet aturar els dos cotxes al mig de la via i n'han fet baixar els atracadors.
5: Se deté al Sidney, es deté al Víctor, es deté a l'Anderson i es deté al Tiago. Van armats, porten les pistoles, porten dues escopetes que són curtes, però a criteri de tot ciutadà seria una escopeta retallada, de canons retallats, però no és de canons retallats, sinó és una d'aquestes ja curtes que vegi, però que és com si fos de canons retallats, que evidentment la descripció ja quadra amb l'arma que descriuen les víctimes de la roca, ¿vale? Que diuen que és marró, que portava doncs, uns gravats, etc. I per tant ja aquella arma, bueno, eren dos, que ja quadren amb aquelles armes del fet. I llavors, bueno, amb tots els efectes aquests, que se'ls deté...
3: El carrer s'ha creat molt en renou.
5: La gent que veia, clar, un munt de gent, no?, de negre, que són els professors d'intervenció, que estan detenint una gent, però doncs, comences a rebre trucades, no? A Mossos, escolta'm, que hi ha aquí uns, que uns sabran que si és policia, altres pensen que és una baralla.
3: La policia trasllada els quatre individus a la comissaria de Sabadell, on queden detinguts. Escorcollen els cotxes i troben una pistola de calibre 9 mm Parabellum, una escopeta, cartutxos, dos buffs de color blau, una perruca, una gorra de color negre marca Puma i tres ulleres de sol. L'endemà, el 17 de juny, escorcollen el domicili dels quatre detinguts.
8: A casa del Víctor, a Terrassa, hi troben una fotografia on s'hi veuen quatre persones, dos homes i dues dones. El Víctor confirma que un dels homes és el seu germà, el Marcelo. Recordeu que el número de mòbil del Marcelo és un dels telèfons que els repetidors van enregistrar el dia de l'atracament de Mollet del Vallès.
3: Dels quatre escorcolls només troben un objecte significatiu. A veure si el recordeu. És el domicili del Sydney.
5: El Sydney sí que tenia una jaqueta amb la bandera de Japó al darrere de l'esquena. I aquí sí que en Josep, el dia que el porten amb el Seat León, hi veu per primera vegada el conductor del Seat León, vale, que se'n va cap a Mollet del Vallès, sí que descriu que el conductor porta una jaqueta que al darrere té la bandera de Japó. Vale? Llavors, aquesta peça de roba sí que és important, perquè vincula clarament, perquè no és una jaqueta que digues és que la veus cada dia pel carrer, sinó que bàsicament és que és molt estrany.
3: De moment, dels quatre detinguts, el Sydney és l'únic que els investigadors tenen clar que ha participat en les dues accions criminals. La policia els interroga un per un.
5: Destaca principalment el Tiago, que el Tiago, doncs, com bé diem, no, finalment no és una persona portuguesa, és una persona brasilera, i ell decideix no declarar i no diu res. Aquí també ja, amb aquesta acció, ja veus que, home, igual ell és el líder, igual és ell el que porta una mica la veu cantant.
3: Els altres tres detinguts sí que declaren. El primer és el Víctor. Ho fa el mateix dia 17 de juny del 2009 a les 19:46. I no s'estalvia cap detall. Fa allò que en l'argot policial se'n diu cantar. Hem posat veu al que consta a l'interrogatori que li van fer.
11: ¿Qué pasó ayer por la mañana cuando os dirigíais al banco?
12: Sydney, Tiago y Anderson, todos ellos son brasileños. Me propusieron hacer un atraco días antes. Les faltaba el conductor. Me dijeron que el robo iba a durar solo 2 minutos. Por la mañana, muy temprano, fui a casa de Sydney y me dijeron que con la ropa que llevaba no podía ir. Me dieron ropa de pintor. Me dieron también una pistola que no funcionaba y me dijeron que iba a ir en un coche de su propiedad, un Opel Astra, conduciéndolo. Una vez allí, Tiago y Sydney iban a entrar a cometer el atraco. Anderson se iba a quedar en la zona de cajeros y yo tenía que estar vigilando. En el piso vi cómo Tiago, Sydney y Anderson se vestían con ropa de pintor y de mecánico azul. Cogieron dos escopetas, las cargaron y las metieron en una maleta. Una vez equipados, yo y Anderson cogimos el Opel Astra y Tiago y Sydney el Seat Ibiza. Cuando llegamos a la zona del banco, la policía nos cortó el paso y nos detuvieron.
11: ¿Dónde se compraron las escopetas y pistolas?
12: Los brasileños trajeron las escopetas de Andorra y las de fogueo las compraron en Barcelona. La que llevaba yo la compró mi hermano Marcelo y un amigo suyo que se llama Hugo en Terrassa.
11: ¿Guardabas las armas utilizadas en el atraco en el garaje que tienes alquilado?
12: Sí, porque era el único que tenía parking y no era comunitario.
11: ¿Qué sucedió la noche del 5 al 6 de marzo de 2009 en la Roca del Vallés?
12: Yo no tuve nada que ver con ese asunto. Hacía muy poco tiempo que conocía a los brasileños.
11: ¿Conoces quién participó en esos hechos y cómo se cometió el secuestro y posterior atraco?
12: Sé que atracaron el domicilio por la noche y que retuvieron a una familia. Primero entraron al domicilio dos personas, Miguel y Tiago. Me parece que Miguel le dio una bofetada a la mujer. Entraron por el parking y asustaron mucho a la mujer. Luego entraron Hugo y mi hermano Marcelo. Sydney se quedó toda la noche fuera vigilando. Me explicaron también que había bastante gente en la casa, un abuelo y una abuela. y luego vino el hijo del director, que se desmayó. Sé que estuvieron toda la noche negociando con el director. Por la noche hicieron algún cambio de vehículo, aparte del Seat León. El otro coche, no sé cuál es. Solo sé que era propiedad de alguno de los atracadores.
11: ¿Quién se quedó en el domicilio custodiando a las víctimas? ¿Y quién acompañó al director al banco?
12: Sidney fue conduciendo el coche y acompañaron en el vehículo al director, Tiago y Marcelo. En el domicilio se quedaron Hugo y Miguel.
11: ¿Sabes cómo se repartieron el dinero robado?
12: A partes iguales.
11: ¿El Seat León de color negro utilizado en el atraco era robado?
12: Sí, lo robaron por la zona del Corte Inglés. Vieron el vehículo y se esperaron hasta que vino la pareja. Me dijeron que el chico se asustó mucho y les entregó todo lo que tenían. Este atraco lo hicieron los cinco que cometieron el robo de la roca. Ya tenían planeado robar el banco y necesitaban un coche. Posteriormente, ellos le pusieron los cristales tintados para ocultar al secuestrado.
11: ¿La llave de coche que se ha encontrado en tu domicilio? ¿De qué coche es?
12: Es del Seat León. Trajeron el coche desde Mollet, lo aparcaron cerca de mi casa y me pidieron, por favor, que les guardara la llave. El coche estuvo aparcado un buen tiempo en el descampado que hay al lado de la sucursal de Mollet. Luego lo llevaron a Tarrasa. El coche lo querían quemar, por eso tenía un bidón de 5 litros en el maletero.
11: ¿Sabes algo de la matrícula que llevaba el coche?
12: Me parece que la cambiaron.
3: Recordeu que algun dels membres de la família Borrell havia assegurat que la matrícula del Seat León hi havia les lletres G i F i que a la base de dades policials hi constava una matrícula robada amb aquestes lletres.
5: I el pla és de que doncs necessitem un vehicle i, per tant, un dia a Sabadell, amb violència, sostreuen el vehicle, que és un Seat León. Seat León no té els vidres tintats i ells el tinten a posteriori. Després se'n van a Rubí i sostreuen la placa de matrícula aquella que nosaltres ja havíem trobat de, ostres, hi ha una placa que les lletres quadren. Aquesta era la placa i, per tant, ells ja se preparen un vehicle pel dia dels fets.
3: I recordeu la trucada a un restaurant mexicà des d'un dels telèfons enregistrats pels repetidors de La Roca i Mollet? Els Mossos també havien estirat aquest fil, però no els havia servit de gaire.
5: Posteriorment, nosaltres contactem amb aquesta persona i que era, diguem, el patró em refereixo del CAP, d'un dels atracadors, val? O sigui, que un dels atracadors treballava en un restaurant, val? D'aquí de Barcelona. Era un restaurant de menjar mexicà. Llavors, doncs, bé, doncs hi ha aquesta trucada, també, que es fa amb aquesta persona de bona fe, val? Que no estava, diguem, relacionada amb els atracaments, però que es fa. Que, posteriorment, nosaltres se sap que aquella trucada és per dir, escolta'm, no m'esperis que demà no vindré a treballar.
3: El propietari del restaurant havia dit a la policia que el treballador es deia Miguel. Amb les poques dades que els havia donat, els investigadors havien intentat localitzar el Miguel, però sense èxit. Ara, en la seva declaració, el Víctor els en dona més informació.
12: Está en Brasil. Se fue hace poco. Es alto, pelo largo y rizado, de 1,90 m de altura, blanco de piel y muy delgado. Tiene una frente muy ancha y característica. Y también tiene alguna cicatriz en la cara. Debe tener unos 28 años, pero no lo puedo asegurar. Tiene un asunto pendiente por la justicia brasileña por haber matado a una persona. Por algo similar buscan también a Tiago en el Brasil, no sé si por un asesinato o por una violación. Tiago es una persona muy peligrosa, y Miguel también. Igual o incluso más que Tiago. Les tengo mucho miedo.
3: Ahora no me falta saber quién es el tal Hugo.
12: Vive en Misiones, en Argentina. Actualmente está allí. Mide 1,60 m. El pelo lo tiene largo y rizado. La piel la tiene blanca y es delgado, con un poco de barriga. Tiene unos 26-27 años.
3: El Víctor ho ha xerrat tot, però ho ha xerrat sense haver-hi estat. Ell no va participar en l'acció de la roca. S'ha limitat a repetir el que li va explicar el seu germà, el Marcelo. I si no diu la veritat? I si confon dades, fets o noms? Un testimoni de referència és fluix perquè un tribunal condemni. Els investigadors saben que han d'aconseguir més coses.
4: I'm ready, my lord.
2: Crims. Amb Carles Porta.
3: La policia té el nom de les 5 persones que suposadament haurien participat al robatori amb detenció il·legal de la Roca. Sidney, Tiago, Marcelo, Hugo i Miguel. 3 brasilers i 2 argentins.
8: D'aquests 5, 2, el Sidney i el Thiago, estan detinguts perquè estaven a punt d'atracar una altra sucursal. I els altres 3, el Marcelo, l'Hugo i el Miguel, encara s'han de localitzar.
3: A 2:15 de la nit del dia 17 de juny del 2009, l'endemà de detenir-lo i després de la declaració del Víctor, la policia interroga el Sidney. També hem posat veus al que consta als documents.
11: ¿Quién fue la persona que organizó el robo al banco y se lo propuso a los demás?
13: Fue Thiago, porque trabajaba allí en Mollet.
11: ¿Cómo os repartisteis el dinero robado?
13: A partes iguales. Unos 26.000 euros cada uno. Mandé 8.000 euros a un locutorio de Brasil y el resto lo gasté aquí.
11: ¿Qué hicisteis con los objetos que robasteis en el domicilio?
13: Marcelo se quedó con el portátil y quedamos de acuerdo que Marcelo y Hugo tirarían las joyas. Los teléfonos móviles también los iban a tirar, excepto uno, que se lo regalaron a Anderson.
11: ¿Puedes decirnos algo de Miguel?
13: Actualmente está en Brasil. Se fue hace aproximadamente un mes.
11: ¿Y de Hugo?
13: Es argentino y después del robo se fue a su país.
11: ¿Quién tuvo la idea de volver a cometer un atraco después de los hechos de La Roca y Mollet?
13: Entre Thiago y yo.
5: Realment, o sigui, queda clar que el Sidney és un que està, perquè ell ho reconeix, ho diu, i ha participat en tots els fets aquests que expliquem. Queda clar que l'ideòleg de tot és el Thiago, val? Queda clar que el Marcelo participa, perquè això ho reconeixen tots, inclús el seu germà. I després, el problema ve que sí que aconseguim identificar plenament l'Hugo Ricardo, i sí que els altres el senyalen com que ell ha estat allà, però després tenim el Miguel. Era un brasiler, en teoria és un brasiler que a Brasil estava buscat per homicidi, i per tant havia vingut aquí, i aquí s'havia falsificat una documentació portuguesa. Fetes gestions amb el consulat portuguès de si pues, aquesta persona amb aquesta afiliació és ciutadà portuguès, ens respon que no. Val? Llavors, per tant, ens quedava gestions que es van fer, aquesta afiliació a Brasil, que no era brasiler, perquè era una afiliació falsa, i llavors aquesta persona sí que no es va realment poder identificar mai, perquè va estar funcionant amb una identitat falsa. I, a més, no podia anar a Brasil, perquè si era identificat a Brasil era detingut perquè estava buscat per homicidi.
3: La policia esbrina per què van triar Josep Borrell per segrestar-lo.
5: Que un bon dia, el Thiago, que li hem estat anomenant nosaltres Thiago, val? Ell treballava a Mollet del Vallès. Treballa a Mollet del Vallès, treballa fent quatre reparacions així en plan de paleta, prop d'on hi ha l'oficina de Catalunya Caixa, de la Caixa de Catalunya, perdó, que era l'època, i treballa en allà, i llavors, doncs, a més té una nòvia a Mollet del Vallès, i ell, cada dia, del dia a dia d'anar treballant a treballar, hosti, d'anar observant, doncs, l'oficina, ostres, veu i aconsegueix identificar qui és el director, ostres, i el veu així, tan bona persona, no tan bonifaci, i llavors, ell a partir d'aquí diu, ostres, si aquest home és el director, jo aquí, amb aquest home, jo puc. Llavors, comença aquí a idear una mica el pla. Per tant, el que parlàvem ja al principi, per què acabes escollint l'objectiu que vols robar? Perquè tens alguna relació amb el lloc.
3: L'endemà de declarar, els 4 detinguts queden en presó preventiva. Recordeu que en la roda de reconeixement fotogràfic el Lluís Borrell havia cregut identificar un dels assaltants?
5: Amb dubtes, fan reconeixement amb dubtes, però quan nosaltres ja tenim la fotografia del Marcelo, i veus la del Víctor i veus que són proclavats, que es nota que són germans, vale? Que s'assemblen molt. Per tant, hi ha quadre que es pogués confondre a l'hora de fer un reconeixement.
3: El Lluís va identificar el Víctor en lloc del Marcelo, que és qui realment va ser a La Roca. 3 mesos i mig després del segrest robatori de La Roca i de Mollet, els Mossos han aconseguit fer l'organigrama d'aquella acció criminal.
8: Dels 5 homes que hi van participar, només han detingut el Sidney i el Thiago. Els han arrestat perquè participaven en un nou intent de robatori d'una entitat bancària a Sabadell. Dels altres 3 de La Roca i de Mollet, el Marcelo i l'Hugo, estan identificats i ubicats a l'Argentina. Tots dos van agafar els diners i van marxar al seu país immediatament després del robatori a l'oficina de Caixa Catalunya de Mollet. El 5è participant, el tal Miguel, com que es movia amb una identitat falsa, no se l'ha pogut identificar mai.
5: El darrer marxar va ser el Miguel, que potser va marxar igual un mes i mig abans de que nosaltres féssim les detencions. O sigui que, per tant, encara corria per aquí. Però ja un cop d'aquí va desaparèixer, ja no teníem res sobre ell, no teníem empremtes, no teníem res. Vam aconseguir rastrejar més o menys una fotografia que havíem trobat per Facebook, i amb allò una miqueta doncs, vam estar mirant de fer gestions sense l'identificava algú, i vam fer difusió a nivell internacional i ningú ens el va poder identificar en el moment. Que és brasiler, no està plenament identificat i que no sap on pot
14: estar. No se sap on està. No.
3: Els Mossos demanen al jutjat que emeti una ordre internacional de detenció del Marcelo i de l'Hugo a l'Argentina perquè els tenen identificats i ubicats.
5: Jo fins a la data que sàpigui, aquí no es va emetre dita ordre, i després també es va... Bueno, es va, de, va parlar amb el Departament de Seguretat també de Caixa Catalunya, perquè com la seva... Pues, els abogats advocats que també fes una mica d'acció per tirar endavant i que prosperés doncs, aquesta, la seva diguem, acusació particular, doncs, que treballés sobre aquest tema per aconseguir que es forcés aquesta ordre internacional, que a mi no em consta que s'emetés.
3: A data d'avui no consta que els argentins tinguin una ordre internacional de detenció. Per què no es va emetre aquesta ordre? Fonts pròximes a la magistrada que va portar el cas, Maria Isabel Masigogue Galvis, ens han dit això.
2: La señora magistrada me ha indicado que dado el tiempo transcurrido desde que instruyó dicha causa, no dispone de recuerdos conservados al respecto de dicha instrucción que puedan aportar respuesta a sus dudas.
3: El juliol del 2011 se celebra l'Audiència Provincial de Barcelona el judici contra el Sidney, el Tiago, el Víctor i l'Anderson, els detinguts infraganti a Sabadell. La família Borrell Bracs estava més o menys preparada. Sentim a Lluís.
9: El dia del judici, quan estàvem fent el cafè abans d'entrar a judici, l'advocat ens va comentar que aniria ell tot sol en representació de tots, i així nosaltres no ens tindríem que enfrontar cara a cara amb ells, que no ens tinguéssim que trobar-nos de cara a cara. I jo des d'un primer moment sempre els he volgut posar cara, a part del que ja vaig veure, poder veure la cara dels altres. I no vaig arribar a entrar a la sala, però amb la meva cosina ens vam posar darrere la porta d'accés, i sí, quan van entrar un per un, sí que els hi vaig veure la cara a tots. No sé, suposo que per omplir un buit, o digue-li com vulguis, no? Sempre, des de llavors, sempre he tingut les ganes de poder posar-los cara i saber també per què van fer tot allò, no? Si els hi va servir d'alguna cosa.
3: Tan bon punt va començar el judici, els quatre acusats van reconèixer els fets i van acceptar les penes. 18 anys de presó per a cadascun dels principals responsables del segrest de la Roca, el Sidney i el Tiago. La condemna quedarà complerta el 2027. Al Víctor li van caure 7 anys i 9 mesos de presó, que van acabar el 2017. I a l'Anderson, 5 anys i 7 mesos, perquè es va considerar que la seva implicació en els fets era menor. Aquest que sentireu ara és l'advocat de les víctimes quan va acabar la vista.
15: Pues para ellos también es una reparación el poder obtener una condena sin tener que revivir frente a los secuestradores aquella trágica noche, ¿no?
9: Però ara la curiositat aquesta de saber que i a quina presó estan o què han fet des de llavors. I també moltes preguntes que ens fem a la família, i què faran quan surtin de la presó? Perquè, evidentment, nosaltres no els hi vam fer res. Vull dir, no és lògic pensar que ens vulguin fer mal, no? Perquè si els van detenir és per culpa d'ells. Però, clar, saber això. Viuran aquí, a Barcelona? Viuran a Sabadell, on estaven? O tornaran al seu país?
3: El Sidney i el Tiago ja no són a Catalunya. El 2014 els van extradir al Brasil i acabaran allà la pena de presó, fins al 2027. El Víctor i l'Anderson els van commutar la pena per l'expulsió del país, és a dir, els van canviar la presó per la prohibició de tornar a Espanya en 10 anys. Això va passar el 2015, quan al Víctor li faltaven 2 anys per complir el 7 de presó que li havia imposat el jutge. Per tant, legalment, no podrà tornar a Espanya fins al 2025. A l'Anderson li van commutar el 2013, també 2 anys abans d'haver complert la pena. Teòricament, doncs, també no podrà tornar a Espanya fins al 2023.
9: Em costa molt el tema del perdó. Perdonaries a aquests segrestadors? Home, perdonar-los sí, però es mereixen el perdó. Vull dir... És que no sé com explicar-ho. m'he tornat més... Em costa molt més perdonar, o sóc més rancorós, podria dir. Per què aquests aquests després? Perquè no esperaven a la porta de la sucursal i a l'entrar el meu pare, pobre, l'abordessin amb ell. Perquè vam estar tots 12 hores amenaçats i tenir aquest trauma.
3: La vida és capriciosa amb nosaltres i amb les persones a qui toca viure fets traumàtics encara més. Moltes vegades, més enllà de sobreviure, el que és difícil és superar el trauma i la por. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
2: Crims. Guionistes: Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions: Imma Falcó. Producció: Núria Ventura. Muntador musical: Sergi Cotillas. Direcció artística: Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació: Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els Estats Units exigeixen a l'Iran que garanteixi la seguretat a l'estret d'Hormuz abans de reprendre les negociacions avui a Oman. Segons diversos mitjans nord-americans, Washington exigeix a Teheran comprometre's públicament a posar fi als atacs contra vaixells a l'estret d'Hormuz i a mantenir garantir la lliure navegació per aquesta ruta estratègica sense peatges ni restriccions. Fonts oficials nord-americanes citades per la CBS afirmen que representants iranians han admès en converses privades amb assessors del president Donald Trump que els atacs contra embarcacions van ser un error. Segons aquesta versió, Teheran atribueix els incidents a un grup intern de línia dura que hauria actuat al marge de les negociacions. Trump ha assegurat que les dues parts han acordat continuar parlant malgrat els enfrontaments d'aquesta setmana al Golf Pèrsic. De la seva banda, el ministre iranià d'Afers Exteriors, Abbas Araghchi, ha acusat els Estats Units d'incomplir i els compromisos assumits en el memoràndum d'entesa. En un missatge publicat a X, Araghchi ha afirmat que l'Iran ha complert la seva paraula, cosa que no ha fet als Estats Units. El cap de la diplomàcia iraniana ha acusat Washington de vulnerar l'acord després de restablir sancions econòmiques contra Teheran, una actuació que, segons sosté, contravé els compromisos assumits pels Estats Units. Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Les 12 víctimes van morir atrapades per les flames després de no seguir els consells de les autoritats. A Catalunya, 47 municipis estan avui en nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4, en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. Ja són 648 els morts pel brot d'Ebola i més de 1.830 els casos confirmats, segons el govern de la República Democràtica del Congo. A més, hi ha 764 pacients aïllats en hospitals i prop de 300 persones que han superat aquesta febre hemorràgica. El brot actiu des del 15 de maig es concentra a la província d'Ituri, l'epicentre, però també s'ha estès a regions de Kivu del Nord i Kivu del Sud del Congo. A Barcelona, els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet, causat per la tuneladora de l'L9 del metro, hauran de passar una setmana més fora de casa. El govern diu que els mesuraments fets fins ara han donat resultats estables, però ha d'analitzar el subsòl de cada finca per seguretat i certificar

0: verificar que no hi ha més moviments de terra. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
1: Els experts ens recomanen i hem decidit, d'acord amb totes les administracions, que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn. I això ens obliga a incrementar aquest període, almenys fins divendres que ve.

0: Un concert de Jordi Savall basat en els viatges de Marco Polo ha inaugurat aquest divendres el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Fins al 20 d'agost també hi actuaran, entre d'altres, De Cors, Mònica Naranjo i Sopa de Cabra. Per a la inauguració del certamen s'ha estrenat una versió ampliada de l'espectacle La Ruta de la Seda, del mestre Savall, que apunta l'anada i la tornada del viatge de Marco Polo. Després de l'obertura amb la música antiga de Jordi Savall, el Festival de la Porta Ferrada presenta un cartell ple d'estils diferents. Esports, la selecció espanyola de futbol amb quatre catalans titulars s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. A Los Angeles, el combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 2-1 a Bèlgica en partit de quarts i jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat en 22 milions d'euros i 7 més en variables. I el Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà.
1: Fins aquí les notícies.
2: El Mundial ha arribat a la fase final.
3: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
2: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
3: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
2: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
4: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa.
2: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
3: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
5: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
6: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
5: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
6: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
5: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Tens ganes de fer alguna cosa en concret?
0: Home, ja que hem vingut.
1: Bé, el que fa mandra és començar, però un cop arrenques... Avui qui ve, avui?
0: Avui ve en Manel Elias.
1: Aquell rus?
0: Collons, és per rus. És català i va anar a Rússia.
1: Aquest va néixer a Rússia i llavors va aprendre català. I ens ha colat un gol a tots. Aquest tio és estranger.
0: Home, no és estranger. Què dius que és estranger?
1: Tu si jo fossis rus, t'haguessis anat a Cardallà enmig dels tiros i les bombes?
0: Jo no, però ell sí.
1: Aquest tio es diu Manel Elias, però segur que és estranger.
0: A veure, l'Àlex Vila ha fet un reportatge d'aquells seus al Cruïlla.
1: Al Festival Cruïlla?
0: Sí.
1: Allà plan hi ha d'estrangers.
0: Farem també allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada, ja. I dedicarem el capítol d'avui als mitjons.
1: Els mitjons?
0: Els mitjons.
1: Vols dir els mitjons?
0: Mitjons, collons, els mitjons. Saps que són els mitjons?
1: Sí, jo,
0: doncs els mitjons. Farem els mitjons. Avui els mitjons. Calla, calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el Batlle!

0: mitjons. Aquell invent que ens havia servit sempre per diferenciar els guiris dels autòctons, fins que no sé per quina raó hi ha catalans que han decidit també anar amb sandàlies i mitjons igual que els estrangers, que
1: la
0: ho trobo.
1: Gent, la gent ha perdut el cap.
0: La gent no sé on tenen el cap. No sé quina moda detesto més, si la de portar amb mitjons combinats amb sandàlies i xancletes.
2: Però a veure, paio, això es fa?
0: Això es fa.
2: Això els alemanys i els noruecs que venen a l'estiu...
0: Això es fa. Això, la gent jove, catalans joves, estan fent això.
3: Però catalans.
0: Està de moda. Deia que no sé si em fa més ràbia aquesta moda o la moda d'anar amb mitjons divertits, mitjons amb dibuixets simpàtics, unes síndries, unes emoticones, uns aneguets de goma, també.
1: Uns alvocats.
0: Ah, senyor.
1: N'he vist uns que tenen alvocats, els dius?
0: Sí.
1: Però què és això?
0: O sigui, quina necessitat...
1: És una merda.
0: Quina necessitat hi ha que els mitjons siguin divertits?
3: Ara.
0: En quina situació has de fer-ho servir perquè facin riure els mitjons?
2: No.
0: És una peça de roba que no s'ha de veure, en principi.
2: Vas al metge, que li ensenyes les síndries?
0: No sé. És raro. Perquè normalment no es veu. Sí que es veuen els mitjons. Hi ha un cas estranyíssim. No sé si ho heu fixat, en els avis, quan seuen, els avis que van amb pantalons de pinça, com aquests vostres,
1: sí. Quan
0: s'asseuen, se'ls aixeca molt el pantaló.
3: Molt.
1: És elegant.
3: És veritat.
0: Se'ls aixeca el pantaló i veus el mitjó sencer fins al genoll, quasi bé. Però no és que el pantaló sigui més curt, perquè quan ells s'aixequen, llavors el pantaló queda a la mida.
3: Sí,
0: el pantaló
3: sí,
0: és correcte.
3: Sí, sí, és curiós.
0: Però se'ls aixeca molt més que la gent jove.
3: Sí.
0: Mireu això, fixeu-vos-hi.
3: Sí, no, m'he fixat.
1: És un bon detall.
0: És un detall tonto, però...
1: No.
2: És
1: cultura.
0: És cultura, tot és cultura. Si us agraden els mitjons divertits, per cert, he vist a Barcelona botigues on només venen mitjons d'aquest tipus. Que jo sempre que veig una botiga d'aquestes a Barcelona penso, si el meu avi ara de cop i volta fos viu,
3: sí. I
0: li... Avi, a Barcelona hi ha una botiga que es guanya en la vida exclusivament venent mitjons amb dibuixets.
1: Va, tira, no m'enredis.
0: Pues seria
1: això. Digui això al teu avi.
0: Exactament. Els mitjons més antics que es conserven daten del 256 abans de Crist.
1: Ja m'estranyava.
0: Sí.
1: 265 no pot ser.
3: Sí, però... I 56 sí? Vols dir que... Peio, això vols dir que no t'ho has inventat així de...
0: Sí, home, sí, és així, és correcte. Què passa? Hòstia, perquè no hauria de ser.
2: No ho sé, collons, com hi ha d'haver mitjons abans de Crist? Sí, Jesús, collons, Jesús poc em portava de mitjons.
0: Ah.
1: Bueno, potser no li agradaven, eh?
2: Jo sempre l'he vist amb sandàlies.
0: Sí que és veritat. O descalç.
2: Ah.
0: Tens raó que Jesús anava sense mitjons.
2: Ah, que si hagués anat amb mitjons, no s'haurien hagut de rentar els peus l'últim sopar.
0: Sí, que això també, quedar per sopar amb algú i rentar-te els peus, què vols que et digui, eh? No sé.
2: És raro.
0: Però teniu raó. O sigui, Jesús no duia mitjons, però sí que els mitjons més antics són del 256 abans de Crist i es van trobar a Egipte.
2: Bah. Collons d'Egipte.
0: Si us car de gràcia veure'ls, són a un museu de Londres.
2: Bah, collons d'anglesos.
0: I Jesús no duia mitjons perquè els romans no van incorporar aquesta peça de roba fins al segle II després de Crist. Abans, entre peu i sandàlia, no hi posaven res. Llavors, amb raó, s'havien de rentar els peus abans de sopar.
2: Clar.
0: Perquè la pell de sandàlia suada, nano,
2: allò ve fortó.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: A veure, sou de regalar mitjons, vosaltres, sí o no?
1: Bueno, a mi me'n regalen per Nadal cada any. Sí? Cada any, cada any. Cada
2: il·lusió, eh?
1: Sí, sí. No, no. Ui, mira, quina sorpresa tindré. Toma, mitjons.
2: Poc gràcia, poc gràcia. Sí.
0: Ocupen poc.
3: És un dels clàssics de la cagada de tió. És un dels clàssics.
0: Us vull parlar d'una tradició de Tristan da Cunha.
4: Home, la meva illa preferida.
0: Ah,
4: Tristan, sí?
2: Sí. Una és això, Peix.
4: És la meva illa preferida perquè és el lloc habitat més remot del planeta Terra. És el lloc on pots viure amb certes comoditats i més lluny d'on viu la gent. Però...
0: És molt lluny, eh?
4: O sigui, més enllà
0: avui ho he mirat.
4: És molt lluny, és molt lluny.
0: És molt lluny.
4: És molt lluny.
1: És molt lluny.
4: Sí, no sé, sí, sí. Lluny. Digue'ls-hi on és.
2: Ja m'ho entès, això.
0: És al sud de l'oceà Atlàntic.
4: Correcte.
0: I tenen una tradició que us l'explico ara. Quan un noi jove s'enamora d'una mossa del poble...
4: Oh, que maco.
0: Li fa un regal...
1: Uns mitjons.
0: No, li fa uns mitjons.
1: Ah, no?
0: No. Home. No, ell li regala a ella algun detallet, alguna cosa, no? I llavors ella sí que teixeix uns mitjons per ell.
2: Mira, que maco. Veus? Això ja és diferent.
0: Uns mitjons...
2: Sí, sí, sí.
0: ...que tenen un codi. Ah. Segons les ratlles de color que hi posa, sí, vol dir que està més o menys interessada pel noi que li ha fet el regal. Uf,
4: mira.
0: A veure, us agrada?
1: Calleu.
0: Us explico.
1: Sí, explico bé, això.
0: Si tu, per exemple, Peyu,
4: sí,
0: hi ha una mossa d'allà que t'agrada, sí, tu li fas un regal a ella, sí, i ella, per exemple...
4: Em dirà que no, dirà que no.
0: Calli, calli.
2: Espera't un moment.
0: Et regala uns mitjons amb dues ratlles grans,
4: sí,
0: i sis de petites, vol dir que hi ha tema.
4: Que
0: vol casar amb tu.
4: Ah, sí? Veure,
0: sí, tu.
4: Quantes ratlles has dit?
0: Sis de grans?
4: Sí.
0: Calla, que em confoneu. Dues de grans.
1: Dos de grans?
0: I sis de petites.
1: Hòstia, que ho creieu complicat.
0: És complicat. És complicat, però un paper allà tampoc tens res més a fer i t'acostumes al codi.
1: Ja, però que saber què vol dir cada ratlla i si és més curta, més llarga...
2: L'altra cosa... O sigui, si et regalen uns mitjons blancs, uns mitjons aquests de tenis,
1: sí,
2: sense cap ratlla...
4: Et vol fora de casa, això, ràpid.
0: Fora, no? Que ja t'estàs buscant una altra mossa que ja deu ser difícil.
4: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui boig conegut i força boig, Peyu, perquè fa un parell d'anys es va trobar al mig d'un atac rus amb bombes i granades mentre estava fent un reportatge en una regió d'Ucraïna.
4: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Manel Alias. Manel, què tal?
6: Molt bé.
4: Anava a dir benvingut a Catalunya Ràdio, benvingut a... Però ja hi ets, tu.
6: Ja, jo visc aquí.
4: Vius aquí, eh?
6: Ja estava aquí, ara m'he despertat fa poqueta estona.
4: Perquè
6: i...
4: aquesta porta la gent no ho sap, però aquí tombes.
6: Sí.
4: I hi ha l'estudi principal de Catalunya Ràdio.
6: Exacte, d'aquí he vingut jo. I sense mitjons, hòstia, si arribo a saber que...
4: Ah, sí?
6: Sempre me'n poso, t'ho juro, eh? Sempre em porto.
4: Va, avui sense mitjons?
6: Avui vaig sense.
4: Quin fàstic, però, perquè portes bambes.
6: Porto unes bambes molt velles, a més.
4: I no et sua el peu sense mitjó?
6: Gens, mai.
2: I deus tenir unes ungles negres?
6: Que va. No, no, vaig sempre... Ho porto tot molt ben cuidat sempre.
1: És polit.
4: Sí. Què has esmorzat, Manel?
6: Encara no he esmorzat.
4: Què dius?
6: Encara no he esmorzat.
4: Hòstia, ho està quedant tot al revés avui,
6: tot al revés.
4: Eh?
6: Veieu,
4: no? No ha esmorzat, no s'ha posat mitjons. Problema.
6: És que comencem bé.
4: Comencem molt fort.
6: Sí, però quan, primer fem bé la feina i quan surti d'aquí veuràs. Menjaré fort.
4: Fort. Anem al... Home, tants anys a Rússia, ara deus menjar com un loco.
6: Hòstia, aquí es menja molt bé, eh?
4: Millor que allà, suposo.
6: Millor que tot arreu, eh, diria.
4: Sí, això també és veritat.
6: Tu has anat mai a un lloc que diguis, hòstia, aquí es menja millor que d'allà on vinc?
4: No. Però jo quan dic d'allà on vinc és Muntanyola i prou, ja.
6: tu jugues fort, sí. Jo sempre ho penso, per exemple, jo que sé, Itàlia, jo sé, pasta i tal, dius, hòstia, aquí és fàcil, es menja bé, m'agrada, pizzas, tal, però hi ha aquell embotit i aquelles coses.
4: És veritat, és veritat.
1: El prosciutto.
4: Escolta, el prosciutto.
1: No.
4: No és el mateix.
6: No és el mateix.
4: No és el mateix. No és el mateix.
6: Aleshores, si hagués sigut un dia
4: normal... Què menjaves a Rússia, tu?
6: A Rússia jo intentava...
4: Espera, faré una pregunta prèvia. Estàs fins als ous que et preguntin coses de Rússia o no?
6: No, el que passa és que cada cop me'n recordo menys. Cada cop me'n recordo menys.
4: O sigui, pot ser que el que ens diguis ara sigui mentida.
6: Ara m'ho vull inventar, ja. Sí. No, però allà una de les coses...
4: Bueno, doncs no ens ho expliquis, perquè t'ho has d'inventar. Anem als inicis. Com vas començar?
6: Farinetes. Esmorzen farinetes. La gent adulta, vull dir, el que serien les papilles de tota la vida...
4: Sí.
6: Diria que és l'esmorzar nacional, gairebé.
4: Hòstia, quin fàstic.
6: Sí, diuen que és ben sa i ben bo i que et dona energia i és barat.
4: Amb raó vas tornar, amb raó vas tornar.
6: Vaig fotre el camp d'allà volant...
4: Anem a veure com hi vas arribar, perquè tothom, tots sabem que vas estar a Rússia, que ara estàs fent la nit a Catalunya Ràdio, però els teus inicis, tu quan decideixes decideixes fer-te periodista perquè sents un disjockey a los 40?
6: Sí, sí, jo no sóc un periodista d'aquests de raça, com molts dels nostres companys que ja amb 4 o 5 anys ja estaven fent entrevistes per casa a la penya. Jo era...
4: T'entenc perfectament.
6: Que sí? Jo era bastant desgraciat. I de fet, de petit no m'interessava gaire tot això ni res, no? Després sí que ja d'adolescent em comença a agradar molt el cine, escoltava sempre música.
4: Sí, aquí ja se separen les nostres vides. Fins ara eren més o menys igual.
6: Fins ara anàvem igual, no? Bastant dropo fins que em comença a interessar una mica això, però vaja, jo escoltava molta música i un dia acompanyo la meva germana a Barcelona. Jo sóc de Berga, acompanyo la meva germana a Barcelona a fer unes gestions i passant pel carrer Casp veiem que hi ha allà una acumulació de jovent, majoritàriament noies, mirant una mena d'aparador, i diem, hòstia, anem a veure què passa aquí, a veure què hi ha, no? I era los 40 principales. Hòstia. I jo allà veig un tio, que diria que era el Toni Aguilar, però no n'estic segur, presentant, feia una frase i entrava una cançó. O sigui, des de la Baja California nos llega no sé què. I dic, hòstia, aquest tio fa una frase, para i sona un tema, i es guanya la vida... Jo vull fer això.
4: Clar.
6: Però... Escoltes la cançó, sí, la introdueixes una miqueta i que soni. Ja em va encantar la idea.
4: Va encantar més que res pel nivell de feina, poder.
6: Per la poca feina i el gaudi, o sigui... molt poca feina, era una frase divertida. A més, amb tota aquella gent mirant-te.
4: Clar.
6: Això agrada.
7: Sí. Jo això ho trobo molt interessant, el que ens explica en Elias, però la pregunta que li has fet, què hi té a veure amb el que ha anat a fer Rússia?
6: Ara hi arribarem.
4: Estem repassant la seva trajectòria.
7: Val, Peyu.
4: Perquè abans d'anar a Rússia, primer hem de passar per l'Infocà. Presentar l'Infocà, tu.
6: Vaig presentar l'Infocà. Aleshores, jo primer, m'agrada la ràdio, dic, home, ràdio... potser sí que m'hi dedicaria. I quan estava a l'institut venen a explicar-nos que surt una nova carrera, que tu coneixes bé,
4: sí.
6: Comunicació audiovisual.
4: Que no he acabat.
6: Ben fet. jo sí que la vaig acabar. Veus. Que ara amb els currículums no podem fer broma, eh?
4: No,
6: que,
4: no.
6: Ho has posat, un moment, ho ha posat a la productora, no vaig acabar...
4: Sí, perquè, de fet és la meva carta de presentació. Dic Peyu i no he acabat comunicació audiovisual.
6: No, perquè si no saltes, eh?
4: No, ara s'ha d'anar molt al tanto.
6: Total, que allà ens van venir a fer unes explicacions de què podeu estudiar i a comunicació audiovisual van dir cinema, ràdio, i vaig pensar, hòstia, ràdio. Ràdio, cinema, això mola molt.
4: Cap aquí.
6: I vaig veure que no tenia nota per anar cap allà, de cap manera. Aleshores, aquí va començar, em vaig començar a posar una mica més seriós amb els estudis. Però fins a aquella època anava...
4: Un dropo.
6: Molt. I sí, quan acabo la carrera, al cap de poc em van cridar per un càsting a
4: TV3.
6: A TV3, perquè jo havia fet alguns programes així a les televisions locals i això.
4: Sí.
6: I un càsting per el que seria un nou canal, el K3, i allà es faria un informatiu. I, curiosament, em van agafar en aquest
4: cas. T'agrada sentir-te quan eres jove?
6: No, perquè...
4: Doncs ara et sentirem.
6: Vinga.
4: Aviam.
8: Hola, molt bona tarda. El primer turista espacial de la història, Dennis Tito, ja ha tornat a la Terra. El multimilionari nord-americà ha pagat molts diners a canvi de passar 6 dies de vacances entre les estrelles. Després d'aquest primer viatge, tothom es pregunta quan hi haurà més persones que vulguin passar uns dies a l'espai. De moment ja hi ha una empresa que anuncia els vols per d'aquí a 2 anys.
4: Ets més jove, aquí, eh?
6: Sí, però aquesta veu no l'he tingut mai, eh?
4: No?
6: No, però ni quan vaig néixer, o sigui... Jo ja tenia una veu una mica més greu que això.
4: T'ho van filtrar perquè era per nens petits.
6: A TV3 no guarden bé els arxius d'àudio, no estic convençut.
1: Passa una crítica.
6: Passa alguna cosa.
4: És gros, això, és gros. No, que tenim un servei de documentació excel·lent, deixa'm-ho dir.
6: No, és brillant. No, sí que és veritat que no reconec aquesta veu, ni crec que l'hagi tingut mai.
4: Ets tu.
6: Per això jo, sí. Perquè també diuen que la veu és de les coses que menys canvia al llarg d'una vida, eh? No sé si és veritat o no.
0: Estan ballint.
4: Jo he vist casos de gent
6: que... A mi canvia molt de matí a nit, eh?
4: Sí, sí, sí.
1: Depèn del Ducados.
4: Exacte. Recordes alguna notícia, perquè presentar l'Infocà, alguna notícia que... que expliquéssiu que fos molt bèstia.
6: Sí,
4: perquè,
6: home...
4: clar, per exemple, s'ha enfonsat un barco a l'estany de Banyoles, s'han mort 70 francesos.
6: Clar, mira,
4: això com li dius a un nen petit?
6: Clar, ja, ens ho vam haver de treballar molt de com explicar aquest tipus de coses. Jo vaig començar que presentava la Núria Soler, i jo era el substitut.
4: Sí.
6: Què passa? El substitut treballa, per exemple, i portàvem molts pocs mesos de programa, l'11 de setembre.
4: Clar.
6: I allà hi ha unes torres bessones que comencen a petar i a la tarda. Era la nostra tarda.
4: Sí, és veritat.
6: Dels primers a explicar-ho vam ser nosaltres, per nens. Primer s'hi va posar el coral...
4: Sí.
6: I després
4: sabeu quan feu un avió de paper...
6: I clar, hòstia, molt complicat. I a més era una notícia tan grossa que els nens igualment la sabien.
4: Clar.
6: És a dir, que no pots no explicar-la, l'has d'explicar. I jo crec que als nens se'ls hi ha de parlar normal i corrent.
4: Aquí estem d'acord, aquí estem d'acord, perquè hi ha pares que déu-n'hi-do, eh?
6: Això mateix.
4: Tens fills, suposo.
6: Sí.
4: I els parell. Hi parles normal.
6: Normal, intento, ho intento,
4: en
6: sí.
4: En català.
6: En català, sí. Bueno, fem el que podem també aquí, perquè a casa tenim una situació curiosa.
1: Què ha passat?
6: No, això li vaig explicar una vegada al Peyu.
4: Sí, jo recordo.
6: A casa hi ha 3-4 idiomes i tothom intenta sempre expressar-se amb el que no en té ni idea. És a dir, perquè si cadascú parlés el que sap, allò seria una situació molt rica que al final seríem tots políglotes. Anem tots enrere amb els idiomes.
4: La teva dona és russa.
6: I s'han caparrat en parlar en català.
4: Llavors tu deus intentar practicar el rus.
6: Jo no vull perdre el rus.
4: Els nens.
6: El nen petit, evidentment, ara té 5 anys i ja comença a parlar, però ha tingut del 0 a 3 molt difícil.
4: El gran ha marxat.
6: El que arribava. I el gran ha fotut el cap de casa.
4: Anem a lo que volíem anar des del principi, però...
6: On érem?
4: O sigui, a l'arrencada teva, però bàsicament... Ah, sí. Com vas a petar a Rússia, diguéssim? En quin moment et sembla bona idea? Com t'arriba la proposta? Ho proposes tu?
6: No va ser gaire meditat, tampoc. Jo tenia clar que volia anar a viure fora un temps, a passar una època fora de Catalunya, perquè no havia fet Erasmus ni res, i tan bon punt vaig acabar la carrera, ja em van donar feina al Rajoset i això, i jo havia planificat que marxaria un any a aprendre llengües, idiomes, a viure la vida... I al rebre una oferta de feina, tot i que no era gran cosa, vaig pensar, hòstia, ara has tenir molta barra, els teus pares t'han pagat aquí uns estudis, i ara me'n vaig a voltar, i tampoc som una casa allò amb molt de pasta. Aleshores, allò em va quedar dintre, suposo.
4: Sí.
6: I vaig decidir que em demanaria una excedència, fins que vaig fer 4 números i vaig dir, amb l'excedència no arribo ni a Gironella.
4: Bueno...
6: Perquè viuré una setmana a Gironella, m'hauré gastat tot i hauré de tornar. I després és quan me'n vaig adonar que tenim aquesta categoria laboral tan guapa nosaltres, de corresponsal...
4: Clar, no, tu no diguis nosaltres perquè jo no hi sóc aquí.
6: Bueno, que vius a fora i t'ho paguen.
4: Clar, clar.
6: És la teva feina, no?
4: Puc preguntar, després, què es cobra de corresponsal? Quan tu ets a Rússia, què es cobra fet de corresponsal? I la pregunta més important, cobres el mateix si ets a Rússia... que a Washington, per exemple, o a Jerusalem?
6: Sí, crec que... O sigui, és que això ha anat variant. Teníem, per una banda, que fèiem ràdio i tele. Hi ha corresponsalies que només fas ràdio o només fas tele. Nosaltres fem ràdio i tele, les dues.
4: Cobres més.
6: Cobres més, i després també tens un plus perquè estàs 24 hores disponible.
4: Sí.
6: És a dir, Putin no diu... va, m'espero dilluns a partir de les 10 del matí i ja la pot liar en qualsevol moment, no?
4: Sí. No m'has dit la xifra.
6: No, però és que és... És públic, perquè està publicat, es pot mirar, i jo no t'ho sé dir, però per una cosa només. És perquè t'ho paguen tot i després has de pagar tots els impostos a part.
4: Vale.
6: I allà, però mai he cobrat tant.
4: Vale.
6: O sigui, mai he guanyat tanta pasta com fent de corresponsal.
4: Fixa.
6: Això sí.
4: Home, és que aguantar allò, déu-n'hi-do, també.
6: Sí.
4: I tornaries ara o no, en perspectiva?
6: Sí, sí. És a dir, jo ho vaig trobar molt interessant, em va agradar molt.
4: Sí.
6: Fer de corresponsal està molt bé. I has de tenir també, crec, un... Bueno, cadascú és un món, no? Un determinat caràcter.
4: Si hòstia, necessites... sí, l'has de tenir, clar que l'has de tenir.
6: Collons, sí,
4: però no. Jo no hi aniria ni boig de... No.
6: Sí, no, vull dir que has de poder estar... Si necessites estar sempre envoltat, per exemple, dels teus amics o de la teva família o això, clar, no te'n vagis
1: no
6: a...
1: No pots fer-ho.
6: No te'n vagis a Rússia...
4: I menys en conflicte.
6: A la brava i tal, però és molt interessant. És a dir, per mi...
4: Quin és el màxim de prop que has estat de Vladimir Putin?
6: Com tu i jo, més o menys.
4: Què dius?
6: Sí.
4: Aquí, tal qual,
6: sí,
4: eh?
6: Sí, sí. El que passa que tu haguessis passat sense... Ui, que m'ho carrego tot. Haguessis passat sense ni mirar-me i jo t'hagués dit, president, president, president, i no haguéssim fet res. O sigui...
4: No veu parlar?
6: No.
4: Va passar de llarg. És que és raro, eh?
6: Amb
4: és raro,
6: 7 anys que vaig estar allà, ni una pregunta no vaig poder fer-li. No. Hi ha un dia que munten...
4: I què li haguessis preguntat?
6: Hòstia, això no ho sé.
4: No. Home, no sé. Doncs has de preparar-t'ho, perquè si un dia que has dit que sí...
1: Home, en 7 anys podies preparar alguna cosa.
6: Sí, encara m'ho estic rumiant.
1: Ja. I cobraves, eh?
6: Sí.
4: Diu que és quan ha cobrat més calés de tota la història i va estar 7 anys intentant fer una pregunta a Putin i encara no sap què li hagués preguntat.
6: No, perquè, clar, anava canviant. O sigui, els seus plans anaven canviant. T'has d'anar adaptant al moment, no?
4: Clar.
1: Però allò, Elias, què ha passat avui a Rússia? Avui res.
6: Deixa'm-ho rumiar. No, sempre he pensat molt si, per una banda, m'encantaria entrevistar-lo,
4: sí,
6: i per l'altra sí que em semniria saltant totes les preguntes com ell volgués, perquè és, clar, bastant hàbil a, en això. I després, un cop li haguessis fet 3 o 4 preguntes malparides, dormiries un mes amb, yeah, pensant...
4: Aquest
6: cafè me'l bec o no me'l bec, saps?
4: He sentit que tampoc t'agradaria passar a la història, diguéssim, com el corresponsal de Rússia, no? De...
6: No, perquè...
4: Com vols que et recordin? És que sembla que t'estiguis morint, eh?
6: Sí, vés a saber.
4: No se sap,
6: vés a saber. No, jo sempre he intentat fer la meva feina de manera molt honesta. Ara, per exemple, estic fent el Catalunya Nit i el faig tan bé com puc.
4: Ens agrada molt.
6: No sé com estaré d'aquí 5 anys, però està bé que et recordin pel que estàs fent en aquell moment. Mm. És a dir, allò de Rússia va ser molt intens. Jo crec que jo estava fent una feina digna.
4: Sí.
6: I el que passa és que les circumstàncies, que esclati una guerra i tan potent com aquella, em van posar en un lloc que si no, no hagués estat mai.
4: Te saps, els presidents de Rússia són fàcils, suposo, però aquí tenim un costum, que és que a veure si la gent se sap els presidents de Catalunya, perquè a vegades en sabem els d'Estats Units. Anem a provar-ho, Manel.
6: No me'l sé pas.
4: No els has pas de dir des del primer, n'hi ha 133, Generalitat de Catalunya.
6: Hòstia, ni puta idea.
4: Pots començar des de l'actual, que és Salvador Illa, i anar tirant enrere.
6: Ui, ja la liarem molt fort.
4: Salvador Illa és 133, aquest te'l regalo.
6: Anirem fins al 131, jo crec, no baixem gaire més.
4: 132.
6: A l'aragonès.
4: Correcte. Després, 131.
6: Puigdemont.
4: 130. Ai, t'has deixat Quim Torra.
6: Quim Torra, hem anat a 130 i prop.
4: N'has fet 2, eh? Déu-n'hi-do.
6: 2 punts.
4: 2 punts.
6: 2 punts, està bé, no?
4: I de Rússia, per exemple?
6: Sí, és que, clar, la història...
4: Vladimir Putin, i ja està.
6: Sí. Rússia té Medvedev i Putin, que van fer allò... Et guardo la cadira.
4: Sí.
6: Però és que comença el 91, la cosa, eh? Clar. Vull dir que la resta és Unió Soviètica.
4: Sí.
6: Vull dir que tenim molt poca cosa, Yeltsin i Putin.
4: Vull dir que allò d'en Pujol ens va semblar llarg aquí i...
6: Clar. Veníem... Gorbachev és Unió Soviètica. Si t'aprens Yeltsin, Putin, Medvedev, ja ho tens.
4: Mira, la selectivitat aprovada.
6: I fins al 2036 potser estarem així. Vull dir que...
4: Manel Elias, gràcies per venir a seure una estona a la Renaixença.
6: Ha estat un plaer.
4: Ens escoltem a Catalunya Ràdio.
6: Sí, vaig aquí a dormir una estona i segueixo
4: ja
6: jo.
4: Manel Elias, gràcies.
6: Bravo. A vosaltres.
9: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu portal i omple el formulari. Menja sa, caga fort i no temis la mort.
4: Àlex!
10: Què passa?
4: Com estàs?
10: Bé, fa molt bona olor el Manel.
4: Sí que és veritat. Sí?
10: Sí.
4: Deu ser un costum de Rússia. Què dius? Com vas? Què ens portes?
10: No he estat a Rússia, he estat al Departament d'Objectes Perduts del Festival Cruïlla.
4: Ah, sí?
10: Sí.
4: I per quin motiu?
10: Bueno, és evident que la gent s'estarà preguntant què tenen a veure els objectes perduts amb els mitjons.
4: Sí.
10: És una mica com els polítics i els prostíbuls o les cases de barrets, no?
4: Ara no ho segueixo.
10: És igual de... És igual del color que siguin, però sí, no seria tan estrany trobar-te un mitjó a un departament d'objectes perduts.
4: Sí, senyor,
10: no?
4: Perquè es perden molt sovint els mitjons. Sí, bueno, sí. Jo a casa tinc un gos que se'ls menja.
10: Sí.
4: I els caga sencers. Bueno, o a vegades el sí, millor.
10: Potser perquè... hauria d'haver anat a casa teva a veure com cagava el teu gos en comptes d'anar...
4: No és un reportatge gaire radiofònic.
2: Però que tens... Hi ha dibuixos de botifarres, per exemple, els mitjons.
4: No, se'ls menja per, no sé, l'olor li agrada, no sé què és. És un mastí espanyol, el gos.
2: Ah, bueno, està tot dit.
10: Perfecte.
2: Està tot explicat.
10: Bueno, voleu que us posi, vull dir, he anat a...
4: Home, si has treballat, ensenya'ns-ho, com a mínim.
1: Sí.
10: Vaig anar a parlar amb el Marcel i vaig haver d'esperar.
4: On és això, perdona?
10: Al Festival Cruïlla,
4: sí,
10: a Barcelona,
4: però...
10: perdoneu.
4: A Barcelona hi ha un lloc...
10: Sí, al Parc del Fòrum fan el Festival Cruïlla.
4: I la seu dels objectes perduts és allà, també.
10: O sigui, és de dins del festival, vale. No? Perquè m'ha costat una mica parlar amb departaments d'objectes perduts.
4: Ah,
10: la
4: sí?
10: Gent, sí?
4: No
10: la
4: volen
10: dir-ho, no,
4: eh? No està obert a ensenyar el que es perd.
10: Sí.
4: I s'ho perda.
10: Sí.
4: Així es va anar al Cruïlla, va, vinga, aviam. Amb qui vas parlar?
10: Amb el Marcel.
4: Marcel. Aquest és el jefe dels objectes perduts?
10: El màxim responsable del departament d'objectes perduts. I vaig haver d'esperar fins a 2:15 a la matinada,
4: sí.
10: I això és el que vaig trobar.
11: En aquest cas, veus, tenim un mòbil,
10: Estem veient un mòbil.
11: Unes ulleres. Jo crec que déu-n'hi-do la graduació que tenen. Després hi ha un mòbil amb una enganxina de Peppa Pig.
10: I això és tot el que tenim, eh?
11: Avui sí.
10: Jo he esperat a les 12:30 de la nit perquè hi hagués aquí objectes perduts.
1: I no hi ha res!
10: Què teníem? Què teníem? No.
11: Res, una motxilla, unes ulleres de pasta i un mòbil amb una enganxina de la Peppa Pig.
10: Teniu aquí el temps que he perdut de les 6 de la tarda fins ara?
11: No ho has perdut, no ho has perdut. Has pogut gaudir del festival? No.
10: Clar.
4: Vas fer el reportatge per poder anar al festival, exclusivament?
10: No, perquè jo actuava a les 6 de la tarda.
4: Ah, amigo.
10: L'hora de la gent poc coneguda, doncs allà actuava jo. I vaig haver d'esperar fins aquí.
4: Molt bé.
1: Tu, una cosa, el mòbil de la Peppa Pig és el de la meva filla.
10: Ah, sí. Ostres.
1: Sí.
4: Vale.
1: Sí, el va perdre ella.
4: Li passes el telèfon d'en Marcel.
10: Ja li passo. Sisplau. Ja li passo. Bueno, una mica després d'això, pues, em va venir al cap una altra pregunta pel Marcel. Endavant amb la pregunta. Aviam. Algú ha vingut a demanar alguna pèrdua metafòrica? Tipus, he perdut les ganes de treballar. Me les podeu tornar, sisplau?
11: Hòstia. No, jo crec que des d'aquí nosaltres els hi fem més metàfores amb ells. Els hi fem bromes i així. Hi ha gent que no les encaixa bé, eh?
4: Clar.
10: Com per exemple, potser ve algú allà et diu, he perdut la cartera i quina broma li fas tu?
11: Jo estic perdent la paciència, saps? Jo què sé, saps? I em semblen, tio, però que de veritat...
4: Home, és un tio d'orillo com a carregat de departament.
10: És més simpàtic del que sembla aquí, eh?
4: Clar, però... També em poso en la seva situació i entenc que sent un festival, que la gent també veu i tot plegat,
10: clar,
4: es deu presentar gent complexa, també.
10: Sí, sí.
1: Complexa.
12: De bona manera de dir.
4: Per no dir borratxos, he donat moltes voltes.
10: I em va dir que el que més perd la gent és claus i carteres. Ah. I jo li vaig preguntar si algú havia perdut algun mitjó alguna vegada i això és el que em va dir.
11: Per perdre el mitjó és d'haver perdut la sabata, suposo, prèviament.
10: Clar.
11: Ahir una persona va perdre la sabata.
10: Ahir va perdre una sabata.
11: Ahir una persona va venir... Perdoneu, t'ha arribat una sabata... Li perdonaves, mig descalça. Va, no, és una amiga que s'ha quedat allà asseguda perquè va mig descalça.
10: Com?
11: Com has perdut una sabata?
10: O sigui, però no un mitjó, havia perdut una sabata.
11: La sabata. El següent pas suposo que era el mitjó.
10: Bueno.
4: Sí.
10: La Ventafocs.
4: La Ventafocs va perdre una sabata.
1: És veritat.
11: Sí, sí.
4: No portava mitjons, la Ventafocs.
10: No ho sé.
4: No ho sé, no.
1: De llana.
10: I, bueno, per acabar, ja li vaig preguntar al Marcel que on creia ell, com a expert en objectes perduts, que on anaven els mitjons que perdíem.
4: Ep! Aquí és un tema, això.
10: Això és un tema.
4: És un tema.
10: Com a expert en objectes perduts, on diries que van els mitjons desemparellats?
11: Jo crec que és almenys a la rentadora.
10: Ja ho heu sentit, amics i amigues.
11: Sens
10: almenys
11: dubte.
10: A la rentadora, eh? Perfecte.
11: Perquè sempre el perds quan vas estendre la roba.
10: Totalment.
11: L'únic procés que ha sigut, la rentadora.
10: O sigui, el teu missatge per, com a expert en objectes perduts...
11: Sens dubte.
10: Vale?
11: Desmunta la rentadora, això ho podeu provar a casa. Has de desmuntar la rentadora i buscar a veure si hi ha algun mitjó perdut per allà dintre.
4: O sigui... Van dins de la rentadora.
10: Dins de la rentadora.
4: Però això també ho està dient, perdoneu, per posar en context, ho està dient un senyor que treballa al Departament d'Objectes Perduts del Cruïlla,
10: bueno,
4: amb tot el respecte, bueno, però no és un expert en rentadores, ara, tampoc.
12: No, gens ni
10: jo volia donar un missatge als nens i nenes de Catalunya. Agafeu un tornavís, d'això tot el que estigueu fent,
0: no,
10: i aneu a desmuntar la rentadora del vostre
0: no, barri. No, no, no.
10: Sí.
4: Cuidado. No,
10: sí, i ens veiem la setmana que ve.
4: Poseu en quarantena, perquè ho ha dit un senyor del Cruïlla, no ho ha dit Carlos Núñez, que era l'experto en lavadores.
12: Ah, sí.
4: Recordeu l'anunci?
12: Era molt fan.
4: Hola, soy Carlos Núñez y a esta rentadora... Rentadora no, perdó. A esta lavadora le hemos tenido que cambiar el cesto por culpa de la cal. Això és un anunci que es va emetre per televisió.
12: I això t'ha quedat, gravat.
4: De tot el que vaig veure a la tele de la meva infància, m'ha quedat això.
12: Així estem.
10: Ja no es fan anuncis així, eh?
4: Per sort.
10: Per sort.
4: Bueno, sí que se'n fan, eh? Encara es fan aquells que parteixen la pantalla pel mig de detergent i fan amb un detergent habitual i amb el detergent...
1: El dels pallassos.
4: El dels pallassos.
12: És boníssim.
4: Allà, la figura del pallasso...
1: Jo vaig fer el càsting.
4: Per fer un anunci d'aquests.
12: Feia el pallasso brut.
4: És el mateix, el tio?
1: No.
4: No, eh? És un altre, eh?
1: Un dos.
4: El guapo era el Farelo, l'altre. El que anava net era el Farelo. Àlex, escolta, vas actuar al Cruïlla.
10: Sí.
4: Va anar bé?
10: Genial.
4: Sí?
10: T'he dit, a l'hora dels pocs coneguts
4: bueno,
10: és la millor hora.
4: Però hi havia gent.
10: Eh?
4: Hi havia...
10: La mateixa gent que està mirant això el 33.
4: No, home, no.
10: No, no, però vaig estar molt bé.
4: Hi ha molta gent que ens mira.
10: Endavant amb el Festival Cruïlla.
4: Sí. Que em convidin l'any que ve.
10: Sí, sisplau.
4: Si pot ser més cap a quarts de 10.
10: Sí.
4: Àlex Vila, moltes gràcies. Fort aplaudiment per ell.
1: Bravo.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Doncs això és Californication, de Red Hot Chili Peppers.
2: Home.
1: El baixista de la banda, en Flea, és conegut per aparèixer en moltes ocasions als concerts amb poca roba i amb uns mitjons ben cridaners d'aquests de dibuixets apujats fins als genolls. Però a l'inici de la banda, quan van començar, apareixia només amb un sol mitjó. Un mitjó que no portava els peus, sinó que el feia servir per cobrir una altra de les seves extremitats.
0: Què dius?
1: Sí.
3: Els del rock and roll?
0: Sí, déu-n'hi-do, eh? I perquè això no li he vist fer amb en Lluís Llach, per exemple.
3: No.
0: No, jo no l'hi he vist
4: fer. Que no l'hagis vist fer no vol dir que no ho faci.
0: L'hi he vist fer.
4: Amb una xíndria dibuixada.
0: En fi, Red Hot Chili Peppers, i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'arribada de l'home a la Lluna.

0: Avui us presentarem en Cruz Valdiri, un canitx de 4 anys.
1: Cruz Valdiri. És un gos Valdiri. Amb nom i cognom?
0: Sí, tu.
1: Cruz Valdiri, eh?
0: Té molt, molt pedigrí. Té molta classe, el
1: bueno,
0: Cruz.
1: Bueno.
0: És el gos de la Clàudia de Sabadell i és, a veure, com dir-ho, és especialet. És orgullós, és presumit i una mica fanfarró.
1: Bueno, és que Sabadell, si no Sabadell et trepitgen, eh?
0: A veure què n'has de dir de Sabadell, tu. Eh? Jo sóc de Sabadell.
1: Mira'l al gos, que maco. Oi tal? En Cruz Valdiri.
0: De fet, a casa admeten que és un pèl classista. Passeja fardant la pilota que porta a la boca davant de tots els altres quissos.
1: Sí.
0: I se'ls mira amb superioritat.
1: Molt bé.
0: És especialet.
1: Molt bé.
0: Però en Cruz Valdiri és un bon gos. Tot i que té coses a millorar.
1: Sí?
0: Sí. Sobretot, un tret característic que no ens agrada gens, a veure com dir-ho, en Cruz Valdiri és racista, nois.
1: És racista?
2: No fotis.
0: Sí, sí, sí. Quan es creu amb una persona de pell fosca, es fot abordar com un desesperat.
1: Hòstia, sí. Situació incòmoda, per al propietari, diguéssim.
0: És... Quina cara t'has de quedar.
3: Doncs que posi paciència perquè ens l'emportarem a un lloc on molta gent té la pell enfosquida. Som a Marahatta, l'actual Manhattan. Ens situem a l'any 1626.
1: Avui passegem el gos en el dia en què es va comprar Manhattan per $24. El colonialisme europeu viu el seu moment àlgid. Els espanyols, els anglesos, els portuguesos i els holandesos s'han instal·lat definitivament a Amèrica. I de mica en mica se l'estan fent tota seva. Alguns ho han fet exterminant tot el que troben i altres sense causar estralls. D'una manera o d'una altra, els europeus s'han fet els amos d'Amèrica i de retruc han convertit els indígenes que hi vivien en una minoria.
4: Coi d'estrangers, cada dia n'hi ha més. És impossible caminar 5 putos metros sense trobar-te'n un.
5: Sí. S'ho estan carregant tot, eh?
4: Tot.
5: Voltes pel carrer i fot pena.
4: Va.
5: No sents parlar llengües algoquines.
4: Gens.
5: Només sents xerrar en castellà, en anglès i en holandès.
0: Sí. Mira, avui m'he creuat amb uns europeus sortint de casa
4: sí.
0: I els dic... Guai, coquina!
4: Sí.
0: I s'han quedat amb una cara...
4: Ja.
0: Però t'ho juro, és que ni això en tenen.
5: No,
0: eh?
5: No entenen res.
0: Res.
5: No, tot és buenos días,
4: buenos días.
5: Good morning,
4: morning.
5: I guten Tag. Guten Tag.
4: Guten què?
5: Guten Tag.
4: Bueno, sí.
5: Guten Tag. No saps si diuen bon dia o es volen cagar.
4: Ja. Sí. Tan maco que és, guai, coquina,
0: Guai, coquina,
4: de bon matí.
0: A mi no m'agraden gens, aquesta gent. Gens.
1: Com veieu, hi ha indígenes que no es refien dels europeus, com els Lenapes, la tribu que habita a Manhattan. Viuen en un territori frondós i ple d'animals que ha cridat l'atenció dels holandesos. S'han proposat colonitzar el territori.
4: Collons d'holandesos.
1: Amb els colonitzadors holandesos hi ha arribat en Cruz Valdiri, el nostre gos, que només d'arribar s'ha tornat ben boig. Es passa el dia buscant animalons només per fer el fetxent de davant seu, presumint de la seva pilota que porta a la boca. I això no és el més greu. El pitjor és que cada cop que en Cruz Valdiri topa amb un indígena, comença a abordar com un desesperat i ensenyar-li les dents.
4: Coi de gos, com més petits, més emprenyadors són.
5: Coi d'holandès! Aviam si vigiles el quiso aquest, que em fot uns insurs cada cop que el trobo.
3: Li prego que disculpi el meu gos, és un intolerant. Cruz Valdiri, per favor, deixa en pau aquests pobres desgraciats.
4: Com que pobres desgraciats? Què diu, que la mare que et va... Hosti...
1: Els Lenapes n'estan farts dels holandesos, no se'n refien. Estan segurs que si els dones un dit t'acaben agafant el braç sencer, com tots els europeus.
4: Ja.
1: Només es relacionen amb ells si és per fer negocis. Però els colonitzadors europeus saben guanyar-se la seva confiança i ho fan mitjançant el comerç. Com que tenen diners, els Lenapes s'acaben adonant que poden treure un benefici de mantenir relacions comercials amb aquells europeus tan rossos. Que són molt rossos els holandesos,
4: Tia,
5: mira'm a mi.
4: Sí.
5: Mira'm a mi.
1: Tots holandès?
5: No, ros.
1: De petit, ros.
4: De petit ho era.
5: De petit
4: era holandès. No? Ara t'has anat ja ets més espanyol. Ara. Però eres molt holandès de petit.
1: Sí. Sempre tendeixes a la vida a anar sent més espanyol.
4: Sí.
1: Us heu donat compte d'això?
5: És la gravetat.
1: De la situació.
4: Sí.
1: La relació comercial més habitual és la compra-venda de castors. Aquests animals van molt buscats pels europeus, perquè la pell de castor va molt bé, es veu, per aïllar el fred i la humitat. Gràcies al comerç de castors, que has de saber si no saps ni què és un castor.
4: Sí, és allò d'en Florentino Pérez, no?
1: A la plataforma aquella. Les relacions comercials entre Lenapes i holandesos són cada vegada més habituals. Per més que en Cruz Valdiri s'emprenyi, s'haurà d'acostumar als indígenes.
3: Hello, guten Tag.
5: Hi som, els collons d'holandès. Ni guten Tag ni merdes, eh? Aquí se saluda com Déu mana.
4: Ara, I escolti, escolti, aquest gos que no para de bordar... El...
6: Mare, que va... Fora de la botiga, eh? Fora de la botiga, aquest gos.
3: Tranquils, Cruz Valdiri, espera'm a fora, si us plau. Els prego que disculpin les maneres d'en Cruz Valdiri. No està acostumat a la gent diferent.
5: Com que diferent? Què vols dir diferent, coi d'holandès? Sou vosaltres els diferents.
4: Va, Joan, calma-te, calma, Joan, anem al gran. Anem a... Què vols, coi d'holandès?
3: He vingut per fer una adquisició de castors. Els vull comprar tots els exemplars que tinguin.
4: Ha dit que els vol comprar tots?
5: Això m'ha semblat. Ha dit tots?
3: Sí, tots.
5: Tu, coi d'holandès, tots els vols comprar?
3: Com més en tinguin, millor.
4: Hòstia, tot...
5: És que tots són molts, coi d'holandès. No costarà molt de cèntims, això, eh?
3: Oh, no es preocupin. Abans m'acabaran la paciència que els diners.
5: Hòstia, que bé, nano, coi d'holandès, perfecte, eh? Sí. Thank you, coi d'holandès.
4: Sí, bueno, thank you és en anglès, beneït. En holandès es diu badang.
5: Què dius?
4: Badang.
5: Badang?
4: Badang.
5: Badang? Badang.
4: Ara mateix li preparem els castors, senyor holandès. Moltes badang.
5: Vol que mentre li preparem li porti un bol amb aigua pel quiso? Badang?
0: Badang? Però què és aquest xivarri? Què hi fot aquí aquest coi d'holandès? No.
4: Va, no.
0: No és l'amo del coi d'holandès, del cony de gos aquest que porta sempre,
4: nena,
0: sí o no?
4: Nena, frena. Sí, calla-me, frena. Tinga respecte pel coi d'holandès, eh? Vull dir, que ens acaba de dir que ens vol comprar tots els castors que tenim al magatzem, eh?
0: Què dius? Què dius que...
4: Tots?
0: Però tots?
4: Tots, quan dic...
0: Tots els...
5: Tots, i perquè no en tenim més, vull dir, perquè els tenim tots, vull dir, si tinguéssim més de tots, també ens els compraria. Però és que els tenim tots, llavors ens ho vol comprar tots.
4: Tots.
5: En tens més de tots?
0: Holandès, mucho... Muchas gracias... Com es diu això?
1: Parli en català, home. Oh. És que ja vam començar aquí malament.
0: Ja.
4: Tot ve d'aquí, eh?
1: És que tot ve d'aquí.
0: No me'n recordo com era la frase. El perro, tu, és muy maco. Muy maco, maco, maco, és el perro.
1: El gos és preciós, senyor holandès. Amb temps, els lenapes agafen confiança als holandesos. Una errada que al final acabaran pagant. Resulta que els holandesos... Qui ho havia de dir? Són igual de penques que la resta de colonialistes. L'únic que volen és prendre'ls tot el que tenen. I ho tindran ben fàcil perquè els lenapes són uns ingenus que ni s'adonen de les seves intencions. Jo no volia dir res, però amb el nom ja pagava.
4: És que si ets un lenapa...
1: És que déu-n'hi-do, eh?
4: Si ets un lenapa ja es veu que t'ho fotran tot.
1: Hòstia, nano, on te vas amb aquest lenapa?
4: Pobre canalla, també.
1: La tribu no sap negociar i els entabanen constantment. Se'ls dona especialment malament negociar terrenys, perquè culturalment no els hi entra al cap que la terra pugui... comprar-se o vendre's.
5: Clar.
1: No tenen amo, les terres, i els holandesos ho aprofiten per comprar-los al territori a preus de riure.
7: Hallo, Guten Tag.
5: Guten, el de les pells de castor. Guten Tag, bon home.
4: Què? No veieu el gosset aquest petit? I guaita'l, que és maco aquest gos, eh? Tan simpàtic, eh? Guaita'l.
1: En la reunió amb els lenapes no hi ha en Cruz Valdiri. Ah, llavors estava fent el gos.
4: Ah, sí, de fer que feis el gos.
1: Ella com més forçat a fer de gos.
4: Ja, el guió no s'entén res, eh, meio?
5: Qui era aquest?
4: No, era un client que hi havia allà.
1: No hi era el gos. Oblideu el que heu sentit. El gos no hi era, perquè l'holandès l'ha deixat a casa.
4: Clar.
1: També anar amb aquell gos tot el dia.
4: No, ha de ser molt carregós,
1: El nostre quiso racista es distreu al carrer tot sol bordant els lenapes. Però el que ens interessa ara no és el gos, sinó que és saber com van les negociacions. Escolteu.
4: I què, estimat senyor holandès, què es deu avui, la seva visita?
3: Oh, doncs el mateix de sempre. Ah. Soc vingut a fer negocis.
4: Però ahir... Molt bé.
5: Treu els castors, que ha tornat l'europeu.
3: No. Avui res de castors. Ah. Soc vingut a comprar-los les terres.
4: Què dic? Les terres?
5: Les terres?
0: Sí. Què diu, les
3: sí,
0: terres?
3: Sí, les terres.
0: Les terres?
4: I ens ho diu a nosaltres?
3: Que potser no en sou vosaltres, els propietaris. O ho porta ella?
0: Qui, jo? Jo? Per què diu aquest simple? És ben bo.
4: Aquest holandès també. A veure, senyor holandès, no ho sé. Nosaltres vivim aquí. Vam néixer aquí, som aquí. Però, cony, tot això ja hi era.
5: Ja hi era abans.
4: Ja hi era aquesta tèpica. Què ens diuen nosaltres?
5: No té cap ni peus, això que diu. Què li fa falta? A veure, aviam, parlem clar. Un tros de pati per cultivar alguna cosa? Doncs vostè mateix.
0: Gafi.
5: Es posa allà aquell racó d'allà.
4: Allò no fem servir.
5: Allà. Tot allò, foti cebes, foti el que vulgui.
1: Cebes a la napa.
5: El que es planti a Holanda.
4: No, una mica de marihuana, li planta. Que vulgui, seu, això.
1: En qüestió de poc temps, en Cruz Valdir i la resta de colonitzadors van quedant-se amb més tros. A Manhattan, cada vegada hi ha més holandesos i menys la Napas. Bueno. La colònia s'expandeix i els indígenes ja són una minoria. En Cruz Valdiri està encantat. Té terreny de sobres per córrer amb la pilota, però no en té prou. Com la resta de colons, sempre en vol més. Entre els seus lladrucs... Ara sí que ho puc fer.
8: Sí. Ara sí, yes, yes.
1: El faig bé, el gos petit,
8: sí, sí,
1: eh, que sí?
8: Sí, sí, sí. Surt d'aquí, surt d'aquí. M'han enganxat a la cama.
1: Fan una cosa molt violenta, que és fer-te l'amor a l'espinilla.
0: Sí, ja, terrible.
1: Sí, sí, sí.
0: És molt violent.
1: És horrorós.
7: Sí, sí, sí. Està bé que ho diguis, fer-te l'amor.
1: Sí, sí, sí. Perquè he intentat treure-li caràcter sexual, diguéssim. Sí, sí.
8: Però fer-te l'amor a l'espinilla és una frase que no havia sentit mai.
5: Potser és la primera vegada que es pronuncia. Sí.
1: Bé, els lanapes tenen la sensació que els estan enredant. La teníem tots una mica. Però ells se n'han adonat ara. S'estan emprenyant una mica. La tensió entre ells i els colonitzadors va en augment.
4: Escolti, senyor holandès, li volíem comentar una coseta.
5: Això, volem... Hauríem de parlar d'un tema.
7: Ah, què us passa ara? Què voleu, pesats?
4: No, res, a veure, senyor holandès, que fa dies que veig que s'ha instal·lat aquí, i bé, és per saber si tenia pensat anar marxant.
7: Marxar?
4: Sí.
7: Per què hauria de marxar?
5: Bé, fa dies que és aquí... Sí. I ens fa falta aquell tros, aquell trosset que ha agafat vostè, hauríem de recuperar per plantar coses nosaltres.
4: A veure, senyor holandès, també li diré... És que aquest no para de bordar, que me fa l'amor a l'espinilla, saps?
7: Per començar, en Cruz Valdiri el deixeu tranquil amb les seves fílies. I en segon lloc, no tinc per què marxar. Aquestes terres són meves, us vaig pagar per elles.
4: A veure... Sí, home, a veure, pagar. Vull dir, ens va donar uns centimots i... I li agraïm, I li agraïm, però allò era perquè volia plantar unes coses, no?
5: Ai, ja les ha plantat.
4: Ja està.
5: Home, ja està. Mira, ara, jo penso que hauria d'anar a recollir dels trastets.
4: Sí.
5: Tampoc va pagar tant, eh?
4: Això, que amb el que va pagar dona per estar-se una temporadeta. Ah. És com anar a passar unes vacances. Però ara ja fa temps que hi és i ens fa falta aquell tros, senyor
0: Bondet. Tu, què? Ja li heu dit al menja tulipans aquell que foti el camp d'una vegada?
7: Senyora!
0: Què?
7: Jo he pagat per aquestes terres, ara em pertanyen.
0: Què tant de pertanya, tu? Sí, la terra, holandès, la terra no té propietat.
4: Ara.
0: És de tothom,
4: ara,
0: la terra.
4: Ara, és seva, no, és de tots.
7: És d'aquest
4: i és d'ella i és seva. I és de l'altre i és de tots, aquesta.
0: Marxa, home,
4: de puta! Ara! Per sant!
0: Marxa!
1: Calma, nois, freneu-vos una mica.
8: Bueno, també l'insult més gros l'has dit tu, eh?
1: És veritat. M'hem valentonat.
4: Sí.
1: Estava còmode.
4: Sí.
1: Entre la Napas m'he sentit valent.
8: Sí. El que fa la massa.
1: He tret el que no vaig poder treure el 2017. M'ha sortit tant. Ha set com... Ara és el moment.
8: Putos holandesos.
1: Sí, exacte. Ja ho veieu, sense fer fressa, els colonitzadors s'han quedat gairebé tot Manhattan.
8: Sí. Que també...
1: No sabíeu pas d'on venia, Manhattan.
5: No.
8: Però també l'evolució trobo que és molt...
5: És poca.
8: Un text de Manhattan i ara de Manhattan, collons.
1: Sí.
8: Per què heu fet el canvi?
1: No calia. De fet, l'etimologia té aquesta part, que jo sempre és... No, mira, digue'm una paraula.
5: Telèfon.
1: Ve del llatí tofonar infuns. I dius, bueno...
8: No, vull dir que a vegades... Això és veritat, això que has dit?
1: No, això no.
0: Tàifon i tòfona.
1: Em refereixo.
8: És un telèfon no per anar a buscar tòfones.
1: Que a vegades et diu, ve del llatí, i et diuen una paraula en llatí que no s'assembla una merda a la paraula actual.
8: Però el que diu que ve del llatí, com collons ho sap?
1: No ho sap, s'ho inventa.
8: Si té 30 anys.
1: Si el llatí se l'inventen sobre la marxa.
5: Els capellans se'l van inventar.
1: Se'l van inventar els capellans.
8: Estàvem
1: a Manhattan. A mesura que els holandesos han anat comprant terreny, han expulsat els lanapes, fent que s'acabin apropiant de tot el territori. El pas definitiu es produeix quan els colonitzadors aconsegueixen que els lanapes acceptin signar la compra-venda més irrisòria de tots els temps. Atenció. Els colonitzadors compren Manhattan per només $24.
0: Hòstia! Oh, sí!
5: Són 4.000 pèls, això!
4: No, això és el preu d'un menú, eh?
1: Sí.
4: És el preu d'un menú. Hòstia, una serronada tan grossa, pobra gent.
1: A veure, vas a fer el menú a puestos bons, eh?
8: Sí. Perquè
1: és menú...
8: Bueno, perquè...
1: Menú ejecutivo, eh?
8: Bueno, collons, hòstia, estic a la Renaixença, saps? Vull dir que...
0: Escolta, Peyu, que m'agrada molt tot això que ens expliques,
1: sí.
0: Però Què ha passat amb el gos?
1: Doncs el gos... Amics meus, en Cruz vol dir...
0: Passis patir, eh?
1: Què voleu saber? Suposo si és viu o és mort.
0: El primer gos racista.
1: El nostre amic,
8: sí?
1: Cruz Baldiri, és viu!
5: Viva!

0: ara es coneix com a Nova Amsterdam, ciutat que es va dir així fins que una guerra contra els anglesos la van convertir en l'actual Nova York, s'hi va veure passejar en Cruz Baldiri, orgullós i fanfarró com sempre. El van veure sempre amb la pilota a la boca. Diuen que només la deixava a terra per poder abordar els indígenes que es trobava de tant en tant.
1: Fenomen.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres...
2: I amb el vostre esperit!

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres, que et facin marxar lluny.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Donald Trump amenaça amb destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. Fa uns minuts, en un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten la República Islàmica i que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant un any. Tot plegat després que la Casa Blanca s'hagi mostrat disposada a reprendre el diàleg si l'Iran reobre l'estret d'Hormuz. De la seva banda, també aquesta matinada, el ministre iranià d'Exteriors ha acusat els Estats Units d'incomplir els compromisos de l'alto al foc. Que en un missatge a X, el cap de la diplomàcia iraniana, ha assenyalat Washington per restablir les sancions econòmiques contra Teheran. Més notícies ara amb la Núria Har.
2: Continua actiu l'incendi d'Almeria, que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Per ara, l'autòpsia de les 12 víctimes mortals no les ha pogut identificar.
1: S'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres. Va morir dijous. Més de 3.200 persones han patit un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana aquí a Catalunya, segons dades del Departament de Salut. Gairebé 170 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i majoritàriament són pacients de més de 70 anys. A més, aquest any les consultes per calor s'han avançat gairebé un mes respecte a l'estiu passat, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica.
3: Lo que estem veient és que, per una banda, aquest any els episodis de calor molt intensa han començat abans, perquè ja des de principis de maig van començar, i no només això, sinó que la durada és molt més perllongada que en anys anteriors.
2: Les aplicacions Instagram i Facebook hauran de canviar el seu disseny per provocar menys addicció si no volen exposar-se a una multa milionària de la Comissió Europea. El govern comunitari considera que aquestes xarxes posen en risc la salut dels usuaris i vulneren així la llei europea dels serveis digitals perquè obren la porta a comportaments compulsius. Tot això pot enganxar els adults, però sobretot els infants, tal com ha advertit el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Reiner.
4: Els infants experimenten ansietat, depressió i falta de son. Farem que les plataformes digitals retin comptes. Les grans tecnològiques no guanyaran diners a costa del benestar dels nostres nens.
2: Gairebé la meitat dels nens europeus de 12 anys utilitzen Instagram i el problema, diu Brussel·les, és que els controls parentals no funcionen.
1: La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona ha inaugurat aquest divendres dues exposicions que vinculen l'art amb la literatura i la política. D'una banda, Buit. És una retrospectiva que reuneix per primer cop els diàlegs artístics del pintor Frederic Amat amb poetes i pensadors com Octavio Paz o J.B. Foix des dels anys 70. De l'altra, la poeta i actriu Juana Dolores debuta en l'àmbit museístic amb Declaració d'amor a Lenin, una videocreació sobre la idea que tenim de l'amor que ella troba massa burgès.
5: Per estimar una ha de saber odiar. Per tant, no deixa de ser una defensa de l'odi de classe. Jo sí estic a favor dels discursos d'odi, perquè un per estimar ha de saber què s'ha d'odiar, i és així. I per tant, quan una parla d'odi de classe, parla de ressentiment, parla de rancor i parla d'expressar-los amb insolència, no?
1: Totes dues mostres, gratuïtes i fins l'1 de novembre, tanquen l'etapa de 10 anys de Valentín Roma al capdavant del centre, ara que ha estat nomenat nou director del MACBA. En esports, la selecció espanyola de futbol, amb quatre catalans titulars, s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. A Los Angeles, el combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 2-1 a Bèlgica en partit de quarts. Jugarà contra França. El Barça i el Borussia

0: Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més de variables. En bàsquet, el Barça ha sabut que el pivot nord-americà Moses Wright, fitxat per, però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé fins al 2030. La penya ha anunciat de la seva banda el fitxatge de l'Alé pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià té 30 anys, arriba procedent de l'Unicaja i ha signat fins l'any 2028. I victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier a la setena etapa del Tour de França. A la general, sense canvis, l'eslové de l'Emirates, Tadej Pogacar, continua amb el mallot groc de líder.
1: Fins aquí les notícies.
2: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
5: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
7: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
9: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm.
8: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
14: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
15: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
16: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
17: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
14: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
17: Tot es pot parlar.
14: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: dia i bona hora. Arrenca una nova edició del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Des d'ara i fins a les 7 del matí, obrint aquesta nova temporada d'estiu. Aquest cap de setmana ens acostem a dues cites que fan de la música tradicional una experiència compartida. Pujarem fins a la Seu d'Urgell per descobrir una nova edició dels Set Inferns, festival que converteix els Pirineus en escenari de música, cultura i territori entre l'arrel i la improvisació. I també ens aturarem al cap de setmana del diatònic, que torna a reivindicar l'acordió diatònic com un dels grans instruments de la música popular i tradicional catalana, amb epicentre a la població de Mont-roig del Camp. Aprofitant l'estiu, recuperarem una de les novetats discogràfiques més destacades de la temporada, Jota per Cobla, el projecte que uneix els Quicos, Marcel Caselles i la Reus Jove per demostrar que la Jota i la Cobla comparteixen molt més del que semblen. Amb la Dolors Jornal a la producció, Quim Rullan a la direcció i a la locució. Comencem aquest nou Mans a Catalunya Ràdio, amb l'arrel a la Ràdio Nacional.
1: Cada dissabte, a primera hora, el país sona a Mans.
0: Som-hi! I les primeres notes seran d'Agustí Borgunyó amb la Cobla Sabadell, la sardana Collserola.

0: Aquesta era la sardana Collserola d'Agustí Borgunyó amb la cobla Sabadell. Una cobla i una sardana que podreu sentir avui al 18è aplec de Castellbisbal tarda i vespre, on també hi sentireu les cobles Ciutat de Terrassa i Marinada.
1: Cançons que connecten amb la terra.
0: I ara us parlem, com us dèiem, del treball que ha sortit fa poc i que porta per nom Jota per Cobla, amb la Reu Jove, Marcel Caselles i Quico Alcèlio, el noi i el mut de Ferreries.

0: Hi ha projectes que neixen d'un concert, d'una trobada, d'una idea puntual, i hi ha d'altres que han de madurar durant anys fins a convertir-se en un disc. El cas és Jota per Copla. La nova proposta coneix l'univers musical de Quico el Cel i el Noi Almut de Ferreries amb la Copla Reus Jove sota la direcció del músic Marcel Caselles. Un treball que fa dialogar dues de les grans sonoritats de la música popular catalana, la Jota, a les Terres de l'Ebre, i la Copla. Ens acompanyen avui l'Arturo Gaia i en Marcel Caselles. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: Gràcies per venir fins als Estudis d'ICAT amb aquesta proposta que fa un pont de país, que uneix, però que ja té tot un bagatge de... No sé si són 12 o 13 anys al darrere, Arturo.
1: Bueno, la idea inicial va... No sé, ara m'has fet pensar quants anys fa.
0: El 2014, però... m'assembla sí. Que devia ser, oi?
1: Sí, a partir d'una idea del Jesús Ventura, del estimat Jesús Ventura, que vam descobrir que era fan, que era seguidor de Quico el Cel i el Noi Almut de Ferreries, no ho sabíem, i ell va tindre la idea d'arranjar uns quants temes nostres, però mira si era fan que fins i tot havia arranjat allò que es diu una cara B, temes d'aquests que no sonen mai. I els va arranjar per a fer un espectacle de dansa en les bars Reus Dansa, en un amic seu, el Ricard Roig. I allí a partir d'allí vam fer uns quants bolos d'un espectacle que estaven la Cobla Reus Jove i els Quicos al servei
0: d'una dansa,
1: no? I allò va quedar com una assignatura pendent el gravar-ho, que en quedés testimoni. Des d'aquell moment ja vam pensar que algun dia es gravaria. Bé, en la mort sobtada del Jesús Ventura, pues vam pensar que a més de deixar testimoni d'aquell projecte, d'aquella fusió interessant de músiques, era el moment també de retre-li un homenatge, no?, en la seva memòria.
0: De quina és la cosa, de quina és el projecte, aquest Jota per Copla? Ha sortit aquest mes de maig, que per cert, dates ja, 11 de juliol, dissabte que ve, podrà sentir-se a Roda de Ter, amb el Roda Folk. Marcel, en Jesús era un mestre de la copla, la dominava molt bé. Què t'has trobat a les partitures? I, a més, què hi has afegit tu? Perquè sabem que hi has afegit alguna peça més.
2: Bé, sí, hem per començar, agafar el llegat del Jesús, doncs va ser un autèntic plaer i un honor. A més, estic molt content que m'ho proposessin. Jo també sóc fan de tot.
0: Dels Quicos, i d'en Jesús segurament també.
2: I del Jesús també. I aleshores, el que m'he trobat escrit per ell, diguem-ne, són virgueries de copla, eh? Fins i tot en algun moment, si un dia en una de les peces arranjades pel Jesús no hi hagués els Quicos, la peça funcionaria igual. Seria un tema instrumental interessant, diguem-ne. A mi m'han encarregat com fer-ne
0: diferents,
2: d'altres. Bé, revisitar aquests, que amb tot el respecte pel que va escriure el Jesús, no he canviat ni una nota, i llavors fer-ne de nous. I bé, ha sigut una trampera, la veritat. O sigui, la Jota, el Fandango, ja són gèneres que a mi m'atrauen molt, malgrat que geogràficament potser estigui allunyat de la zona habitual, però és un tema que m'atrauen molt, no? I a més hem posat un puntet de boleria pel mig, que tot està emparentat, aquest tipus de gènere. Diu

0: Duro, escoltant-se el disc de la Baix, sóc incapaç de saber quines són les peces que ha fet en Marcel.
1: No m'ho diguis, això.
0: Deixa'm-ho dir d'alguna manera.
2: Sí, això que, és, sí, això que... és bo o dolent?
0: No. El que m'agrada és que té com... agafa tota una coherència molt espectacular. Sí, sí que et conec, sí, els gags i els girs que tens.
1: Ens coneixem de fa molt temps, eh? I el Ventura molt... també el coneixem de
0: exacte,
1: fa molt temps.
0: Exacte. Però és veritat que s'ha pogut trobar una línia que dius, no, escolta'm, forma part tot del mateix imaginari, hi han, sí, colors, hi han cosetes.
2: Ha sabut trobar una línia d'un respecte molt gran a la feina que s'havia fet, però a més pensem que ha sabut incorporar-li el seu segell. Mm-hmm. És que jo no vull marxar d'aquí sense dir que quan Quico el Celió, el noi humut de Ferreries, vam pensar que este projecte havia de tirar endavant, la persona que ens va vindre a tothom a la ment era el Marcel, per amic estimat, per company i per persona que coneix tant el nostre món, el nostre circuit i la nostra música, i a més perquè coneix també el món de la cobla, no? Mm-hmm. Crec que no podia ser altre, no? I a més en tot el respecte i admiració cap al Marcel, i no ho dic perquè el tingui davant.
1: Oh, quin fa de tirar-nos el floret d'un o l'altre.
2: És veritat, no, perquè de vegades no diem les coses perquè pensem que és un compliment i com dia Abu Bakr el Tortuixí, qui està agraït ho ha de dir, eh?
0: Exacte.
2: Per tant, jo crec que bueno, el Marcel ha estat pioner en moltes fusions, en moltes, això que ara en diuen mestissatges, maridatges. Ell ha estat dels pioners i ha estat un mestre en això. Per tant, jo crec que el resultat és el resultat doble, no?, de respecte a la feina del Jesús Ventura i d'aportació del seu segell en uns quants temes que... jo sí que els identifico, eh? Bueno, perquè ho sé, eh?
0: He posat l'exageració, eh? Vull dir, hi ha coses que dius, sí, això...
2: sí.
0: Marceleix, eh? Una mica.
2: Sí, marceleix.
0: Però escolta'm, és veritat que ens costaria al país trobar algú que domini bé els tempos, els ritmes, els patrons, fins i tot, que treballen els quicos, i alhora convertir-t'ho en una sardana.
2: Sí, sí, convençut. Convertir-ho en una sardana o convertir... una mena de pas doble, com és aquell dies de festa, que
0: exacte,
2: al final és, per a mi és un tema fantàstic, no? Que acaba convertint aquells dies de festa del Josep Bo, no?, en una sardana que és digna, és d'antologia.

0: aquí, aquí sí que hi ha aquell segell Marcel Casillas. Marcel, t'estem tirant floretes i aquí som.
1: Bueno,
0: els Quicos, tu que coneixes bé l'àmbit de la música d'arrel, no només al Principat, sinó arreu dels Països Catalans, els Quicos van representar una revolució absoluta a l'àmbit de la música a les Terres de l'Ebre.
1: Sí, home, des del País Valencià, parlo del País Valencià en el sentit de que la música que es fa al Baix Ebre està molt emparentada, no?, amb les seves idiosincràsies, però amb un cert parentesc. Al País Valencià han sorgit coses extraordinàries, diguem-ne. I al Principat, gairebé els únics conreadors així potents del tema són ells. Ells van fer, el Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries, van fer també un pas endavant en el sentit de l'espectacle.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, és un espectacle.
0: La posada en escena és una altra història.
1: La posada en escena és excel·lent. Era, en el moment en què ho van fer, absolutament innovador en el panorama.
0: Sí, sí.
1: I fins i tot actualment, diria.
0: Sí, sí, bueno, fins
1: en el panorama, si més no, en el panorama de la... del que en diríem l'àmbit de la música tradicional o de la real fusió.
0: Fins al punt de que aquí Colsell, el noi del Mut de Ferreries, ara s'hi afegeix un Marçal Casellas que també interactua amb tots els personatges.
2: Sí, sí.
0: I que canta algun dels temes. Eh?
2: Això no ho hem pogut evitar, eh? Perquè, sí,
1: no em deixen gaire, no em deixen gaire, perquè els hi trenco el guió, perquè no, que havíem quedat...
2: No hi ha manera de que s'aprengui bé el guió, però és, això li dona encara també aquella frescor que...
1: No, jo tota la vida...
2: A mi em fa pujant aquella tensió que és bonic després de tants anys a l'escenari, encara de avui què dirà el Marcel, no? És allò. I...
1: No, mira, et diré que no me'n recordo ara mateix de quina hora he agafat el tram baix, però et podria cantar ara mateix 45 cançons llargues de dalt a baix. Sí. Vull dir, això, aquest tipus de memòria la tinc. Però en canvi...
0: I el guió de l'espectacle, sabies o no? Aquells gags,
1: home, me'l havia llegit... Me'l vaig llegir i vaig dir, home, ja intervindràs.
2: I li posa també la seva gràcia, la seva improvisació.
0: Escolta, hem parlat d'algun dels temes d'aquest Jota per Cobla. De fet, només ens hem posat a xerrar en general, només hem entrat en aquest Dies de Festa, que, com bé t'explicaves, és aquesta peça del Josep Bo que se'n va cap a aquesta sardana, en aquest cas. Una de les peces que també són sorprenents del treball i que aquí en Jesús va saber arranjar molt bé és aquella que donava nom a l'espectacle de fa 14 anys, la Jota més vella, que hi ha una quadratura de cercle. Hi ha un moment que és un binari que se'n va a un ternari, que és preciós, això.
1: Sí.

0: de ganxo. I a més a més se'n va cap a un dels grans himnes dels Quicos.
1: Sí, sí, és aquella peça que a més donava nom a l'espectacle i que ara i que mantenim el títol de la cançó, La Jota Més Vella, també és, ideològicament potser és, no? És una peça que vol dir molt, perquè la idea nostra era crear esta fusió que els personatges, el Quico, el Celio i el noi, diuen, senyors, anem a presentar la gran fusió de la música popular al nostre país, no? En realitat ho és, no?
2: Sí, perquè, sí.
1: I aquella peça és la que ho identifica, perquè nosaltres diem si la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan, amb l'ajuda de la sonoritat de la cobla anem a fer la jota més vella, no? Mm-hmm. I jo crec que això, esta broma, que no ho és tant...
2: No.
1: Se manifesta musicalment a través dels arranjaments que hi va posar el Jesús.

0: la jota.
1: Marcel, parlem de l'Aven Jot, qui és? Home, jo crec que aquest es mereixeria un capítol a part, eh?
2: L'Aven Jot jo el vaig descobrir precisament a través de l'Artur, més que dels quicos de l'Artur, converses de carajillo, allò que fas, que em va explicar la història aquesta, després vaig veure que la introduïeu a l'espectacle, també. I a partir d'aquí me l'he mirat, eh? Me l'he mirat i he escrit
1: cosetes,
2: eh?
1: És mita o és veritat?
2: Home, és un... Mira, ara et diré l'anècdota del dia que l'Artur la va explicar. Estàvem al costat d'un musicòleg molt famós i molt amic dels dos, i a més una eminència, i que no en tinc cap, i un mestre per mi, que era el Jaume Llats. I el Jaume em va dir, però tot això és mentida. Dic, però és més bonic això que el que tu em puguis dir. Perquè, entre altres coses, perquè els entesos tampoc es posen d'acord. Perquè hi ha qui diu que a la corda no sé qui hi ha unes imatges que ja ballaven. No, no, que això és del segle XVIII. No, que la jota és molt posterior. Hi ha la teoria dels ibers, també, que ve dels jacetans, no? D'allà de la zona de Jaca. Mm-hmm. És Jaca. Bé, hi ha mil teories, i dins de les teories, ja que no es posen d'acord els científics,
1: no, clar,
2: com a mínim doncs valorem les llegendes, que són més boniques, els mites.
0: Clar, i a més tenim en compte que quan hi ha una llegenda que s'ha inventat al poble, sempre hi ha alguna raó, no? I l'Aven Jot és un personatge que diuen que era valencià, que va estar expulsat de València i que es va inventar la jota, i la jota puja riu amunt, no? Mm-hmm. Però el Julio Caro Baroja, un antropòleg, diu que aquestes músiques tenen el mateix recorregut geogràfic que l'horticultura morisca. Per tant, allò ja no és una llegenda, ja és un estudiós. Hi ha moltes coses, i quan els mateixos aragonesos canten una jota, que diu la jota nació en València, se hizo grande en Aragón, i Calatayud fue su cuna en la orilla del Jalón, vull dir, a Calatayud la jota es va estructurar i es va nacionalitzar com a música aragonesa, no?
1: En tot cas, és una molt bona excusa per posar els instruments de la cobla a prova, buscant aquestes sonoritats, aquests girs gairebé moriscos, no?
2: Sí, home, perquè ells usen aquest tipus d'escales, a mi sempre m'han interessat.
1: Per això.
2: Doncs és perfecte. Et diré una cosa, així a nivell de cobla, la persona que havia tractat la jota d'una manera molt, penso jo, molt correcta i molt admirable, és el Gil Membrado,
1: bueno, clar,
2: que era un compositor
1: de la Terra Alta,
2: d'Horta de Sant Joan, que va venir, que havia estat director de la banda i sí, tal, sí, després sí. Va venir cap a Barcelona, i aquí es va fer un lloc en el món de la cobla.
1: Va escriure 1.500 sardanes.
2: Sí,
1: no sé com
2: una passada,
1: anar,
2: tocava el trombó. Jo tinc anècdotes, però per un altre dia, sobre ell. De la clandestinitat, eh? Diguem-ne, el Gil Membrado va fer el disc de les Jotes de l'Ebre amb Copla, que és un disc excel·lent, tot i que va ser molt criticat en aquell moment pel costat dels entesos, que deien, home, això s'havia d'haver fet en banda, clar, que és el que correspon. I una cosa no treu l'altra. Això és real, que hi hauria d'haver el disc el recopilatori de totes les Jotes de l'Ebre
1: banda.
2: Per petita banda i ben arranjats i ben

0: l'utilització de la sonoritat del coble, Arturo. Evidentment, ens allunya molt de la rondalla, però no us hi sentiu estranys, oi?
1: No ens hi sentim estranys. Jo penso que quan sentim los gèneres del sud, diem gèneres del sud de Catalunya, valga dir, ja que un dels objectius dels Quicos fa molts anys va ser dir que esta música és catalana,
0: Vull dir,
1: no és que siguem veïns de l'Aragó o que siguem de veïns del País Valencià, vull dir, esta música és... Estos gèneres són com a la música nacional del País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Priorat avall, no?, que és la que va estar 700 anys més en contacte de la seva cultura autòctona i no va estar envaïda per la cultura dels bàrbars del nord, que és l'altra música catalana, en respecte per qui no ho vegi així, però vull dir que quan nosaltres sentim les nostres gèneres del sud en la sonoritat d'una cobla, aquella brillantor, aquell so que hi donen aquells elements característics identificables de la cobla, ho porten a una mediterraneïtat universal molt gran, no? Crec que s'enriqueixen, no?, les dues bandes.
2: De fet, tots aquests gèneres havien estat molt extensos al Principat.
1: Exacte.
2: El Baró de Maldà, que era el segle XVIII, i era molt barceloní, i que estiuejava Esplugues, precisament, que és el poble on jo m'he criat. El Baró de Maldà es queixa, en un moment determinat, en el seu dietari, de que aquest jovent només no paren de ballar fandangos. I boleros. Fandangos i boleros.
1: Sí.
2: Per tant, havia estat extès, Per algun motiu, hi ha moltes teories sobre el tema, han mig desaparegut de gran part del Principat, excepte la zona del sud.
1: Sempre quan surt esta conversa sempre s'acaba dient que els balls de gitanes i a Jota, no?
2: Sí, queden vestigis. I trobaràs cançons de treball, que són afandangades.
1: Les cançons de treball, que de vegades la gent de més al nord diu, ostres, quina sort teniu al sud de conservar aquestes cançons de treball, cançons de sega, cants d'era, i jo els dic, però sí, vosaltres també els conserveu, perquè aquestes melodies les canteu en cançons de bressol. Que això estava, jo penso que estava molt, molt extès a tot el país, i aquesta teoria de la... que som una sèrie de territoris que hem estat molts més anys no en contacte amb la cultura morisca, no, sinó en contacte amb la nostra pròpia cultura autòctona. Encara que moltes vegades se li diu popularment música mora, no és tant música mora,
2: no.
1: És música autòctona nostra.

0: donaria per fer una conversa llarga sobre musicologia també amb vosaltres, bueno, però avui recordem que, bueno, musicologia...
1: Si hauria de venir un musicòleg de veritat...
0: Musicologia de cafè.
2: Hem vingut a parlar del nostre disc.
0: Hem vingut a parlar del disc, exacte, recordeu, Jota per Cobla, 11 de juliol, Roda de Ter, seguirà per Banyoles el juliol, a Roquetes, a l'Ebre, aquell tradicionarius a l'Ebre que organitzeu i que té tant d'èxit, i a Granadella encara més endavant. Bé, que és un homenatge de país, vulguis que no, un punt de trobada, una manera d'entendre també que la música a casa nostra pot anar de nord a sud i d'est a oest i trobar-se, en aquest cas amb un disc que es diu Jota per Cobla i que ens presenta Marcel Caselles, tota la colla d'aquí, Colseu el Noi, el Mut de Ferreries. Escurceu el nom, per cert, que sempre ho hem de dir, perdem un minut i mig.
2: Ja el vam escurçar. Bueno, ja no el vam deixar créixer perquè som sis i ho vam deixar en tres.
0: I a més, ja ho he afegit ara la Reus Jove ja per acabar-ho de rodonir.
1: Home, jo a l'agenda hi poso quicos, eh?
0: Ja, més fàcil. Molta sort aquest estiu, felicitats pel treball, que és una delícia, i que la veritat és que els que vam sentir el treball o les peces ara fa 10-12 anys, teníem ganes de trobar-nos-ho a la mà. Gràcies per ser-hi.
2: Moltes gràcies.

0: des del Jota per Cobla acabem d'escoltar aquestes cançonetes de mariners, els Quicos amb la Reus Jove i Marcel Casella.
1: Mans, som l'arrel.
0: I seguim ara amb una bateria de festes majors i celebracions d'aquests dies. Avui dissabte, a la Segarra Cervera, s'hi celebra el Carnaval de Secà, que omple el centre de la ciutat de música, disfresses i festa d'estiu. Enguany la proposta juga amb l'imaginari dels dibuixos animats. S'allargarà tot el cap de setmana. També avui a Guissona, a la Segarra, s'hi celebra Sant Cristòfor, amb la tradicional benedicció dels vehicles i activitats durant tota la jornada. Pel que fa a les festes majors, continuen fins demà diumenge a Roquetes, al Baix Ebre, a la Festa Major Petita de Flaçà, al Gironès, la Festa Major de Sant Zenon, a Arenys de Mar, al Maresme, amb concerts, barraques, cultura popular i actes de carrer. També que cap de setmana són dies forts de Festa Major a la Granada, a l'Alt Penedès, amb actes avui i demà, entre els quals hi destaca la mostra de vins del Penedès i escumosos del celler cooperatiu. Fins dilluns, Festa Major a Cunit, al Baix Penedès, a Pallejà, al Baix Llobregat, i a Llambilles, al Gironès, totes tres amb molta música, activitats familiars, cultura popular i propostes per a totes les edats. I més enllà d'aquest cap de setmana, també cal tenir presents les festes majors de Santa Bàrbara al Montsià i de Quart al Gironès, que s'allargaran fins al proper dia 19 de juliol. De cara a dijous, el dia 16, precisament Mare de Déu del Carme, doncs Festa Major a Carme, a l'Anoia. També Cambrils, al Baix Camp, que viurà la Diada Central de la Mare del Carme, patrona de la gent de mar. I a Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, arrenca en aquests dies la Festa Major de la Minerva, que viurà els dies centrals del 17 al 20 de juliol.

0: Sou el Manso a Catalunya Ràdio, encara en temps, fins a les 7 del matí. Més propostes. Del 16 al 19 de juliol, Mont-roig del Camp, el Baix Camp i altres municipis de l'entorn tornaran a convertir-se en la capital de l'acordió diatònic en una nova edició del cap de setmana del diatònic. En parlem amb el director d'aquest festival, en Guillem Anguera. Bon dia, Guillem.
1: Hola, bon dia.
0: Mont-roig del Camp és l'epicentre, però aquí s'ha anat ampliant, eh?
1: S'ha anat ampliant. De fet, d'ençà de la pandèmia, són altres dels indrets que ens han acollit al festival, com són la capital Reus, Colldejou, Poblet Petit de Muntanya i la costa també de Baix a Cambrils.
0: A partir del dia 16, dijous que ve, fins al dia 19, diumenge, hi haurà aquestes diverses seus del cap de setmana del diatònic en diversos concerts. Què ens destacaries de la línia que heu pogut aconseguir aquest any?
1: De fet, seguim bastant la línia dels últims anys perquè és un format que ha funcionat molt bé i el que fa és potenciar els grups de casa nostra, locals com també del país, i sempre també portant algun referent internacional doncs, que ens acosta amb altres cultures acordionístiques i això doncs, sempre ens enriqueix.
0: Anem de cara als grups, obriran Casum, una formació que no fa massa que s'han presentat, però estan fent bastanta forrolla.
1: Sí, i és que, a veure, jo penso que coneixent els músics que hi toquen, com és el cas, en aquest cas, el Bai Casals a l'acordió diatònic, o el Cisco Cardona a la guitarra, i en aquest cas la Marie Pereira al violí, és una garantia. Vull dir, quan portes certs músics, per molt que faiguin noves bandes i nous projectes, saps que funcionaran, i aquest és un dels casos.
0: Quan parlem de diatònic, hem de recordar que un dels elements més característics a la península és la triqui, no? La triquitija, i serà el dia 17 de juliol l'aposta basca, en aquest cas, a Eneko Dorronsoro.

0: amb aquestes 18 edicions que hi han fet passades, la Triquitixa Basca sempre hi ha tingut molta cabuda, i és que sempre ens hem emmirallat molt també amb el poble basc a nivell acordionístic, doncs, perquè és una terra, doncs, que tenen aquest instrument ja molt consolidat, que són grans virtuosos i, doncs, que ja són un referent també per nosaltres, i que pràcticament cada any sempre tenim algun músic d'Euskal Herria.
1: En aquest cas és el concert de Colldejou el proper divendres. Dissabte que ve, d'avui en vuit.
0: Havien vingut italians com el Filippo Gambetta, el Simone Botasso, grans acordionistes, però en aquest cas, diguem que ve ell, que és un dels puntals a nivell europeu i que, doncs, a nivell acordionístic a Itàlia, que vindrà amb la Giulia, que és una cantant, i, doncs, se fusionen, es troben en aquest camí, no?, per presentar Retablos, des del que seria la cançó popular més d'autora de la Giulia, amb aquest punt innovador de l'acordió del Ricard Tardi.
1: I el diumenge, doble concert amb acordionistes dels Països Catalans, al matí a Mont-roig, concert vermut amb la Barona, i a la tarda, a les 8 del vespre, amb els Criatures.
0: Concert vermut vindrà el Jaume Parra, al costat de la valenciana Lluís de Vicent, a Vila, d'aquesta fornada de nous acordionistes joves, de 20 i pico anys, que estan ja donant molta guerra amb la Manxa, i llavors, els que és una formació ja consagrada, recordem, doncs, que havien guanyat el Premi Son Mediterrània, com també els Enderroc, el 2016 i 2019, respectivament, i, doncs, vindran en format quartet, doncs, per oferir-nos la seva música, doncs, amb l'acordió, la gralla, el contrabaix i les percussions, que segur que serà superinteressant.
1: Reus, Colldejou, Mont-roig del Camp, Cambrils, el proper cap de setmana, a partir del 16 i fins al diumenge, tota aquesta activitat de la 19a edició del cap de setmana del Diatònic. Guillem, gràcies per tenir la trucada al programa, que vagi molt bé tot plegat.
0: Moltes gràcies.

Aquest era Vall Pla d'Andorra, des del Praxinoscopi amb els Criatures. Uns Criatures que seran el cap de setmana del Diatònic, concretament diumenge que ve a Cambrils.

0: I un altre festival, del 17 al 19 de juliol, la Seu d'Urgell i Ballestar, a l'Alt Urgell, tornen a acollir els Set Inferns, un festival musical que fa dialogar la música d'arrel amb l'experimentació, el jazz i l'improvisació. Per descobrir totes les novetats d'aquesta edició, en conversem amb el director del festival, en Josep Vilarrubla. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Set Inferns és potser l'única aposta pel folk i el jazz alhora, no?
1: Sempre hem intentat com crear com un producte nou, així com de fusió entre aquests dos gèneres, entre el jazz i el folk. Crec que està tinguent molt bona rebuda aquests últims anys, ja aquest any el sisè, la sisena edició. Estem molt contents d'haver arribat fins aquí i sobretot del feedback de la gent tan positiu.
0: Es reparteix les activitats entre el dia 17 a la Seu d'Urgell i el dia 18 i 19 a Bellestar, a l'Alt Urgell. Explica'ns una mica quina línia heu seguit aquest any, què heu anat a buscar.
1: Mira, aquest any més o menys seguim amb la línia de sempre, tant el divendres com el dissabte funcionarem igual. Poder com a nou ja hi arribarem, però o sigui, t'avanço que com a novetat aquest any ens hem fet internacionals, hem aconseguit com a cap de cartell que vingui un grup molt, molt bo d'Escòcia, que fa Irish, que es diuen Talisk, i bueno, ha costat, la negociació ha sigut llarga, però ho hem aconseguit i res, pues, com a novetat que això, que ens fem internacionals i portem un grup de fora. Nosaltres posem els concerts, llavors sempre ho fem en cooperació amb els de l'Ateneu de la Seu d'Urgell, que posen pues, el tema barra, tema menjar i així, i després també fem en cooperació amb la llibreria crítica El Refugi de la Seu, que ells participen sempre en un recital de poesia.
0: Això perquè fa el 17, que seguirà amb música, amb els guanyadors del concurs Sons, Sorgen...
1: Exactament.
0: I els Freddys, on ja es van.
1: Exactament. Nosaltres, com a Sorgen, jo sóc membre de Sorgen, presentem el nou disc, Muntanya Avall, dins d'aquesta gireta com de presentació del disc, que gràcies a guanyar el concurs Sons pues, ens està permetent pues, moure aquest repertori per tota Catalunya, i això ens ha encantat perquè hi ha hagut molta feina darrere. La nova proposta pues, inclou lletres i poemes de gent professional d'aquí, del Pirineu, de l'Alt Urgell i del Pallars, i com a novetat, pues, Sorgen passa de ser un grup instrumental a un grup mig instrumental, mig amb cançons, perquè hem afegit a la formació dos noies, dos cantants que fan polifonia, dos veus, més percussions tradicionals que també toquen, i bueno, creiem que és un projecte bastant interessant. En aquest cas, els Set Inferns també hi ha com una mostra de danses, també vam demanar com per la presentació al Tradicionarios que gent del món de la dansa tradicional s'inventés pròpies danses pels temes instrumentals que fèiem, i també hi haurà una mostra de danses, d'aquestes danses, en els Set Inferns.
0: Aquest cas serà a les 8 del vespre a la Seu d'Urgell, a la plaça de l'OMS, i després aquesta formació de jazz band.
1: Exacte, com sempre, seguim amb el mateix format d'un grup i després una orquestra, en aquest cas una big band de jazz, la Freddy's Jazz Band, que té com a plus, no? Pues que el Sergi Vergés, el director de Rufaca, ha fet els arreglos d'aquesta gent, ha participat molt amb ells, i com que també és un home com a afiliat aquí, que viu a Arsèguel, que també ha participat molt amb el projecte, li interessa com molt aquest format de jazz folk, perquè ell també ho ha explotat, no?, amb Rufaca i així, doncs ens va semblar una bona aposta.
0: Tot això serà el divendres, dia 17, el proper divendres, i el 18, una mica el gruix d'aquests Set Inferns, aquest festival de jazz i folk, en la qual no només es limiten els concerts en si, sinó que també tot un seguit de tallers que es fan al llarg de la jornada, sobretot a la tarda, clar.
1: Des de fa ja l'any passat, que vam, com per qüestions de clima, perquè amb el canvi climàtic, doncs el sol al juliol apreta molt, i llavors vam decidir com treure les activitats del matí i del migdia per aquest sol tan dur que
0: patim,
1: no?
0: Sí,
1: en aquests moments. I començarem les activitats a la tarda. A partir de les 4 de la tarda comencem els tallers. Primer farem el taller, com sempre, de jazz i de folk, que el donaran membres dels grups que tocaran el dissabte. El de folk el donarà la Maria, que és la violinista d'un dels grups, i el de jazz el donarà el Gaspar, que és el baixista d'un altre dels grups, que quan parla dels grups
0: ja ens hi posarem.
1: Exacte. Després seguirem amb el taller infantil, que serà com en cooperació amb un espai infantil que també posem, que diuen la tribu juganera, que són d'aquí vora de Taús, d'aquí de l'Alt Urgell, que ho faran com en cooperació. Primer hi haurà el taller i després, pues, com perquè la gent estigui com ficada en el mateix lloc, seguiran amb l'espai infantil. Uh-huh. I al mateix temps hi haurà el taller de danses.
0: Amb en Pep Lizandra, que és tot un clàssic.
1: Exacte,
0: sí, sí.
1: Exacte,
0: i taller de cant,
1: sí.
0: També.
1: Sí, exacte. I després també tenim el taller de cant d'aquestes dues noies de Sorgen que han tocat el dia abans previ, es quedaran i faran aquest taller de cant polifònic amb temes tradicionals d'aquí de Catalunya. Que bueno, això és una petició que ens ha arribat des de diferent gent que ve al festival, que des de fa anys pues, ens deien que per què no fèiem un taller de cant, que podria estar bé, que podria com agradar, no?, a la gent, perquè ara està bastant de moda una mica això. Uh-huh. Llavors, bueno, vam decidir que ja que portàvem aquestes dues noies que ho fan tan bé i que canten molt bé, ja ho veureu el divendres, doncs que el poguessin fer elles. Uh-huh. Sí.
0: I a partir de les 8...
1: És el taller nou.
0: Això és el taller nou, i a partir de les 8, un cop acabin els tallers, ronda de concerts amb Rai Castells.
1: Exactament.
0: Shifting, els Casum.
1: Exacte.
0: I els Talis, aquesta proposta internacional. Clar, cada un té les seves peculiaritats, aquestes formacions.
1: Sí. O sigui, com a... coses a dir, el Rai Castells, que presenta el disc Shifting, o sigui, que presenta com nou disc, que és un projecte que composició pròpia, no?, que això sempre intentem apostar com per gent que composi, no?, que no faci inversions, i ells presenten Shifting. Serà el primer grup, comencem a les 8 amb el quintet de jazz del Rai Castells, amb aquesta presentació del disc. Després hi haurà el sopar, i després de sopar, com vam fer ja l'any passat, hi haurà el concert de danses amb Casum, que és un grup que està, bueno, no podria dir de moda, però que s'ha mogut bastant ja amb diferents festivals de danses, que està fent molts bolos, i la veritat és que, bueno, hem volgut apostar per ells. Uh-huh. Sí, també estan començant a composar, vull dir que dins del seu repertori hi ha una mica de tot, però, bueno, vam pensar que era una aposta bastant potent com perquè fessin ells les danses.
0: Mm-hmm. A més, els Casum són noms que també són gent que hem vist moltíssim, no? En Cisco Cardona, en Blai Casals.
1: Exacte.
0: I la Maria Parera, precisament, que també haurà fet els
1: castellers.
0: Ganes de poder-los sentir en directe, sens dubte. I llavors aquesta proposta internacional.

0: Batalisk és un grup que des de programació ens agradava a tots, que feia dies que seguíem, no? Que havíem escoltat, que veiem que estava de moda. Són gent que, per exemple, a Espanya ha tocat a l'Ortigueira, ha tocat a diferents festivals de celta d'Espanya, al País Basc també ha tocat, Astúries, a Bretanya. Vull dir, són gent internacional que es mouen bàsicament per tota Europa. Ho vam voler provar i ha costat un any. Vam començar les negociacions quan es va acabar l'edició passada i ho hem aconseguit. I també, com a cosa bona, és el primer cop que toquen aquí a Catalunya. Vull dir que estem orgullosos d'això, no? D'haver pogut ser com els primers i haver-ho aconseguit, no? I, bueno, esperem aviam si ve bastanta gent a Talis, perquè la veritat és que hem volgut apostar com per un grup internacional que aportés un tipus de gent que fins ara no ho portàvem, no? Perquè els altres grups de cap de cartell que posàvem al final eren com més, no podríem dir més comercials, no? Perquè Rumba Catalana o el Joan Garriga, i veiem que sí, que venia genteta, però que clar, també és complicat com relacionar-se com amb l'entorn de festes al juliol, perquè hi ha moltes activitats a tot arreu i llavors la gent es reparteix molt. Llavors aquest any vam voler apostar per aquest grup internacional com per atreure a un seguit de gent que mouen aquesta gent, no? O sigui, com gent del món de l'Iris, d'aquest estil de música que els agrada, i com tindre l'oportunitat de poder pujar a veure Talis gratis a Catalunya, doncs pensem que si arriba als llocs adequats i a la gent adequada, doncs podem com aquí atraure a un gruix de gent important.
1: Està clar. Serà el grup que tancarà el dissabte, com a mínim en la programació oficial, i el diumenge hi haurà Concert Vermut i Dots Quintet, que posaran el punt final en aquests set inferns, aquesta nova edició del Festival de Jazz i de Folk. Tota la informació és al web, a la pàgina és fàcil, el setinferns.cat.
0: Exacte.
1: Doncs l'oportunitat serà el proper cap de setmana, el dia 17 a la Seu d'Urgell, i el 18 i 19 a Bellestar, a Pep Vilarrubla. Gràcies per atendre la trucada del programa, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: Ets mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
1: Nosaltres ho deixarem aquí. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta recorregut per la cultura popular al nostre país. Que tingueu un bon cap de setmana, que sigueu feliços, que gaudiu de la cultura popular i, si podeu, doncs, viviu-la en directe. I hem estat la Dolors Joanola i en Quim Rutllant i marxarem amb Nenes de Ciutat, des del primer cant del matí de les Alosa, que avui són el FinPT. Fins demà, per tant, a les 6 del matí aquí a Catalunya Ràdio. Que tingueu un molt bon cap de setmana.
2: Neix

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. El Clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo. El pacient està en una unitat d'aïllament de l'hospital amb símptomes compatibles amb aquesta malaltia que transmeten les paparres. Segons avança el diari Ara, el possible cas va visitar el nord d'Espanya en una zona amb molta presència d'aquests paràsits que transmeten el virus. A Catalunya hi ha hagut altres casos sospitosos de febre hemorràgica de Crimea, Congo, però fins ara no se n'ha confirmat mai cap. La majoria de persones infectades amb el virus no presenten símptomes i molts són quadres lleus. La mortalitat, però, pot arribar a ser del 30%. Aquest any a Europa només s'ha detectat un cas. A Salamanca, els experts alerten que aquest tipus de malalties són cada vegada més freqüents perquè el canvi climàtic afavoreix la proliferació de paparres. Fem un repàs a altres qüestions amb la Maite Curto.
2: 47 municipis estaran avui en un nivell màxim per risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa en nivell 4 en més d'una quarantena de municipis de 13 comarques. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. Els agents rurals mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Setmanat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran avui treballant a la zona per evitar possibles revifades. Mentrestant, a Almeria continua actiu l'incendi que ha deixat 12 morts i una vintena de desapareguts. Les flames han calcinat més de 4.000 hectàrees i obliguen a desallotjar més de 1.400 veïns. Els bombers i la Guàrdia Civil busquen per la zona les persones que encara no han localitzat. Aquesta matinada s'ha reobert l'A7, que estava tallada des de divendres al mig.
1: Donald Trump amenaça amb destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten cap a la República Islàmica i que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant tot un any. Tot plegat després que la Casa Blanca s'hagi mostrat disposada a reprendre el diàleg si l'Iran reobre l'estret d'Hormuz. Mentrestant, de matinada, el ministre iranià d'Exteriors ha acusat els Estats Units d'estar incomplint els compromisos de l'alto el foc. A X, el cap de la diplomàcia iraniana, ha assenyalat Washington per restablir les sancions econòmiques contra Teheran.
2: La policia britànica ha detingut un sospitós per l'assassinat de la política conservadora Anne Widdecombe, a qui han trobat morta aquest matí a casa seva als 78 anys. La policia ha descartat el mòbil terrorista.
3: Els detectius de l'equip d'investigació criminal han obert una investigació per assassinat i estan fent indagacions exhaustives sobre les circumstàncies de la mort de la senyora Widdecombe. Tot i que treballem estretament amb els especialistes de la policia antiterrorista en el marc de les primeres investigacions, l'incident no és tractat com un acte de terrorisme.
2: Widdecombe va exercir càrrecs ministerials als anys 90 i ara era el portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage. Era molt coneguda al país pel seu historial polític amb els Tories i per els seus punts de vista socialment conservadors. Era contrària a l'avortament i a igualar l'edat de consentiment per a les relacions homosexuals i heterosexuals i lloava els valors de la família tradicional. La classe política britànica ha condemnat l'assassinat.
1: S'ha fet una tractorada de viticultors des de Gandesa fins a Sant Sadurní d'Anoia aquest divendres per denunciar l'ofec econòmic que pateixen. Enguany hi ha excedent de raïm i calculen que una tercera part de la producció quedarà sense vendre. L'única solució que hi veuen és arrencar ceps. David Cendra és cap de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
4: Aquest pagès que hagi d'arrencar, que no és la seva voluntat, com a mínim rebre uns imports i que puguin marxar el més sanejats possible del sector.
1: Des de l'Incaví creuen que no sobrarà tant vi, com diuen els viticultors, però estan disposats a parlar d'establir un equilibri entre oferta i demanda. En esports, la selecció espanyola de futbol amb 4 catalans titulars s'ha classificat per a les semifinals del Mundial. A Los Angeles, el combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 2-1 a Bèlgica en partit de quarts. Jugarà contra França. El Barça i el Borussia Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El traspàs d'Adeyemi al club blaugrana s'ha tancat per 22 milions d'euros i 7 més de variables. I el torneig de tennis de Wimbledon ha quedat definida la final masculina de diumenge, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i l'italià Jannik Sinner.

0: A les semifinals, Zverev s'ha imposat al britànic Arthur Ferry en 3 sets. Sinner, per la seva banda, ha guanyat el serbi Novak Djokovic també en 3 parcials.
1: Fins aquí les notícies.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia i benvinguts al programa Homes Clàssics, que aquest estiu us acompanyarà, us acompanyarem, Pedro,
2: exacte,
1: els dissabtes i diumenges aquí, a Catalunya Ràdio.
2: Mai és molt d'hora quan tenim tanta il·lusió.
1: I tanta energia.
2: I tanta energia, exacte. El que volem és compartir amb tots vosaltres la nostra passió per la música clàssica. I per això hem seleccionat alguns dels millors programes d'aquesta temporada a Catalunya Música.
1: Que ha sigut molt difícil triar, eh?
2: Sí.
1: Ha sigut molt
2: la veritat
1: difícil.
2: És que sí.
1: Una cosa està clara, això sí, que si hi ha un compositor que ens agrada, aquest és el gran Ludwig van Beethoven, crec que estem d'acord, Pedro, amb aquesta
2: posem-nos
1: afirmació.
2: Posem-nos en peus.
1: Sempre d'en peus davant de Beethoven. De fet, Beethoven és un dels compositors més programats i reconeguts de la història de la música. I això ha provocat que existeixin algunes gravacions de les seves obres que, a dia d'avui, ras i curt, es consideren directament llegendàries.
2: Llegendàries, mítiques, sí, impressionants.
1: Totalment.
2: I nosaltres, doncs, us hem preparat una tria d'algunes d'aquestes gravacions. Per tant, no marxeu, que comencem.

0: Anem a posar una mica de context. L'any 1978 van convidar Leonard Bernstein a dirigir la Missa Solemnis a Amsterdam, amb el cor i orquestra del Concertgebouw. Fins aquí, tot pot semblar normal, no? Fins que comencem a analitzar els detalls.
1: Sí, a veure, bàsicament, l'any 1978, a Europa, encara hi havia el mur de Berlín que dividia Europa simbòlicament,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, exacte.
1: Europa de l'est i Europa de l'oest, no? Per tant, l'ombra de la Segona Guerra Mundial i les seves conseqüències, sobretot, eren molt evidents, no? De fet, Amsterdam va ser ocupada pels nazis del 1940 al 1945, fins que va acabar la guerra, pràcticament.
0: Per tant, tenim Europa dividida simbòlicament amb aquest mur, que sí, no va caure fins al 89, i tenim en compte que la ciutat triada per fer aquest concert és Amsterdam, que va estar, doncs, ocupada pels nazis del 40 al 45. A més, Bernstein era jueu. Els jueus van ser grans represaliats pels nazis, com bé sabem arran de la història, i a més a més nord-americà, que són els que van liderar una mica les tropes aliades, no? I li proposaven dirigir una missa a Alemanya, a un jueu, a un país de tradició germànica. Per tant, clar, tot plegat té un pes simbòlic molt fort.
1: Clar, a veure, es pot veure com un gest de reconciliació històric, no?, després d'una guerra, una mena de perdó a través de Beethoven i la seva Missa Solemnis.
0: A tot això li hem de sumar que Bernstein, al final de la seva vida, va arribar a afirmar que Beethoven, des del seu punt de vista, era l'únic compositor que li havia ensenyat a creure en l'ésser humà.

0: Nosaltres seguim posant una miqueta més de context, sí. L'any 1978, Bernstein ja tenia 60 anys, per tant, era un director d'enorme èxit i prestigi mundial, i els experts en la vida de Bernstein consideren que en aquest període ell ja no buscava la perfecció a l'hora de dirigir, sinó que preferia trobar l'espiritualitat. Una mica el que parlàvem ahir, al programa anterior, de Furtwängler, de ser gran, de veure els diferents estats
1: anímics. Té molt sentit, no?
0: Anímics,
1: quan ets un director com Bernstein, que amb 60 anys ja era una persona d'enorme prestigi i que havia demostrat la seva qualitat com a director, com a pianista, etc. Però ara estem centrats en el tema de la direcció.
0: No cal demostrar res, no?
1: Clar, doncs, per ell, tocar perfecte no és un objectiu en si mateix, ja se li pressuposa. Ell vol anar una mica més enllà i buscar aquesta capacitat expressiva, que no tenim l'adjectiu, no? Allò que diem sempre, no? Que el flamenc és el duende, no? Aquesta màgia de la música, aquesta expressivitat, aquesta emoció, espiritualitat, que és inherent.
0: I que segurament és una espiritualitat i un extrasentit musical que també et dona l'experiència vital.
1: Clar.
0: Que potser amb 20 anys
1: no tens,
0: tu pots conèixer totes les notes, tota l'harmonia, pots tenir un bagatge musical
1: superbé.
0: I fer-ho impecable. Però aquest extra vivencial que et dona la vida mateixa...
1: Mira, això fa pensar en una conversa que vaig tenir amb el mestre Pons fa uns anys, i recordo, amb malícia, dir-li, mira, tal any vostè farà tirar de jubilar-se. I jubilarà, i ell, evidentment, amb la intel·ligència d'un savi, que és el que és el mestre Pons, em diu, no, al contrari, quan ets més gran, un director és quan és més bo, és quan tens més experiències, quan tens més a donar al món que quan ets jove.
0: Totalment d'acord.
1: Doncs és exactament això.
0: I no només els directors, eh?
1: No, exacte.
0: Perquè hi ha el tema aquest del edatisme, sí, que dona la sensació de que a partir d'una certa edat t'han d'aparcar, perquè només val la pena la gent jove. Evidentment que val la pena.
1: Home, clar.
0: Però la gent gran també és molt important, eh?
1: Sí, et reivindiquem, Pedro, et reivindiquem. També...
0: Tornant a... Quina barra que tens.
1: Tornant al tema que ens ocupa. Missa solemnis. Tenim de tenir en compte que Beethoven va compondre aquesta missa d'alguna manera com la seva pròpia confessió espiritual, i Bernstein s'hi identificava molt, convertint-la com una mena de mirall del seu món interior.
0: Un món interior... Evidentment, també amb algunes crisis,
1: clar,
0: no? Acabava de separar-se de la seva dona, tenia conflictes interns sobre la seva identitat i buscava un sentit més profund a la música, més enllà de la perfecció formal.
1: Per tant, per Bernstein, dirigir la Missa Solemnis, a nivell personal era una reconciliació espiritual i a nivell global era una mena de pregària universal per la pau i la compassió. Sí que és cert que la Segona Guerra Mundial se'ls va acabar l'any 45, però estem al 78, per tant, també un moment històric complex, no? Estem en plena Guerra Freda, amb tota la tensió nuclear constant allà al damunt, no?
0: Sí, sí, per tant, un moment en què la humanitat semblava perdre el nord de nou, Així doncs, Bernstein en va fer una lectura humana i teatral, més que litúrgica. I ara la repassarem.

0: I ara, Pedro, crec que hem de fer un exercici d'empatia amb el director, en aquest cas Leonard Bernstein, perquè, i crec que em donaràs la raó, no? El primer que hem de tenir en compte, si ens posem a la pell del director, és que la Missa Solemnis és una obra colossal i molt difícil de dirigir.
1: Absolutament.
0: No? És un repte, encara que siguis Leonard Bernstein, que estàs de tornada de tot, al final és una obra tan, tan grossa,
1: clar,
0: que t'implica una... t'exigeix una implicació emocional i de coneixements molt bèstia.
2: Sí, no? I a més és que, com tu dius, ho és per la complexitat musical, però també perquè no és una obra convencional, no és una missa convencional, sinó que és una obra filosòfica i en certa manera, espiritual, no?
0: Clar, clar, i et demana aquest plus
2: no, d'implicació. D'implicació, sí.
0: A més, com és habitual en Beethoven, el que pretén és expressar la relació de l'ésser humà amb allò que és diví. I Bernstein, quan va posar-se al davant de la partitura, va decidir que l'havia d'interpretar com una pregària viva, plena d'emoció i transcendència.
2: Clar, per això, en aquesta gravació històrica de l'any 1978, hi trobem doncs, un diàleg entre fe i dubte, allò que ara s'ha posat de moda, entre llum i foscor. Molt vinculat justament en el context mundial del moment, però també en el context personal del director i, per què no dir-ho, també del context de Beethoven a l'hora de compondre la missa, no?
0: Sí, sí. Per tant, tot encaixa, tot. No? I el que vol Bernstein és allunyar-se d'una lectura, podríem dir, litúrgica freda d'aquesta missa. I ara anem a fixar-nos-hi.

0: ara ens acaben de dir el títol, Kyrie Eleison.
1: Això mateix.
0: I justament, si escoltem atentament aquest Kyrie, ens adonarem que Bernstein ens proposa un tempo més aviat lent, no? Profund, i alhora ple de misteri. D'alguna manera, busca aquesta transcendència, no?, que abans comentàvem.
1: En canvi, tot canvia quan arriba el Glòria.

0: Us heu fixat, no?, aquesta explosió d'alegria gairebé desbordada i bé, amb aquesta capacitat també visionària, no?
1: Mm. I a més a més, la coincidència que juga ell, o sigui, que juga Beethoven, perdó, ell no Bernstein, Beethoven, amb la composició i la lletra, és a dir, amb la música i la lletra. Quan diu Gloria in Excelsis, fa aquest moviment de tonalitat major, tarirarirà, amb escales que pugen cap amunt. Sí. Per tant, és Gloria in Excelsis Deo.
0: Clar, clar.
1: Però després, quan diu Et in terra pax hominibus,
0: torna a la terra.
1: Baixen cap a... Exacte. Sí, sí, i a la terra pau als homes de bona voluntat.
0: Clar, clar.
1: Per tant, Et in terra, baixa cap a terra. Gloria in Excelsis Deo.
0: I no és casual, evidentment.
1: Evidentment que no, clar, evidentment clar. Que no. Però vull dir que la música i la lletra van absolutament lligades, eh? És una explosió d'alegria desbordada, visionària, potser més que visionària, com desitjant precisament el retorn de l'alegria enmig d'aquest context de... Podríem dir gris, no? Jo m'imagino aquests anys grisos, no?
0: Sí, sí.
1: No sé, de foscor col·lectiva que vivien l'any aquest 78 i que és molt assimilable al que vivim potser en l'actualitat,
0: eh? Tanta guerra, tant d'horror al món, doncs més Beethoven i menys tant guerres, eh?
1: Tant de bo. Seguim el programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio i arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música, no?
0: Absolutament, una mica més encara, eh?
1: I tant.
0: De fet, creiem que és un bon moment per escoltar el final de la Missa Solemnis de Beethoven, en la versió, ni més ni menys, eh?
1: Escolta'm.
0: En la versió dirigida per Leonard Bernstein, amb el cor i l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, una gravació històrica de l'any 1978.

0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
2: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
4: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
5: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
6: Amb el Joan Antoni Fletxa.
7: El més difícil que té.
6: I amb la Mireia Benito.
5: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
11: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
12: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
13: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
14: Sí, sí.
15: M'encanto, m'encanto.
12: Una tria musical de categoria.
16: Fixa't com sona Edició Clàssics.
13: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
12: Oh! Fixa't com sona.
13: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
12: sí.
13: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
11: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, és clau fer-ho de forma oberta.
17: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga? So
11: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna, crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
17: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
18: Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
19: La forma de crack, aleshores, va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
11: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio. Aquest estiu, els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo, t'acompanyen a Catalunya Ràdio amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada. I per començar, no podien tenir a cap altre convidat que a Beethoven i algunes de les gravacions més memorables de les seves obres.

0: Ara passa dues coses. Jo tinc un pianista al davant, com bé sabeu, és el Pedro Pardo, pianista, entre altres coses, que quan escolta composicions com aquestes, li veig a la cara d'una banda que gaudeix, perquè l'obra és extraordinària, però de l'altra el veig patir, perquè penso, ostres,
1: no, però trobar-me en aquesta pell. En aquest cas no pateixo, perquè és que és una interpretació tan espectacular yeah. que només em pot fer que gaudir. No puc patir, és impossible.
0: Clar, que patiries més si et diguessin, vinga, ara has de tocar aquesta obra, que no és de Beethoven, eh?
1: A la meva edat ja no patiria, perquè diria tranquil·lament que no.
0: No toca, eh? Doncs mira, és una cosa molt important en aquesta vida, eh? Saber dir que no.
1: Sí, sí.
0: Exacte. Que és una virtut que tu i jo tenim poc, no diré, eh? Que som molts entusiastes.
1: Sí, però si em diguessin de tocar la sonata en si menor, ara mateix diria que no.
0: Impossible. I és la sonata en si menor, com deia el Pedro, de Liszt, i està interpretada, no cal ni dir-ho, no?, però era un pianista increïble, un gran intèrpret.
1: Clar, és veritat que moltes vegades ho hem dit, no?, quan escoltes un cantant, la veu és una cosa absolutament identificable.
0: Clar, clar,
1: no? I dius, mira, aquest és, jo què sé, Franco Corelli. O
0: tots tenim una veu i és irrepetible.
1: Exacte, sí. Malgrat ser les mateixes notes, les mateixes paraules.
0: Sí, però, sí, clar, sí.
1: En canvi, quan toques el piano,
0: és
1: molt difícil reconèixer doncs, a un pianista només escoltant unes notes, eh? Però aquest que estem escoltant és el xilè Claudio Arrau, que de fet serà el protagonista d'avui.
0: I hem volgut començar amb Liszt perquè Arrau, tot i néixer a Xile, va formar-se a Berlín amb el també pianista Martin Krause, que va ser un deixeble directe de Liszt. Per tant, estic veient, Pedro, que haurem de dedicar una setmana a Claudio Arrau, eh? Perquè hi ha moltes coses. Només amb aquest paràgraf, nascut a Xile, format a Berlín amb Martin Krause, tot, el deixeble de Liszt, tot això ens fa pensar que hi ha molta tela per tallar al voltant de Claudio Arrau.
1: I tant, sí, sí, totalment d'acord. De fet, ara us farem unes pinzellades de la seva vida per entendre importància de la gravació que avui us proposarem. I és que el que dèiem, Arrau es va formar a Berlín, en Martin Krause, deixeble directe de Liszt, que això...
0: No és una cosa menor. Clar, clar.
1: Com la sonata en si menor.
0: Exacte. No, vull dir que al final et dona una continuïtat, no, de l'obra, més encara si ets un tio amb el talent com tenia Arrau, evidentment, eh? Uh-huh. I pel que sembla, de fet, amb Krause, Arrau va entendre la importància de conèixer en profunditat l'estructura d'una obra. És a dir, no només llegir les notes, ho hem dit moltes vegades, no? És a dir, al final, llegir és llegir. Altra cosa és interpretar, és el missatge que hi ha ocult o entre línies, diguéssim, en aquestes notes. Però també entendre-la des d'aquesta perspectiva filosòfica, no? I clar, aconseguir expressar tot el món interior de la composició, de composicions tan bèsties com, per exemple, aquesta sonata en si menor, sense caure en la tentació de només destacar la brillantor i el virtuosisme, com altres han pogut fer, que també està bé en el sentit que ens enlluerna, però hi ha molta més profunditat en moltes obres.
1: Clar, aquesta herència, tot i que hem començat amb Liszt, que, de fet, escoltant aquesta sonata en si menor de Liszt, hi veus també una certa herència de Liszt per part de Beethoven,
0: sí.
1: No? Perquè,
0: sí.
1: Clar, és total,
0: sí,
1: no?
0: Sí, aquest pianisme, sí, sí.
1: Doncs, clar, aquesta herència va marcar molt a Claudio Arrau, i en particular pel que fa a Beethoven, això provocaria que quan es posés al piano per interpretar-lo, doncs la lectura de les seves obres fos, podríem dir, més solemne, no? Més meditativa i per descomptat, molt treballada.

0: Jo crec que tot Catalunya... Ara estem tots aquí, l'habitant. Quina obra més bonica i quina interpretació. Vull saber la teva opinió.
1: Em nego a parlar damunt... Això és una heretgia.
0: Totalment d'acord.
1: Haver de parlar damunt d'aquest...
0: Haver de fer ràdio, Pedro, haver de fer ràdio.
1: Ja, però...
0: És increïblement bonic, eh?
1: Sí, impressionant. A més... Jo últimament em trobo molt... No sé, deu ser l'edat.
0: És que si em vols anar a parar... I és el que li ha passat a Rau. Que t'agrada més aquest tempo més lent, no?
1: Últimament,
0: és el que ha passat amb ell.
1: Últimament he de tornar a dirigir segons quines obres...
0: I les fas una altra.
1: I les estic mirant diferent.
0: Mira tant que criticaves a Glenn Good. Amb la versió del 55.
1: Ja, però allò... Com diuen els meus fills, és too much. És massa. No, però... És, sí, sí, quin tempo. Quanta bellesa.
0: És que és brutal.
1: És que pots degustar-ho tot.
0: I la profunditat que té.
1: Sí.
0: En fi, Claudio Arrau, per molts... Molts experts, gent que en sap molt més que nosaltres, és el màxim exponent en quant a la interpretació de l'obra per a piano de Beethoven. I no ho és perquè sigui un pianista a la recerca d'un so espectacular, no?, en quant al virtuosisme, sinó precisament per la recerca d'aquesta profunditat dramàtica que ell sap donar a l'obra. És allò, aquella part més espiritual que conté cada partitura.
1: De fet, amb nosaltres que tenim la religió beethoveniana i Beethoven és Déu, podríem dir que Sant Pere, que és el primer papa,
0: sí,
1: no? És Claudio Arrau, perquè Claudio Arrau assegurava que Beethoven era el més humà i el més universal de tots els compositors. Per tant...
0: Una afirmació que podríem comprar tu i jo sense cap mena de dubte. El més humà i el més universal, 100%.
1: Està dintre de la nostra religió beethoveniana,
0: sí,
1: absolutament.
0: Sí.
1: Clar, per això la seva relació amb les obres del compositor de Bonn es considera, doncs, de les més profundes, respectades i influents del pianisme del segle XX.
0: I podríem dir que ho va tocar pràcticament tot de Beethoven,
1: sí,
0: eh? Les 32... Això és una cosa que a mi em va sorprendre molt quan ho vaig llegir. Les 32 sonates per a piano de Beethoven, torno a dir, 32 sonates per a piano de Beethoven, no són obres menors, aquestes 32 sonates.
1: No, doncs, evidentment.
0: Les tenia totes en repertori. Això, jo no ho he calculat, però això deuen ser moltes hores de música.
1: Sí?
0: Vull dir, més enllà de l'estudi, vull dir, a seure del piano i tocar-les totes 32, són moltes hores de música.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs
1: és,
0: sembla...
1: és com quan tu vas tenir l'oportunitat de parlar amb el mestre Colom, el pianista.
0: Sí, sí, que m'encanta conèixer. Una salutació des d'aquí, perquè em va dir que ens escolta tot sovint.
1: I vam fer una estimació de... quantes notes pot arribar a tenir un concert per a piano i orquestra de Beethoven.
0: Sí.
1: Vam arribar a la conclusió de més de 10.000.
0: Sí, unes 15.000. No? Depèn de l'edició, les repeticions... I
1: exacte.
0: Tal, sí.
1: Doncs imagina totes les sonates de Beethoven. No? Quantes notes deu haver.
0: Doncs Claudio Arrau, les 32 sonates, les va començar a tocar ja de molt jove i les va mantenir en repertori. Si mantenies en repertori vol dir que les tens al cap.
1: Uh-huh.
0: O sigui, en tot cas, les de tocar les repasses una mica, però ja la tens incorporada en el teu, en el teu cap, eh? Al llarg de tota la seva vida. I, de fet, existeixen dues gravacions de la integral, diguéssim, de les sonates que va fer. Primer de jove i d'altres de més gran. Jo crec que aquesta temporada abans no s'acabi, ho analitzarem això, perquè realment és molt espectacular. Així com també els concerts per a piano de Beethoven, en concret els que més èxit va tenir interpretant-los va ser el concert 4 i el 5, l'emperador que tenim ara mateix de fons.
1: Estic convençut, sense saber-ho, eh? I parlo així perquè de memòria. Però estic convençut que és un gran referent per Daniel Barenboim, que també té versions, sí, en dues èpoques de la seva vida, de les 32 sonates, sí, per a piano gravades, a banda d'aquelles gravacions que té amb aquell saló, que no sé si és del Palau Schönbrunn o...
0: No ho sé, sí, no ho què sé. Vols dir, però no sé quin saló,
1: però
0: no l'ho dic, vaja.
1: Vull dir que és, clar, tenir les 32 sonates gravades en dos moments vitals de la teva vida et fa veure també aquesta evolució, no?
0: I, de fet, també és una mena de testament, del que has fet i com has evolucionat com a músic i com a persona, perquè no es pot separar... En aquest cas sí que no es pot separar una cosa de l'altra.
1: Que, per cert, igual alguns de vosaltres esteu pensant ja, però digueu què és el que està sonant, que ho tinc a la punta de la llengua i no sé el que és. Aquest és el segon moviment, sí, l'adagio un poco mosso, del concert per a piano i orquestra en mi bemoll major número 5, de l'emperador de Beethoven, l'opus 73. I precisament d'aquest concert número 5, que ara tenim de fons, doncs en destaca aquest so majestuós, sense buscar aquella grandiloquència ni la voluntat d'enlluernar-nos amb una gran expressivitat virtuosística.
0: Arrau preferia impressionar-nos amb una visió més transcendental, no?, d'aquesta obra, fins i tot en el lluminós rondó del tercer moviment.

0: És que faríem tot el programa sobre aquest concert i el protagonista no és aquest concert.
1: No, no ho és. No.
0: Està clar que la relació entre Claudio Arrau i l'obra per a piano de Beethoven és intensíssima i un tema que, Albert, sí o sí, haurem de tractar en profunditat el programa.
2: Ja mirarem l'agenda i li trobarem la setmana que li dedicarem. El cas és que, i tornant a la gravació que ha de protagonitzar el programa d'avui, que insistim, no és aquesta que tenim ara mateix de fons, mentre preparàvem el programa que vam dedicar a la Missa Solemnis de Beethoven, dirigida per Leonard Bernstein, vam topar-nos, de casualitat, amb aquesta gravació.

0: Estic convençut que heu reconegut aquesta obra amb aquest inici tan icònic. De fet, les obres conegudes de Beethoven són icòniques de la primera a la darrera nota, no?
1: Sí, mira, especialment aquests començaments, no? Perquè dius ta-ta-ta-ta, Beethoven, no? Tire-ri-ri-ri-ro-ri-ro-ra, Beethoven. Chon-toren-ti-ti, Beethoven. Té uns començaments molt icònics, eh?
0: S'havia captat la... Feia TikToks. A veure, expliquem-ho. Realment, amb el Pedro hem hagut de gravar molts TikToks, ja ho sentireu a dir, i aquesta frase ens hem hagut de sentir vivir molt de...
1: Beethoven,
0: hem d'enganxar des del principi. Hem d'enganxar des del principi. No, doncs mira, Beethoven ho feia.
1: És veritat. Sí, el problema és que et tenia enganxat durant 3/4 d'hora.
0: Ah, exacte. No,
1: llavors, aquest és el mèrit... avui en dia...
0: No, no. Aquest és el mèrit de Beethoven i no el nostre.
1: No, ni molt menys.
0: Avall.
1: Ni molt menys.
0: En tot cas, aquest és el primer moviment del concert per a piano i orquestra número 4 en sol major, opus 58 de Beethoven. Una composició que va crear entre els anys 1804 i 1805, no se sap exactament en el moment de la creativitat.
1: Sí, el cas és que l'any 1978, Claudio Rau i Leonard Bernstein es van trobar a la sala Hércules Saal de Múnich per interpretar aquest concert, el número 4 de Beethoven, i el resultat realment va ser memorable.
0: És que clar, quina suma d'ingredients, eh? Mm. Es tracta d'una gravació en directe, per tant, com en els casos dels programes anteriors, conté tota la veritat del directe, no? Per lo bé, per lo dolent, perquè si és molt brillant, allà queda, però si hi ha errors, també estan allà. Però, clar, també la veritat es respira d'una altra manera, no?
1: Sí, i a més, a tot això se li ha de sumar que l'orquestra que dirigia Bernstein en aquell moment era la Sinfònica de la Ràdio de Baviera, que no és poca cosa.
0: No, és l'època, si no m'equivoco, que feia poc l'havia estat dirigint Shelley Vidaque.
1: Sí, exacte.
0: Per tant, estava a tope.
1: Sí, sí, sí. I hem de tenir en compte que a finals dels anys 70, Bernstein i Rau, doncs podríem dir que estaven una mica de tornada de tot.
0: Clar.
1: O sigui, eren dos dels grans músics de la seva generació.
0: Clar. De fet, no havien de demostrar res a ningú.
1: No,
0: és a dir, el món ja estava, el món musical ja estava als seus peus.
1: I és que al final, el fet de no haver de demostrar fa que tu puguis prendre l'obra des d'un punt de vista més interior, no? I que te la facis teva...
0: O sigui, ja no et preocupa equivocar-te amb una nota.
1: No, ni moment. Bueno, que aquests no s'equivoquen.
0: Ja, a més, eh? Però no els havia preocupat aquestes coses més tècniques. Ells volien anar més allà, perquè ells el que volien era mantenir la seva excel·lència i trobar el camí musical que els unís a l'hora d'interpretar aquest concert. Perquè també és important tenir en compte que aquests músics d'aquesta qualitat i d'aquest prestigi, en aquest punt de la seva vida en què, el que dèiem, estan de tornada de tot, també decideixen si volen fer música amb Bernstein, no?
1: Sí.
0: O sigui, Rau, i al revés, Bernstein amb Rau. I segurament si decideixen fer-ho és perquè hi ha alguna cosa que els uneix, hi ha algun punt de vista comú.
1: Sí, i sobretot, fixa't, aquí Rau ja tenia 75 anys. Què dius? Ostres, una persona tan gran tindrà la força i la capacitat i la resistència d'aguantar un concert per a piano de Beethoven, no? Una mica el que va passar amb Josep Colom.
0: Que vas deixar absolutament fascinat. Sí,
1: sí, però sí. Que també té una edat similar ara mateix.
0: Sí, però ja es mou.
1: Més o menys, no? Jo recordo un dels últims concerts que vaig veure d'Alicia de la Rocha, precisament, que va tocar el Carnaval de Schumann. Era ja molt gran i jo deia, és impossible que toqui.
0: No, la meravellosament.
1: Evidentment, no amb la força que tindria un Lang Lang.
0: Clar, clar.
1: Per exemple, una Yu Jiawang, no? Però
0: amb una altra cosa. Però amb un bagatge. Exacte. Que això només t'ho dona la vida.
1: Sí, clar, en aquella època... Rau, que com dèiem, ja tenia 75 anys, ja era considerat el gran pianista beethovenià del segle XX, i la seva manera d'entendre la música de Beethoven era a través d'una visió, doncs, una mica més lenta, més profunda i filosòfica, justament per remarcar la dimensió humana i metafísica del geni de Bonn.
0: No hem d'oblidar el que us explicàvem al principi del programa, que era deixeble de Martin Krause, per tant, Rau era hereu directe del romanticisme, no una interpretació del romanticisme, no, del romanticisme propi de Franz Liszt.

0: Quantes coses fora d'antena que estem dient?
1: És que, clar, quan estàs davant d'obres monumentals, com és l'obra en si, no? Aquest quart concert per a piano...
0: I que les has escoltat un milió de vegades, però és igual.
1: És igual. Però, a més, hi sumes el talent d'una orquestra extraordinària, dirigida per un extraordinari director, i amb un pianista també tan extraordinari, al final et surten reflexions, clar, és lògic.
0: Doncs sí. Per la seva banda, clar, Leonard Bernstein en aquella època ja tenia 60 anys i era una figura mundialment coneguda. També una mica la recerca de la dimensió més espiritual de la música després justament de deixar la direcció de la Filarmònica de Nova York.
1: Fixeu-vos la posició de Bernstein, acaba de deixar la Filarmònica de Nova York, vull dir, musicalment ja estava dalt de tot.
0: Home, aquesta temporada que hem pogut veure el Bernstein compositor, no? I que hem fet una setmana sobre Bernstein compositor, i veiem una mica també la transcendència de les seves ganes de compondre. Clar. I què és el que volia compondre. Doncs imagina't dirigint aquesta música.
1: Clar, compartir el seu món interior, no? Per tant, Bernstein amb Arrau compartia una visió molt humanista de la música, en particular de l'obra de Beethoven. Consideraven l'un i l'altre que tenia aquesta dimensió molt humana. Així els dos coincidien en la idea de buscar l'expressió del drama interior, més que no pas en el lluïment de l'intèrpret. No els interessava el lluir, no volien posar-se madès en aquest aspecte. I amb totes aquestes idees en comú es van trobar en aquest concert en concret.

0: Per exemple, fixeu-vos en Claudio Rau, la nitidesa, és a dir, pots escoltar totes i cada una de les notes perfectament executada sense cap... no sé com dir-ho, sense cap moment que soni brut, no? Mm-hmm. És impecable. A més, hem de tenir en compte que aquest concert, el número 4 de Beethoven, és segurament, no?, el més íntim i poètic dels 5 concerts per a piano que va compondre el geni de Bonn.
1: Potser en la globalitat sí, perquè, clar, abans escoltàvem el segon moviment de l'Emperador, sí, que és deliberadament íntim i poètic, però sí, potser en la globalitat és veritat.
0: De fet, tota l'obra de Beethoven és poètica, no? Clar, no? Sí, sí, això sí, és veritat.
1: I finalment íntima, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, perquè... clar, però ja ens entenem, ja sabem per on volem anar a parar. Aquest concert número 4 globalment és molt delicat i íntim. I Bernstein i Arrau el van voler interpretar com un diàleg entre l'home i el món, entre el so interior de l'ésser humà i el destí.
1: I és que hem de tenir present que Bernstein, a més d'un gran director, va ser també un excel·lent pianista.
0: Però no és un detall menor quan dirigeixes un altre pianista,
1: exacte,
0: clar.
1: Exacte, sí, sí. Per tant, segur que treballar amb Arrau va ser molt productiu pels dos, en parlar el mateix llenguatge, no? De fet, van proposar-se que la música el servís perquè el piano interpretat per Arrau fos la veu interior, mentre que l'orquestra dirigida per Bernstein es convertís en la resposta del cosmos.
0: Déu-n'hi-do, quines voluntats també més grandiloquents d'un
1: sí,
0: i altre,
1: una mica sí, eh?
0: Sí. Per tant, el que dèiem, proposen una conversa metafísica a través de la música de Beethoven. Per això hi trobarem tempos més aviat lents i la presència del silenci amb molt de pes.
2: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.

0: Normalment, quan parlem de Beethoven, pensem en obres de grans dimensions, no? Com les seves sinfonies o els seus concerts per a piano, però en l'obra de Beethoven, les composicions de cambra, podríem dir, Pedro, que són essencials.
1: Home, com les seves sonates per a piano.
0: Exacte, que no deixa ser música de cambra.
1: Exacte.
0: Però avui, Pedro, no hi haurà piano, no toca parlar del piano. No, em sap greu, eh?
1: Vaja.
0: Ja hem dedicat dos capítols aquesta setmana al piano, eh?
1: Pocs.
0: Però vaja.
1: Són pocs.
0: Sí, clar. Amb el concert número 4 amb Raoul Bernstein i el cicle líder de Fischer Dieskau. Capítols que, ja ho sabeu, podeu recuperar al nostre web, eh? catmusica.cat/homesclàssics. De fet, on volia anar parar és als quartets de corda de Beethoven.
1: Bé. Haver començat per aquí.
0: Que també m'està bé, no?
1: Clar, però és veritat, eh? Beethoven va compondre un total de 16 quartets de corda, més aquesta Grosse Fuge, que justament és la que estem escoltant de fons, eh? Que, per molts, clar, és una obra a banda, tot i que això, no es compta com a quartet, com a tal. Per tant, si va compondre 16 quartets, home, està clar que era un gènere que li interessava, i molt, i especialment al final de la seva vida.
0: Absolutament. Sense cap mena de dubte, eh? I on també va ser un gran trencador i innovador, sí. Beethoven, també en els quartets de corda. Per exemple, Stravinsky, en escoltar aquesta gran fuga que tenim ara mateix de fons, va afirmar que, i m'agrada molt aquesta afirmació, deia que era absolutament contemporània, una obra musical que serà contemporània sempre. Vol dir que serà sempre moderna, i és veritat.
1: Sí, sí, per tant, de nou, Beethoven, tot un innovador musical, eh? També en el format del quartet de corda. Però avui no us volem parlar de la Grosse Fuge, sinó d'un quartet, potser menys conegut, però que segons ell mateix, que ho va escriure en una carta, era el quartet favorit de Beethoven de tots els que havia compost. Eh? Ens referim al quartet de corda número 14 en do sostingut menor, opus 131.

0: Aquest quartet, com dèiem, el número 14, en do sostingut menor, és dels darrers quartets que va compondre Beethoven, i no hem d'oblidar que en va compondre un total de 16. Sobre aquest quartet, Schubert va dir, en escoltar-lo, una mica com Haydn, amb la tercera, amb l'heroica. Després d'això, què queda per escriure, deia Schubert, d'aquest quartet? Per tant, podríem afirmar que estem davant d'una obra important.
1: A veure, Haydn realment va dir, a partir d'això canviarà sí, el món. Ja. Schubert, des de la sí, més... O sigui,
0: a la misèria, no?
1: A la misèria. Clar, o sigui, també Schubert és... I jo, per què no em dedico a una altra cosa?
0: El moment vital és diferent. Haydn ja era gran, ja era gran mestre, venerat...
1: Ja ho havia fet tot.
0: Exacte.
1: Havia fet 101 sinfonies.
0: I escolta l'heroi que diu, ostres, això canviarà per sempre. Exacte. Més, no? En canvi, Schubert, és veritat, jovenet, escolta això i diu, però quin sentit té que jo intenti dedicar-me a la música?
1: Dedicar-me a fer pa, no? És millor. Sí, però fem una cosa, anem a contextualitzar el quartet, i és que la composició va començar l'any 1825, mira, fa 200 anys, però no es va publicar fins l'any 1827. Val la pena recordar que en aquest període, doncs...
0: Final de la vida.
1: Sí, Beethoven ja era completament sord, i això podria fer-nos pensar que limitaria la seva creativitat, però va passar tot el contrari. El seu aïllament justament provocaria que el seu món interior fos més lliure i, evidentment, imaginatiu.
0: I es deixés anar moltíssim.
1: Sí.
0: El quartet està estructurat en 7 moviments que, a més, s'han de tocar sense interrupció, una idea totalment també innovadora en aquella època.
1: Exacte. I després, tots els wagnerians com tu, que destaqueu la melodia infinita, i això ja venia de Beethoven.
0: És que qualsevol cosa que em diguis que ve de Beethoven l'haig de respectar.
1: Ja
0: vull dir, no em sembla una provocació el que m'estàs dient. Ho accepto, sense cap mena de dubte. De fet, això d'aquesta idea de lligar peces, ja ho hem explicat també al capítol anterior,
1: amb
0: aquest cicle de l'estimada llunyana, no?
1: Sí.
0: Sense cap mena de dubte, sense aquesta concepció contínua de Beethoven, de fet, que també trobem a la sisena sinfonia, el que dèiem, el cicle d'ahir, segurament Wagner i tants altres compositors no haurien pogut evolucionar, però pel que fa a la melodia infinita, és molt probable que Wagner, d'alguna manera, la gènesi de la seva idea la trobés en obres de Beethoven, per lligar totes les seves escenes en les òperes. Doncs clar, si Beethoven ho feia en els quartets de corda i en els cicles Lieder, o en l'únic cicle Lieder que va fer, doncs és ben probable que Wagner partís d'aquesta idea.

0: clar, moltes vegades destaquem només, entre cometes, la sordesa de Beethoven, però és que...
1: Sí, no era l'únic mal que patia, pobre.
0: No, hem de tenir en compte que quan va compondre aquest quartet número 14, doncs la seva salut no passava pels millors moments. Se sap que patia problemes hepàtics, intestinals, inflamacions, febres recurrents... Per tant, o sigui, físicament, que jo... I quantes vegades ho hem dit, Albert, no? De vegades passem una època de molta feina i després de sobte parem i ens posem malalts,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I quan et poses malalt, és inconcebible treballar.
1: Exacte.
0: És inconcebible...
1: Jo em fa mal aquí, em fa mal allà...
0: Clar, jo no m'imagino posar-me al piano amb febre i començar a compondre.
1: Què amb febre? Problemes hepàtics,
0: no, no.
1: Problemes intestinals, inflamacions... I a més febre.
0: Sí, sí,
1: I a més
0: sí,
1: a més
0: sí,
1: som...
0: sí.
1: I sort.
0: Sí, sí, sí.
1: Com una tàpia.
0: Sí, sí.
1: I fica't al piano a crear.
0: Increïble.
1: Increïble.
0: Increïble.
1: Al piano o...
0: No, no.
1: La feina
0: qualsevol
1: que feu, tenir fa, eh?
0: L'ordinador, sí, sí, és igual, sí, sí. Qualsevol cosa. No, no.
1: De fet, aquesta obra es va publicar el mateix any de la mort de Beethoven, el 1827, com abans comentàvem, per tant, un període especialment complicat, també per l'aïllament personal en el que vivia, perquè no només parlem de les qüestions de salut, també la qüestió familiar estava complicada, tenia disputes constants amb la seva família, i un nebot, Carl, pel qual Beethoven sentia una gran estima, però que no era corresposta per al nebot cap a ell. Per tant, també hi havia aquesta amargor, no?, fins i tot en les relacions familiars.
0: Clar, a tot això li hem de sumar que, malgrat a dia d'avui, venerem Beethoven al final de la seva vida, pues, clar, va tenir molts de problemes, fins i tot hi havia gent que no el respectava, no? Però les seves obres d'aquesta etapa doncs, eren considerades estranyes, no?, per molts contemporanis. Abans ho deia, quan fora d'antena, un contemporani d'ell, imagina't, si Stravinsky deia que la Gran Fuga és contemporània, un contemporani real de Beethoven devia dir, però què està fent aquest boig?
1: S'ha begut l'enteniment.
0: S'ha tornat boig, sí. No? Coses que no es poden tocar.
1: Una
0: Hammerclavier que no es pot tocar, és que què està escrivint, no?
1: I una sonoritat, més enllà que es pugui o no es pugui tocar, no? Fins i tot, posem per cas que es pogués tocar, que no es podia, eh?
0: Sí.
1: La sonoritat, imagino qualsevol pianista de l'època, agafar la partitura de la Hammerclavier, allà al seu despatx.
0: Sí, sí.
1: I començar a tocar-la i escoltar aquelles sonoritats tan extremes.
0: Sí, sí.
1: Aquest tio s'ha begut l'enteniment.
0: Sí.
1: Clar, tot plegat, mala salut, aïllat, problemes familiars, la música incompresa, tot això provocaria que, malgrat fos Ludwig van Beethoven, repeteixo, que a dia d'avui venerem i que la seva música la considerem importantíssima, doncs bé, en aquesta etapa final de la seva vida tenia molt pocs encàrrecs.
0: Mm.
1: Hauria pogut fer més música.
0: Imagina't.
1: Tenia pocs encàrrecs i, a més, no sempre els cobrava puntualment.
0: Sol passar.
1: No, però vull dir, això està molt bé que reflexionem en el sentit que quan parlem d'aquests compositors que els tenim posats al damunt d'un pedestal, els hi passaven coses tan mundanes com que tenien un problema perquè no cobraven a punt un encàrrec que havien tingut i ho cobraven tard, i això doncs acabava patint per la seva economia. Sembla increïble, però Beethoven va patir per la seva economia.
0: Sí, sí. Per tant, és curiosa aquesta contradicció, no? O sigui, en els últims temps de la vida de Beethoven doncs van ser uns anys de molta creativitat, malgrat una enorme precarietat en tots els sentits.
1: Sí, va ser molt creatiu en un context molt precari.
0: Sí, sí, sí, ell estava sol, malalt, sense diners, però clar, insisteixo, això no va ser un escull per desplegar la seva genialitat. Precisament per poder apreciar la genialitat de Beethoven, us proposem escoltar el final del quartet número 14 de Beethoven, interpretat pel Busch Quartet, una gravació de l'any 1936,
1: gravació
0: ja en fa d'anys, això,
1: històrica, totalment, I així acabarem, marxarem amb Beethoven, però recordeu que tornem demà aquí, a Catalunya Ràdio. Pau Blasi, al muntatge i al control tècnic, i el Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: en les tasques d'extinció. El balanç de víctimes es manté amb 12 morts que l'autòpsia no ha pogut identificar. Hi ha 8 ferits, la meitat de gravetat, i una vintena de desapareguts. També hi ha més de 1.400 veïns desallotjats. 57 municipis en màxim risc d'incendi avui dissabte a Catalunya. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa a nivell 4 a 13 comarques. La dada és molt inferior a la de dimecres i dijous en el pic de l'última onada de calor. D'altra banda, els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo, tal com apunten algunes informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington. L'Iran retreu als Estats Units que ha incomplert els compromisos de l'alto el foc. El cap de la diplomàcia iraniana viatja avui a Oman per reprendre les converses. El Clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo, una malaltia que transmeten les paparres. El pacient presenta símptomes compatibles amb la malaltia que mai s'ha detectat a Catalunya. Aquest any a Europa només s'ha confirmat un cas a Salamanca. Sumar escull aquest cap de setmana nova direcció, la tercera en només 3 anys. L'assemblea arriba en un moment convuls per la formació, després de batalles internes i diverses renúncies. La formació arrossega un historial de mals resultats electorals i no té clar encara el seu encaix de cara a les pròximes eleccions generals. El Festival Cruïlla tanca portes avui amb Rigoberta Bandini, Els Pets o la Ludwig Band, entre d'altres. En la jornada d'aquest divendres, David Byrne, l'exlíder de Talking Heads, ha omplert l'escenari principal de públic al Parc del Fòrum de Barcelona. I arrenca el Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El mestre Jordi Savall, acompanyat d'una vintena de músics, ha reivindicat la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol classificada per a les semifinals del Mundial després de guanyar Bèlgica per 2-1 amb un gol de Miquel Merino al minut 88. El rival a les semifinals serà França. Avui quedarà definida l'altra semifinal que sortirà dels partits Noruega-Anglaterra i Argentina-Suïssa. El Barça i el Borussia de Dortmund han arribat a un acord per al traspàs de l'extrem alemany Karim Adeyemi. El club blaugrana pagarà 22 milions d'euros més 7 en variables. El Barça de bàsquet ha sabut que el pivot nord-americà Moses Bright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Alé fins al 2030.
0: I pel que fa al temps, dissabte de calor intensa, però lluny dels rècords de fa uns dies, tot i alguns núvols i alguna gota al matí a les comarques del nord i l'est, s'imposarà el sol arreu. A la tarda s'espera algun ruixat o tronada al Pirineu i Prepirineu Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: L'incendi de Los Gallardos a Almeria segueix fora de control i ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Les ratxes de vent de més de 50 km per hora compliquen les tasques d'extinció. El balanç de víctimes es manté amb 12 morts que no s'han pogut identificar amb les autòpsies. Hi ha 8 ferits, la meitat de gravetat, i una vintena de desapareguts. També hi ha més de 1.400 veïns desallotjats. Aquesta matinada s'ha reobert el trànsit a l'autovia A7. Enviada especial a Almeria des del punt de comandament del Parc de Bombers de Torre. Alba Barbosa. Alba, bon dia.
3: Bon dia. Hi ha prop de 1.500 persones evacuades amb nous confinaments les últimes hores en zones disseminades de l'Obrin. La majoria dels evacuats, però, són veïns de Vedar, el poble on es van trobar les 12 víctimes mortals. Fugien de les flames sense seguir les indicacions de l'alcalde i policia local i el foc les va atrapar. Ángel Collado és l'alcalde de Vedar.
4: Dijeron que no, que querían salir de la zona del Curato, que es como se llama el paraje donde estaban estas personas, y fueron pues a la boca del lobo. Llegaron por una pista que no tenía salida, tuvieron que abandonar los vehículos y saltaron al campo pues con tan mala suerte y mala fortuna de que el fuego lo arropó y se lo llevó hacia adelante.
3: 4 de les víctimes les van trobar en un cotxe i 8 van morir mentre intentaven

0: marxar a peu després d'abandonar els vehicles. Se'ls ha practicat les autòpsies, però no han servit per identificar els cossos. L'alcalde explicava que avisaven els veïns porta a porta perquè els tècnics els van desaconsellar enviar un SLR perquè podia confondre per les diferents indicacions que calia enviar. El director de l'Agència d'Emergències d'Andalusia, Alejandro García, justificava la decisió.
1: La mínima unidad de envío de esa alert es todo el área de una antena de telefonía. Y eso genera problemáticas cuando el aviso es a núcleos pequeños y sobre todo cuando se trata de alejamientos preventivos como ocurrió ayer.
0: Ara es continua treballant per identificar les víctimes i localitzar les 23 persones que continuen desaparegudes. La majoria d'evacuats han estat reallotjats en cases de familiars i amics i una cinquantena al poliesportiu de Garrotxa. Les flames els van sorprendre perquè van avançar empeses pel vent. La Mariana és veïna de Bedar i ens explicava que ningú els va avisar.
2: No dimos cuenta porque habíamos vuelto y había mucho humo y no podíamos respirar y salimos corriendo todos.
0: El foc continua actiu, afecta 5.000 hectàrees i crema sobretot vegetació molt seca i el vent atia les flames. Els bombers confiaven que no bufés tan fort aquesta nit i els ajudés a frenar-lo. Durant aquesta nit matinada hi han treballat uns 500 efectius. Els responsables de l'operatiu faran un vol aquest matí sobre la zona per veure l'evolució i situació del foc.
3: Alba Barbosa, moltes gràcies per aquesta última hora des del punt de comandament del Parc de Bombers de Torrey. Molt bon dia.
0: Fins ara, bon dia.
3: Seguim nosaltres parlant d'incendis i de risc d'incendis. En aquest cas, 57 municipis de 13 comarques estaran avui en nivell màxim per risc d'incendi a Catalunya, on els agents rurals mantenen el pla alfa a nivell 4. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del màxim nivell de risc. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sentmenat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. I s'investiga la mort d'un temporer mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià, en plena onada de calor. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament dimecres i va morir dijous. Més de 3.200 persones han tingut un cop de calor o altres afectacions derivades de les altes temperatures en només una setmana a Catalunya, segons el Departament de Salut. Gairebé 170 persones han necessitat ingrés hospitalari. 9 de cada 10 ingressos han estat per deshidratació i són majoritàriament pacients de més de 70 anys. A més, aquest any les consultes per calor s'han avançat gairebé un mes respecte a l'estiu passat, segons Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància Epidemiològica.
4: Lo que estem veient és que, per una banda, aquest any els episodis de calor molt intensa han començat abans, perquè ja des de principis de maig van començar, i no només això, sinó que la durada és molt més perllongada que en anys anteriors.
3: Segons dades del Departament de Salut, recollides als centres d'atenció primària i als serveis d'urgències hospitalàries, la meitat de casos corresponen a cops de calor, mentre que les deshidratacions representen el 38% i les síncopes prop del 4,5%. Coincident amb aquest episodi, el Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut amb dades de l'atenció primària, les urgències i els hospitals. Es tracta de fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: Poc més de 5 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. 3CAT Info, emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Seguim amb més notícies. Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge d'aquesta matinada a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten a la República Islàmica. Això després que sortissin informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington d'un suposat pla iranià per matar-lo. Donald Trump també diu que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant un any o més, si fes falta. Unes amenaces que contrasten amb la predisposició de la Casa Blanca d'ahir la nit per reprendre el diàleg a condició que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, també aquesta matinada, el ministre iranià d'Exteriors ha acusat els Estats Units d'incomplir els compromisos de l'alto el foc. En un missatge a X, el cap de la diplomàcia iraniana ha retret a Washington que hagi restablert les sancions econòmiques contra Teheran. Tot i les acusacions creuades, Abbas Araghchi ha arribat aquest matí a Oman per reprendre la diplomàcia el segon dia consecutiu sense bombardejos d'aquesta setmana. El gegant tecnològic Apple demana a OpenAI, creadora del xat GPT, per una possible apropiació indeguda d'informació confidencial i secrets comercials. També acusa dos dels seus antics treballadors, que ara estan en OpenAI, d'endur-se dades relacionades amb la tecnologia d'iPhone per desenvolupar els seus propis dispositius incorporant intel·ligència artificial. La companyia de la Poma sosté que molts antics treballadors seus s'han incorporat a OpenAI en els últims anys. I llargues cues a les benzineres de Moscou i altres grans ciutats russes per la falta de combustible. L'increment d'atacs ucraïnesos contra les principals refineries de Rússia ha provocat una crisi d'abastiment. El govern de Putin ha prohibit les exportacions de combustible per garantir el consum intern. Vicent Missut.
6: Més de la meitat de regions russes està patint la falta de combustible a les benzineres i el preu de la gasolina ha pujat més d'un 2% l'última setmana i el dièsel gairebé el 3,5%. El govern reconeix que la situació ha generat una crisi al país i gran preocupació entre la població, com explica el viceprimer ministre Alexander Novak.
7: És evident que la situació actual a les gasolineres causa preocupació entre la gent. El govern continuarà prenent mesures addicionals per abordar els reptes i estabilitzar la situació.
6: De moment s'han suspès les exportacions de combustible i preveuen importar derivats del petroli en les pròximes setmanes.
7: En primer lloc, hem augmentat l'activitat de les refineries que funcionen al màxim nivell, hem posat al mercat les reserves de combustible, hem escurçat els terminis per les reparacions rutinàries i hem ajornat les reparacions programades. I també hem prohibit totalment l'exportació de benzina i querosè.
6: Tot i això, l'aport dels russos de quedar-se sense combustible ha provocat una afluència massiva a les estacions de servei i ha fet incrementar la demanda en un terç respecte a l'any passat, cosa que agreuja la situació.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: David Byrne fascina un cop més al públic barceloní dins del Festival Cruïlla. L'exlíder de Talking Heads ha omplert l'escenari principal de públic que no va parar de ballar, part del fòrum Marc Ruiz.
8: David Byrne ha tornat a fer ballar tots els seus músics en un espectacle total, vestits de blau de dalt a baix, guitarristes, teclistes, violoncel·listes, fins i tot els percussionistes portaven els instruments penjant mentre feien coreografies. Ja des de l'inici el concert ha recuperat cançons de Talking Heads, però no ho ha fet amb èxits fàcils, sinó amb l'etèria Heaven. En un nou gir a l'estil de David Byrne, el músic nord-americà d'origen escocès ha mostrat fotografies al mercat de Sant Antoni mentre intentava dir en castellà que en cada barri de Barcelona hi ha un mercat i mirava de dir els noms dels productes que s'hi trobaven. Contrast absolut amb les imatges dels suburbis presumptament perfectes dels Estats Units que ha projectat tot seguit amb And She Was, una de les més conegudes del repertori de Talking Heads. Les fotografies eren espectaculars i és que la voluntat artística de Byrne sempre ha marcat la seva carrera i li ha costat l'etiqueta de snob o elitista. Va conèixer els altres membres de Talking Heads quan estudiava disseny a Rhode Island. I l'estil Bauhaus que va estudiar es nota en la netedat en el disseny del vestuari i, per exemple, l'absència d'objectes a l'escenari. Entre cançó i cançó anava fent reflexions en veu alta. Tenen emocions els animals? L'amor i l'amabilitat són una forma de resistència? I el públic celebrava les cançons de Talking Heads com Psycho Killer, Once in a Lifetime o l'imprescindible Burning Down the House. Byrne recollia l'energia positiva que havien deixat a l'escenari del costat als londinencs Ezra Collective. És un quintet de jazz amb molt de renom al Regne Unit que ha muntat una festa de jazz, afrobeat, reggae, soul, funky, hip-hop, a la que s'ha afegit Sampa de Great, que havia actuat en un altre escenari poc abans, en un combo gloriós. És Recollective, transmetent energia positiva a Dojo, i fan de la improvisació una necessitat vital. El percussionista i líder de la banda, Femi Colioso, deia que volia transformar el Cruïlla en el temple de l'alegria, i han aconseguit que durant una estona la música ocupés tot l'espai i que qualsevol problema quedés fora. Avui, Rigoberta Bandini, els Bets o la Ludwig Band compartiran jornada amb Jovanotti, The Hives i Tudors Cinema Club.
3: Un quart de nou del matí.
5: El temps.
3: Amb en Gori Massip.
9: El temps d'aquest dissabte es mostrarà força tranquil. Sí que de matinada, a primeres hores del matí, han creuat alguns núvols, ens ha creuat una petita bossa d'aire fred en alçada i això ha portat aquesta nuvolositat i fins i tot alguna gota que s'ha deixat escapar cap a la Catalunya central, comarques del nord-est, dècimes de litre o mullar el terra i poca cosa més. En conjunt s'imposarà el sol durant el matí i a la tarda només hem d'esperar alguna nuvolada cap al Pirineu, Prepirineu més orientals. Aquí no descartaríem algun ruixat, algun xàfec o fins i tot alguna tronada. Tot plegat després d'una matinada tòrrida de nou, 25 graus de mínima a la ciutat de Barcelona, l'Aldea, els Alfacs, mínimes tropicals encara en bona part de l'interior del país i al migdia sí que la temperatura pot recular una mica. Per tant, un molt lleuger respir a la calor més extrema, que arribarà avui fins als 37, 38, 39 graus cap a les comarques de Ponent. El Segrià podrien fregar els 40 i en general entre els 32 i els 36 graus. A la costa s'imposarà la marinada, aquí un termòmetre una mica més baix, però amb aquesta sensació de xafogor més acusada.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Clínic investiga un possible cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo. El pacient està en una unitat d'aïllament de l'hospital amb símptomes compatibles amb aquesta malaltia que transmeten les paparres. Segons avança el diari Ara, el possible cas va visitar el nord d'Espanya, en una zona amb molta presència d'aquests paràsits que transmeten el virus. A Catalunya hi ha hagut altres casos sospitosos de febre hemorràgica de Crimea Congo, però fins ara no se n'havia confirmat mai cap. La majoria de persones infectades amb el virus no presenten símptomes i molts són quadres lleus. La mortalitat, però, pot arribar a ser del 30%. Aquest any a Europa només s'ha detectat un cas a Salamanca. Els experts alerten que aquest tipus de malalties són cada cop més freqüents perquè el canvi climàtic afavoreix la proliferació de paparres. Una reacció química amb clor a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha provocat 17 persones ferides, la majoria lleus, i 5 de menys greus. N'hi ha 10 que les van traslladar a centres sanitaris de la demarcació de Tarragona i del Garraf. Els fets van passar ahir a la tarda, quan es va produir un error durant les tasques de manteniment de la piscina. Una barreja de productes químics va fer una reacció que va provocar un núvol tòxic. Els bombers van evacuar la piscina i s'hi van desplaçar 9 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. L'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferrer, ha detallat a aquesta emissora el que va passar.
10: I l'empresa que ha vingut a portar el clor, en comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha posat en un altre dipòsit. I el fet de posar-la en un altre dipòsit és quan han fet la reacció aquesta d'aquest núvol tòxic en aquell moment del clor.
3: La piscina de la Bisbal del Penedès estarà tancada fins dilluns. El jurat popular ha declarat culpable el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart, al Gironès, quan anava begut. L'Audiència de Girona absol el copilot que s'enfrontava a una multa per no socórrer-la. Girona, Laia Claret.
11: Els fets van passar el 30 d'octubre de l'any 2021 a la carretera dels Àngels, una via molt freqüentada per ciclistes. Un vehicle amb dos ocupants va impactar a gran velocitat contra la ciclista, que va quedar estesa al marge de la carretera. Les marques a l'asfalt indicaven la direcció de la fugida. Una trucada que alertava del pas d'un turisme sense roda va permetre als Mossos localitzar i detenir-ne ràpidament els ocupants. El judici amb jurat popular va començar dilluns. El veredicte conclou per unanimitat que l'acusat, que tenia 24 anys aleshores, conduïa begut quan van vestir la víctima i que ella duia les mesures de seguretat per fer-se veure. Afegeix que després de l'impacte va conduir de manera temerària gairebé 2,5 km i que va abandonar el lloc sense socórrer la víctima. Com a atenuants tenen en compte l'embriaguesa, l'omissió del deure de socors i la reparació del dany. S'enfronta a 5 anys i 7 mesos de presó. El jurat ha declarat no culpable el copilot i l'audiència l'ha absolt.
3: Poc més de 10 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Sumar escull aquest cap de setmana nova direcció. Serà la tercera en 3 anys i ho fa en un moment de dificultats internes en un partit amb estructura dèbil, cares poc conegudes i que ha patit batalles internes i renúncies. Sumar, a més, arrossega un historial de mals resultats electorals i no té clar encara el seu encaix de cara a les properes eleccions generals. Repassem amb la Tània Tàpia les principals crisis d'un partit que va néixer fa 3 anys de la mà de Yolanda Díaz.
12: Suma celebra aquest cap de setmana la tercera assemblea per escollir nova direcció i ho fa en un moment de plena refundació de l'espai a l'esquerra del PSOE. Ja no queda pràcticament ningú dels afins a Yolanda Díaz i prenen les regnes d'un projecte molt debilitat, cares desconegudes fins i tot per als simpatitzants de l'espai. Serà la tercera direcció en 3 anys i ara liderarà el partit el tàndem format per Verónica Martínez Barbero, actual portaveu de Suma al Congrés, i Rosa Martínez, secretària d'Estat de Drets Socials. El partit va viure el primer sotrac després dels mals resultats de les eleccions europees de 2024. Va aconseguir 815.000 vots, la meitat que Vox, i només 15.000 més que el Vicer Pérez. Díaz va entomar els mals resultats hores després i va deixar de liderar el partit.
13: He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente.
12: La van substituir Carlos Martínez i Lara Hernández. El primer, mesos després, i al·legant motius de salut, va deixar el càrrec. Hernández ho ha fet aquesta setmana passada perquè ha patit, diu, una campanya de desprestigi per una denúncia interna d'assetjament laboral que s'ha acabat arxivant.
14: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
12: Aquest dissabte Suma estrenarà la tercera direcció i entre els càrrecs que es mantindran a l'executiva queden ja molt pocs dels que van remar en els primers compassos del partit. Una de les cares més destacades és, de fet, català i dels comuns. I és el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha exercit de portaveu de Suma. Els seus companys dels comuns ho veuen amb bons ulls i destaquen les bones relacions entre comuns i Suma. Aina Vidal, portaveu dels comuns al Congrés dels Diputats.
15: Nosaltres estem orgulloses de mantenir una relació molt estreta amb Sumar. Ells són el nostre referent estatal, així com nosaltres ho som a Catalunya.
12: Entre els problemes de la formació també hi ha l'encaix electoral per a les properes generals previstes al 2027. Sumar ja treballa fa mesos amb Més Madrid, Esquerra Unida i Comuns per fer un projecte plegats. La seva contribució en vots serà vital per donar opcions al PSOE de revalidar el govern progressista. Un projecte que no té encara candidat en les travesses, fins i tot apareix el nom de Gabriel Rufián com a possible revulsiu per unificar l'esquerra del PSOE i aconseguir seduir Podem. El projecte tampoc té nom, sabem però que no es dirà Sumar. Algunes formacions critiquen que això confondria novament la part amb el tot.
3: I parlem de cultura abans de l'actualitat esportiva. El mestre Jordi Savall ha inaugurat el Festival Portaferrada Occident de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà, reivindicant la convivència entre cultures amb l'espectacle La Ruta de la Seda, dedicat als viatges de Marco Polo, i ha assistit la Núria Paraire.
16: 1271. Segon viatge dels Polo. Ara ja, amb el jove Marco Polo.
17: Un narrador ha anat guiant els espectadors per les diferents etapes del recorregut, un viatge que el mestre Savall ha recreat amb peces musicals, sobretot del segle XIII, de l'Orient Mitjà i l'Àsia Central. Acompanyat per una vintena de músics de Síria, Armènia o Sri Lanka, i cadascú amb el seu instrument més característic. Així, Savall ha transportat els espectadors a una època de contacte entre cultures, totes les que va conèixer l'explorador des que va sortir de Venècia fins que va arribar a la Xina.
18: I al mateix temps veurem que aquest Marco Polo fa uns viatges que avui serien impossibles, perquè estem plens de fronteres i plens de por dels altres. I aquella època no hi havia fronteres i la gent viatjava i compartia i feia comerç sense barreres, no?
17: El públic ha escoltat atent, entre els assistents, fans de fa temps, alguns vinguts des de Londres.
19: We are looking especially for Jordi Savall. We are real fans.
20: No l'he vist, però l'he sentit molt, sí. Sóc un fan del Jordi Savall, sí.
21: El vaig veure fa molts anys a la Universitat de Barcelona, al Paranimf, i em vaig enamorar completament i no he tingut oportunitat des d'aleshores i doncs volia repetir.
17: Als 83 anys, Savall es mostra preocupat pel seu llegat. Agraeix que l'Ajuntament de Barcelona li hagi concedit un pis per a les oficines de la seva fundació, però lamenta que no hi ha un lloc per assajar-hi. Reivindica que la música antiga, és com un museu viu.
3: Esports. Albert Benet, bon dia.
22: Bon dia. Espanya és la segona selecció classificada per a les semifinals del Mundial i s'enfrontarà a França per un lloc a la final després de guanyar Bèlgica per 2-1 als quarts de final.
5: 3CAT Info.
22: Amb Pedri suplent i amb 4 catalans a l'11 titular, Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Cucurella, la selecció espanyola es va avançar amb un gol de Fabián Ruiz al minut 30. Gol del que era el substitut de Pedri a l'11 titular. Al 41, just abans del descans, Bèlgica va empatar amb un gol de Cateler. És el primer gol que encaixa Espanya en aquest Mundial. I ja al minut 88, ja al final, Miquel Merino, que acabava d'entrar, va donar a l'equip espanyol el gol de la victòria i de la classificació per a les semifinals. Un altre gol del jugador de l'Arsenal, que ja va donar el gol de la victòria als quarts de final contra Portugal. Lamine Yamal sense por a França. Són declaracions de Televisió Espanyola.
0: Yo creo que si se le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros. Somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
22: I ara sentireu el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, explicant la suplència de Pedri.
1: No tiene más explicación que querer dar otro toque al equipo en un momento que necesitábamos la aportación de frescura de Fabián, un jugador superjugador, y que entendíamos que luego Pedri, en el partido, después de todo el trabajo que ha hecho Fabián, Pedri podia beneficiar-se con esa claridad com ha sido los últimos 25 de minuto.
22: A més de Pedri, també va sortir a la segona part Ferran Torres, un altre cop amb una actuació destacada des de la banqueta. Una lesió del porter del Madrid, Courtois, va marcar aquest partit de quarts de final i va perjudicar Bèlgica. Una lesió al minut 70 que el va obligar a deixar el camp amb l'empat a 1 al marcador. Són declaracions també a Televisió Espanyola d'un Courtois que va deixar el camp plorant.
2: No, ha dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, que quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido, si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar. Pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema, o sea, para mí también el equipo siempre va ante todo y si él quiere a alguien al 100%, pues no passa nada.
22: El porter que va substituir Courtois, Lamens, no va estar encertat en l'acció del gol d'Espanya, no va aconseguir blocar la pilota i el seu refús el va aprofitar Miquel Merino per marcar. Primera semifinal definida, doncs, la jugaran Espanya i França dimarts. Avui quedarà definida l'altra, la segona semifinal. Sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada, hora nostra.
5: Trescat Info.
22: Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge del Barça 2026-2027 després que el club ha arribat a un acord total amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany. Adeyemi, de 24 anys, arribaria ja la setmana que ve a Barcelona i faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. El traspàs d'Adeyemi s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols i partits jugats. El Dortmund, per la seva banda, reserva un 20% dels drets del davanter en cas d'una futura venda per part del Barça. Perquè aquesta operació sigui ja oficial, amb la previsió que s'anunciï la setmana que ve, només queden pendents els clàssics serrells burocràtics. Primeres declaracions de José Mourinho des que es va fer oficial que tornarà a ser entrenador del Madrid. El portuguès ha parlat a les seves xarxes socials.
23: És com una missió, no és com estar ara preocupat con mi mismo, preocupat si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Yo estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores.
22: I a la segona divisió de futbol, el nou entrenador del Girona, Quique Álvarez, té ben clar l'objectiu de l'equip la pròxima temporada.
24: No m'he d'amagar, jo crec que el Girona té una estructura de primera, per circumstàncies va baixar i l'objectiu ha de ser pujar. Però tothom, jo el primer, pues hem de tenir els peus a terra i saber que el camí no és gens fàcil.
22: El Barça de bàsquet ha sabut en les últimes hores que el pivot nord-americà Moses Bright, fitxat però encara sense ser oficial, pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà. Bright ha estat un dels pivots més físics i dominants de l'Eurolliga i havia de ser un dels fitxatges estrella, sens dubte, de la nova etapa del bàsquet blaugrana. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Joel Parra per ampliar el contracte de l'Aler dues temporades més, fins al 2030. El club blaugrana s'assegura d'aquesta manera la continuïtat de Parra, de 26 anys, que tenia ofertes de clubs com el València i el Panathinaikos. Mentrestant, el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot Emir Suleimanovic. El jugador bosnià de 30 anys arriba procedent de l'Unicaja i ha firmat fins al 2028. Victòria a l'esprint per al belga Tim Merlier de l'equip Sudal a la setena etapa del Tour de França. Merlier va ser el més ràpid després dels 175 quilòmetres d'ahir.

0: Bon dia, són 8:45 d'avui, dissabte 11 de juliol. 3 que t'info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Fins ara us hem destacat que segueix fora de control l'incendi de Los Gallardos, a Almeria, i que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Les ratxes de vent de més de 50 km per hora compliquen les tasques d'extinció. El balanç de víctimes es manté amb 12 morts, que no s'han pogut identificar amb les autòpsies, i 8 ferits, la meitat de gravetat, i una vintena de desapareguts. També hi ha més de 1.400 veïns desallotjats. També hem parlat del risc d'incendi a Catalunya. Avui hi ha 57 municipis amb màxim risc d'incendi. Els agents rurals mantenen el Pla Alfa a nivell 4 a 13 comarques i restriccions d'accés a 8 parcs naturals. La dada de localitats en risc màxim d'incendi és molt inferior a la de dimecres i dijous, en el pic de l'última onada de calor. D'altra banda, els bombers continuen treballant en els incendis d'aquesta setmana. I també hem destacat l'amenaça de Donald Trump de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge d'aquesta matinada a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten a la República Islàmica. Això després que sortissin informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington d'un suposat pla iranià per matar-lo. A partir d'ara parlarem de l'eclipsi solar del 12 d'agost, que s'aprofitarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. Es farà a través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir de demà a la web eclipsicatalunya.cat. I a partir de 8:45 us parlarem del nou volum de les monografies del Montseny, que es presenta avui a la Garriga. És una publicació anual totalment consolidada i que recull articles de referència sobre diversos aspectes relacionats amb el massís.
1: Esports.
0: Albert Benet, què ens destaques a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, que ha quedat definida la primera semifinal del Mundial de Futbol. La jugaran dimarts França i Espanya, després de la victòria ahir de la selecció espanyola contra Bèlgica per 2-1, amb un gol de Mikel Merino al minut 88. Avui quedarà definida la segona semifinal. Sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada. De les últimes hores també és notícia l'acord total del Barça amb el Borussia Dortmund per fitxar el davanter Adeyemi per 22 milions d'euros més 7 en variables, i que el Barça de bàsquet es queda sense Moses Bright, el pivot nord-americà que pagarà els 900.000 euros de la seva clàusula de sortida per fitxar pel Milà.
0: I pel que fa al temps, dissabte de calor intensa, però lluny dels rècords de fa uns dies, tot i alguns núvols i alguna gota al matí a les comarques del nord i l'est, s'imposarà el sol arreu. A la tarda s'espera algun ruixat o tronada al Pirineu i Prepirineu Oriental. Passen gairebé 3 minuts i mig de 8:45 del matí. L'incendi de Los Gallardos, Almeria, segueix fora de control i ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Les ratxes de vent de més de 50 km per hora compliquen les tasques d'extinció. El balanç de víctimes es manté amb 12 morts que no s'han pogut identificar amb les autòpsies. Hi ha 8 ferits, la meitat de gravetat, i una vintena de desapareguts. També hi ha més de 1.400 veïns desallotjats. Aquesta matinada s'ha reobert el trànsit l'autovia A7. Enviat especial a Almeria des del punt de comandament del Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Bon dia. Hi ha prop de 1.500 persones evacuades amb nous confinaments les últimes hores en zones disseminades de l'Obrin. La majoria dels evacuats, però, són veïns de Bedar, el poble on es van trobar les 12 víctimes mortals. Fugien de les flames sense seguir les indicacions de l'alcalde i policia local, i el foc les va atrapar. Ángel Collado és l'alcalde de Bedar.
4: Dijeron que no, que querían salir de la zona del Curato, que es como se llama el paraje donde estaban estas personas, y fueron pues a la boca del lobo. Llegaron por una pista que no tenía salida, tuvieron que abandonar los vehículos y saltaron al campo, pues con tan mala suerte y mala fortuna de que el fuego lo arropó y se lo llevó hacia adelante.
3: 4 de les víctimes les van trobar en un cotxe i 8 van morir mentre intentaven marxar a peu després d'abandonar els vehicles. Se'ls ha practicat les autòpsies, però no han servit per identificar els cossos. L'alcalde explicava que avisaven els veïns porta a porta perquè els tècnics els van desaconsellar enviar un alert perquè podia confondre per les diferents indicacions que calia enviar. El director de l'Agència d'Emergències d'Andalusia, Alejandro García, justificava la decisió.
1: La mínima unidad de envío de esa alert es todo el área de una antena de telefonía. Y eso genera problemáticas cuando el aviso es a núcleos pequeños y sobre todo cuando se trata de alejamientos preventivos, como ocurrió ayer.
3: Ara es continua treballant per identificar les víctimes i localitzar les 23 persones que continuen desaparegudes. La majoria d'evacuats han estat reallotjats en cases de familiars i amics i una cinquantena al poliesportiu de Garrotxa. Les flames els van sorprendre perquè van avançar empeses pel vent. La Mariana és veïna de Bedar i ens explicava que ningú els va avisar.
5: No dimos cuenta porque habíamos vuelto y había mucho humo y no podíamos respirar y salimos corriendo todos.
3: El foc continua actiu, afecta 5.000 hectàrees i crema sobretot vegetació molt seca i el vent atia les flames. Els bombers confiaven que no bufés tan fort aquesta nit i els ajudés a frenar-lo. Durant aquesta nit matinada hi han treballat uns 500 efectius. Els responsables de l'operatiu faran un vol aquest matí sobre la zona per veure l'evolució i situació del foc.
0: Alba Barbosa, moltes gràcies. 57 municipis a casa nostra de 13 comarques estaran avui en nivell màxim per risc d'incendi, on els agents rurals mantenen el pla alfa nivell 4. Tot i això, la dada és molt inferior a la de dimecres i dijous d'aquesta setmana, quan més de 220 municipis estaven sota les restriccions del nivell màxim de risc. També es mantenen les restriccions d'accés a 8 parcs naturals. En paral·lel, els bombers continuaran treballant en les tasques d'extinció dels incendis que s'han declarat aquesta setmana. Els de Guimerà i Navarcles estan estabilitzats, mentre que els de Sant Manat, el Pla de Manlleu, Gavà i l'Anoia ja estan controlats. Els bombers seguiran, però, sobre la zona per evitar possibles revifades. 2:15 de 9 del matí, Donald Trump amenaça de destruir l'Iran si Teheran intenta assassinar-lo. En un missatge d'aquesta matinada a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que té un miler de míssils que apunten a la República Islàmica. Això després que sortissin informacions segons les quals Israel hauria advertit Washington d'un suposat pla iranià per matar-lo. Donald Trump també diu que els Estats Units estan preparats per allargar la guerra durant un any o més, si fes falta. Unes amenaces que contrasten amb la predisposició de la Casa Blanca d'ahir la nit per reprendre el diàleg a condició que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz. Per altra banda, també aquesta matinada el ministre iranià d'Exteriors ha acusat els Estats Units d'incomplir els compromisos de l'alto el foc. En un missatge a X, el cap de la diplomàcia iraniana ha retret a Washington que hagi restablert les sancions econòmiques contra Teheran. Tot i les acusacions creuades, Abbas Araghchi ha arribat aquest matí a Oman per reprendre la diplomàcia el segon dia consecutiu sense bombardejos d'aquesta setmana.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir de demà a la web eclipsicatalunya.cat, es mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
7: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Masana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
8: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
0: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la Lluna tapi el Sol, i dos dies després. Es preguntarà als participants des d'on se'l miraran, però les dades seran totalment anònimes. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de l'UAB és la carrera amb la nota de tall més alta, un 12,97 sobre 14. El doble grau ha desbancat el de Física i Matemàtiques, també de la Universitat Autònoma de Barcelona, que havia liderat el rànquing durant els últims 14 anys. I és que en la majoria de les titulacions les notes de tall han caigut. De fet, aquest és el primer any des del 2014 que no hi ha cap grau que requereixi una nota de tall per sobre de 13. És el cas de Física i Matemàtiques de la UAB, la baixada de nota ha estat de gairebé mig punt. En el rànquing de notes més altes també hi ha Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials de la UPC, Medicina en 4 universitats, Matemàtiques a la UPC i Odontologia a la Universitat de Barcelona. Pel que fa a les carreres més demanades, la primera posició se l'emporta a Medicina. A la llista dels 10 graus més sol·licitats també hi ha Odontologia, Administració i Direcció d'Empreses, a banda de Psicologia, Infermeria, Dret i Farmàcia. Prop de 60.000 estudiants han fet la preinscripció a la universitat i 6 de cada 10 han entrat a la primera opció demanada. Per primera vegada, un hospital públic de Girona ha començat a fer reconstruccions de clítoris a dones que han patit una mutilació genital. Fins ara, aquestes intervencions només es podien fer a Barcelona. A més, s'ha establert un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Salt, Fèlix Martín.
9: Les operacions de reconstrucció de clítoris les han començat a fer a l'Hospital de Santa Caterina de Salt, al Gironès. Fins ara només se'n feien a l'Hospital Clínic o la Clínica de Xeus a Barcelona. Salt, amb molta població immigrada d'origen subsaharià, és precisament un dels municipis de Catalunya on s'han detectat més casos de mutilació genital femenina. En el primer any de funcionament de la nova unitat han atès ja 22 dones i a 5 els han fet una reconstrucció del clítoris. Han començat a Salt, però la intenció és estendre-ho a tota la demarcació. I en aquest punt és bàsic que expliquen la col·laboració amb els ambulatoris, els serveis socials i les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Ho ha explicat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
10: Tenim un circuit establert en primària, que és bastant àgil, perquè ens puguin derivar aquelles dones a la unitat hospitalària que requereixin o vulguin informar-se sobre la possibilitat de fer una cirurgia reconstructiva.
9: I posa en valor que finalment es disposi de la nova unitat de cirurgia Salt que eviti a aquestes dones haver d'anar a Barcelona, perquè això feia desistir moltes afectades.
10: El problema que hi havia era que pel fet de que s'havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint doncs, desistien de continuar amb el procés.
9: A més de l'operació, Salt es fa un procés d'acompanyament mèdic i psicològic de la dona afectada, que també pot seguir tractament amb fisioteràpia. En els últims anys, més de 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la de Xeus o al Clínic.
0: I les escoles incorporaran infermeres per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Els departaments d'Educació i Salut han fet una prova pilot a 57 centres al Vallès Oriental i al Maresme amb 204 alumnes amb necessitats de cures de diferents nivells i ara la voluntat és estendre la mesura a tots els centres públics i concertats als propers dos cursos. Ens ho explica la Sara Canyete.
11: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia monitoratge de suport sanitari que rebia una formació específica. També se'ls atendrà en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
12: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
11: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova pilot tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
12: A vegades les pròpies famílies que tenien por de com havia de fer aquestes cures aquesta persona, doncs modificaven el seu horari laboral per poder atendre el seu fill. Això és el que nosaltres creiem, que havien de fer un canvi, que havien de poder avançar a poder fer una atenció que sigués individual de cadascun dels nostres alumnes i que estigués a l'alçada del que és un sistema educatiu inclusiu.
11: Per fer aquest pla pilot s'ha creat un equip de pediatria territorial de referència per als centres educatius i s'ha assignat una infermera estable i de referència per a cada escola i institut.
0: Hem arribat a 9:15.
6: El temps.
0: Amb en Gori Massip.
13: La temperatura matinal d'aquest dissabte s'ha mantingut en general sense grans canvis. Nit tòrrida a Barcelona, l'Aldea, els Alfacs, 24 graus també a Tarragona o a Sitges i nits tropicals per damunt dels 20 graus encara cap a l'interior. Un matí de dissabte que serà de sol després del pas d'alguns núvols aquesta matinada fins a primeres hores del matí. Fins i tot s'ha deixat escapar algun ruixat a punts de la Catalunya central, del prelitoral, de les comarques del nord-est. Serà aquí, cap al nord-est, les comarques de Girona, aquesta nuvolositat anirà marxant al llarg del matí. Per tant, una tarda on s'imposarà també el sol, però al Pirineu, Prepirineu més orientals, esperem nuvolades que fins i tot puguin deixar algun ruixat, algun xàfec o alguna tempesta. Avui, amb una calor al migdia, una mica més suportable o, si més no, una mica menys desagradable. Màximes entre els 32 i els 36 graus, fins a 38, 39 o 40 cap al Segrià i a la costa, xafogó, però un termòmetre, això sí, una mica més baix. De cara a demà diumenge, el que hem d'esperar són núvols prims i una temperatura que continuarà pujant. De fet, tornarà a pujar perquè esperem la tercera onada de calor de l'estiu que arribarà al seu màxim entre dimarts i dimecres de la setmana vinent.
6: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Avui es presenta a la Garriga un nou volum de les monografies del Montseny, una publicació anual totalment consolidada i que recull articles de referència sobre diversos aspectes relacionats amb el massís. Des del 1986, més de 400 autors hi han publicat articles sense ànim de lucre. La col·lecció permet tenir un ampli coneixement científic, històric, literari i social del Montseny. És un reportatge de la Montse Mir amb el muntatge de Joan Arroyo.
14: Els ratpenats del Montseny. Blanca Nadal Cullell, la primera dona flabiolaire en una copla. El castell de Tagamanent. Joan Maragall, Tagamanent i la masia de la Figuera. Són alguns dels articles que des del 1986 i sense interrupcions l'Associació Amics del Montseny ha publicat en un volum anual. El primer va ser un recopilatori d'escrits de l'historiador Antoni Pladevall, que és l'autor que durant tots aquests anys més articles hi ha portat. Carola Duran és membre del Consell de Redacció i també hi ha escrit una desena de textos.
15: Un dels col·laboradors, que era l'Antoni Pladevall, era historiador i, per tant, vaig començar per aquí. Però és que ara hi ha tota mena de temes i, per tant, doncs, jo penso que s'ha convertit una mica com una enciclopèdia del Montseny, perquè pots trobar des de músics, pots trobar folklore, pots trobar història, pots trobar temes econòmics.
14: El d'aquest any és el volum 41. L'any passat, coincidint amb el 40, el director Òscar Ferrarons va fer un recull bibliogràfic dels articles publicats que en permet veure l'evolució.
16: Sense comptar el d'aquest any, hem publicat 712 articles diferents de 417 autors, no? I això suma més de 10.000 pàgines, no? I a més ens vam entretenir a fer tot un estudi bibliogràfic. El 75% dels autors han estat homes, però també l'article constatava que en els últims 3 anys, per exemple, s'han igualat els percentatges d'homes i dones.
14: Cada any reben diversos estudis i escrits, sempre amb una temàtica al voltant del Montseny. Han de seguir uns criteris establerts i el Consell de Redacció en fa la tria i dona les recomanacions que calen perquè el resultat final sigui coherent i homogeni. No és una activitat remunerada i cal la voluntat de diverses persones.
15: Un dels primers, el Joan Campanyà i Ros, va fer la gran tasca fins que pràcticament va desaparèixer. I, per tant, se li ha d'agrair aquesta voluntat d'anar recopilant coses i anar entrevistant gent i anar buscant diners i anar buscant col·laboracions per poder publicar cada any el volum de les monografies.
14: Les monografies van començar com una publicació impresa, però els últims anys també és digital. De moment, la idea és continuar amb aquesta doble versió. Els exemplars impresos es reparteixen en institucions i biblioteques, però també n'hi ha a la venda.
16: Els socis de l'Associació Amics del Montseny que són l'associació que ha dit aquestes monografies, en reben un exemplar. Els autors també, com a gratificació, en reben dos exemplars. Nosaltres en repartim a diferents universitats, museus o biblioteques, però també, si algú no és soci ni el vol consultar a la biblioteca, el pot comprar.
14: Una altra particularitat de la publicació és la il·lustració de la coberta, un dibuix inèdit relacionat amb algun dels textos.
16: Aquest any, per exemple, la coberta és de la Creu de Campins, que té unes reminiscències modernistes i es va estar fet per uns deixebles de Gaudí, perquè hi ha un article dins que parla d'això.
14: Cada any la publicació es presenta a una població diferent de l'àrea del Montseny.
0: Calixto Vieito estrena el muntatge La verdadera història de Ricardo III al Teatre Grec. Protagonitzada per l'actor argentí Joaquín Furriel, és un dels títols destacats de l'edició d'enguany del Festival Grec. Hi ha anat la Marta Vives.
17: Quin lloc ocupa la crueltat quan es converteix en regla? Aquesta és la pregunta que plana La verdadera història de Ricardo III, el muntatge que Calixto Vieito ha portat al Teatre Grec per explorar els límits de la violència. I ho ha fet amb tots els elements amb què ens té acostumats. Molt d'extremisme i un desplegament d'emocionalitat física important. Qui posa el cos i l'ànima de rei és l'actor argentí Joaquín Furriel, que ofereix una interpretació al límit de la bogeria, com la gran majoria dels altres personatges. En un Ricard III on trenca la quarta paret, ofereix pastissos al públic, tot plegat en una escenografia que té com a punt de partida un documental de la BBC del 2012, quan uns arqueòlegs van trobar les suposades restes de Ricard III sota un pàrquing de Leicester. L'obra, que busca ser una reflexió sobre la veritat i la manipulació del relat per part dels qui tenen el poder, acaba creant, amb aquest joc d'histrionisme, una distància massa gran amb l'espectador.
0: El Teatre Gaudí de Barcelona recupera aquest estiu el premiat musical No són maneres de tractar una dona, de Douglas J. Cohen, una comèdia en clau de thriller d'humor negre sobre un assassí en sèrie perseguit per un detectiu i l'estranya relació que s'estableix entre ells. Encara estarà en cartell fins a finals de juliol. L'obra a la vista, l'Ignasi Abad.
18: Soc a la portada d'aquests diaris i altres noticiaris, però no surto al Times.
2: Guardonat amb dos premis Butaca el 2004, No són maneres de tractar una dona, torna als escenaris dues dècades després amb un repartiment nou en estat de gràcia, encapçalat per Xavi Duch, un dels actors més bregats en el gènere musical a casa nostra, i que aquí assumeix el repte de ficar-se en la pell d'un cruel assassí en sèrie amb aires de Jeffrey Dahmer.
19: Hi ha aquest mirall molt amb l'avui en dia, aquesta cosa de la set de la fama, del reconeixement, no? Té obsessió en sortir als diaris, en fer com que la seva mare se senti orgullosa d'ell, i comença des de la seva psicopatia a assassinar, perquè veu que si mates algú ets un article al diari, no?
18: Ja sóc famós, això sí que és vida.
2: Duch camina per la fina línia que separa el terror i l'humor en un musical que representa la segona experiència professional en el gènere de Mariona Škoda després del Petit Príncep.
20: S'assembla zero a la Rosa del Petit Príncep, s'assembla una mica a mi, però tampoc molt, i m'agrada perquè m'està ensenyant coses. M'agradaria ser més Sara a la vida, per tant, sí, surto de la zona de confort.
21: Per fi ja té el que desitjava, però jo tot això ho canviava per estar els dos sols a un lloc privat.
2: Acompanyen Mariona Škoda i Xavi Duch, Marc Porcielo i Anna Valldeneu i una excel·lent banda de músics que interpreten en directe la partitura de No són maneres de detectar una dona amb aires del Broadway clàssic dels anys 80 i tocs de

0: Esports.
1: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Espanya és la segona selecció classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol i s'enfrontarà a França per un lloc per a la final després de guanyar Bèlgica per 2-1 als quarts de final.
0: 3CAT Info.
2: Amb Pedri, el migcampista del Barça, suplent, i amb quatre jugadors catalans a l'11 titular, Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Cucurella, la selecció espanyola es va avançar amb un gol de Fabián Ruiz al minut 30, el que era el substitut de Pedri a l'11 titular. Al 41, just abans del descans, Bèlgica va empatar amb un gol de Cataler. És el primer gol que encaixa Espanya en aquest Mundial i ja al final, al minut 88, Miquel Merino, que acabava d'entrar, va donar a l'equip espanyol el gol de la victòria i de la classificació per a les semifinals. Un altre cop, el jugador de l'Arsenal, que ja va donar el gol de la victòria als quarts de final contra Portugal al descompte. Lamine Yamal, sense por a França, són declaracions a Televisió Espanyola.
3: Yo creo que si le tienen que temer a alguien, ellos somos nosotros, somos los que le hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones muy de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo.
2: I ara sentireu el seleccionador espanyol Luis de la Fuente explicant la suplència de Pedri.
4: No tiene más explicación que querer dar otro toque al equipo en un momento que necesitábamos la aportación de frescura de Fabián, un jugador superjugador, y que entendíamos que luego Pedri, en el partido, después de todo el trabajo que ha hecho Fabián, Pedri podía beneficiarse con esa claridad como ha sido los últimos 25 de minuto.
2: A més de Pedri, també va sortir a la segona part Ferran Torres. Una lesió del porter del Madrid, Courtois, va marcar aquest partit de quarts de final i va perjudicar Bèlgica. Una lesió al minut 70, els últims 20 minuts, que el va obligar a deixar el camp amb l'empat a 1 al marcador. Són declaracions també a Televisió Espanyola d'un Courtois que va deixar el camp plorant i que deia que ell hauria volgut seguir fins al final del partit.
5: No, ha dicho que estaba mal todavía, bueno, que no podía golpear en largo, pero sí quería seguir, o sea, que quería seguir 5 minutos por lo menos para ver qué tal, cómo se movía el partido. Si no tenían que golpear mucho en largo, pues me podía manejar, pero bueno, al final es el míster que decide y no hay problema. O sea, para mí también el equipo siempre va ante todo, y si él quiere a alguien al 100%, pues no pasa nada.
2: El porter que va substituir Courtois, Lamens, no va estar encertat en l'acció del gol d'Espanya, no va aconseguir blocar la pilota i el seu refús el va aprofitar Miquel Merino per marcar. Primera semifinal definida, doncs, la jugaran Espanya i França dimarts. Avui quedarà definida la segona. Sortirà dels partits Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i més tard Argentina-Suïssa, ja de matinada, a les 3 de la matinada, hora nostra.
0: 3CAT Info.
2: Karim Adeyemi es convertirà en el segon fitxatge del Barça 2026-2027 després que el club ha arribat a un acord total amb el Borussia Dortmund per al traspàs de l'extrem alemany. Adeyemi, de 24 anys, arribaria ja la setmana que ve a Barcelona i faria la pretemporada amb l'equip de Hansi Flick. El traspàs d'Adeyemi s'ha tancat amb 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols i partits jugats. El Dortmund, per la seva banda, reserva un 20% dels drets del...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: La Teresa Carbonell és del carrer Montserrat, de ben bé del centre d'Esplugues.
1: Sí, sí, exactament, ho dius molt bé.
0: I del centre d'Esplugues, quan Esplugues estava al carrer Montserrat i a l'església.
1: Sí, diguem que sí, era, bueno, i la carretera, però era el casc antic, era el nucli, tot el que era la carretera, el carrer Montserrat i el Raval, tot això era més un, bueno, carrer de l'església, carrer de l'Avent, si no se m'enfadaran. I tot això era el centre bastant d'Esplugues, sí, sí.
0: Ara quan diem el centre, doncs diem l'Avent, el Brilles, l'Ajuntament, però no,
1: en no, aquella era, època... era bàsicament no. Els primers carrers van ser aquests, sí, sí.
0: Per tant, comencem a parlar una mica del carrer Montserrat.
1: Perfecte.
0: Com el recordes tu? Perquè no estava empedrat com està ara ni té res a veure.
1: No té res a veure, no. El carrer, bueno, jo per mi el carrer Montserrat és el meu carrer. I el carrer Montserrat, a part de ser de lo que era lo que eren les pedres i lo que era el carrer, lo important del carrer Montserrat eren les persones. El carrer Montserrat per mi era un micro, com si diguérem, un microclima dintre del poble. Suposo que totes les persones, el seu carrer ha sigut un carrer important, té el seu valor, té això que jo explicaré del meu carrer, segurament ha estat a altres carrers d'Esplugues. Però que ell donava la casualitat, com ara la gent del Raval també, que quedava apartat de tot el que era la plaça de l'Ajuntament i de lo que era el carrer Laureà Miró, de lo que era on hi havia les botigues. Per anar a comprar tenies que anar a la carretera.
0: Baixar.
1: Exactament, anaves al poble. Jo anava al poble. Del carrer Montserrat anàvem al poble. Aleshores, el carrer realment no estava asfaltat, com tu dius, era de terra, i a més hi havia unes... Perquè com que allà hi havia pagesos al carrer, hi havia gent que tenia cavalls i carros, i pels carros i els cavalls hi havia, entremig de la terra, hi havia en pedra, com ara hi ha això de perquè els cotxes no corrin tant, que és desnivells, hi havia uns desnivells així de pedra que feia que frenaven els carros perquè no baixessin cap avall, perquè realment és un carrer costerut i fa baixada, no? Aleshores, el carrer, bueno, per mi el carrer era un carrer de somnis, perquè a veure, tampoc se sentia el soroll de la carretera, no hi havia el trànsit d'ara, però el soroll que hi havia dels cotxes de la carretera, allà no se sentia. Allà despertaves amb els ocells, era amb els gats, amb tot el que era el tema d'animalons, de els habituals que tenim a qualsevol carrer de les nostres pobles, no? Aleshores, era un carrer, en aquest sentit, molt especial, l'olor que feia el carrer aquell de terra, l'olor que feia el carrer d'arbres, de tot, era un... olor de poble, que era, i dels horts, sí, sí.
0: Et ve de tant en tant l'olor aquesta de terra mullada o de l'herba mullada d'aquella època?
1: L'olor que més em ve és l'olor de la tila, perquè allà al carrer, de la part centre del carrer cap amunt, encara hi ha uns tilers, que per cert estan bastant malmesos actualment, però llavors eren uns tilers, molt macos. I a l'època de la tila, tothom ajudava a collir tila, i aleshores es repartia la tila, hi havia una gent que la venia, bueno, l'anaven a vendre perquè era una tila molt maca, però tothom col·laboràvem amb la collida de la tila. O sigui, per mi l'olor del carrer era l'olor de la tila. Jo quan sento olor de tila és especial, sí, sí.
0: Ara quan pugem pel carrer Montserrat, doncs les cases estan o ben tancades, moltes d'elles hi ha molt poques habitades, però ens explica'm la vida del carrer, de com jugàveu, de la canalla que jugàveu, com ho fèieu, a què jugàveu.
1: Sí, el carrer aquest, en total tenia 16 cases veïnals, que després van vindre una gent que venia d'Antequera, eren d'Antequera, llavors al final vam tres veïns més, però en principi érem 16 veïns. Dos eren molt al començament, que són les cases del començament del tot, que llavors, clar, quedaven com llunyanes de tot el que fèiem l'altra gent del carrer. Però l'altra, érem totes les cases, érem, la resta de cases estàvem allà. I després hi havia els de Can Cortada, que

0: estaven a la plaça de l'Església, que no eren del carrer Montserrat, però, com a, però els teníem com a molt propers, també. Eren com uns veïns propers, no? La gent del carrer, a veure, allà aquell carrer, ja dic, com t'he dit abans, era com un microclima. Hi havia el que pots trobar en un poble, hi havia allà. Hi havia, perquè tinguis una idea, i al carrer era, hi havia gent, treballadors, assalariats, amb ofici, hi havia empresaris, hi havia pagesos, dones que treballaven fora de casa, mestresses de casa que no treballaven, teníem, hi havia un metge al carrer, un herbolari, un ATS, és curiós tot això, els campaners, el campaner i la campanera, els campaners vivien allà al carrer. Teníem un capellà, que no vivia allà, però la casa pairal era allà i cada setmana venia allà, i un recader. O sigui, que imagina't quina mà d'oficis diferents que hi havia en un lloc, en un carrer tan petit, no? tan curt.
1: I durant uns anys veu tenir vivint al costat de l'església, no me'n recordo la senyora que tocava l'orgue.
0: La senyora Angeleta.
1: L'Angeleta, jo no va dir l'Angelina, no?
0: No, la senyora Angeleta, que és la que tocava l'harmònio, no l'orgue, l'harmònio.
1: L'harmònio.
0: Era un harmònio. La senyora Angeleta no vivia aquí, vivia aquí al final de tot del poble, i llavors al final es va anar fent gran, i llavors van fer, allà no hi havia cap edificació, i llavors van fer aquella casa a canvi de, bueno, una casa per l'altra, però llavors li van fer una casa perquè pogués viure al costat de l'església, i així d'aquesta manera, quan a l'hivern feia fred, perquè llavors sembla que feia més fred, i quan feia molta calor, perquè també sembla que feia més calor, i així ho tenia tot al costat, perquè es va anar fent molt gran, i així ella podia fer el que li agradava, que era participar en les coses de l'església i tocar l'harmònio, que és el que li agradava a la senyora Angeleta.
1: També teniu al costat de l'església a Calpi.
0: Sí, també eren els de la plaça. Tot això era, clar, la plaça de l'església, la casa aquella, que era una, és aquella casa pairal molt maca, també. I el que passa que amb ells, a partir... ells eren, feien la seva vida més... Els que vivien allà eren ja persones. Havien quedat uns germans grans que es van anar fent grans, i el que era el jovent, clar, tots ja no vivien aquí, les filles d'allà es havien casat a Barcelona, fora d'un dels germans que llavors que tenien una lampisteria aquí al Gelabert, que tenien una lampisteria a l'Oreà Miró, però esclar, ja, els fills ja no vivien allà al carrer. O sigui, ja no hi teníem... Home, la relació de veïnatge estupenda, però no hi havia la... No, els nens no jugàvem al carrer. Però és que allà, entre els anys 50, 60 i 70, aquestes dècades, has de pensar que allà vam agrupar-nos a uns 30 persones, entre nens, jovenets i jovent, diguem-ne, amb una edat, entre diferents edats, érem bastanta canalla, hi havia molta vida en aquell carrer. Molta vida.
1: Davant de Can Cortada, jo no recordo la meva memòria que hi havia, però sé que al cap dels anys van construir una casa que va haver-hi com un centre educacional que es va dir Centre Joan Amades.
0: Bueno, que era de la ONCE.
1: De la ONCE, sí.
0: Sí, però allò era Can Calvet, allò era una casa que també hi vivia... Allà hi havia un noi i una noia, també. Que passa que ells... Després hi havia els de... Però, esclar, ells anaven a escola a Barcelona, tenien un altre estatus social, hi havia algú que alguna vegada anava a jugar allà, però en principi no participava. No eren els nens que estàvem allà al carrer jugant a jocs de carrer i a jocs que tocaven en aquella època, que ens ho passàvem molt bé. Els nens jugàvem tots a jocs de carrer.
1: Alguna vegada deuríeu veure algun cotxe oficial que entrava a Can Cortada?
0: Home, sí, ja ho sabíem, sí. Però és que, a més, ja sabíem quan hi havia que venien el pare del Juan Carlos I.
1: Joan de Borbó.
0: I llavors ens hi venien ells, i després havien vingut també la germana. Sobretot havia vingut la germana petita, Tita, que era aquella, la que és cega. Llavors, sí, té una germana, una que es va morir, que es deia Pilar, i aquesta que era cega. Yeah. Llavors, aquesta, jo anava a escola, l'Isidre Martí. I llavors, quan aquesta senyora venia aquí, hi havia algun dia que ens venia a fer una visita allà a les nenes, a l'Isidre Martí. I llavors, dir, llavors, tot és clar, teníem que estar super, no sé, molt formals, ens avisaven perquè venia una princesa a veure'ns i ens venia a veure, bueno, venia a veure l'escola. I llavors entrava a la classe i aquell dia tocava, clar, totes molt formaletes i teníem que contestar el que ens preguntava. Bueno, venien a visitar les nenes allà. Sí, sí, venia a fer una visita a l'Isidro Martí. Sí, sí.
1: Explica'm una mica, abans deies que collíeu...
0: Tila.
1: La tila.
0: Bueno, sí.
1: Entre els veïns.
0: Sí.
1: Quina relació ha quedat amb els anys amb tots aquests veïns del carrer Montserrat?
0: Estupenda. Bueno, jo tinc molt bona relació amb tots. Bueno, la pena és que la majoria no hi són, no? Aquesta és la gran pena, no? Però, a veure, has de pensar que a veure, allà hi havia nens i hi havia nenes. Hi havia nenes, per l'època, que no les deixaven sortir a jugar amb els nens al carrer. Hi havia alguna nena que no les deixaven sortir a jugar. Després sí, però, diguem, de la meva edat, hi havia alguna que anava a sortir a jugar amb els nens, pues, i de nens, hi havia un nen que era més gran que jo, que aleshores aquest venien els seus cosins i els seus amics a jugar. O sigui, que allà hi havia una colla de xicots, de nens, que no eren del carrer, però que venien a jugar en allà. Aleshores, a veure, jo m'ho he passat molt bé jugant amb ells, perquè llavors, esclar, anàvem a caçar sagrantanes. A caçar sagrantanes volia dir amb un mandró, a veure si encertaves una sagrantana, les sagrantanes per viure, el que fan és deixen anar la cua, perquè llavors qui vol agafar una sagrantana, els animalons s'entretenen amb la cua i la sagrantana se salva, no? Bueno, doncs llavors nosaltres anàvem a tocar sagrantanes i llavors a tocar la cua de les sagrantanes, anàvem així. Jugàvem al xurro medio manga, mangotero, a indis americans, a passar a la plaça de les Moreres, a passar tots els arbres de la plaça de les Moreres de branca en branca. Allà al carrer Montserrat, que quan no estava arreglat, que és com a mi m'agradava el carrer Montserrat, a mi agradant així, a mi no m'agrada, reconec que està molt bé, a mi no m'agrada, llavors hi havia com una muntanyeta, allà hi havia uns garrofers i a l'hora que queien totes les fulles dels garrofers, una de les distraccions era baixar des de dalt a la muntanya a baix, per tant, pantalons, calces, fandilles, tot acabar, arribàvem a casa tot trencat, clar, bueno, en un dia no, però còpia d'anar-hi. Clar, anar en bicicleta, clar, tot això, a mi m'hi deixaven jugar amb els nens, per tant que jo m'ho havia passat molt bé. Llavors, una altra cosa que fèiem és que els nens, perquè era així, llavors, els nens feien uns carros que eren, baixaven d'aquests, saps, amb fustes i coixinets.
1: Els cars, com els cars.
0: Ara et diuen els cars d'ara. Llavors eren uns carretons, que en dèiem, i des de dalt, al començament de tot, fins a baix de tot, ens ficàvem a la cera i baixaves a sentar d'allà tota pastilla.
1: O sigui, des de dalt a la plaça...
0: Cal Cargol,
1: de
0: des de Cal Cargol... No, des de Cal Cargol comença una baixada, que ara és a Cal Corberó. Abans allò era Cal Cargol. Val. Llavors allà hi havia dos cases de pagès, hi havia horts, hi havia Cal Teio, que també era una altra casa de pagès. O sigui, al carrer hi havia tres cases de pagès, hi havia cavalls... Clar, era una altra història. Anar-te a amagar els galliners aquells era... Jugar a cuita amagar i amagar-te amb aquells galliners i sortir plena de polls de les gallines i, és clar, arribaves a casa, clar, llavors un escàndol, perquè, clar, anaves tota plena de polls de gallines o de puces de cavall. Clar, perquè allò estava... Però jugaves a amagar-te per allà. És clar, això era... Això no, actualment tu mires i això és un regal. Jo, per mi va ser un regal viure al carrer Montserrat. Molt. Llavors, amb les nenes, sí, amb les nenes jugaves a la xerranca, a les nines... Bé, totes aquestes coses que també tocava. Però, clar, l'altre era molt emocionant. Era molt divertit.
1: Teresa, la teva afició per les tradicions catalanes, pel teatre, per la poesia, d'on et ve?
0: A mi, bueno, més que tot el que sigui tradició, suposo a casa meva, la meva mare, sobretot, però al meu pare li agradava molt la tradició de les festes de Nadal. Llavors, el meu pare no era creient, el meu pare, eh? La meva mare sí, el meu pare no, però la festa de Nadal era com una tradició especial i a casa celebrava molt la festa de Nadal. I, a més, a casa, el meu pare cantava, era molt bon tenor, el meu avi també, i la festa de Nadal era una festa de cantar, el meu avi cantava els cors d'en Claver, eren Molins de Rei, anaven llavors. I a casa els meus avis, el meu avi tenia una vinya, ell treballava en una fàbrica tèxtil, però tenia una vinya, i aleshores hi havia presseguers, bueno, clar, jo havia anat a collir els raïms, a l'època del raïm, anar a collir préssecs, anar a collir raïm, tot el que representa la brema, allò era llibertat, tot allò. Era molt bé. Llavors, a casa, el que era la festa de Nadal, el que eren les festes majors, a casa, les festes majors, festes de Nadal, Sant Josep i Sant Pere, que eren els sants del meu pare i del meu avi, eren unes festes que se celebraven molt. Llavors, la meva mare sempre ha sigut una persona molt, molt vinculada, li han agradat sempre molt les tradicions. I llavors, a casa, qualsevol festeta, encara que la meva mare, encara que tingués que fer un flam, feia un flam, o feia croquetes de Santa Teresa, o feia uns postres d'aquests casolans que es feien llavors a les cases, que no tenien molt, que no tenien molta despesa econòmica, però les festes se celebraven. Vull dir, tenia que, qualsevol festa que fos de tradició, a casa sempre s'ha celebrat, i suposo que és això. A més, jo penso que les tradicions són les que et fan formar part d'un grup, d'una entitat, d'una societat, d'un grup de gent que volem que anem al mateix batec. A mi les tradicions crec que no s'han de perdre mai, perquè i a vegades el que fem és deixem les nostres i n'agafem de noves pensant que aquelles són molt millors, i jo no, jo sóc molt de tradicions. Sant Joan, bueno, és que Sant Joan és increïble, no?
1: Explica'm, com vivies les revetlles de Sant Joan
0: allà al carrer, quan venien tots aquests nens
1: d'altres barris,
0: i és que eren amics de l'Enric, d'aquest amic,
1: però que baixaven del barri del Raval, per
0: no,
1: exemple.
0: No, ui, no, eren, uns eren de l'Oreà Miró, un altre del carrer de l'Iglésia, uns altres vivien a la Plana, eren amics d'ell, de col·legi, d'escola, i el carrer nostre era més divertit.
1: De Finestrelles també
0: no,
1: poder
0: no,
1: baixar
0: no,
1: la gent?
0: No. Eren de l'Oreà Miró, nens que anaven a escola amb l'Enric, i que és aquest dic jo, l'amic meu, que per cert ja és mort, i aleshores doncs venien, perquè és que aquell carrer tenia molts al·licients. Clar, hi havia el carrer de la carretera no tenia l'al·licient dels... Per anar a buscar, a baixar garrofers, tenies que anar a un lloc que hi hagués garrofers. A la carretera no hi havia garrofers.
1: Clar, perquè estaven, per fer-nos una idea mentalment, on està ara mateix l'autopista, estava ple de garrofers.
0: Home, és que allò era...
1: Ple de garrofers.
0: Allò era...
1: Des de Finestrelles fins a arribar al que diríem Sant Just, sí. Tot allò estava ple de garrofers, i allà anàvem a jugar, a enterrar la sardina,
0: pues a tirar
1: la
0: truita, tots anàvem allà a fer tot això. Exacte, però nosaltres és que ho teníem molt a prop. Ah. I et diré més, nosaltres, jo recordo tindre 7 i 8 anys i anar amb els altres nens del carrer, que en tenien 6 i 4, que eren nens més petits, i dèiem, anem a berenar a la Font de la Mandra. I anava els nens amb un berenar, bueno, pa amb xocolata, que era una delícia. Llavors, menjar pa amb xocolata era el berenar que, almenys a casa, jo és el berenar que quasi més feia, que era pa amb xocolata. I era aquell berenar era una delícia. I anàvem un dia i llavors tothom ja deixava que hi anéssim i començàvem a anar cap aquí, cap a la ciutat Diagonal, amunt, i anàvem a berenar. I érem tot de nens petits i tornàvem. És clar, això és impensable actualment. Per tant, que això era realment una delícia. A més, et diré, al carrer, la gent del carrer, és que jo sempre dic que jo sóc qui sóc, no només pels meus pares, clar, evidentment, pels meus pares i la meva família, però per tota la gent del meu carrer que m'ha acompanyat tots aquests anys. Pensa que jo sortia d'escola i la meva mare treballava, mentre va haver-hi la meva àvia i la iaia quan jo sortia d'escola, però quan no, el berenar, una veïna o altra tenia el meu berenar. I aleshores la veïna em cuidava, i bueno, jo estava al carrer i ja no passava res, però estàvem pendents. Llavors, tu fessis el que fessis, tu no pateixis, que la teva mare sabia el que havies fet. Tots eren ulls que et miraven. Per un cantó t'empipaves perquè deien, ara és que ja li han tingut que dir que no sé què, que no sé quantos, que si he caigut, que si no he caigut, que si, entens, que si he jugat a bales, que si no he jugat a bales. Però, per altre cantó, tu saps com et senties de protegida i acompanyada.
1: Clar.
0: O sigui que jo, la veritat és que, per mi, hi havia gent molt diferent, però és que jo m'he sentit estimada per tota la gent del carrer.
1: La festa major d'Esplugues, com la recordes? Què celebràveu, Santa Madalena o Sant Mateu?
0: Bueno, hi ha hagut èpoques diferents. Clar, jo de petita hi havia èpoques que van celebrar Santa Madalena. Quan era petita, pràcticament vaig ensopegar més Santa Madalena, crec. Però llavors va ser... Van canviar cap... Perquè abans es celebrava Sant Mateu, però llavors va haver-hi allò de les bremes, va passar Santa Madalena. Aleshores, llavors veia Sant Mateu, però bueno, era home, la festa major era el primer tret de la festa major eren els cavallitos del senyor Antonio, que anaven a la plaça de l'Ajuntament, pas a Santa Madalena, i quan venia el senyor Antonio amb les barques. Les barques del senyor Antonio...
1: Les cadires aquelles de cadena.
0: Sí, però les barques eren quan arribaven les barques. Això era... Les barques del senyor Antonio era algo... I hi havia només... Els cavallitos, que en dèiem cavallitos a tot, eren a la plaça Santa Madalena. Hi havia les cadenes, hi havia els cavallitos, aquests que roden...
1: Sí, sí.
0: Que m'encanten, els cavallitos a mi... Però les barques, és que...
1: Bueno, explica'm què eren les barques, perquè...
0: Hi havia unes barques amb uns ferros, i llavors hi havia dues barques penjades, on hi podien seure dues persones, encarades una davant de l'altra. Llavors les barques anaves amunt i avall.
1: Voltejaven.
0: Pendulaven.
1: Val, d'acord.
0: I aleshores, llavors, si anaves molt amunt, hi havia una palanca que et frenava perquè quan baixaves sortia una fusta que et frenava perquè
1: no voltegés o no es trenqués.
0: Home, clar, que podia, sí. Clar. Llavors hi havia qui es posava dret. Ui, això era posar-te dret a les barques.
1: A veure, qui era el més
0: era
1: valent,
0: plus,
1: el qui pujava
0: plus,
1: més.
0: Era un plus. Però el senyor Antonio, arribar al senyor Antonio, era... I me'n recordo una vegada, un any, que van venir dos... Bueno, va haver-hi una guerra econòmica entre les cadenes i l'altra, que no sé si eren els cavallitos o eren unes altres cadenes que van venir. No m'ho facis dir, això, no me'n recordo. I llavors resulta que un va començar a baixar el preu perquè anessin a pujar el seu. Era un que venia nou, que no devia saber com anava. Llavors l'altre el va baixar i al final resulta tu que anàvem quasi anàvem,
1: bueno, franc,
0: pagàvem,
1: no?
0: Quasi de franc fins que es van entendre i van dir, sembla que estem fent el préssec, i van decidir pujar el preu que tocava i ja se'ns va acabar el festival als nens. Sí, sí, però molt bé, sí, sí.
1: Arriba un
0: això
1: punt...
0: com a nens. Després d'això va haver-hi l'època dels embalats, que va ser esplèndida. L'embalat va ser esplèndid, clar. Haver-hi un embalat era festa major.
1: Tu recordes l'època que es feien les pubilles aquí a Esplugues?
0: Home, i tant, clar.
1: Explica-m'ho, que jo ho vaig agafar ja el darrer any, em sembla.
0: Sí, home, les pubilles al ball es presentaven... La gent que volia va ser pubilla. I llavors feien una volta la gent, i llavors la gent votava qui volies que fossis la pubilla. Hi havia la pubilla gran i hi havia la pubilla infantil. Home, era una festa, era molt, molt... Bueno, ser pubilla era molt important. Home, i tant. Jo diria que la primera pubilla va ser la Maria Teresa Mujal, la primera pubilla. Que, bueno, però que clar, sí, la Maria Teresa Mujal, que em sembla que... No, sí, no, que va ser ella, sí. Sí, va ser la, sí, la primera. Em sembla que el primer any que van fer pubilla va ser ella. I, home, sembla que tothom la vam votar. Era una noia... És una noia encantadora i era guapíssima, però, a més, encantadora en tots els sentits. Que la pubilla es buscava això...
1: El seu encant.
0: Que fos guapa, però que, a més, tingués uns valors de poble, uns valors com a persona. Això era l'idea de la que deien de la pubilla. I ella ho tenia tot.
1: Vaja, el que vindria a ser el pregoner d'ara de Festa Major, eh? Buscar una persona d'Esplugues, que tingui els seus valors identitaris...
0: Bueno, jo això ja saps que ho poso en quarantena.
1: Ho deixo en quarantena.
0: Moltes vegades sí que ha estat així, aquesta és la veritat, però jo crec que alguna vegada s'ha buscat més que una persona fos molt coneguda, encara que visqués Esplugues, però encara que no tingués ni idea de lo que és Esplugues ni del que és Espoble, perquè quan feien el pregó veies que no sabien de què parlaven. Jo dic això no en quarantena en quant a la persona en si, cuidado, que per mi tothom és respectable, només faltaria, i tothom pot fer un pregó. Però jo crec que un pregó d'un poble, almenys no només has de viure-hi, sinó no pots anar, per mi, no pots anar a buscar un futbolista. Ara no ho dic amb ningú en concret, No pots anar a buscar un futbolista, un cantant, un no sé què, el que sigui, només perquè viu a Esplugues, quan no en té ni idea de lo que és el poble.
1: I perquè és mediàtica i
0: res més. Sí, per mi això és un error. Però no perquè la persona no pugui haver-ho fet, Vull dir, cada cosa al seu lloc.
1: Pel teu tarannà, la teva implicació amb la cultura i les tradicions... tu has volgut sempre col·laborar amb diverses entitats de la població. Sí. No ens centrarem en cap perquè no podríem ara parlar de totes les entitats. Mm. Però explica'm una mica la teva implicació, perquè vas a qualsevol, no diré qualsevol, però hi ha entitats com, per exemple, la Crònica de la Vida d'Esplugues, l'Esbart d'en Saire, en el que tu també hi has tingut un paper, no diré ni important ni destacat, sinó que has sigut una persona, una ciutadana que has col·laborat amb diverses entitats.
0: Sí. A veure, jo com a junta, l'única que hi ha estat ha sigut amb la Crònica de la Vida d'Esplugues. Ja he deixat de ser-hi, no? Perquè feia quasi 20 anys que hi era. O sigui, que s'ha de buscar relleus i has de buscar... I, per cert, s'han trobat una gent molt jove, més jove, molt dinàmica, que podran fer una tasca molt maca, i jo penso que s'ha de buscar, la meva opinió, hi ha un punt, has de buscar relleus i no... Si els trobes, has de buscar relleus i buscar que la cosa es dinamitzi, i sempre sàvies noves ajuden i fa que la cosa tiri endavant. La Vida d'Esplugues és la que hi està com a entitat. Després, a veure, jo, el meu tarannà és que qualsevol entitat que m'hagi demanat per fer qualsevol col·laboració, si l'he pogut fer, no hi he dit mai que no a cap entitat que m'ho hagi demanat. Vull dir, sempre col·laborat amb el grup d'estudis, he col·laborat amb l'Esbart, ara no se'm surt que més. Bueno, vaig estar a l'escoltisme també, a l'hora de formar, bueno, dels llobatons, de crear la secció de llops, que no n'hi havia, perquè el Josep Prats va formar aquí els nois, però no faltava que vingués, clar, que els que hi haguessin petits perquè es poguessin anar incorporant al Sant Jordi. I llavors, junt amb la Maria Antònia Joan i la Maria Dolors Astor, doncs, bueno, ens van dir si volíem començar l'entitat de llops, i vam dir, bueno, va, som-hi. Així, no? I vam començar l'entitat de llops, nosaltres tres. O sigui que si se m'ha demanat alguna cosa l'he fet. A l'Esbart també va haver-hi, bueno, l'Esbart, però com a junta no hi he estat com a mestra de, bueno, ensenyant els petits, els juvenils, i llavors vam formar un cos del grup de pares, que clar, el grup de pares, clar, seguien a tot arreu, clar, els nens, i llavors un dia dic, escolta, a veure...
1: Heu de ballar,
0: aquesta gent
1: també.
0: Heu de ballar també un dia.
1: Clar, sí.
0: I aleshores, dic, almenys, us ensenyaré un ballet que és molt fàcil. No havia ballat ningú d'ells. I aleshores dic, bueno, jo també havia anat al centre parroquial, a la biblioteca, també havia col·laborat molt. I, bueno, és que ara segur que més postos, però ara no sé ara ben bé, que no me'n deixi cap, que no se m'enfadin, però ara no. Així és d'allò. Llavors, de petita, al centre parroquial, que estava on aquí, tocant el carrer Sometents, on hi ha el bloc de pisos aquest d'aquí del pont, allà havia el centre parroquial. I allà és on feies vida, bueno, jo feia vida allà de petita, allà i a la biblioteca. Allà és on anaves al cine, allà és on te feien teatre, i jo teatre no era... No. Si algun dia els feia falta una que digués, senyora, la cena està servida, doncs a mi no m'hi feia res. Jo deia, bueno, ja us vaig a fer la senyora, la cena està servida, i no hi ha problema.
1: I feies papers curts?
0: Bueno, si hi havia qui ho fes, no, però si calia, sí, alguna coseta petita, sí, home, perquè això ho sap fer tothom. papers molt importants, no, però aquestes cosetes sí. I en allà era on anàvem a veure el cine, que és quan ens ficaven el paper, quan hi havia un petó, ens tapaven la pantalla i no veiem res. I tots, ja vam veure les pel·lícules d'indis i americans. Allà és on vaig plorar com una magdalena, jo que acostumo no... Em costa molt plorar veient el Bambi. Allò va ser, bueno...
1: Quan el van fer aquí al Savoy.
0: Bueno, allà, no, però allà al centre parroquial era que... Bueno, imagina, quan, no sé, sí,
1: ah,
0: sí.
1: Ah, no, clar, el centre parroquial era molt abans.
0: I allà hi havia una senyora encantadora que venia allà i venia xufes i venia... Bueno, i anàvem al centre, allà ballàvem sardanes... Allà també fèiem moltes activitats. Entre allà i la biblioteca és els llocs que jo movia de jove. Entre la biblioteca i el centre parroquial és on jo anava. Llavors anava al cine, a l'Avenç i a Cal Quirze, però els meus centres eren bàsicament aquests dos.
1: Doncs mira, jo el record que tinc de la pel·lícula Bambi, que la van portar aquí a Esplugues, jo era petita, però encara funcionava el cinema,
0: sí?
1: Savoy,
0: sí.
1: Recordo que en aquella època podies quedar-te a repetir.
0: Home, i tant!
1: Fins feien dues
0: sí,
1: pel·lícules.
0: Feien dues pel·lícules i podies empalmar, si no hi havia cua, i et deien ell.
1: Exacte. Doncs recordo que ens van portar els pares a veure aquesta pel·lícula i el meu germà es veu que la va voler tornar a veure. Doncs jo, quan va arribar el moment... del principi de la pel·lícula, que es mor la mare, no sé si és la mare o el pare,
0: sí,
1: i el Bambi es queda sol.
0: Sí, mor la mare, sí.
1: La mare.
0: Final, sí.
1: Vaig començar a plorar, a plorar, a plorar, i li vaig dir a la meva mare, he de marxar.
0: No
1: he de marxar. No podia, no podia. Amb els anys, analitzant la pel·lícula, penso que és una pel·lícula molt cruel pels nens. Jo, després hi ha un fons, val?
0: Sí.
1: Però a d'entrada,
0: sí,
1: és que
0: sí.
1: Em vaig fer un fart de plorar.
0: Sí. De totes maneres, amb tot això, un dia, això que dius ara, a mi m'agraden molt els contes, també. I, bueno, també havia fet coses aquí a la televisió, i aquí a la ràdio havies també explicat contes.
1: Explica'm, havies explicat contes aquí a la ràdio?
0: Aquí a la ràdio, sí. Bueno, a veure, una vegada...
1: Quan era Ràdio Estudi Esplugues.
0: Ràdio Estudi Esplugues, havia fet... Bueno, no tinc una traça massa especial, però vam fer una sessió de contes i vaig explicar uns quants contes. I després havia fet també uns programes a la televisió d'aquí, els Arrels, aquells Arrels. També de tradicions i també havia fet. O sigui que el tema de la tradició a mi sempre és algo que...
1: Sí.
0: I amb aquells vaig començar amb els tres toms. I quan en el grup d'estudis també vam començar a fer unes trobades de la gent gran, també vaig començar amb tres toms, perquè és una festa que sempre m'havia agradat molt també. Sí. Doncs això que et deia, vaig anar amb això dels contes... Vaig anar un dia a escoltar una senyora, que ara el nom Teresa no me'n recordo com es deia més, una senyora que sabia molt explicar contes, d'aquelles que en aquell moment era de les... una senyora que els contes ho dominava molt bé. I vam anar a sentir una xerrada d'aquesta senyora i ella explicava que no passa res, que els nens han de passar por de petits. Deia ella, en aquell moment, la teoria d'aquella senyora, que jo no la puc rebatre perquè no tinc coneixements ni psicologia suficient per rebatre això, però em va cridar l'atenció que aquella senyora deia que els nens de petits han d'experimentar a vegades la por, aquesta por, aquesta por així, no una por que et puguin fer mal de veritat, una por d'aquest estil, aquests contes de por, perquè dèiem, és aquests contes, clar, que es mengen les bruixes, es mengen els nens, i tot això que els nens, i deia, doncs, bueno, la vida, deia ella. I em va cridar molt l'atenció, per això amb el que deies ara, aquesta senyora defensava aquesta idea, sí. Llavors, bueno, és això, he participat. I això que deia de l'Esbart, a l'Esbart, clar, a tot arreu m'hi he passat bé. Jo és que a tot arreu m'hi he passat bé. Vull dir, no, he disfrutat i he intentat fer-ho, bueno, doncs mira, el millor que sé i ja està. Però amb l'Esbart ensenyant, a mi la dansa m'agrada molt, la dansa sempre. I de petit, això que et deia, al centre, aquí a l'U de la parròquia, al centre parroquial, de petita, quan jo tenia uns 10 anys, van vindre ensenyar-nos a ballar ballets tradicionals. I llavors, esclar, anava, jo m'hagués agradat anar a ballar amb un Esbart, però anar a ballar a Barcelona, bueno, a casa no teníem cotxe, no hi havia autobusos de nit, anar a ballar a Barcelona, anar a ensenyar amb un Esbart a Barcelona era molt complicat. I llavors, una vegada, van vindre aquí a ballar de Sant Joan d'Espí un Esbart, i amb aquest Esbart van venir els veterans, que eren gent de la meva edat. I anàvem amb el meu marit, amb l'Iscle, a veure-ho, i em vaig quedar a dir que jo he de ballar amb aquests.
1: Amb els de Sant Joan d'Espí.
0: Amb els de Sant Joan d'Espí.
1: Doncs en aquest moment que estem enregistrant aquesta entrevista, avui ha vingut l'Esbart Sant Joan d'Espí i estan assajant amb l'Esbart d'Esplugues
0: la llegenda de Sant Jordi.
1: La llegenda de Sant Jordi, en aquests moments. Aquesta entrevista ja la passarem,
0: però
1: ara
0: avui és això.
1: Estan els de Sant Joan d'Espí avui, no hi ha casualitats.
0: Excusió, tot això. Sí, són casualitats. Doncs jo resulta que no sabia ni coneixia ningú, ni Sant Joan d'Espí. Hi havia anat un parell de vegades quan el meu fill cantava caramelles el meu fill cantava caramelles a la parròquia de Sant Mateu, a mossèn Joan, i havien anat a cantar a la parròquia a Sant Joan d'Espí. I ell és el que coneixia de Sant Joan d'Espí. Llavors, un dia ens en vam anar, a l'Iscle i jo, a fer una tournée a Sant Joan d'Espí, a veure on estava l'Esbart de Sant Joan d'Espí, tots dos, fins que ens van dir on ensejaven i amb qui podíem connectar, senyors que ho vam, per casualitat, això de les casualitats que dius, i aleshores vam trucar amb aquella gent i vaig dir, mira, jo havia ballat quan tenia 10 o 11 anys, però no he ballat més, i si creuen que puc ballar, doncs vinc. Diu, vine a fer una prova. Vaig anar a fer una prova i em van dir que podia començar.
1: I això quina edat tenies ja?
0: 40 anys, o oh, 40, sí, 40 anys, no? Sí, 40 anys, sí. 40 o 45 anys.
1: I et vas incorporar al
0: 45 ben bé en tenia. I aleshores em van dir que sí i vaig començar a anar a ballar allà. Bueno, i aleshores aquí va haver un moment que tenien un professor aquí pel infantil i els juvenils, no pel cos de dansa, que era gran, es va jubilar i llavors em va dir, jo dic, bueno, jo no he sigut mestre, però el que sé ho puc aplicar-ho. I llavors els hi vaig ensenyar.
1: Tens molta paciència amb la canalla petita, oi que sí?
0: M'agrada molt, la canalla petita. Sí. Bueno, el petit, m'agrada molt la gent a mi. M'agrada la gent en general. A mi m'agrada la gent. Quan diuen, quina feina t'agrada fer? Una feina que tingui que tractar amb gent. La gent m'agrada. No m'agrada la gent, no ho sé, no t'ho sé dir. M'agrada. I llavors aquí m'ho he passat molt bé, també a l'Esbart. Ja t'ho dic, molt bé, molt bé. Ja està.
1: Anem finalitzant ja, Teresa.
0: Sí, abans de finalitzar vull llegir un vers,
1: Sí, doncs va, som-hi, perquè ens has preparat, dic que ens has preparat perquè dius que vau fer una trobada.
0: Vam fer una trobada ara fa l'any 2013, sempre és això, un grupet de veïns, 4 o 5, vam dir que no podia ser, que feia molts anys, que clar, hi ha gent que no viu aquí, que viu fora, i vam dir que teníem que fer una trobada. I aleshores vam connectar amb tots, vam fer una trobada, vam fer una tasca molt maca, vam trobar-nos al restaurant allà al Casa Mendia, aquí al Mendia vam anar, i van venir de totes les cases, va venir gent de totes les cases, i gent que viu fora, gent que viu a Tarragona, bueno, gent que viu fora d'aquí, tothom va venir, bueno, molta gent, i vam fer una trobada de tots els veïns. Cada un va enviar fotos a priori, i vam fer un PowerPoint amb totes les fotos de les diferents coses de la gent, perquè és que allà, de tots junts, és que fèiem les... O sigui, a part de la tila que fèiem, a més el que fèiem era... Bueno, fèiem les rebelles, fèiem... Folíem la tila, fèiem les catifes per Corpus, l'altar de Corpus...
1: Les processons que es feien...
0: Sí, sí. La Macoma Vida de la Mare de Déu de Fàtima, me'n recordo, llavors era petita, jo, bueno, no sé, bueno, però tots vam començar a fer... Me'n recordo que fèiem coloms, tu, i vam decorar el carrer amb coloms de paper, i garlandes, i flors, i vinc a fer flors blaves i blanques, i a casa sí que estava plena de flors de paper blanques i blaves. O sigui, que els veïns, la gent, tothom col·laborava si es tenia que fer alguna cosa, Vull dir que... I com haver-hi la nevada del 62, clar, nosaltres allà ens vam quedar incomunicats, perquè hi ha molt tros des del carrer Montserrat fins a la carretera per anar a comprar. Tot el que és la curva i tot fins a arribar a la carretera hi ha molt de tros.
1: Va ser el desembre del 62.
0: El desembre del 62. Sí. Doncs llavors tots els veïns amb pales, tothom fent tota una sortida per poder anar a la carretera. Vull dir que hi havia, si un estava malalt, allà tothom corria, vull dir, jo què sé, hi havia un veïnatge, ja dic, encantador. Jo estic molt contenta amb tots ells. I ara us llegiré un poema que va fer l'Antoni Fuentes, que és un dels veïns, que és el fill de Cal Campaner, el fill gran de Cal Campaner, el va fer per aquest dia, perquè en recordéssim tots. I el poema diu: El meu carrer. Carrer Montserrat d'Esplugues, 7 revolts i costerut, un petit tresor de poble, orgull dels que hi hem viscut. Les cases d'antigues pedres van ésser les nostres llars i els tilers, que t'envelleixen, un signe d'identitat. Els veïns i les veïnes, els qui vas donar recer, per tots nosaltres, per sempre, tu seràs el meu carrer. Ja està, m'emociona i tot, però
1: doncs,
0: és que és així.
1: Doncs molt bé, un aplaudiment per l'Antoni Fuentes.
0: Sí, l'Antoni Fuentes és un artista, és un artista.
1: Que també li agrada molt la cultura, les tradicions.
0: Molt. És un encant.
1: I va fer aquest poema. Una salutació des d'aquí.
0: Sí, jo també, un petó.
1: I ja li enviarem l'entrevista perquè la pugui escoltar.
0: Sí, senyor, que la pugui escoltar, que li agradarà.
1: Mira, des d'aquest programa de les dones de la meva vila, hi ha una persona que li voldríem fer una entrevista, però malauradament ja no està amb nosaltres. I la recordem a cada programa, que és la Neus Oró.
0: Sí.
1: I una mica en el seu record, volent-la recordar, el que fem ja és per finalitzar unes preguntes que t'he
0: molt
1: de fer.
0: Molt bé, digues.
1: Abans comentaves que l'olor que més recordes és aquesta olor de la tila.
0: Del tiler, del tila, sí, és una característica del carrer Montserrat. Sí, sí.
1: I també has comentat un tema de menjar a l'hora de berenar.
0: Pan xocolata. Jo recordo el pan xocolata de berenar, sí. Era molt... Jo crec que tots els nens menjaven pan xocolata, No sé si algú... Bueno, a vegades podia haver-hi melmelades, perquè si feien melmelades a la casa, doncs podies menjar una melmelada. Però jo diria que el pan xocolata era bastant clàssic. Era bastant clàssic.
1: I un menjar... De parar a taula, de cullera, quin menjar, quin dinar t'agrada?
0: A mi els canelons. Els canelons.
1: Per la tradició del Nadal.
0: Sí. La meva mare feia uns canelons molt bons. Molt bons.
1: Estupendos.
0: Sí, la meva mare, els canelons. Jo els canelons.
1: Una fruita que t'agradi?
0: Les cireres. Les cireres m'agrada menjar-les i collir-les. Oh, anar a collir cireres. No has anat mai a collir cireres?
1: Un cop.
0: Oh.
1: A Torrelles.
0: És molt bonic anar
1: ja
0: a collir.
1: Ja fa molts anys.
0: Qui no hagi anat a collir mai cireres, que miri de buscar que algú li deixi anar a collir cireres. I és molt bonic, és molt maco, molt maco. Ara, abans de collir cireres, les primeres, les arracades. Les arracades de cireres, ja pots anar a collir cireres, però amb les arracades.
1: Amb les arracades posades.
0: Les arracades de les cireres, vull dir? Agafes dos brots de cireres i te les poses com arracades.
1: Jo ho feia.
0: I llavors, a collir cireres.
1: I a collir cireres.
0: És una fruita que no m'ha fet mai mal, perquè Pues perquè, bueno, perquè m'he contingut, però les cireres m'encanten, m'encanten. A més, tenen molta simbologia. Agafes una cirera i te'n surten més. O sigui, vas trenant com la vida, que vas trenant i van sortint coses. Digues.
1: Un color.
0: Mira, el color de joveneta m'agradava el verd. Però amb els anys sóc molt ara partidari dels taronges grocs i caldera. Els colors caldera ara, no sé si és l'edat, noia, però m'agraden molt els tons taronges i caldera ara.
1: Diuen que és el color de l'abundància. Que propicia l'abundància i la creativitat.
0: Sí, sí, no ho sé. Canvi de joveneta, va haver-hi un moment que vaig dir que no poder que canviïs perquè tot ho compres verd, tot m'agradava verd.
1: Què no menjaries mai?
0: Què no menjaries mai? I t'ho dic perquè ho he provat i no m'ha agradat. Ostres.
1: Ostres.
0: Ostres.
1: No li agraden les ostres.
0: N'he menjat i no em diuen res. Em fan una sensació d'una mica d'angúnia.
1: Doncs a mi em va passar a l'inrevés. Em feia molta angúnia, però molta.
0: Sí.
1: Els músculs i les ostres era com que no. I un dia vaig provar les ostres i em van agradar.
0: I vas dir, i amb caves, ja són delicioses. Sí, amb caves, exacte. Són delicioses, però bueno.
1: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
0: El que més?
1: Al carrer Montserrat, em diràs. Ara en l'actualitat, sí, eh?
0: Com a lloc?
1: Sí.
0: Home, sempre al carrer Montserrat.
1: Estigui com estigui, eh?
0: Bueno, jo, saps què? Jo no hi passo gaire. Ara hi ha unes glicines precioses, perquè aquest dia una amiga va passar pel carrer Montserrat i em va enviar unes glicines, no? Una fotografia, perdó, unes glicines, no, em va enviar una fotografia de les glicines que hi ha, el que jo en dic, Cal Cargol, que la gent en diu Cal Corberó, però allò és Cal Cargol, per mi i per la casa és Cal Cargol. I llavors està preciós ara amb les glicines. I després, quan hi ha les bugambilles, aquell carrer és una passada. Jo procuro passar-hi poc perquè no trobo... Clar, no trobes a la gent. Jo és que sóc molt de... Sóc molt de pell, de sentiments, i passar per allà i no veure segons... A la gent em costa una miqueta.
1: I, a més, veure que hi ha zones que eren obertes, que estan tancades, amb reixes, que no pots passar pel passadís que hi havia abans, pel passatge,
0: bueno,
1: darrere que... de Cal Corberó. Ja no...
0: Home, allà un carrer que hi ha, un passatge que hi havia, l'han tancat i ha passat... No sé com ha quedat una propietat privada, allò era públic.
1: Exacte.
0: Bueno, però a part de tot això, em dona molt sentiment perquè hi ha molts records, moltes vivències i moltes coses maques allà. Sí.
1: Què és el que menys t'agrada d'Esplugues?
0: El que menys? Home, el que estan fent d'edificar constantment a tot arreu i a tota hora. Jo crec que estem superpoblats. Jo crec que no cal, és que no ens quedarà un... No hi havia, fa temps, espai per construir vivendes socials de lloguer. Parlem de lloguer. Tot una joventut d'uns anys s'ha anat tot a fora. Doncs ens queixem de que tenim una població gran, envellida, a mi em sembla. Sí. Tenim una població gran, envellida. Ah, llavors, clar, s'arregla amb tot de pisos nous, que venen gent que és en plan, per la meva opinió, en plan dormitori. Llavors aquest poble amb aquesta identitat que dels carrers, perquè això que he explicat jo del carrer Montserrat, segur que passa al carrer de l'Església. I segur que passa al carrer de l'Avenç.
1: I a
0: la carretera de Cornellà. I la gent de Can Clota. Ja. I la gent de la Plana. O sigui, jo parlo del meu, clar, però aquesta idea hi és. Llavors, jo, a veure, on visc ara, jo visc ara allà als pisos de la Maiola, no? On visc jo ara, hi ha tot una... tenim bastanta... A l'escala ens coneixem molt i fem algunes trobades, un parell de trobades a l'any de veïns, bueno, això... Però hi ha molta gent que és que ja que s'han volgut preocupar per Esplugues, però si no, dormen a Esplugues i prou, perquè treballen fora, estudien fora, tenen els amics fora. Aleshores, no s'integren tot això. Totes aquestes construccions que estem fent, a mi em sembla que el que estem fent és omplir de ciment tot un poble que no sé tot això que condueix. Clar, condueix econòmicament. Bueno, clar que sé que condueix. Ho dic en plan irònic, no, això? Clar que sé que condueix, però jo per mi tot això s'ha de deixar més. Si s'ha de... Ja feia temps que es tenien que haver fet pisos de protecció oficial, que al final no s'ha fet. Quasi, aquest poble nostre de tants habitants no té quasi res de tot això. I això és el que menys m'agrada. Aquest anar fent un poble d'aquesta manera impersonal que, bueno, que a més és un poble que sí que sí està bé, que està molt net. És un poble on per sort hi ha entitats i que no s'ha de cuidar totes aquestes entitats, que tinguin relleu, que hi hagi gent jove que es vagi incorporant-se. Això que ha passat ara, que hem tingut la sort a la vida d'Esplugues de trobar gent més jove, perquè és que, si no, acabarem sent un poble que no serà un lloc dormitori impersonal. Això és el que menys m'agrada, això. La gent no té res a veure, però això no. Digues.
1: Ara et vull demanar dues coses. Et vull demanar que em proposis una altra dona perquè vingui aquí a parlar amb nosaltres.
0: Doncs mira, et proposo la Isabel Lozano. La Isabel Lozano et podrà parlar molt, molt, molt de la biblioteca, per exemple.
1: Val.
0: Que és una època on els joves d'aquí Esplugues, a nivell cultural, va ser una finestra d'aire fresc coberta a la cultura, a la cultura i al voler saber i al voler conèixer que vam tindre els joves en aquella època d'aquest poble.
1: I la segona cosa que sí que et vull demanar és si em pots dir una cançó o una música.
0: Bé, a veure, jo no he sigut mai allò, una fan d'un grup ni d'un cantant en exclusiu. A mi, cada època, trobo jo, de la meva vida, he tingut unes cançons que m'han agradat, que m'han tocat el cor, m'han tocat per dintre i que formen part d'aquella època, d'aquell moment. Però, esclar, al llarg de la vida no en tinc només una. Hi ha més cançons. Tinc cançons de molts tipus. Llavors, ara sí que sí. A mi, bueno, m'agradava molt la gent de els cantautors m'han agradat molt. La nova cançó m'ha agradat molt. El Víctor Jara també m'ha agradat molt. Perquè, per exemple, m'agrada molt aquest tipus, m'agraden molt les cançons d'amor del Raimon, per exemple, aquella de treballar el teu cos, per exemple, aquestes cançons, l'Ovidi Montllor, tota aquesta gent de la nova cançó m'han agradat tots, i això que dic, i altres cançons, però cada època hi ha hagut una cançó que m'ha agradat perquè em recorda tota aquella època, aquell moment, aquells quan fèiem les festes particulars, doncs llavors que ballava? Doncs el Duo Dinámico i aquesta gent.
1: Bueno, el, doncs, el 15 anys, no?
0: Els 15 anys tiene mi amor, per exemple, però no és aquesta la cançó de la meva vida.
1: No.
0: Llavors, si en tinc que buscar un... Llavors, a mi m'agrada molt, te n'enriuràs, els boleros i el cante hondo.
1: Ah.
0: O sigui que jo vaig anar... és estrany, no? Però m'agrada molt el cante hondo. Sí. Jo vaig anar a veure fa molts anys aquí al Capsa, el teatre, que ja no hi és, no existeix, el Teatre Capsa de Barcelona, va vindre una companyia andalusa que van fer una obra de teatre que es deia Quejío.
1: Ah, sí?
0: No sé si tu l'havies vista o no.
1: No l'havia vista, però...
0: I em va impressionar, em va agradar tant aquell cant tan profund de sentiment d'un poble, que a mi el cante hondo m'agrada, i després m'agraden molt els boleros. Hi ha hagut èpoques que m'agrada la Maria Dolores Pradera, bueno, però com els boleros en general m'agraden, ja em diràs tu que diuen... Dius, però quines coses diuen els boleros? Però els boleros m'agraden. Com a músic, els boleros m'agraden i m'agrada molt el cante hondo.
1: Doncs, per finalitzar el programa, et posarem una cançó d'aquestes.
0: Ah, bueno, no, espera't.
1: Digues,
0: espera't. Ara n'hi ha una, que era ara una que forma part, que va, quan ens vam casar, que vam posar diverses cançons, hi ha una que és un continu de la meva vida a partir de que m'he casat amb l'Iscla, a partir del casament, que és la del Lluís Llach, de Fes-nos esperar, fes-nos somniar. Llavors, quan el meu fill va fer la comunió, quan el vam batejar, també la vam cantar. Quan vam fer 25 anys, també la vam tocar. O sigui, és una cançó que surt a totes les situacions de parella amb l'Iscle, sempre surt, entre d'altres cançons, sempre no hi falta aquesta, que és Fer-nos esperar, fer-nos... Aquell cal que neixin flors a cada instant. Sí. Aquesta és la cançó, cal que neixin flors a cada instant. O sigui, que després de tot aquest rotllo, si n'hem de buscar una, que ja dic, n'hi ha vàries, et triaria aquesta de cal que neixin flors a cada instant, que a més penso que és una cançó d'esperança, una cançó d'acció, perquè no floreixen soles, sinó que les has de treballar, i forma part d'una actitud, també. Ja està.
1: Doncs gràcies,
0: bueno, ja està,
1: per estar avui aquí amb nosaltres,
0: pues
1: amb,
0: a tu.
1: Amb la Teresa Carbonell. Una abraçada que dono sempre a tothom. I gràcies a aquestes dones de la meva vila que passen per Esplugues FM per oferir-nos els seus records i les seves vivències.
0: Gràcies a tu per fer aquest programa, que està molt bé, jo trobo, com a, que, bueno, que fas que la gent d'això, del poble, de la vila, que puguem dir les nostres opinions, i moltes gràcies per aquesta porta.
1: No fem res que no s'hagi fet anteriorment, però s'ha d'anar recordant per no perdre la memòria històrica de la nostra població.
0: Pues tota la raó i moltes gràcies, Isabel.
1: Doncs gràcies a tu i a totes les veïnes i veïns del carrer Montserrat, que tant t'estimes i tant t'estimen.
0: Home, i tant, això per descomptat.
1: Sí, vinga.
0: Gràcies, guapa.
1: A tu. Adéu. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: llegir el llibre. És un plaer, un honor tenir amb nosaltres amb en Jacob Viñas. Bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Bon dia, gràcies per estar aquí, igualment.
0: Ens presentes aquest llibre, el teu primer llibre que has presentat ara fa poc, abans de Sant Jordi, és Dioses y demonios, deseos prohibidos. És una càrrega bastant important i, a més, al llarg de l'entrevista anireu veient com realment és un tema que ens preocupa a moltes persones i que suposo que el Jacob ha escrit aquest llibre perquè també és un tema que a ell li preocupa. Ens centrarem en aquesta primera part, Jacob, a parlar del llibre, que avui has vingut a parlar del llibre, però també vull conèixer aquest personatge i vull conèixer tota la teva trajectòria musical. Dioses y demonios, què et porta a escriure aquest tema, aquest llibre i aquesta temàtica tan crua? Que ara vull que m'ho expliquis, jo no vull avançar.
1: Gràcies, Isabel. Doncs, mira, a l'inici, la temàtica en si està relacionat amb Daulatdia. És un nom una mica estrany i és el nom d'una ciutat, en realitat, de Bangladesh, on existeix un dels bordells més grans del món, a l'aire lliure, on milers de dones i nenes estan esclavitzades i obligades a la prostitució. I és un lloc no només real, sinó que el pots trobar a Google Maps, per dir alguna cosa. Si busques una mica i burxes de seguida, veus que, ostres, carai. Però sembla que el món doncs li dona l'espatlla, com sol passar, no?, amb aquest tipus de coses. Llavors, jo, investigant més, realment vaig veure que això només era el que es diu la punta de l'iceberg, no? El que surt més, però el tema de la trata de persones al món és gegantí. Ara mateix tenim la OIT, la ONU, etc., que xifren amb uns gairebé 50 milions de persones al món. Bé, a les xifres, fixeu-vos bé que si diem 50 o jo hagués dit 80, o sí que sonen impressionants, però no ens diuen directament res, perquè són inimaginables. L'única manera, per exemple, d'imaginar aquests 50 milions de persones és dir que són tantes persones, o més, una mica més inclús, que les que viuen a tot el país d'Espanya ara mateix.
0: Déu-n'hi-do. Són unes xifres alarmants.
1: Alarmants.
0: Preocupants, també.
1: L'esclavitud del segle XXI.
0: I tot i que les Nacions Unides estan fent estudis, però després no hi ha solucions.
1: No. És un fracàs sistèmic del nostre sistema, el nostre sistema social, concretament del capitalisme, en si. Precisament perquè el capitalisme sempre es basa en el benefici, en el que en diem tradicionalment l'ànimo de lucro, no?, de les empreses, de tot. Però clar, això és tan cruel que el capitalisme en si permet, o més aviat és impotent, de combatre aquest tipus d'empreses, per dir-ho d'alguna manera. Empreses il·legals.
0: I per tant, a partir d'aquesta inquietud teva, a partir de tota la teva documentació que has fet, ens presentes aquesta novel·la?
1: Sí, Dioses y demonios, que, bueno, en primer lloc està escrit en castellà perquè jo em vaig sentir més còmode i més segur escrivint en castellà, tot i que soc trilingüe en realitat, perquè també parlo molt bé alemany, etc., però tampoc m'atreviria, cuidado, a escriure en alemany, perquè una cosa és parlar i l'altra és escriure. Llavors, la meva època no estudiàvem català, encara, estudiàvem castellà, francès, ni tan sols anglès. I està fet en castellà. Però clar, aquí, fixa't, tenia dos camins, diríem. Quan tu et trobes amb algo que et colpeix a l'ànima, diríem, per un costat dius, bueno, què puc fer? O tres coses. Una que pots fer és sortir al carrer, manifestar-te, cridar, per dir-ho d'alguna manera, no? Però sabem que això no porta enlloc. L'altre camí que tens és un camí més metòdic, de dir, vaig a fer un estudi, o com un assaig, no? Vaig agafar dades, xifres, presentar-ho. Però això, que ja n'hi ha molts d'aquests estudis i aquests assajos, realment no arriba

0: a la gent. Perquè tornem-hi, són xifres.
1: Exacte, i nosaltres el que volem és un relat que ens arribi,
0: que ens arribi
1: a l'ànima i a les nostres emocions, que és el que realment ens mou.
0: Correcte. Llavors, ajuntant aquestes dues coses, primer, el que és aquestes xifres que són pràcticament inimaginables, vaig arribar a la conclusió que havia d'escriure una novel·la amb uns personatges, per tant, amb uns protagonistes que la gent pugui sentir-se identificat. I com que és una temàtica, cuida't, molt crua, i tot el que volia dir, que hi ha una part de crítica social, etc., necessitava, a més, una altra capa. I aquesta capa és la de la, diríem, fantasia simbòlica. Perquè, fixa't en el títol, Dioses i Demonios, ja, si dius que estic parlant d'això, queda claríssim.
1: Estem parlant de dones i de poder, perquè el demoni seria
0: correcte.
1: El poder.
0: Els homes, que majoritàriament homes, perquè aquí haig de tornar a posar les coses en ordre, hi ha actualment al món el 95% de tots els afers on hi ha violència, de qualsevol tipus, assassinats, tortura, tal, són perpetrats per homes. Fixa't bé. I què vol dir això? Primer, que vol dir que quan ens porten una notícia d'una dona que fa alguna cosa, això ja té molt mala intenció, perquè en comptes d'aquesta en podien haver posat 90
1: d'homes
0: que ho estan fent. Això per començar. Llavors, clar, jo necessitava aquesta capa de fantasia simbòlica, que ja veuràs que aquí realment et presento un món que està estratificat amb tres mons diferents, un que és pràcticament el nostre, perquè és el món on el comerç domina, el benefici domina, els diners dominen, els dimonis, en aquest cas, en general, que serien els homes, en general, estan sobretot interessats pel poder, pels diners, pel sexe. Hi ha un món molt més lluminós, que també és tot això sobre aquesta retòrica, no?, que és dominat per les dones i on aquest món, aquest dic, és molt gris, val?, on el comerç, tot és comerç, no hi ha amics, si pagues bé, si no pagues no. I el món de les dones, que jo el presento com realment és, fixa't, perquè les dones són capaces de construir una llar, construir una família, etc, etc, etc. Llavors és un món lluminós, on sempre és de dia, on el luxe és el que es pretén, la civilització, etc, etc. I aquest món, cuideu, també té punts negres, perquè, com sabem, no existeix el que tot està bé.
1: Ni la part de la fa.
0: Ah, exacte. No? I tenim un món per sota que és terrible, que és un món fosc, que jo ja el presento com un món que pràcticament sempre és de nit. Té mala olor, inclús, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és on hi ha els monstres aquests, que els anomeno inclús monstres, un tipus de dimonis, un tipus d'homes que són capaços, per benefici, per diners i per el que vulguis, d'arribar a això, al tracte d'éssers humans, en aquest cas les deveses, no? Les dioses. No?
1: En el teu llibre dius: les dioses, por su parte, suelen tener otros intereses, arte, cultura, moda, lujo, gastronomía. I defineixes els homes, doncs, com un milió de demonios, vull dir.
0: No, aquí és molt divertit, perquè faig la comparació als homes. Sí. Si llegeixes una mica abans, diu: bueno, nosaltres, com a dimonis, estem acostumats als esports perquè és una cosa senzilla, hi ha poques regles, sempre hi ha un guanyador, només requereix una mica entrenament i força, val? Aquí faig una mica de caricatura, però fixa't que no està tan lluny de la realitat, perquè està més que demostrat que si tenim civilització, o el que s'assembla a civilització, majoritàriament és gràcies a les dones, que són les que tenen el sentit de supervivència, de posar en ordre tot, i que al final són les que, sense les dones, doncs realment estaríem en un món molt salvatge.
1: I dius que se pelean a vida o muerte, però està prohibido cualquier uso o tipo de magia. O sigui, aquí també defineixes que l'home ha de ser força.
0: Sí.
1: No pot ser delicadet.
0: Més enllà.
1: Perquè la màgia és també
0: és simbòlica.
1: Un desig prohibit.
0: Sí,
1: no?
0: És simbòlic, sí, sí, sí.
1: I també es relaciona la màgia amb coses prohibides i poc masculinitzades.
0: Sí.
1: Eh?
0: Fixa't bé que la guerra, les guerres són també potenciades i portem 5.000 anys de guerres contínues.
1: I no s'acaben.
0: No, no s'acabaran mai.
1: I més
0: mentre
1: ferotges.
0: Els homes siguin els que porten la batuta,
1: la regna, sí.
0: Els senyors de la guerra, que els hi diem, doncs
1: sí.
0: Seguiran t'hi havent. I per què? Perquè domina, sobretot, l'ànsia de poder, de diners i de sexe, realment, és així. No, no és molt diferent. Aquí, cuidado, és una història d'amor, en definitiva, on des de les primeres pàgines hi ha un encontre casual entre una devesa i un dimoni i molt baix, diríem, i això provoca que s'enamorin. Ells realment no acabaran fins al final de la novel·la consumant el seu amor perquè no hi ha temps, passen masses coses. Però entremig descobreixen inclús llibres prohibits, aquí ve un punt clau. Llibres prohibits sobre, fins i tot en nomenaré un, no és cap spoiler, perquè és un llibre que va existir, que es deia L'arte de la sexualitat de la dinastia Han, fa més de 2.200 anys a Xina. És un llibre que ve del taoisme, per tant, fixa't, no hi ha ni morbositat, ni res de res de res. És un llibre que, tot el contrari, dona uns coneixements i una sabidoria de coses que l'ésser humà necessita per ser feliç, per construir una parella estable, i a partir d'aquesta parella construir una família, i a partir de la família construir la societat, i a partir de la societat construir el país. Fixa't com és la piràmide, no?
1: Sí, perquè els taoistes analitzen la vida i tracten la part sexual amb molt de rigor.
0: Absolutament. Sí.
1: Són molt rigorosos amb
0: Són
1: això.
0: Són molt rigorosos.
1: No li posen gens d'erotisme
0: no.
1: A les relacions sexuals. Són molt rigorosos.
0: Sí. Hi ha també un altre llibre a dins, una part, només, que el nomeno quan el necessito, que aquest ja el faig amb tota la doble intenció, que es diu Los 24 secretos para conquistar demonios. Fixa't bé. Que aquest està adreçat a elles. Però per què? Perquè, com el que acabo de dir, no? Si resulta que l'elecció de parella, la vida de la parella, i per tant, la nostra relació sentimental són tan importants per construir aquesta piràmide, no? Que arriba fins a país, a tota la societat, etc. Doncs què més que ser un tipus d'educació necessària? Fixa't que no en tenim cap d'educació actualment. Zero. Ni a les escoles, ni enlloc. És a dir, creixem, quan arribem als 18, 19, ens trobem davant del món totalment secs.
1: Totalment.
0: I ens enfrontem amb el que ens caigui. Tens sort? Bueno, mira, aquest ha tingut sort. L'altre, pues no, resulta que li ha anat fatal. L'altre, no sé quantos. Amb les dones ja no et dic, perquè hi ha tot el tema de l'abandonament, del maltractament, hi ha mil coses, i realment, com que no hi ha cap coneixement, doncs què passa? Que inclús moltes vegades és un cicle que es repeteix. No? Les dones poden repetir el mateix tipus d'home que les maltracta. Per què? Perquè no hi ha aquest coneixement.
1: El repetir patrons.
0: Sí.
1: És molt perillós, no detectar els patrons.
0: Sí. I aquests són coneixements que, fixa't que, per una banda, les religions sempre els han utilitzat per tenir un control i un poder sobre la societat, però també la societat en si. Vull dir, sense anar més lluny, si anem als Estats Units, resulta que és una de les societats més puritanes, entre cometes, quan tenien els senyors Epstein i totes aquestes històries, amb tot el contrari. Vull dir, és una hipocresia, aquí ve el punt també, que ho critico en el llibre, la hipocresia del poder amb tots aquests temes. No? Per tant, aquest llibre, en el fons, està dient, cuidado, tots aquests temes que són tan importants, de l'amor, de l'erotisme, de la seducció, del trobar parelles adients, tot això és alliberador. És a dir, és un coneixement que ens alliberaria, realment.
1: Aquesta deessa que ens presentes representaria l'arquetip de la dona protectora, de la cuidadora, i no sé si aquest dimoni que es deixa seduir per aquesta deessa o aquesta deessa que el sedueix amb ell.
0: Els dos es troben.
1: Aquest dimoni. Podria trencar una mica el motlle de l'arquetip que tenim com a referència del que és un dimoni, que és una persona salvatge, sense escrúpols. Vull dir, perquè
0: sí.
1: La nostra vida també està rodejada d'arquetips que a vegades tampoc sabem identificar.
0: Sí.
1: I aquest també és un problema, eh?
0: Exacte, sí. Fixa't, clar, sense entrar molt en detall exactament, però sí, diríem, el que és aquest món gris, que li dic jo, que ja surt aquí molt ben definit, on viuen aquests dimonis, és a dir, és la societat nostra, pràcticament, on tot és comerç, on cites, tot és ànim de lucre, etc. Aquí sí que hi ha la possibilitat de canvi, és a dir, estem al mig de les aigües. No som, som bons o dolents segons l'oportunitat que se'ns posi davant, segons les nostres disponibilitats en aquell moment. És així. Per això hi ha gent, doncs, que al final, el que diem, no? Que van a la guerra, però ells pues, estaven fent... Eren persones normals, no?
1: Estem parlant amb en Jacob Viñas, ell és director d'orquestra, ens presenta el seu llibre Dioses y demonios, Deseos prohibidos, i està editat per l'editorial Samarcanda. Mm-hmm. Aquesta és una altra part que costa molt també de poder editar un llibre, macatar-lo, la correcció, sí, que te'l publiquin. Aquesta és una altra feina, gens, diguem-ne, d'alguna manera... guaridora per un mateix, no? Perquè és una altra lluita. Tu fas una creació i després aquesta creació dius, bueno, i ara qui me la voldrà comprar, no?
0: Qui confiarà
1: en mi? Però tenim aquesta part musical que m'ha interessat molt, de que tu hagis creat aquesta música acompanyant-nos en aquesta lectura. Com se t'acudeix? Perquè jo això no ho havia sentit mai. Mm. Sí que he sentit gent que diu m'agrada llegir mentre tinc música de fons, però aquesta música és només per aquesta lectura de Dioses y demonios. Com se t'acudeix fer aquest ensamblatge?
0: Mira, clar, va venir sol, perquè clar, jo soc violoncel·lista també, eh? El violoncel que sona aquí doncs soc jo mateix. I realment dirigir una partitura de música o tocar una partitura amb violoncel, una música, no? Una melodia, té molt de semblant amb escriure una novel·la. Fixa't, perquè l'escriure una novel·la, clar, també necessita... començaré definint una sinfonia. Una sinfonia, al final, és una estructura, realment. Una estructura amb una forma molt clara, eh? Vull dir, s'assemblen molt. Fixa't, definiré un moviment d'una sinfonia, per exemple, la de Beethoven, que hi ha una introducció on apareixen els temes, és a dir, ens posa en òrbita de quines són les melodies que aniran apareixent. Després, una secció intermitja on hi ha tot el que s'anomena el desenvolupament, és a dir, on passen tot el que ha de passar, els problemes, els conflictes, etc. I cap al final ja hi ha la resolució. És a dir, són tres actes, bàsicament, i amb una novel·la passa exactament el mateix. És a dir, primer hi ha l'obertura, és a dir, quan presenta els personatges, l'univers que s'està creant, diríem, en aquell moment. I després comencen a venir els problemes. I a l'última part hi ha doncs, el clímax final on hi ha la resolució del conflicte. En aquest cas, per exemple, el llibre és esperançador. Obre la porta cap a un canvi.
1: Ah, bé, perquè t'ho volia preguntar abans, sí. I després m'ha passat si teníem un final esperançador amb aquesta novel·la.
0: Tenim un final esperançador, correcte. I un final que, clar, obre cap a el que seria, perquè el projecte són tres llibres, també. Aquest és el primer on ells aconsegueixen doncs, guanyar, però, clar, els hi toca després canviar la societat. El mundus novus, que li dic, es diu un món nou, no? I aquí hi ha probablement una guerra, inclús, perquè, clar, com sol passar, doncs els que estan a dalt, el llibre ho diu molt clar, els que estan a dalt no volen canviar res. Els que estan a baix no poden, encara que volguessin. I els que estan al mig són els que podrien, si miren on han de mirar i si la seva consciència els empeny. és això, perquè normalment també miren cap a un altre costat.
1: Sí, perquè hi ha gent que està al mig, va pujant, i quan està fregant el cim, que no arriben mai, perquè els de dalt no els hi permeten que pugin, però quan estan fregant el cim ja es pensen que són una altra cosa, eh? Sí. I això ens passa a la vida real, eh?
0: O sigui,
1: amb qualsevol empresa això també passa, eh? Que la gent va pujant, i després li canvien, se li pugen els fums,
0: sí,
1: que diuen, i a la societat és el que passa. Pel que m'estàs explicant, és una novel·la molt estructurada, molt guiada. perquè té un objectiu aquesta primera novel·la, no s'acaba aquí. Si té un objectiu amb un altre llibre, per tant, això ha d'estar molt ben tancat. No està tancat el llibre perquè segueix la història, però està molt ben estructurat matemàticament, com pugui ser una sinfonia. Eh?
0: Sí. De fet, bueno, el tema de narrativa, ja em vaig, abans d'arrencar, ja tenia la intuïció de que anava per aquí, però em vaig informar molt, tal. I realment em vaig passar primer fent uns esquemes, és curiós. Uns esquemes sobre el que m'interessava explicar, com, quins personatges necessitava, quina era la interacció entre els personatges. Hi ha personatges que necessiten morir en aquesta novel·la, i és trist, però ha de ser així. I també hi ha personatges que neixen, apareixen, i que representen el futur i la continuació de la novel·la, més enllà de la novel·la, la segona novel·la, la tercera, etc. És l'esperança, diríem.
1: Molt bé.
0: Llavors, el capítol aquest final està bé perquè he tingut una crítica bona de Publishers, que és una revista d'escriptors, justament en aquest capítol, perquè és un capítol eròtic, però des de l'elegància, molt intens, i fixa't, sense haver de dir res, poder-ho dir tot.
1: Ara vull fer un paral·lelisme, eh?
0: Sí.
1: I poder tallar una miqueta el tema, perquè m'estàs parlant d'aquest erotisme,
0: sí,
1: d'aquest capítol, però hi ha instruments que són molt eròtics. I el violoncel també crec jo que és un dels eròtics. Jo el qualifico un dels instruments, des del meu punt de vista. Eh? Un és el saxo,
0: sí,
1: i un altre, la guitarra també. Però per mi el violoncel, no sé si és perquè aquí a Catalunya tenim molta estima en Pau Casals,
0: sí,
1: i reconeixem el violoncel gairebé com un instrument nostre de casa,
0: sí,
1: però em dona molta confiança a mi un violoncel, i per reflectir erotisme ha d'haver-hi confiança. Sense confiança no pot haver-hi aquesta interrelació d'erotisme. Què penses tu? És realment el violoncel per tu un instrument eròtic?
0: Bé, sí, perquè és el que té el timbre més semblant a la veu humana. El violí és com una octava més amunt, i després el contrabaix seria massa greu, és a dir, una octava més avall. Però el violoncel agafa la veu humana, des de la d'un home, que serien el registre més greu, pujant fins al registre més agut, podria ser el d'una dona. O sigui, agafa tot el registre de la veu humana.
1: I també és un instrument que no el toca molta gent.
0: Menys, molt menys que el violí i que el piano, que són els instruments més...
1: Sí, els mestres, diguem-ne,
0: sí,
1: no? Els que
0: exacte.
1: Tothom vol tocar. Sí. La guitarra poder perquè és més nostra, mediterrània, no? Però sí, el piano i el violí,
0: Sí.
1: I els directors d'orquestra, suposo que no sabeu tocar tots els instruments, però més d'un segur. Piano segur, violí, en el teu cas el violoncel, i més aviat de corda, no? Perquè el piano també és un instrument de corda. No toqueu tant el vent, o sí?
0: Ah, exacte. Mira, els directors d'orquestra, diríem, com a obligació tenim el piano, però a un nivell mitjà, és a dir, perquè és per llegir partitures, per estudiar temes d'harmonia i tot això. No tant com un concertista que necessita uns dits molt ràpids i tocar peces molt difícils. Llavors, jo en el meu cas tenia el violoncel, que seria el segon instrument.
1: Perdona, he canviat de música massa sobtadament. No ho volia fer tan sobtadament, però m'ha sortit així, ho sento. Perdona, segueix.
0: Sí. I en el meu cas també vaig fer uns trimestres que es diuen obligatoris també per conèixer una mica un instrument de percussió i un instrument de vent. Sí, però és només un tast, diríem. Però als directors és important, clar, quan tu dirigeixes, saber els límits, el que pots demanar, el que no pots demanar de tots els instruments que tens a davant. Sí.
1: Una altra pregunta també que
0: et volia fer... Sí, aquesta música és de John Williams, eh?
1: Sí,
0: original, perquè... del gran compositor de Tiburón, de totes.
1: Exacte.
0: Totes les grans...
1: Perquè tu ets molt cinèfil?
0: A mi m'agrada molt el cinema, sí. Sí, sí.
1: Perquè
0: molt.
1: Si seguim la teva... no sé si
0: el
1: és
0: YouTube,
1: una...
0: Sí, el canal.
1: Sí, el teu canal YouTube del Jacob amb K, Jacob Vinyes, sí. Veureu com ell fa anàlisi de pel·lícules de cinema basant-se en les seves bandes sonores.
0: Sí.
1: I la veritat és que són unes anàlisis precioses, rigoroses, molt ben documentades, amb la teva veu, que li poses un caliu especial que ajuda molt a seguir aquestes històries que tu ens presentes.
0: Ah,
1: no?
0: Gràcies.
1: És molt maco, jo us ho recomano que ho feu, i a més... tens cura de que hi hagi la música, hi hagi imatges de la pel·lícula. També porta la seva feina, això, eh?
0: Sí.
1: Tu fas tu?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Bueno, avui en dia tenim moltes eines a l'abast i jo m'agrada, és distret, m'agrada molt, sí, sí. I és una part de divulgativa, diríem. Divulgar informació i vivències i músiques... que d'una altra manera, si no, només a la banda, diríem, purament clàssica, com a director d'orquestra o tal, és una altra faceta, molt diferent.
1: En Jacob està aquí avui als nostres estudis d'Esplugues FM. Tu vius a Sant Just d'Esvern, aquí al costat, amb els cargolins. No sé si saps la història de que en els santjustencs els hi diem cargolins.
0: No.
1: Ai, perdó, rifenyos. Ara ja m'ho he fet al revés. I els santjustencs, en els espluguins, ens diuen cargolins. És una història també... bueno, d'amor i odi, eh? Fem veure que no ens estimem, sí. però ens estimem molt. Tu viatges molt per al món, dones... moltes voltes amb els teus concerts. Explica'ns una miqueta...
0: T'explico una anècdota, va, que
1: sí,
0: t'agradarà.
1: Sí, sisplau.
0: Doncs el 22 d'octubre de 2022, que de fet ja havia començat la guerra a Ucrània, uns mesos abans, vaig anar jo a dirigir i un pianista que és d'aquí a Catalunya, que es diu Ignasi Cambra, que és invident de naixement, però és un pianista internacional, amb un talent excepcional, va estudiar a la Juilliard, etc. Doncs vam anar allà a fer un concert benèfic a Lviv, que és Leòpolis, que és una ciutat que està molt a prop de Polònia. I bé, va ser tot una anècdota des del primer moment, perquè ens va costar una mica decidir-nos, perquè hi havia un cert risc, de fet, d'un parell de vegades en els assajos, van sonar les alarmes, vam baixar corrents tots, amb els músics, tots, pum, pum, pum, a refugiar-nos, al refugi, no? I, tot i que, bueno, sí que hi va un míssil que va caure uns 2 quilòmetres de la ciutat, que, vulguis tu, no és perillós, però, bueno, tampoc és molt lluny. Doncs, t'haig de dir que, per altra banda, el que era molt xocant era que, excepte els episodis doncs, quan sonava l'alarma, tota la resta del moment... la gent vivia normal. És a dir, sorties al carrer, veies cotxes, veies gent comprant, nens amunt i avall, tot absolutament. És a dir, la gent vol viure normal.
1: La vida no s'atura.
0: No. Però clar, en un país que saps que està en guerra, no sé, jo m'imaginava una altra cosa, no? I ens va sobtar molt. Per altra banda, clar, sí que sabíem que hi havia doncs, tot el tema de víctimes. El pianista... Ja vam fer un programa que era la Sinfonia 41, que és l'última, que es diu Júpiter, de Mozart. Era molt Mozart. El concert de piano número 21 de Mozart, que és preciós. I després dues obres de compositors ucranians, perquè feia falta, no? Un Silvestrov, que es deia Himne 2001, que és justament himne en referència a la independència. Val? I després una melodia d'escòric, que allà és gairebé com si fos un himne. en aquests moments una cançó tradicional. Tothom s'ha posat a peu, perquè és una melodia d'un compositor d'allà que simplement es va fer molt famosa perquè, com sol passar, doncs, era una melodia d'una pel·lícula. Llavors, i sí, recordo que, clar, els músics tocaven, jo et diré, tocaven amb les mans, no amb l'ànima. Ho tenim tot gravat, en vídeo, en àudio, ho vam voler gravar tot. En aquests moments, inclús, ens estan des d'una una editorial que es diu Pentatone, que és el que era abans Philips. Estem una mica en contacte per veure si ens publiquen el disc, perquè és un disc en aquest sentit històric, perquè érem els primers occidentals, després n'hi han hagut alguns més que hi han anat, que, diríem, posaven un peu quan estava allà tot en plena guerra, no?
1: Clar, perquè per la guerra concert. Va començar, crec que al febrer del 22,
0: sí.
1: Si veu anar a l'octubre...
0: Sí, estava la cosa cremant, sí, sí.
1: Sí,
0: però era necessari, hi havia tot els camerinos estaven plens de llaunes, de bosses d'arròs, de donatius, de tal, perquè la gent passava gana, literalment. Sí, sí.
1: Has dit una cosa, que musicalment les cançons que s'estaven tocant allà, que eren molt de país, molt reconegudes, i és molt important el simbolisme que té la música en la unió dels pobles.
0: Sí.
1: Els pobles ens reconeixem per la nostra música, pels nostres ritmes, els ritmes africans, no sé, els ritmes que siguin, a Europa ens reconeixem molt, doncs, amb Mozart, amb Beethoven, no?
0: Sí.
1: Perquè és la nostra cultura clàssica, però sí que és molt important que els pobles es reconeguin amb les seves pròpies músiques, cançons i vibracions.
0: Sí.
1: I el que veu fer, doncs, hauria de ser molt emocionant.
0: Sí, de fet, tornant, els dos parlant, vam arribar a la conclusió de que és una frase molt divertida, és que Mozart va guanyar contra les bales i els missils, perquè estava per sobre de nacionalismes, de cultures, de llengües, de tot. Era el que ens unia. Podia haver estat allà assegut qui fos. Els amics, els enemics, els...
1: Les deesses i els dimonis.
0: Sí,
1: podien estar sentats allà amb aquell concert i allà,
0: sí,
1: vibrant.
0: Sí, sí, sí.
1: I sentint. Doncs, Jacob, parlant ara d'aquests músics, les teves referències musicals, quines són?
0: Val, referències musicals.
1: Perquè, clar, sí, deus tocar molt tipus de músiques, no? Estàs dient Beethoven, estàs dient Mozart...
0: Sí.
1: Però tens alguna referència en concret? Vibres més amb algun compositor en concret?
0: Sí, a veure, jo reconec, per exemple, que Mozart, des d'un nivell de melodies, construcció de tot, per a mi és el millor compositor de la història, sincerament. Bach és més com una enciclopèdia, és a dir, va ser el gran compositor que tot està allà. Tot, vull dir tot, eh? A vegades em demanen, bueno, i tot, què vols dir? La música moderna, jo dic, mira, la música moderna són una pàgina d'acords i de ritmes, això que Bach segur que els té. Una sola pàgina. I Bach té milers de pàgines. És a dir, està tot allà. Però Mozart té un punt, i el punt és que ell volia, tenia la intenció i pensava contínuament amb el oient. Fixa't que molts compositors, per exemple, Bach estava molt versat a la música religiosa, Beethoven després, que era un emulador, va començar volent ser un Mozart, val? Sense arribar a ser-ho. Va fer un altre camí, diríem. Però Beethoven era ell. Li importava molt poc el públic. De fet, ni tan sols els músics. A vegades hi ha peces que ja sap que en aquells moments eren com intocables, tal. Mozart no, Mozart és molt diferent. I ho escriu en les cartes. Jo vull que les meves melodies les pugui inclús reconèixer, recordar, xiular, cantar un senyor que porta, que tira d'un cavall i d'un...
1: Un nen.
0: Sí,
1: eh?
0: Qui sigui.
1: Hi ha cançons que ens recorden musicalment els nens.
0: Sí.
1: Eh?
0: Sí, sí,
1: sí.
0: I té aquest punt, i a més, probablement és la música més elegant que s'ha escrit mai, i més exquisida, diríem, a tot nivell. Eh? També té aquest problema, que és que el ser tan elegant i tan exquisit i tan especial, per això, ja, de tots els músics ho diem, és la més difícil d'interpretar. La més difícil d'interpretar a nivell tècnic, també perquè si desafines una nota se sent a l'acte, és com vidre, diríem, és com cristall. També perquè se sol sobrecarregar, és a dir, no s'entén prou, i després perquè, en el fons, dintre de la seva ingenuïtat, que dius, ostres, és música de Mozart, és que bonic, que senzill, que... No, té una complexitat a dins enorme. Val? El que passa que està, són les estructures a dins, etc. Això, tots els musicòlegs, els músics, quan ens hi fiquem, ens... Bueno, és tot un món.
1: Ens ha quedat clar que estàs apassionat per en Mozart.
0: Sí.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. A veure, Beethoven és força... Val? Sí. Però té una història. Jo tinc un vídeo, de fet, a YouTube que em parlo sobre per què Mozart i quin era el problema real de Beethoven. I el problema real és que de petit, te'l resumiré molt ràpid, Beethoven va tenir un avi que era un gran músic, sense arribar a ser un gran compositor, que es deia igual, Ludwig van Beethoven. I aquest avi va tenir el seu fill, que era el pare del Beethoven que coneixem, i aquest pare de Beethoven, fill de l'avi, era un músic mediocre, que de fet el va haver de col·locar a dins amb molta dificultat a l'avi, que treballaven en una cort reial on doncs, podien viure bé, etc, composaven, tocaven, etc. I el net, que és el nostre Beethoven, clar, va morir l'avi i es va quedar amb el pare, que el pare estava, era de fet un borratxo, se sap, eh? Vull dir, està documentat, que des de petit volia que el seu fill fos el que ell no va ser. I estava amb la idea capficada de ser un Mozart, perquè en aquells moments Mozart era el número 1 absolut, i a Viena, etc. I pues, pensa que el castigava, el deixava nit sense dormir, el tancava un quarto fosc quan s'equivocava.
1: Un dimoni que maltractava el seu fill.
0: Un maltractador, directament. Un maltractador del seu fill. El seu pare, de fet, es va emborratxar tant que va acabar morint bastant jove, suposo d'una cirrosis o aquest tipus d'enfermedades de l'alcohol, sí. I el pobre Beethoven, el nostre Beethoven, amb 18 anys, va quedar com a pues, la persona a càrrec de dos germans més.
1: Déu-n'hi-do.
0: Va haver de treballar el que fos, tal, tal, tal, però ell estava molt... vull dir, volia ser compositor. És així. És a dir, el problema gran de Beethoven... Clar, quan sents la música de Beethoven, sents algú que està realment cridant. I que s'està queixant.
1: Sí.
0: Que té sentit. Està cridant i s'està queixant de què?
1: Serina
0: de la vida, de la infància que va tenir, de tot el que va patir.
1: Se li nota el dolor.
0: Se li nota el dolor.
1: Molt,
0: sí, molt, molt, molt, molt, molt.
1: Anem a tornar a casa. Ara estàs aquí a Sant Lluís. Explica'm una miqueta l'últim lloc on has estat i l'últim concert que has fet recentment.
0: Sí. A veure.
1: Perquè sé que viatges molt.
0: No, a veure, a vegades són concerts, a vegades són assajos. Vam estar fa poc a Praga i a Praga, doncs...
1: Una ciutat molt cultural.
0: Sí, vam fer un assaig d'una orquestra de cambra, que una orquestra de cambra és una orquestra que no necessita director, però sí que necessita poder sortir i tocar bé. Llavors, el que solen fer les orquestres de cambra, perquè ja n'hi ha moltes que toquen per turistes, cada dia o cada dos dies o els caps de setmana. Llavors, el que fan és contracten a un director que li sembla que els pot ajudar, un parell de dies, unes quantes hores, i el director el que fa és treballar l'obra perquè puguin tocar sense director. Ja sé que és com si ens tirem aigua a sobre, però és el que hi ha. Vull dir, a vegades aquest tipus d'ensembles, no?, com orquestres de cambra i així, doncs necessiten aquesta feina i algú l'ha de fer.
1: Déu-n'hi-do. Tornem a parlar de dioses i demonios, deseos prohibidos,
0: sí.
1: Que acabes de publicar recentment, en el que té un final esperançador, com ens has dit abans.
0: I tant, absolutament.
1: Està publicada per l'editorial Samarcanda.
0: Correcte, sí, sí.
1: I doncs jo espero que...
0: Vols que llegeixi algun paràgraf o algo?
1: Sí, si vols que...
0: Puc llegir un paràgraf?
1: Sí? Sí. Et passo el llibre?
0: Sí, gràcies.
1: Mentrestant, el Jacob busca un paràgraf per llegir. I el tens?
0: Al començament, sí, perquè...
1: Ah, val.
0: Al començament, el llibre està dedicat realment dedicado a totes les dioses d'este mundo. I després també posa todo parecido con la realidad no es pura coincidencia.
1: És perquè, que ja hem dit al principi, que està tot documentat, és tot real.
0: Dintre d'un món de fantasia, amb molta acció, que passen moltes coses. Per què? Perquè sigui atractiu. I perquè, d'alguna manera, moltes de les coses que ja, ja es veu que estan dites amb una segona intenció i amb un subtext i tal, el lector les pugui llegir sense cap problema. Després, jo normalment, entremig, poso uns interludis que són uns aforismes meus, per exemple, com aquest Codex Morbius, que diu, el salm primer diu, està en llatí, però després diu, la paz es solo la ausencia de la guerra, no la ausencia del miedo, el odio o la violencia. Que em sembla que és molt, molt actual. Perquè tothom diu, la pau, la pau, la pau, què?
1: Què és la
0: pau? I tot l'altre, i l'odi, i la por de la gent, i la violència. Mira, començo amb uns preliminares, amb un sentit figuratiu, que és com una declaració d'intencions. Soy un demonio. No necesito ocultarlo. Soy macho, varón o lo que sea que esto signifique. Mi poder es inmenso. Un leve gesto de mi dedo puede desgarrar una vida atravesándole el corazón. En un arrebato de furia puedo aniquilar legiones. Y me bastan unas pocas palabras de odio para sembrar el caos y la humillación. En este mundo poblado de espejos, somos muchos los que reclamamos poder, dinero y diosas. Reconozco que todo lo que hago es por ellas. Son hembras, femeninas o lo que sea que esto signifique. Sin ellas no existiríamos. Pueden destruirnos con solo una mirada de desprecio o hechizarnos con un leve movimiento de su cuerpo. Es imposible resistirse a una diosa si ella lo desea. Sabemos que son peligrosas y mucho más inteligentes que nosotros, pero ansiamos con delirio poder cortejarlas. El beso de una diosa revive nuestro fuego eterno e interno y el acto sublime nos concede incontables años de juventud, magia y energía. He visto demonios arder vivos en su sed insaciable por la lujuria y evaporarse como humo entre brasas incandescentes. También he visto a otros languidecer en soledad y como una rama estéril marchitarse hasta morir. Pero he visto lo peor. Monstruos. Demonios que ya no seducen ni conquistan. Violan, torturan, asesinan. Convierten diosas en esclavas. Hay diosas poderosas y diosas humildes, pero una diosa es una diosa. Las diosas feas no existen. Ellas pueden otorgarnos esperanza y aliviar el tormento de nuestra naturaleza y de esta existencia vil y caótica. El ansia por conquistar diosas y la sed de poder y dinero mueven nuestras vidas, siempre, en todo momento.

0: Jacob. En aquest llibre també veig, bueno, no veig perquè no l'he llegit, no? Però intueixo que és una ensalçació de la figura femenina. O sigui...
1: Sí, és feminista, absolutament.
0: Sí, oi?
1: Sí, perquè, com he comentat abans, primer, tot el tema de violència està... tornem a les xifres, 95% de la banda dels homes. Tot el tema de la cultura, la civilització, ara et diré dades, més dades, si vols, que és que ja saps que el teatre, el cinema, quan parlem de cinema, la lectura, els llibres, és una majoria, són dones. Molt pocs homes llegeixen, molt pocs homes, et puc dir la xifra exacta, però no cal, no vull ofendre ningú. Van al teatre voluntàriament, no sigui que estiguin acompanyant les seves dones, inclús al cinema. I fixa't que el cinema que poden anar els homes sols és el cinema que habitualment es diu d'acció, que bàsicament és violència, violència i violència.
0: Correcte. De fet, els clubs de lectura que coneixem aquí a la comarca són dones.
1: 100%.
0: Hi ha molt pocs homes.
1: Molt pocs.
0: I si vas a presentacions de llibres, és el que tu dius. Els homes que van és perquè acompanyen la dona.
1: Sí.
0: I és així.
1: És una llàstima. És una llàstima. I aquesta part de cultura, d'educació, de formació, de valors, és la que ens falta, realment. Però fixa't que, clar, mentre hi hagi el poder a dalt de tot, la gent que manega els fils siguin homes, tenim els problemes que tenim, doncs el Putin, el Netanyahu, no sé què, l'altre, el Trump... Funciona així. No tenim pau, no tenim tranquil·litat, no tenim civilització. Estem al límit, perquè tenim 148 exèrcits ara mateix actius al món, són molts, eh? Que no oblidem, un exèrcit és un conjunt d'homes entrenats per matar altres homes. No és cap altre perill, és per matar-nos entre nosaltres. I una quantitat immensa d'armament i de, bueno, les famoses bombes nuclears que poden destruir no sé quantes vegades el planeta. És molt, molt, molt xocant, tot plegat.
0: Jacob, ja per finalitzar,
1: sí.
0: El que farem és recomanar, evidentment, aquesta lectura. Suposo que a qualsevol llibreria que anem, dient el títol del llibre... Sí. I l'editorial,
1: de fet, està...
0: el trobarem de seguida.
1: Sí, per internet hi ha molts llocs que es pot comprar. També està, em sembla, Amazon, que és el típic, però no, està en moltes llibreries. I, de fet, a qualsevol llibreria es pot demanar, sí.
0: Sí, perquè avui en dia, amb les tecnologies que tenim,
1: sí,
0: qualsevol llibreria pot accedir de la mateixa manera que nosaltres.
1: Exacte, sí.
0: Al distribuïdor. A més, sí, ara el tema de la distribució literària s'ha centralitzat en una empresa i es abocarà per tot d'una altra manera i és,
1: sí,
0: molt més ràpid.
1: Que és una empresa que és del grup precisament d'ells, de Samarcanda, que el que fan és bàsicament tenir com un arxiu digital, diríem, i unes màquines enormes i tal, que poden, encara que sigui un llibre descatalogat, si tu el demanes, te n'imprimiran un per tu.
0: Sí.
1: És curiós, això. Sí, bueno, és les tecnologies d'avui en dia. Sí, sí.
0: Doncs, Jacob, gràcies per haver-nos regalat aquests minuts amb nosaltres. Ha estat tot un plaer. I t'emplacem al proper llibre. No sé per quan serà, però
1: mira,
0: no tenim pressa.
1: No,
0: aquí estem. Com
1: sí,
0: vulguis.
1: Sí, la continuació, de fet, l'estic revisant i tal, està acabada. Però abans també hi ha un llibre que pot ser que surti abans, que és un mètode d'aprenentatge i memorització, que és el mètode que faig servir jo per aprendre. Jo sempre diria això de memòria, encara que siguin sinfonies grans o el que sigui. I tinc un mètode, que de fet no és realment meu, vull dir, és un mètode que originalment és el mètode que s'ensenyava a l'escola de Swarovski, que és el gran mestre de mestres, de directors de Viena. I jo no vaig estudiar a Viena, però sí que vaig fer un curs allà, un màster, i bàsicament ens van donar unes quatre eines, després jo m'he anat desenvolupant i tot, no?, per aprendre's sinfonies. Llavors, gairebé tots els grans directors que han sortit d'allà, de l'escola de Swarovski, que són el Claudio Abbado, tota aquesta gent, sempre dirigeixen de memòria, també. Però no és que sigui... Oh, és que tenen molta memòria. No, no, no, perquè no existeix això, sinó que hi ha un mètode.
0: Una tècnica que,
1: sí,
0: que s'ha de desenvolupar.
1: Sí, i jo el que he fet és, bàsicament, doncs, quan tenia temps i volia fer-ho, doncs he fet el llibre sobre aquesta tècnica d'aprenentatge i memorització, que no només és per memoritzar coses exactes, com seria una partitura de música o un guió de teatre o aquest tipus de coses que necessites exactament, sinó que pot servir també per a un aprenentatge conceptual. Per exemple, un conferenciant no necessita exactament aprendre les paraules, necessita els conceptes, però sí que necessita saber com comença pel mig i com acaba. I també un aprenentatge més divers, que seria el típic de l'estudiant de batxillerat, el que ha de fer unes oposicions, tot aquest tipus de... Que realment, fixa't bé, la memòria és importantíssima. És el que ens configura com a persona, perquè què som? Som tot el que, en el fons, podem recordar de nosaltres mateixos.
0: Som les nostres vivències, sí. Però també som els nostres records.
1: Sí, correcte.
0: I sense els records, doncs, bé, perdem essència també.
1: Sí. La gran notícia, fixa't bé, és que tothom té molta memòria. Absolutament.
0: Sí?
1: Científicament comprovat.
0: Val.
1: Doncs, i amb aquest llibre ho explico molt bé.
0: Em reconforta perquè jo l'estic perdent.
1: Ah, no. Tothom té molta memòria. De fet, tenim una memòria gegantina, perquè el nostre cervell té 85 bilions, en B, milions de milions de milions, de neurones, i cada neurona té 15.000 connexions. És a dir, és un nombre realment astronòmic, com a mínim són 110 petabytes, no sé què es diu, que és una quantitat gegantina de memòria. El que passa és que necessitem una memòria accessible. Accessible és la memòria que tenim al parlar. És a dir, no hem de fer cap esforç. Està allà, present, i és el que diferencia realment quan diem una persona té bona memòria i una que no en té. És la memòria purament accessible. No és que no en tingui, és que li costa accedir-hi. Llavors, un professional, per exemple, jo què sé, un advocat bo, doncs té una memòria accessible, que ell té clar quines lleis, quins articles, tal, tal, tal. És a dir, a nivell professional, òbviament, el tema de la memòria és molt important. Però també, jo diria, des que són petits, perquè, fixa't, el començament pot ser tan simple com un nen, és que ha suspès un examen. Sembla innocu, no? Dius, bueno, no passa res. Bueno, a lo millor li passarà que si en suspèn molts, doncs tot l'estiu haurà d'estar estudiant per recuperar el setembre. I és una mica més greu. Però passen els anys i després resulta que arriba a l'ESO, al batxillerat, i resulta que es juga a l'entrada a la universitat. Després, potser unes oposicions, un lloc de treball... És a dir, sí que dirigeix la vida cap a un altre lloc, on hi ha menys oportunitats, probablement uns sous diferents, probablement unes esperances d'un tipus de família diferents, més difícil... És a dir, sí que és important.
0: Doncs sí, és molt important treballar i muscular la nostra memòria.
1: Correcte. I per fer-ho es necessita realment un mètode. És a dir, no, aquest llibre no és cap de trucos. Sé que hi ha molts llibres de memòria, però jo els que he trobat eren aprende memòria en 7 dies, no sé què, en 2 setmanes, no sé quant. I això és bàsicament una proeza sobrehumana, perquè no existeix. És a dir, hi ha molt pocs al món que poden fer aquest tipus de cosa, encara que escriguin llibres. El que requereix realment és un treball i un mètode.
0: Amb en Jacob, ja ho veieu, parlem de literatura, parlem de música, de músics, podem parlar de cinema, podem parlar de mètodes, i podríem estar aquí, Jacob, molta estona parlant amb tu i fer molts programes amb tu. La veritat és aquesta. I em sap molt de greu que se'ns acaba el temps, però és que continuaria. Així que ara que ja ens hem conegut,
1: sí,
0: ara que ja tenim contacte, et deixem els micròfons oberts d'Esplugues FM.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Sempre que vulguis, serà un plaer.
1: Ens contactarem.
0: Estarem molt contentes de que estiguis amb nosaltres. Ja saps que som un equip molt petit, però que hi posem molt d'amor i molt de carinyo.
1: Molt bé, molt bé. Perfecte.
0: Amb les coses que fem.
1: Gràcies.
0: I tornarem a repetir Dioses y demonios, deseos prohibidos. I endavant, ja l'estem buscant a la nostra llibreria de referència, perquè val la pena llegir-lo i veure que dintre de la foscor sempre podem trobar una llum que ens guiï,
1: sí,
0: i que ens porti a l'esperança.
1: Sí, és el més important.
0: Doncs gràcies, Jacob.
1: Gràcies, Abel.
0: Una abraçada.
1: Per estar aquí. Una abraçada i fins la propera.
0: Fins la propera, segur. Ha de ser així.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 11.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Avui ens aproparem a un tema que afecta de manera transversal a nens, nenes, joves i fins i tot adults. Parlarem de persones neurodivergents, és a dir, persones que tenen dislèxia, TEA, que és el trastorn de l'espectre autista, TDA, trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat, i altres condicions. Són persones que tenen un cervell que funciona, aprèn i processa la informació de manera diferent al que es considera comú o habitual. Però no ho farem parlant amb metges, no ho farem parlant amb psicòlegs ni especialistes, sinó ho farem des de l'experiència d'un pare i un fill que fa anys que conviuen amb aquesta condició. Donarem la benvinguda al Pedro García i al seu fill Noah. Què tal? Com estàs?
1: Hola, buenos días.
0: ¿Estáis bien?
1: Bien, bien, muy bien.
0: Estupendo. Gracias en primer lugar por acompañarnos al programa, sobre todo por compartir vuestras experiencias que esperamos que sirvan de ayuda a familias y otras personas que viven esta situación como vosotros. Para empezar, Pedro, tú eres una persona neurodivergente y me gustaría que nos explicaras exactamente que no hablamos de una enfermedad. ¿Qué es la neurodivergencia?
1: Pues bueno, primero muchas gracias por invitarnos a tu programa y bueno, exactamente.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. Cua de Cuc. Espai de cinema Esplugues FM al 99.7. amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, al nostre espai d'entrevistes, tenim en Ramon Cervera. Bon dia, Ramon.
2: Bon dia, servidor de vostè.
1: Bon dia, Ramon.
3: Bon dia, Isabel.

0: Avui tenim en Ramon Cervera. Els tenim per duplicat, són dues persones diferents. En Ramon Cervera pare i en Ramon Cervera fill. I avui parlarem de moltes coses de la vida social d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Així que comencem amb en Ramon. Explica'ns una mica qui ets, d'on vens. Tu ets nascut aquí a Esplugues?
1: No, jo vaig néixer al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat, el 6 del 3 del 33. Vaig néixer a la Torrassa, sóc enginyer industrial i resideixo a Esplugues des de l'any 1967. He estat membre actiu en el desenvolupament social i cultural, una mica en la mesura de les meves possibilitats, de la ciutat d'Esplugues. Des de que vaig arribar m'hi vaig integrar totalment i mentre vaig estar amb actiu no vaig poder fer gaire una cosa perquè la meva feina m'ocupava moltes hores. Però tant punt com vaig plegar, em vaig dedicar per sencer, vaig deixar tota la tecnologia i em vaig dedicar per sencer a les qüestions culturals, cíviques i polítiques, perquè també vaig estar política.
0: És curiós perquè amb les entrevistes que hem fet al llarg d'aquests mesos, aquests dos darrers anys, a diferents persones que formen part de les entitats, molts veniu del sector de la enginyeria i sí. Després són persones que els agrada escriure, els agraden les arts, els agrada la poesia, i són persones que activament i socialment molt actives aquí a Esplugues, I és el seu cas, també.
1: Si em permets, això té una explicació, Normalment, l'enginyeria requereix d'estudis constants. Sempre es va renovant i sempre estàs fent, després que acabes la teva jornada laboral, t'has d'anar fent cursets i formant, i això és durant tota la teva vida laboral. El dia que plegues dius, prou tecnologia. No vull saber res més de tecnologia. Jo he arribat a l'extrem de que la nova tecnologia d'ordenador ja em va costar molt d'agafar-ho, perquè ja no volia. Jo em volia dedicar a altres coses que no havia pogut durant tota la meva vida. I una d'elles era la música, sobretot. Però també tot el que forma part del conjunt sociocultural del meu poble, que en aquests moments, a partir dels 67, va ser Esplugues.
0: Què va començar primer, l'activitat social i les inquietuds o la política?
1: Vaig començar per l'activitat social.
0: Val.
1: Vaig recuperar, aquí havia existit l'associació de veïns del centre, però va ser una... En acabar la Guerra Civil... es va crear l'associació, però no va tirar massa endavant. Llavors va desaparèixer. Llavors, no me recordo quin any va ser això, espera que t'ho dic, perquè em sembla que per aquí ho tinc apuntat.
0: Hem de dir
1: sí,
0: que...
1: L'any 1993. L'any 1993, quan jo parlo de... Jo estic parlant d'un equip, O sigui, jo em poso en primera persona, però no estava sol, evidentment, no? Ara, sí que vaig agafar les rendes, les vaig agafar jo. Vam crear l'associació de veïns del centre, Gall.
0: En fi,
1: era associació de veïns, districte primer, centre Gall. Llavors, paral·lelament, quan nosaltres estàvem creant aquesta associació, recuperant aquesta associació, el Gall també l'estava formant. I, bueno, es van trobar un dia i es van posar d'acord. No hi ha cap problema, nosaltres quedarem com a centre i vosaltres tireu com a Gall. I a partir de llavors ja vaig entrar en el que era la vida social, diguem-ne, del poble, no? I a partir d'aquí ja es van anar generant altres activitats, com va ser la política, em vaig ingressar també. Vaig estar durant uns anys secretari del grup municipal.
2: Convergència
1: i Unió, sí. Aleshores, vaig estar uns anys, vam estar uns anys, les coses van anar com van anar. Jo vaig agafar el problema que després, posteriorment, hem tingut amb la família, amb el Pujol. Jo, quan estàvem aquí, ja vaig captar-ho, ja, no? I vaig dir, oi, no, fora, me'n vaig... No vaig jugar a la piguera de la política, no? Llavors vaig marxar i a partir d'aquell moment em vaig dedicar... La meva afició és la música, des de molt jovenet. I llavors em vaig dedicar a observar aquí el panorama musical d'Esplugues, que en aquell temps era molt, molt petit, era molt poca cosa, no? Concretament hi havia els concerts de la Coloma i llavors els concerts de final de curs de l'Escola Albéniz. I alguna cosa de l'Escola Municipal de Música, però que en aquell moment que jo vaig entrar-hi estava molt, molt apaveigada l'Escola Municipal.
0: Sí. I mireu, Ramon, això em dona peu per parlar de com veieu actualment l'estat musical aquí a Esplugues i li donarem veu al Ramon Fill, perquè tu també la música t'agrada molt i tu també organitzes tota una sèrie de trobades de músiques dels anys 80 i 90. Per tant, ara sí, una altra vegada, bon dia, Ramon.
2: Bon dia, un altre cop.
0: I parlem de música que Esplugues una estona, vinga.
1: Esplugues una
0: estona. Com ho veus, com està ara el panorama musical?
1: Actualment és un panorama esplèndid, Els Amics de la Música, amb el que jo tinc alguna part de culpa també,
0: sí,
1: han creat el Festival de Música Clàssica i Tradicional, que ja està passant fronteres, ha augmentat, està assolint un nivell, francament, no diré extraordinari, diré molt bo, perquè extraordinari, i tot està en funció també de la disponibilitat econòmica, no? Però, diguem-ne, la relació qualitat-preu és molt bona, jo diria que és superior, I al marge d'això hi ha una quantitat d'entitats que fan música a tota pastilla. Si em permets un moment, jo vaig començar amb aquest món, va ser l'any del Disco Forum, l'any no el recordaré, ara és igual. La primera activitat musical que vam crear va ser el Calidoscopi. El Calidoscopi va ser una idea meva, per cert, de recollir totes les entitats que feien música a dintre casa seva, de recollir-les i que sortissin a fora. I aleshores vaig contactar amb tots ells i vam anar... El primer el vam fer... A l'escola que està d'aquí dalt del... Ramon, ajuda'm.
2: El primer Calidoscopi es va fer a la sala d'actes de l'INEF, ¿vale? Darrere de la residència Blume, a l'Institut Nacional d'Educació Física.
1: Bueno, allà vam aconseguir, en aquell temps, vam aconseguir 400 assistents. Amb un acte musical, això va ser, una revolució Esplugues. Bueno, el cas va ser que va tindre molt d'èxit, no? I ho vam repetir durant diversos anys, això. I a partir d'aquí ja va néixer... Van néixer diferents idees, entre elles el club de, o sigui, els Amics de la Música de Santa Madalena, però la primera entitat que es va formar aquí, que es va dedicar seriosament a la música, va ser l'Agrupació Plurals Musicals d'Esplugues, la PAME. La PAME, que es va dedicar a agafar xavals, gent jove, molt jove, que encara alguns d'ells no havien ni acabat la carrera, i els vam muntar uns concerts periòdics al Robert Brilles. Els diumenges a la tarda, a les 6 de la tarda. I vam arribar un moment, l'entrada, com és natural, era gratuïta, no? Va arribar un moment en què ja no hi cabíem. I aleshores jo, en vista d'aquest èxit, vaig dir, potser és hora de fer un pas més endavant, no? I aleshores se'm va ocórrer això, no? I si muntéssim una entitat i féssim un festival i tal, igual. I vaig pensar primer, on t'ho poses, això, no? Perquè segon on t'ho poses un festival... I vaig proposar-ho a l'Ajuntament. Vaig proposar-ho a l'Ajuntament i recordo que l'alcalde d'aleshores, que era el Toni Pérez, em va dir unes paraules que em van quedar molt gravades. Em va dir, no. I vaig quedar tot sobtat, perquè, esclar, la primera entrevista va ser molt agradable. No, bueno, doncs anem parlant, vinga. Va ser un no radical. I vaig quedar parat. Dic, home, llavors era clar que continuem parlant, no? Diu, no, és un no i t'explico per què. Diu, no ets el primer que ha vingut amb aquesta proposta. Diu, m'han vingut altres propostes. Me n'ha vingut una altra. I vaig dir que sí. I va acabar, saps com va acabar? Diu, fent els concerts a una finca particular. Diu, i aquí vaig dir, s'ha acabat. Això, si és, ha de ser pel poble. I no, si tu em demostres que això va dirigit al poble, en parlem. Però de moment no tens ni un duro. Llavors, què faig jo aquí? Tens? Llavors, com que la PAME sí que l'havíem engegat, i teníem uns socis, que vaig agafar els socis de la PAME, vam fer una concertació, una reunió, i vam acordar passar-ho al festival, als Amics de la Música de Santa Madalena. O sigui, poder començar amb algun diner, que jo també vaig tenir que afegir, naturalment, amb els diners, amb el poc que recollíem de la PAME. I així vam fer el primer any. Els Amics de la Música van començar... quin any va ser? El 96, sembla que sí. No, el 96 abans.
0: Val a dir que el Ramon ho porta tot apuntat amb un full que s'ha preparat.
1: Home, és que... Escolta,
2: el 96 va ser el programa de ràdio.
1: La memòria ja costa una mica. Ramon, ajuda'm una mica. La fundació dels Amics de la Música la sap aquí.
2: El 96 va començar a fer un programa a Ràdio Estudis Plugues,
1: sí,
2: sobre música clàssica. I estem parlant que això va ser abans del 2000. El Festival de Música Clàssica va ser abans del 2000, finals dels 90.
1: L'any 2002 ha fet els 25 anys.
2: Sí, exacte. Es va fundar a finals dels 90, principis del 2000.
1: I, llavors, el primer any va ser així, el segon any quasi que me'l vaig rascar jo, el vaig pagar jo, i llavors ja vaig dir, ja no, això sí... I llavors em va cridar el Toni Pérez i em va dir, endavant. perquè va veure que allò no es cobrava res, que era, estava fet i es feia obert al públic. Què va passar? Per què el vaig dur a l'església? Em va semblar, en principi, que era el lloc, físicament, era el lloc millor, no? Perquè el Robert Brilles, llavors, ara l'han arreglat molt bé, però llavors la sonoritat era horrorosa.
0: I, malauradament, en tots aquests anys no hem tingut una sala adequada per la música.
1: Això també diré que la vaig demanar jo pel Toni Pérez. I tinc la fotografia del dia que li vaig demanar. I recordo que em va dir, la tindrem. Va dir, la tindrem. Abans de començar les obres de la... que estan acabades, estan aturades.
0: Tot allò de l'auditori, del forat de la vergonya,
1: sí,
0: que li diem.
1: Exactament, sí. Sí. Doncs, bueno, vam posar-ho a la parròquia i allà a poc va anar creixent. Al cap d'un temps jo vaig deixar-ho perquè tenia altres idees que no les he pogut dur a terme, possiblement perquè tampoc són... diguem, Esplugues no té prou volum, per dir-ho d'alguna manera, no? Per acollir el que jo volia fer, que era fer un grup de cambra i una orquestra de cambra pròpia d'Esplugues, no? I per això ja requeria de molt... Bueno, en fi, la cosa no va acabar de sortir bé. Bueno, millor dit, no va començar ja, no? Però, bueno, els amics de la música van seguir. Després, jo el recordo al principi, si em permets donar els seus noms, això ho vam començar amb en Manuel Fabregat, era un dels allò, l'Enriqueta Llavinés, Josep Maria Puiggròs,
2: l'Enric Flavià.
1: El Flavià també.
2: L'Enric Flavià també hi era.
1: Bueno, una sèrie de gent, tots, que quan jo vaig començar em van dir, ui, però què dius tu ara, un festival de música aquí a Esplugues? Això no te'n sortiràs. Diu, home, si no ho provem no ens en sortirem. Doncs però el cas va ser que ens n'hem sortit. Si la meva activitat amb aquest camp sociocultural ha estat intensa, no he parat. Després d'una cosa a l'altra, o diverses coses a la vegada. No?
0: Amb el Discofòrum també has esmentat abans?
1: Abans del Discofòrum, el 96, vaig crear el programa setmanal de ràdio Passió per la Música, que el vaig crear aquí a Ràdio Estudis Esplugues. I va tenir molt d'èxit, va costar molt d'arrencar, però va tenir molt d'èxit. I va durar, això el vaig començar el 96 fins al 2004, que és quan va tancar. Quan l'emissora ja, per qüestions econòmiques, etc., va tancar. També vaig crear dintre de la mateixa ràdio el Novus Magnificat. Va ser un programa mensual, el fèiem un diumenge al matí, que era un portaveu de la parròquia, de les activitats de la parròquia, no sol religioses, sinó també culturals. No? Això va durar un any, no va durar gaire. I a partir d'aquí vaig establir relació amb el director de la biblioteca, o Narcís Fluvià.
0: Sí.
1: I parlant, un dia, bon dia, vam sortir parlant què podríem fer, quina activitat podríem fer, doncs, que la biblioteca pogués col·laborar i tal i igual. I aquí va néixer el Club de Música de la Biblioteca Pare Miquel. Dintre d'aquest club hi ha diferents apartats. Hi ha l'apartat de poesia, l'apartat de dones que deixen empremta, l'apartat que no, encara no l'hem pogut engegar, que és infantil, la música per infants, però que això la biblioteca hi troba molts inconvenients de tipus... És perillós. Tractar amb la canalla és molt perillós, no? I llavors també el Discofòrum. El Discofòrum és el que més èxit ha tingut, perquè clar, és el més proper a la gent. El Discofòrum vam començar fent unes conferències. Vam començar amb Josep Maria Busquer, un company encara actual, i jo. Vam començar així. I llavors fèiem unes petites conferències. I allò no acabava d'anar. I llavors, buscant, és clar, fèiem el tipus de conferència que coneixíem nosaltres, no? Parlar sobre un músic, sobre la música i tal. Llavors, se'ns va córrer a dir, escolta, per què no posem imatges i tal i qual? I vam posar imatges actives, o sigui, en moviment. Carai, això va agradar molt a la gent. I a partir d'aquí, ja hem començat, som un grup de sis, un d'ells, el Pere Reverter, el pobret, es va deixar fa temps, fa un parell d'anys, i érem set, ara som sis, i continuem fent l'obra. O sigui, agafem una selecció, normalment fem una selecció de peces curtes, perquè la gent, perquè sigui més amè, no? Aleshores, les comentem i les projectem. Això està tenint molt d'èxit. Ho fem cada 15 dies i pràcticament el dia se'ns queda petit a la sala de la biblioteca, eh? I això continua encara. Jo ja cada vegada menys, jo ja estic, he delegat moltes coses, però continua molt actiu, en fi, estem al peu del canyó encara.
0: I en Ramon Fill, la teva aportació musical amb quina línia va?
2: És una altra cosa, és bastant diferent. Mira, jo concretament, jo vaig deixar la política el 2011, saps que ja no em vaig tornar a presentar, i el dia 15 d'octubre de 2011 era un dissabte a la nit, me'n recordo perfectament. I amb un amic de l'Emili, estàvem al Facebook els dos, i diu, escolta, estàvem al Messenger, creiem un grup de música dels 80 per publicar vídeos de YouTube i tal. I vam crear el grup i li vam posar de nom Ochenteros, amb aquest amic meu, Enrique Tamayo, que ja no és amb nosaltres, pobre, aquí a la seva memòria. Aquella nit vam ser 50, l'endemà 200 i així. Ara hi ha 18.000 persones al grup d'Ochenteros de Facebook. Tenim gent dels 5 continents. Bàsicament la gent és de per aquí, del voltant. Baix Llobregat, Barcelona, província... I va ser molt fort. Va ser en 3 mesos, o menys inclús, vam tenir una pujada molt forta. La gent de la zona ens va demanar trobades presencials. I vam començar el desembre, aquell any, el 2011, al Dora Gran. Vam fer una trobada amb ball, amb música i tal. I vam anar pujant, i vam anar canviant de locals. Vam fer festes a la Tasca d'Àngel. També tot es va centralitzar molt a Esplugues, per això Ochenteros i Esplugues està lligat. I va arribar un moment que no cabíem al lloc. I llavors ja Ochenteros s'ha lligat molt amb l'Avens. És un matrimoni molt maco, i del que estem molt contents, i que amb totes les juntes ha anat força bé. I hem fet moltes... El que fem és un revival, una sessió de ball, com eren els anys 80, amb disc jockey. També hem portat orquestres de versions. Hem fet una mica de tot, amb el Lluís Tarrés, amb la Marta, ara amb el Jordi Figueres com a presidents, amb tota la gent de la Junta, doncs, bueno, som ja una... No som una entitat, som una comunitat virtual de Facebook molt vinculada a l'Avens. I la gent que és de lluny, quan ho veu, diu, ostres, quina enveja sana, no? Que pugueu estar allà tots junts i que tingueu un local tan bonic al teu poble i que pugueu fer això amb gent que coneixeu des de que éreu crios. No? I, bueno, aquí estem. També vaig fer un programa de ràdio 2 anys, el 2014 al 2015, amb un altre amic de Ochenteros, amb l'Eduardo Martín, vam fer un que es deia Viernes Ochenteros, el divendres a la tarda, i vam repassar tota la dècada. Música, anàvem repassant, no? Cada vegada un any. Després vam repassar grups, estils. Vam estar així 2 anys fent el programa setmanal, i també fèiem la campanya de Reis. Fèiem la maratona dels Reis, que fa una de Sants, la vam fer els 2 anys, i vàrem fer, doncs no sé, per fer la maratona que fèiem, no sé si eren 48 hores en directe, per la campanya de recollida de joguines, nosaltres vam participar amb 4 hores cada any. ¿Vale? Sí, era molt maca, la maratona de Sants tenia molt de ganxo, molta potència aquella època. No? Després ja per qüestions personals ho vam deixar, no? Després, dintre de la meva trajectòria, jo sóc de lletres, purament. Mestre de català, castellà i anglès, prejubilat.
0: A la docència, sí.
2: Exacte. I jo he continuat amb les lletres. Jo no he canviat. La tecnologia la utilitzo, tot el que necessito, pel que em fa falta només. I la meva afició ara és escriure relats.
0: I tens el teu blog.
2: I tinc un blog personal que es diu Històries per a no pensar. ¿Vale? Són relats breus, no molt llargs. Terror, ciència-ficció i distopia. D'acord? En castellà, perquè les meves lectures van ser en castellà i jo escric en castellà. M'és tan còmode escriure en català com en castellà. Però amb això he tingut sempre la tendència, amb aquest gènere especialment, a escriure en castellà. I bueno, aquí estic jo amb moltes ganes de fer coses també.
0: Doncs ara anirem una miqueta més a la part personal. I amb Ramon Cervera, quan vas arribar aquí a Esplugues, quins records tens?
1: Esplugues, mira, al principi que vaig arribar aquí, la veritat és que gairebé no vivia a Esplugues, perquè treballava moltes hores, m'anava al matí i tornava a la nit, i els caps de setmana ens anava a Barcelona. O sigui que, pràcticament fins que no em vaig jubilar, aquí era allò per mi, era la ciutat dormitorio, no? I en el moment en què em vaig jubilar, vaig començar a moure totes aquestes activitats. La primera que vaig moure va ser... No, dic mentida. La primera va ser entrar en política. Vaig entrar en política i després ja, com ja t'he dit, vaig crear l'associació de veïns, etcètera, etcètera. No? Records d'aquí? Doncs, bueno, llavors recordo que davant de casa... Per cert, tu has dit una cosa, Ramon, que... deixa'm que clarifiqui un punt,
0: I tant!
1: Sí. M'has dit sobre la música i tal. La música et van enverinar a casa teva. Eres un bailet... i senties música per tota pastilla. I quan es posava molt nerviós, perquè sempre ha estat un temperament molt nerviós, i d'allò, i volia calmar-se, em deia, papa, posa Tchaikovsky.
0: Ah, Tchaikovsky.
1: Recordes aquest...
2: Sempre m'ha agradat,
1: El Tchaikovsky, sí? Deia, papa, posa'm Tchaikovsky. I es quedava planxat al llit, al sofà.
2: Tots els ballets m'encanten. Sí.
1: Sí, sí. Un petit detall, simplement.
2: Sí, és veritat, és així.
1: Però, sí, la vida costa de molts petits detalls. Si ho analitzes bé... El que et queda sempre són aquestes coses. Les grans coses, normalment, s'evaporen, Aquestes no, aquestes queden.
0: Ramon Fill, quin record recolliries tu de la teva infantesa o adolescència que tinguis aquí d'Esplugues?
2: Sí, nosaltres quan vam venir l'any 67 vam venir a Can Clota, al carrer Encel Claver. Que tu coneixes molt bé.
0: Bon barri, perquè jo vaig néixer allà al 61.
1: Can Clot, sí, vam estar molt bé nosaltres, excepte per un...
2: I, bueno, vam, per circumstàncies vam marxar al centre quan jo tenia 7 anys, crec, i als 12 anys vam marxar allà al centre. Però tinc un record molt maco de Can Clota. Dos relats que tinc estan basats en vivències infantils, tant de la zona de Can Cervera, de tota la zona de Garrofers, com de la baixada al camp de futbol, per les dues bandes, per darrere el laboratori i just pel cantó del torrent. Doncs, d'algunes vivències d'aquelles m'he basat per fer algun relat, no? Totalment... Clar. Després ficcionat al 100%, no?
0: Però... És que en aquella època, el 67, quan tu vas arribar a Can Clota, doncs la canalla, que érem del barri, baixàvem corrents per entremig dels camps que hi havia d'ordi.
2: Sí.
0: Ens n'anàvem a baix a Can Cervera, que hi havia la vaqueria encara, hi havia vaques... Sí. I clar, bueno, ara si ho expliquem poder hi haurà gent que no s'ho pot imaginar, però és que era així, i a més baixàvem a baix, on estava la ronda de dalt, que també hi havia horts,
2: sí.
0: I allà si pillàvem...
2: Sí, sí, sí.
0: En el meu cas personal no, però jo sé que baixàveu a baix i fèieu, no diré, destrosses, però...
1: Que no baixessin el dret.
0: Us perseguien,
2: perquè...
1: Sí, sí. Havíem de vigilar-los que no baixessin el dret.
2: Jo estava molt avisat de no passar pels aquaductes.
1: Ah, exacte.
2: Perquè teníem el tema dels aquaductes que hi havia cert risc. Estaven tapats i molta gent passava per dalt.
0: Sí.
2: I s'havia de tenir equilibri, eh? Allò no era tan fàcil. I això ho recordo, allà no passis, a mi em feia respecte i no havia passat mai. No?
0: Jo només ho vaig fer una vegada perquè tinc una miqueta de vertígens, ara més, sí. De jove no tant, i feia molt de respecte passar per dalt, però hi havia molta gent treballadora que per fer la drecera, perquè no hi havia ponts abans, havien d'anar
1: allà. Jo ho feia amb el cotxe, eh? Jo treballava llavors a Filis Hospitalet i llavors agafava aquell camp i més d'un susto havia tingut, perquè hi havia molts mussols, però uns animals enormes. I a vegades una vegada me vaig trobar el vidre, el vaig enclastar contra el vidre. I jo baixava sempre del carrer que vivíem, pel camp aquests, baixava avall, cap a Hospitalet.
2: No estava asfaltat tot allò, clar.
1: No.
2: Hi havia la pista que baixaves cap a Can Serra, per darrere de Can Cervera.
0: Exacte.
2: Flanquejaves Can Cervera i arribaves a Can Serra, que ja estava asfaltat. Sembla que ja el van asfaltar primer. El primer que van asfaltar va ser Can Serra, i després ja, fins que no va venir la ronda, allò no es va arreglar del tot. Jo crec que no.
0: No estic segur. Quan a Hospitalet van arreglar el parc de Can Buixeres,
2: sí.
0: Aleshores van començar a arreglar aquella zona, però ja era la banda d'Hospitalet, no?
2: Exacte,
0: Plugues,
2: a baix de tot,
0: eh?
2: Per sota dels París Roma Londres, ja. Exacte. Dels edificis que són d'Esplugues.
0: Parlem de que teniu moltes coincidències, pare i fill, la música, les aficions,
1: sí.
0: La política...
1: La política, ella ha estat en primera línia. Jo sempre he estat... A darrere, a la segona línia.
0: Vostè també va ser regidor?
1: No, jo no.
0: No.
1: Jo vaig ser secretari de Convergència aquí.
0: Ah, val.
1: Del grup municipal de Convergència.
0: Aleshores, el que sí, en Ramon Fill sí que recordo que vas
1: arribar a ser regidor. Sí, el Ramon ha estat regidor diversos anys. Sí.
0: Però em pensava que en Ramon pare també havia arribat
1: no,
0: a ser
1: no, no,
0: regidor
1: no.
0: temporalment.
1: M'ho havien proposat, eh? Però jo no volia estar amb...
0: Ara us faré una pregunta que segurament que us uneix i no té res a veure ni a política ni amb les vostres aficions. Un menjar que us agradi a tots dos quan esteu a parar en taula i que disfruteu conjuntament.
1: Bueno, a tots dos o cada un seu?
2: Jo crec que els dos,
0: algun?
2: I crec que el sabem,
0: sí?
2: Sense parlar. Jo
0: va,
2: crec
0: doncs
2: que sí.
0: En pare que ens digui
2: que sí.
0: Quin
2: que,
0: és el que li
2: agrada. Que el digui primer i llavors diré sí.
1: No, jo no.
2: Això dic el mateix.
1: A mi no se m'ocorre res. Digue-ho.
2: No se t'acudeix res?
1: No, ara sí.
2: Els cargols, els dos. Ens tornem bojos pels cargols. Ens agrada guisats. I a la llauna de totes les
1: maneres. Saps per què no se m'ocorren? Perquè fa molts anys que no me'ls deixeu menjar.
2: Perquè no te'ls deixen menjar, però...
1: No me'ls deixeu menjar fa anys.
2: Perquè no li deixen. Però cargols, clar, picant, molt salat.
1: No, per picant,
2: però,
1: i pel sal.
2: Però
1: no
2: sé. Per la sal. Però els cargols, els dos.
0: Els
2: cargols, els dos, segur. Però vaig començar a menjar cargols perquè m'ho va dir, prova això. Això és boníssim.
1: No volia.
2: Ni marís, res, clar, de petit. Ja adolescent vaig provar els cargols i fins avui.
0: M'heu dit que musicalment el Tchaikovsky el compartiu?
2: Aquest sí.
1: Bueno, jo Tchaikovsky, jo comparteixo tot. Jo sóc un entusiasta de Mozart, però per mi són tots... Cada músic té el seu moment, eh? Cada músic té el seu estil i tu tens els teus moments en què t'agrada més un o t'agrada més l'altre. Jo he estat aquí, al Palau, jo he estat molts anys, fins fa 2 anys, des de l'any 70 i pico, he estat abonat a la ciutat de Barcelona. Primer estàvem al Palau de la Música i tenia la fila 13, la cadira número 13. que no la volia ningú, em van dir, la vol? Dic, sí, per què no? La meva dona tenia el 15 i jo tenia el 13. Doncs vam estar molts alliberats. I llavors, allà, bueno, sempre m'ha agradat tot tipus de músiques. I tinc una anècdota que, ara no, però temps enrere, era una mica selectiva la música clàssica, no? I sempre anaven els mateixos. Hi havia molts professors de música, anàvem al dematí, perquè el dematí estàs més... Jo estava més receptiu, m'agradava més. I sortint, que havia acabat el concert, al meu costat va estar durant 20 anys un professor de música del Conservatori de Barcelona. I, bueno, vaig aprendre molt d'ell. Per cert, una anècdota que em va dir... Un dia li vaig dir, dic, senyor Rius, es deia Rius. Dic, jo li agraeixo perquè m'ha ensenyat molt de música. I em va dir una cosa, diu, vostè a mi també. Dic, jo, però jo que li puc haver ensenyat a vostè? Jo no sé de música. Diu, sí, vostè no sap de música, però vostè és un aficionat a la música. I se la veu des d'una perspectiva que jo no coneixia. Ells són molt crítics. Són més crítics que no pas tu. Tu vas a disfrutar. Ells van a veure, a trobar la falla, diguem-ne, no? No, és una anècdota.
0: Això és una característica que no sé si és pròpia del teu pare, Ramon. La humilitat no ens fa valorar aquelles coses que nosaltres podem aportar a les persones que tenim al nostre voltant.
1: Sí, sí, sí.
0: Podria ser una característica,
2: sí,
0: de Ramon?
2: Sí, sí, és així.
1: Ell em va deixar parat, perquè em va dir, no, oh, i vostè a mi també, em va dir. I vostè a mi, ell era molt més gran que jo, eh? I vostè a mi també. I jo em vaig quedar per dir, no, jo, si jo no en sé de música, diu, carai, no en sap de música, diu, però vostè m'ha ensenyat a escoltar, a sentir la música, no escoltar-la, sentir-la. Una cosa és escoltar-la, i l'altra cosa és sentir-la, eh? Quan veritablement una obra musical t'arriba a calar de veritat, és tot el teu organisme que la sent, no són les orelles. Tot el teu organisme entra en un estat de xoc, per dir-ho d'alguna manera. No? Potser exagero, no és un estat de xoc, però sí que és un estat diferent al normal. Eh? És, bueno, jo parlo des del punt de vista d'un gran aficionat a la música. Jo, per mi, la música no és un passatemps, no és un hobby, és una manera de viure. Eh? Jo sense música no l'entendria. Perquè ja des de molt jovenet, recordo, el meu cunyat, que era molt més gran que jo, naturalment, tenia un amic que era wagnerià, i sempre parlaven del Wagner. I un bon dia, continua, un bon dia, dic, jo he de sentir el Wagner d'alguna manera, perquè... I donaven per Ràdio Nacional les òperes del Liceu, el diumenge a la tarda, i feien el Parsifal. Jo vaig dir, ah, doncs jo l'escolto aquest. I vaig estar les 4 i escaig d'hores que dura el Parsifal, em vaig morir, vaig estar anys que no volia sentir el Wagner, de cap manera, no? Imagina't, era un crio que tindria 11 o 12 anys, eh? Però jo tenia interès per saber qui era el Wagner. Clar, el Wagner als 12 o 13 anys, sense preparació de cap tipus, és impossible.
0: Sou dels que...
1: I el vaig avorrir, després no, eh? Després, quan ja vaig anar sabent el que era la música, ens té passatges. Wagner és del més gran... El més, diguem-ne, no diré avorrit, però sí que una mica, les seves lectures a vegades són una mica... Has d'estar molt posat per entendre-la, eh?
0: Ja. Sou dels que el dia 1 de cada any us poseu al concert de Viena, a la televisió?
1: Sempre l'escoltem, sí. És un espectacle molt bonic.
0: I fins que no s'acabava el concert no començàvem a parar la taula del dia 1 pel dinar. I tinc una anècdota. Mireu, és que a mi m'agrada explicar coses personals,
1: sí, sí, sí,
0: també. El meu fill, quan va néixer el juliol, i com que el meu pare escoltava els concerts, doncs jo crec que el nen tenia 18 mesos i estava sentat davant de la televisió amb l'avi escoltant el concert. I van fer una pausa per posar publicitat, que de tant en tant ho fan. Es va posar a patalejar i a plorar perquè volia la música, no volia els anuncis. I quan va tornar al concert, es va posar a aplaudir 7 mesos. No ens ho podíem creure. I realment és que la música és per tothom.
2: Sí.
0: Fins i tot pels... Bueno, diuen que els nadons han d'escoltar la música dintre allà del claustre amateur.
2: Sí, és veritat.
0: Eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, és que ara hi ha els aparells aquests. L'altre dia, qui va ser? Me'l deixo un. Jo vaig estar a la Puigverd ingressat molt de temps, i llavors a mi em deien el de la música, allà, perquè sempre estava escoltant música i vaig estar molt de temps, eh? I aleshores quan deien, ara qui toca? No, el de la música, deien. Bueno, i em va dir, oiga, sabes? I sí, sí, li vaig localitzar uns aparells que la mare se'l posa el d'allò, posa el d'allò, el disc, el connecta, i llavors la criatura està sentint les vibracions de la música. I jo crec, perquè hi ha anècdotes, hi ha una que no l'explico massa. Nosaltres tenim una terrassa que agafa tota la longitud del pis, són uns 12 metres, em sembla que són, tota la terrassa, vista al mar, vista la muntanya, no? I aleshores, clar, la meva dona tenia, a la barana de la terrassa, tenia unes plantes posades, no? I tenim la sala i després una habitació i una altra habitació que donàvem a aquesta terrassa. Les plantes que teníem davant mateix de la porta de la del menjador, de la sala, no? I les plantes es feien enormes, maques, boniques, i a l'altre costat no. Això, tu, vosaltres ho veu, a l'altre costat no, no hi havia manera. I se li va ocórrer un dia canviar-les de lloc. Coi, aquestes van refer de seguida, les altres no. Les va tornar a canviar i el mateix efecte. I l'única diferència és que teníem el tocadiscos enfocat directament en aquelles plantes. No dic res més, jo, perquè, però sí que he llegit alguna cosa que sembla que sé que influeix també, que les plantes tenen un poder de captació, serà de les vibracions, ja no diré de l'art musical, no?
0: Sí, les vibracions, digues.
2: No, a més, això va millorar al canviar l'equip. Perquè va canviar l'equip, va posar encara un equip millor, ah, sí, i
1: exacte,
2: encara va millorar més.
1: Exacte,
2: hi havia alguna planta que va ser espectacular. Va ser espectacular com van créixer, quina verdor. Estaven, eren per fer-los fotos. Sí, sí. Crec que ma mare té alguna, però li va fer alguna foto. I va canviar, va posar un equip, crec que en aquella època era quadrafònic, estem parlant ja de l'alta definició música, no?
0: Sí.
2: Del milloret. I amb aquell equip va millorar moltíssim les plantes. Això me'n recordo. Era una cosa provada a casa, que no ens ho imaginàvem, no. Era
0: és real.
2: Sí, és real.
1: Sí, però no ho expliques sempre, perquè tinc una cosa que t'ha sonat.
2: No, però ara ho pots veure molts documentals de televisió, ara, sí, que hi ha tantes cadenes, que t'ho expliquen i donen uns arguments científics.
0: També diuen que va bé parlar-li a les plantes.
2: També. És que la mare els hi parla. La mare, bueno, els hi parla. No, sí. La mama, sí, bueno, fa, com que ho està fent i parla amb les plantes, que és una cosa, la mare de normal, com quan estàs tenint cura d'una mascota, és exactament el mateix, no? És un ésser viu.
0: Que maca que estàs, que bonica, o avui et veig pensida, que necessites, o si se li poden parlar les plantes.
2: Exacte.
0: Sí. I ja està. I això són sensibilitats que tenim, eh? Després, qui ens vulgui dir que no estem bé, o que tal, és una altra història.
2: Clar.
0: Són les seves manques de sensibilitat.
2: Sí.
0: Ara també una pregunta per compartir. Un viatge que heu fet junts. Heu fet algun viatge junts, de vacances?
1: Junts, sí, bueno, hem fet ara fa ja anys que no, però n'hem fet molts, sí, n'hem fet molts.
0: I junts, pare i fill?
1: Pare i fill sols.
0: No, amb la família, vull dir.
2: Amb família n'hem fet. És que n'hem fet uns quants.
1: Uns quants, sí.
2: Però jo crec que els més bonics de tots són els que hem fet pel Maestrat a Castelló. Que la família, tota la família paterna i materna, són originals d'allà. I clar, hem trobat amb temes de turisme rural, ja quan ja ells ja eren avis també, que tenien els meus fills, trobàvem algun maset i tal, de turisme rural a l'estiu, i d'estar tots sis, i després venir ma germana al set, i fer per allà rutes, tal. Jo tinc uns records impressionants. Clar, és que té un color especial. A l'Alt Maestrat i tota aquella zona li diuen ara la Toscana espanyola, pel color, pel vi, per una sèrie de factors li diuen la Toscana espanyola. Tota la part del Maestrat d'Aragó i del Maestrat de Castelló. Clar, té uns colors preciosos, hem estat a l'agost, a l'estiu, ja que comencen a minvar la llum de les hores de llum per la tarda, tal, i tenim records molt bonics. Imagina't tu a un mas, al Bocàsser, veient tota la serra de Culla, de Benassal, de la Fonten Segures, des d'allà, estar al set allà, a un mas, pues, són records molt bonics. I després voltar tota aquella zona. Ell, i sobretot la part de Baix Maestrat, que ell la coneix més, perquè de jove hi havia anat. Aquests són els més macos que tenim de viatges. Precisament anar a l'origen, no? Anar a la terra.
1: És el que anava a dir ara.
2: Sí, és la allò, terra.
1: Allà diem la terreta.
2: La terreta, la terreta. Sí, exacte.
1: Que tira la terreta.
2: Sí. La terreta. I anar a comprar ceràmica allà.
1: La família és d'un poble, jo soc nascut aquí, però els meus pares són d'un poble tocant a Catalunya. O sigui, allà València no l'anomenaven per res. Tot ho venien a fer aquí a Barcelona, tot.
2: Oi, encara.
1: Tot.
2: I encara, els
1: partits Barça-València... a la plaça del poble es cridava Barça, no es cridava València. Però bé,
2: sí,
1: és el
2: sí,
1: segon.
2: És Santa Madalena i Benicarló, d'on era la família.
1: El segon poble.
0: La relació de Castelló amb Esplugues en concret és molt forta.
2: Sí.
0: Perquè tenim la Baronda, que venen d'Ona.
1: Sí.
0: Entrevistes que hem fet, per exemple, amb la Mercè Vidal, que vam parlar de tot el que és l'associació de la ceràmica. Tota la relació
1: la cultura,
0: que hi ha hagut d'Esplugues amb Castelló.
2: Cert, sí, és veritat.
1: Una gran persona, eh?
0: Sí, i a més tota l'afluència que va haver-hi poblacional, eh? Un viatge que hagis fet inoblidable, no cal que sigui amb la família.
1: Salzburg.
0: Clar, havia de ser.
1: És, com és no? El porto encara aquí, eh? Encara el porto aquí, sí. Vaig visitar tot el que feia referència a Mozart, vaig sortir d'allà, ple de Mozart pels quatre costats. Aquest és, també hi ha hagut altres viatges, també, he estat molt... Holanda la tinc bastant trepitjada, perquè jo treballava amb una multinacional, la Philips, que era holandesa, i aleshores hi viatjava molt per qüestions de feina, no? Però Àustria, per mi, és diferent. Àustria, Viena, sol. Ja, no parlo... Aviam, una cosa són els monuments i les grans jardins i tal. I l'altra cosa és l'aire que l'envolta, l'ambient que l'envolta. Jo trobo Viena i París, les dues ciutats per excel·lència. Poso Viena al davant, eh?
0: Viena al davant i Salzburg sí, després.
1: Jo reconec que París és més majestuós, etcètera. Però em sento d'una manera diferent. Jo entro a Viena i em trobo a casa meva.
0: Però tot és música,
1: sí,
0: eh?
1: Perquè a més, sí, no, però és que contacto bé amb la gent d'allà. Eh? A París no he tingut tanta ocasió, però amb la gent d'allà sempre he contactat molt bé. És molt... No sé, l'he trobat molt oberta, molt diferent, eh? No sol Mozart, eh? No sol Mozart.
0: I l'altre, Ramon, un viatge inoblidable que tinguis?
2: París, amb la Maria. A la primavera.
0: A la primavera.
2: A l'abril. Molt bonic, el 2007.
0: Què voldríeu explicar-nos, més enllà del que hem estat parlant fins ara?
1: Una mica és una pregunta més aviat que ens fem, o que em faig jo, no? És, on anem? A on ens dirigim ara? El món està en plena ebullició. Va haver anys enrere el plan d'unificació universal i tal i qual. Això ha portat en conseqüència una sèrie de coses que no estan bé, no? Com, per exemple, la homogenitzar el que són les cultures. Han volgut amb l'anglès, anglès tothom. Està molt bé que tothom parli l'anglès. I el xino també, no? Però, aviam, d'alguna manera es perd la pròpia personalitat. Llavors, què hem de fer per combatre aquest afany d'unir-ho tot en un sol bloc?
0: Això que li diem ara, globalitzar-lo.
1: Mantenir cada poble, mantingui les... Llavors, dintre d'això, és... Jo dic, hem més música. La música eixampla l'ànima. Fa falta música, molta música, perquè us asseguro, jo personalment, que els moments més difícils de la meva vida els he superat escoltant música, també. No sol escoltant música, però també escoltant música.
0: També.
1: Hem de treballar-hi més, no sol per la música, però tot el que és cultura. I, en fi, seguir una mica potser, i entraríem en un terreny més delicat, però seguir, hi ha doctrines molt bones que no la seguim gaire, i una d'elles és la de Jesucrist. És una doctrina que deixem-nos estar al part ara la qüestió teològica i tal, no? Aplicar la doctrina de Crist a la vida diària seria posar oli en un llum, a pavegar ja tota aquesta sèrie de coses rares que hi ha. I jo ja tinc 90 anys, esclar, mirant enrere, has passat moltes fases de la teva vida. I aleshores hi ha fases que et creus ser l'amo del món. Creus, escolta, i després te n'adones que no, ets una petita cosa. Però, ojo, és una petita cosa que té ànima, té cor, té pensament, i per tant no és tan petita, és gran. El que passa és que nosaltres ens fem petits, ens hem d'obrir, tirar endavant, vinga. Què és el bo? Què és el bo? Aprofitem més el que és bo i deixem estar el que no ho està. És un pensament una mica filosòfic, però...
0: I per la vostra sensibilitat i pel que m'esteu comentant ara, jo estic segura que us preocupa molt tot el tema de l'escalfament del planeta.
1: Això
0: com estem tractant el planeta?
1: Tot això està inclòs en el que jo t'acabo de dir.
0: Sí, o sigui, per això.
1: Si canviem la nostra manera de viure, si breguem tots o remem tots en una mateixa direcció, aquestes coses les podem anar solucionant. Ara, mentre hi hagin els interessos de països i tal, serà molt difícil.
0: Els interessos econòmics industrials, de consum i consum.
1: Sobretot econòmics.
0: Sense mirar absolutament res l'explotació i esclavització que hi ha laboral en molts sectors.
1: I aquí, a casa nostra, no cal anar fora, aquí la trobem. La trobem a vegades per tot arreu. les jornades de 8 hores, qui fa una jornada de 8 hores? No hi ha ningú que fa una jornada de 8 hores. El que es vol guanyar la vida ha de treballar més de 8 hores, però si no, no li dona. O sigui, és una cosa és el que diem i l'altra el que fem. No? Són moltes coses a millorar, però si analitzem la història, hem avançat molt, eh? Molt, moltíssim. Però, home, venim d'una cultura de guerra, pràcticament, no? I que, ojo, que sembla que hi tornem. Semblava que l'havíem superat i ara ha tornat el Putin i companyia. O, bueno, en fi, jo crec que és de tots, culpa una mica de tots, no? Però hem de remar tots en una mateixa adreça i posar el bé comú davant del bé propi. Això és molt difícil. I això és començant per mi. És molt difícil. Quasi tots fem, tots escrivim la història adaptada als nostres interessos. Una mica, tu fas una lectura d'una història, i és completament diferent. La mateixa lectura és completament diferent a la meva.
0: És que
1: tu defenses uns interessos i jo en defenso uns altres. El dia que tots dos defensem el mateix, el món millorarà.
0: És que anem sempre amb el que hay de lo mío. Primer sóc jo.
1: Exacte, sí.
0: Tot
1: sí,
0: i que sí que és veritat que hi ha moltes entitats i molts col·lectius que estan procurant perquè...
1: Ho estan lluitant, sí.
0: Ojo,
1: hi ha molta gent bona, El que passa és que no es veu tant. Però hi ha molta gent bona. L'ésser humà no neix dolent. S'hi fa. Normalment s'hi fa. No neix dolent. Tots naixem igual, Naixem sense res i a partir d'aquí ens hem d'obrir la vida. Bueno, estic filosofant massa.
2: Russonians o cartesians? Jo sóc russonià, també. Jo sóc com ell, russonià. Que tothom neix bo. Jo penso, però he pensat que no... que es torça, pel camí passen coses, no? Però que tothom n'és bo, com va dir Jean-Jacques Rousseau. Si parlem de filosofia, jo sóc russonià també. Però, bueno, ens torcen. No és que ens torcem, potser és que ens torcen. I, lligant amb això, jo crec que estem, ara mateix, estem en una cultura de la immediatesa brutal. Tot ha de ser satisfacció immediata. Tot ha de ser egoisme, individualisme, estar bloquejats, tancats, viure en pisos molt petits. I el gran capital ens controla i ens domina, que és una barbaritat. I anem cedint amb això. L'única satisfacció que tinc és que veig molta gent jove que això no li agrada. I que diu, per comprar-me un pis aquí, em compro una casa amb terreny gran, amb bosc i tot, i me'n vaig fora. I faig teletreball, que el teletreball em serveixi per marxar d'aquí. I no vull que tinguem unes densitats de població com tenim a Can Vidalet, a la Florida, Hospitalet. Que això són salvatjades, no es pot viure així. No és normal. O sigui, estem vivint com a Hong Kong, ojo al dato, o com a Taipei, com a Beijing. No és el correcte. Els xinesos volen viure millor. Nosaltres tornem enrere. Jo, aquesta immediatesa que ens han venut com una necessitat per viure i que realment l'únic que volen és tenir-nos controlats, com antigament els industrials catalans ens tenien a les colònies, que sabien qui anava a missa, qui no anava a missa, qui no sé què. Des de la casa, el patró, instigat per l'amo, vigilava absolutament a tothom que només tenien festa diumenge a la tarda. Si hem de tornar això, jo no estic d'acord. Per això em vaig posar en política, perquè això ja ve de temps, no és nou, però ara és bestial. I tot busquen xarxes socials on hi hagi una satisfacció immediata, però ens robin les dades. Sabran el que vull, el timor m'ho vendran. A casa sembla que ens escoltin, no, a vegades? Amb aquests dispositius que hi ha. Sí. Escolta, estàs buscant una cosa al mòbil i apareix. Dius, ho he teclejat? Sembla que aparegui, sembla que ens escoltin, no? De fet, és una escolta diferent, no és una escolta real, però saben el que pensem, perquè ho tenen.
0: Una conversa privada. Què et sembla si anem un cap de setmana a un lloc que m'han dit, justament a Castelló, una conversa amb la meva germana, que m'han dit un lloc molt maco, ara no recordo el poble, no sé si era Benicassin o Benicarló o per allà. Arribo a casa, obro el meu Twitter i el primer anunci que em surt és unes vacances a la costa de Castelló. Dic, però amb aquest Twitter qui li ha dit que jo he parlat fa dues hores a la meva germana de vacances?
2: I no veu buscar res al mòbil, ho veu parlar només.
0: Ho vam parlar.
2: És que no sembla que ens escoltin. Però és que a molts llocs, mira, em sembla que ens escoltin. Molta gent m'ho està dient ara ja.
0: Sí.
2: I a veure, ja escoltes que no cal que siguin gravacions, no? Però, de fet, tot el rastre que deixem amb tot, a nivell informàtic, és brutal. I la intel·ligència artificial, realment, el meu fill és informàtic, m'ho diu. Si el dia que t'hi posis i ho estudis, això t'espantaràs de veritat. Diu, ara ho veus, no? Però realment fa por. És una cosa que s'ha de controlar. I que hem de controlar nosaltres mateixos, els primers, no? Realment és així. Però, bueno, també hem de lluitar amb això, que això forma part del nostre món avui mateix. Hem de mirar de torejar-ho com puguem, no?
0: Doncs ja gairebé que només em resta donar-nos les gràcies a tots dos, en Ramon Cervera, i en Ramon Cervera per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer amb aquest programa que amb dues persones en recollim una i una pot representar les dues, perquè teniu moltes coses en comú, no solament les aficions, l'afició a la música, sinó també com enteneu la vida, i és molt maco de veure
1: així. Entenem la vida d'una manera bastant desinteressada, igual ell que jo. Desinteressada vol sentir, aviam, a la vida has de tenir ambicions i has de lluitar per tirar endavant i tal. Però jo ara no parlo per mi, parlo pel meu fill. Ell es va posar en política i ha dit una cosa que es va posar en política, però jo no estava d'acord amb com funcionava les coses. I és veritat. No n'ha tret mai cap profit de la política. Personal, eh? Cap ni un. Ho dic així tal com sona. És fer-ho per vocació. Jo crec que gent com aquesta fa falta. Tens? Que la gent, d'acord, que també si han de cobrar un sou que el cobrin, etcètera, etcètera. Però el que s'hi posi aquí no s'ha de posar per cobrar un bon sou. S'ha de posar perquè les coses millorin. Ja. Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies novament a tots dos. Ja sabeu que teniu els micròfons d'Esplugues FM. Seguim en contacte, som veïns d'Esplugues, exveïns de Can Clota.
2: Això mateix.
0: Jo segueixo Can Clota. I ens veiem pels carrers i les places.
2: I tant, i tant. I que ens veiem molt i molts anys.
1: Gràcies. Gràcies. Ha estat molt amable. Ha estat molt amable. I ha passat això com una...
0: És una conversa.
1: Una conversa.
0: Hem tingut una conversa.
2: Molt maca, molt maca.
1: Molt agradable i molt professional, per banda teva. Molt professional.
0: Gràcies. Una abraçada.
2: Igualment, Isabel.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària.
8: Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
9: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra de Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
10: Sou una entitat?
11: Organització sense ànim de lucre?
12: Associació de veïns?
13: Artista?
14: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
15: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
16: És gratis!

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç, una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça, per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea doncs, és fer doncs, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyat, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure futbol, doncs benvinguts.
0: Clar, diverses generacions juntes compartint
1: clar,
0: aquest esport.
1: A mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava i jo amb el meu pare he compartit, i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol, i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors, jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions, si volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat.

0: teniu dos llibres sí. on s'explica doncs, una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet.
1: I... Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en, en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia per el 25, ara sí que me'n recordo, pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
0: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
1: Història de la penya...
0: imatges, imagino.
1: I molta fotografia sí. i... ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
0: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en aquest documental, com si vol fer-se soci.
1: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic, que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i, si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè, si estan interessats en alguna cosa, doncs es posin en contacte amb nosaltres.
0: Doncs també deixo els micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part. A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
1: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
0: Fer amics.
1: Sí, i a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... Quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre.
0: I, bueno, és millor en companyia.
1: Sí.
0: I una curiositat, feu travesses o no?
1: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara
0: sí?
1: Ja no... No, conec molt poca gent que faci...
0: Juguen per internet i
1: sí, aquestes coses,
0: no?
1: Aquestes coses jo crec que fa... A mi no m'agrada, però crec que...
0: Però fer una travessa així en comú...
1: No.
0: Seria
1: fem,
0: complicat,
1: no.
0: Potser, no? De poder sí, triar...
1: Els... Sí, els 14 resultats, els 15 ara, però no, el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
0: Moviment.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-vos una mica qui sou.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Si us dic sensibilitat, paraula, poesia... De què penseu que parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la Dolors Vinyoles, espluguina, benvinguda.
4: Hola, gràcies, bona tarda.
3: La Dolors és veïna d'aquí d'Esplugues, del barri de la Plana. I ara actualment treballes a la universitat, ets biòloga. Primer de tot, Dolors, explica'ns una miqueta... Tu que ets de la Plana, quins records tens de la Plana quan eres joveneta?
4: El barri de la Plana ha canviat moltíssim. Abans eren tot casetes. El mestre Joan Corral és on vivíem i on visc ara també. Doncs tot eren casetes baixes. Recordo que hi havia encara carrers sense asfaltar. El carrer del Carme, el que ara és la Rambla, era tot terra i pedregam. El carrer Rovellat també estava pràcticament sense asfaltar. Anàvem a l'escola, al Puig Coca, baixant per aquell carrer, que era tot pedra i terra i canyes i campanetes d'aquelles de color lila, que jo crec que ara n'hi ha... Ara les pots veure al costat del Mercat de la Plana, aquestes campanetes.
3: Les eures que fan aquella campana lilosa.
4: Aquella campana lila jo crec que és la flor que em recorda la meva infantesa, perquè... L'anada al col·le, just pel carrer Rovellat, n'estava ple, estava tot ple d'aquestes campanetes. Llavors, doncs, han canviat moltes coses. De fet, clar, la quantitat de gent que hi havia, doncs, no té res a veure amb la que hi ha ara. Aquests blocs de pisos i...

0: gent de fora, tots ens coneixíem, no? Ha canviat, realment ha canviat molt la Plana. La Plana i tot el poble, no?
1: I la teva vida, diguem-ne, d'infantesa al voltant de quines entitats? Perquè quan eren petites no hi havia gaires entitats aquí a Esplugues.
0: No, pràcticament, no sé si n'hi havia més, però on jo havia anat a parar era el CAU.
1: El Sant Jordi.
0: El Sant Jordi, l'agrupament Sant Jordi, l'agrupament Escolta Sant Jordi, qui vaig entrar, doncs, amb ben 9 anys, 9 anyets, i m'hi vaig estar, doncs, vaig fer de tot allà. Vaig ser daina, vaig ser guia, després vaig ser cap, fins ben bé als 20 anys o... M'hi vaig quedar fins als 19 o 20, sí, sí.
1: És molt diferent l'activitat cultural que hi havia quan nosaltres érem petites a la que hi ha ara, perquè ara tenim moltes entitats aquí a Esplugues, que es poden gaudir de moltes coses. Això no vol dir que nosaltres no gaudíssim, de la nostra infantesa, però era diferent.
0: Bé, ara que dius això, en aquella època, a la teva època i a la meva, parlem, doncs, dels anys del 60, potser el 75, no? Els carrers s'hi podia sortir a jugar, que és una de les grans coses que teníem. Jo penso que el millor tresor, la millor entitat de lleure que teníem, potser era aquesta, la llibertat de sortir a jugar al carrer, perdre'ns. Recordo que ens deien, tal hora sopa a casa, i arribaves a casa, doncs, amb les cames plenes de regarots de suor i de fang i de vegades ens havíem d'amagar de coses que ens havien passat o que havíem fet perquè els pares no s'enfadessin, no? Però sí, ens anàvem a córrer pels camps i tot eren camps, no? Tot, i just al voltant de la Plana, anant cap al barri de Sant Feliu, per allà on hi ha el metro ara de Boixeres, tot allò, doncs, a veure, eren descampats, hi havia garrofers, ens enfilàvem pels arbres, trobàvem sargantanes, hi havia de tot, no?
1: Sí, jo que soc de Can Clota, doncs recordo perfectament com pujàvem a les Figueres, que hi havia allà a Can Clota, que era el carrer Lleialtat, la plaça del taxi. També recordo com baixàvem corrents, jugant fins a baix a Can Cervera, que jo encara recordo les vaques que hi havia, que anàvem a buscar la llet de vaca a baix a Can Cervera, i com eren absolutament tot camps, i com saltàvem d'un barranc a l'altre, els de la Plana cap a Can Clota, a Can Clota saltàvem cap a baix al barranc i anàvem cap a la Plana, i ens trobàvem on està ara el camp de futbol, que abans no hi havia camp de futbol, era barranc, i allà jugàvem amb les canyes, i ens feien mal, diguem-ne, més, jugàvem batalletes amb les canyes, la Plana i Can Clota. Bé, i arriba un moment, Dolors, que tu tires cap a la teva carrera universitària, fas biologia?
0: Sí, vaig triar biologia perquè sóc una persona, em sento enamorada de la naturalesa. En aquell moment que vaig triar estudiar biologia, era una carrera poc escollida, per dir-ho d'alguna manera, perquè no tenia sortides visibles, no era una carrera amb sortida, era una carrera d'aquelles que et preguntaven, i això per què ho estudies, no? Per què fas això? Doncs la veritat és que ho feia perquè m'agradava i pensava que hauria de treballar en qualsevol altra cosa. No esperava poder treballar en el camp de la biologia. Ara ha canviat. Ara ja tot són impactes ambientals, tot són estudis de fauna, de flora, de conservació, de...
1: La biodiversitat.
0: La biodiversitat. Tot això ha canviat. Hi ha escoles de natura que abans tampoc n'hi havia... Tot això ha canviat moltíssim, però en aquell moment estudiar biologia era com estudiar, no se sap, com una filosofia, per dir-ho d'alguna manera, no? Que dius, i això quina aplicació tindrà? A banda de, per exemple, poder fer classes en un institut, no se li veia massa sortida, no? Però ho vaig fer només per això, perquè m'agradava.
1: Explica'ns com arribes tu a la poesia i com arribes a poder publicar aquest llibre que ara tenim aquí a les mans. Set sota la pluja.
0: Que difícil respondre aquesta pregunta, perquè si parteixes de la base que segueixes, doncs, una ruta professional que és completament diferent, doncs això d'on surt, no? Doncs bé, jo penso que no és tan diferent de totes les altres coses que m'han bellugat en aquesta vida, no? Per exemple, això que comentàvem fa un moment, no? L'amor per la naturalesa, admirar, diguem, aquesta bellesa del món natural, aquesta grandiositat i perfecció, no? En tot que té, doncs, la natura, que tenen els organismes, les cèl·lules, qualsevol cosa que et posis a mirar amb una mica de precisió, te n'adonaràs que és absolutament perfecte i bell, no? Tot el que envolta el món natural. I en el fons la poesia forma part, jo penso, d'aquesta dimensió, no? O d'aquesta actitud d'admiració que jo sento que tinc cap a les coses que m'envolten, cap a les coses i les persones i els fets que del món positiu, clar, perquè el món, doncs, com sabem, malauradament, doncs, hi ha moltíssimes coses negatives, hi ha moltíssima violència, hi ha, en fi, molts aspectes, doncs, que són supernegatius, no? Llavors és aquí que arribo a la poesia. De fet, la poesia comença abans que els meus estudis, perquè vaig, ja de molt jove, doncs, m'agradava molt escriure i llegir. En aquest sentit, també em sentia molt unida a la meva llengua, al català, i també per aquest motiu també escrivia i m'agradava aprendre paraules noves i m'exercitava amb aquestes habilitats, no? I també dins d'aquest camp em vaig dedicar a fer classes de català. Vaig començar molt jove, amb 18 anys, vaig començar a fer classes de català per adults al principi de tot, als inicis del que era la normalització lingüística.
1: Que no existia el consorci que hi ha ara.
0: Que no existia el consorci que hi ha ara, i a més, aquestes classes de català es van començar a fer les biblioteques, les va finançar la Diputació de Barcelona abans que la Generalitat. Van començar...
1: Sí, ho recordo, que es feia aquí la biblioteca que hi havia a la plaça de la Sardana.
0: Exacte.
1: Es va començar aquí a Esplugues. Jo tenia una cosina que va començar a fer-ho, una miqueta més gran que jo, la Montserrat, i em sembla que l'única cosa que demanaven és que tinguessis algun tipus de llicenciatura o algun tipus de... Em sembla que ja havia fet magisteri i ja podia donar classes de català.
0: Sí, et demanaven... Jo no tenia magisteri en aquell moment, 18 anys, no havia fet encara res de tot això, i el que et demanaven és que tinguessis diguem, el certificat de coneixements de català equivalent, diguem, al nivell que es requereix per fer classes, no? I en aquell... Jo me'n recordo que em van fer examen oral a la Biblioteca Arús, que està al passeig de Sant Joan. Em van fer allà un examen oral per poder veure si... En fi, si estava preparada, si... Per fer classes de català.
1: La teva estima per la llengua, doncs, t'empenya això, no?
0: També m'empenya això, sí.
1: A donar classes a altres persones en català. Segueix explicant-nos, perquè la poesia, pels que escriviu poesia, els que no ho fem, tenim el pensament de que s'ha de tenir un gran vocabulari per poder fer poesia. I uns coneixements ortogràfics, també, les rimes i... Hi ha gent que li surt de dintre. Suposo que deu ser el teu cas, no? Que comences a escriure i et surt aquesta poesia sense que hagis tingut un professor o professora que t'hagi dit les mètriques com funcionen.
0: A veure, surt de dins el fet de voler expressar alguna cosa, doncs, que se't belluga, diguem, una inquietud, expressar un estat anímic, de vegades és més una opinió respecte a alguna cosa, sensacions... Això sí que és el que et neix. Tens aquesta necessitat de treure això a fora d'alguna manera. I, curiosament, quan ho fas, sents que tu també et transformes en el moment en què tu pots palesar això o pots, d'alguna manera, materialitzar, en aquest cas, amb unes paraules. Jo penso que això està molt, molt en la línia del que seria l'expressió artística. La persona que fa art o que vol crear, no? Doncs, no, el fet creatiu no neix del no-res, de fer un treball manual o un treball escrit, un treball... neix d'una necessitat interior de poder expressar una sèrie de coses, d'inquietuds, de neguits, d'angoixes, d'alegries, de tristeses, de... però que et neix d'aquesta necessitat i és això el que t'empeny a escriure. A partir d'aquí, quan aconsegueixes expressar aquestes coses, evidentment fent servir com a eines doncs, el vocabulari, fent servir doncs, el coneixement de la llengua, en definitiva seria això. A partir d'aquí hi ha moltíssima feina posterior.
1: De sintetitzar... De...
0: Això ja és... Aquí hi ha tècnica. O sigui Clar. Que primer hi ha el substrat que és el que necessit, és el fonament, és allò que et motiva a escriure, no? el tema, no? el què. Però a partir d'aquí hi hauria doncs, tot el que seria el treball de la tècnica, i aquí doncs, pot entrar la mètrica, bueno, també hi ha vers lliure, no té per què ser mètrica, però sí, entra la mètrica, entra la rima, i entra doncs, tota una sèrie de coses que acompanyen, en aquest cas, aquest gènere literari que és la poesia, per tal que els versos arribin d'una manera fluida i arribin millor a la persona que els ha de rebre, que és, en última instància, bueno, és el lector, és el principal destinatari d'aquests versos, no? Sí que un pot escriure per un mateix versos i sí, això també es pot fer, però en principi, diguem que l'últim, el destinatari dels versos hauria de ser el lector, perquè fins que aquests versos no arriben en mans d'algú que els pot llegir, els pot fer seus, no acaben de ser del tot versos, no acaben d'arribar a la seva compleció, realment no acaben de ser del tot el que haurien de ser, no? Totes les coses tenen una sèrie d'etapes i de processos, no? Llavors, doncs, bé, això és com una novel·la, no? Clar, es pot quedar amb un calaix, però no arriba a ser realment el que ha d'arribar a ser fins que no es pot publicar i fins que no pot arribar a les mans d'algú, i allò pot realment servir de consol o d'estímul o de companyia per algú, no?
1: La poesia s'ha d'entendre o s'ha de sentir?
0: La poesia s'ha de sentir, no s'ha d'entendre. La poesia fa por. I de vegades la veiem més complexa del que realment és. També és veritat que la poesia no està feta per ser entesa, mai està feta per ser entesa. I moltes vegades ens trobem amb un tipus de versos que poden ser encara molt més difícils d'entendre, com jeroglífics, i això espanta, ens fa tirar enrere, no? Però en realitat la poesia no s'ha d'entendre. No, la poesia s'ha de sentir. La poesia expressa, sobretot, emocions, sentiments, estats anímics. Llavors, si tu llegeixes uns versos, una poesia, i aquella poesia no et trasbalsa, no et belluga, no et fa canviar la visió o no et fa sentir un consol o un neguit o no et fa sentir res, doncs és que aquella poesia potser no l'hauries hagut de llegir en aquest moment, o potser aquella poesia no sintonitza amb tu. Això és com una emissora de ràdio, no? O sigui, és que no tothom que escriu pot, a priori, pot sintonitzar amb tu. Per què això? No. De la mateixa manera que estem envoltats de persones amb les quals podem no tenir cap mena de sintonia, i tot allò que aquelles persones poguessin dir, escriure, fer, pot que no ens arribin a nosaltres perquè estan en una altra sintonia, estan en una altra freqüència. Llavors, el mateix passa amb la poesia. Si tu llegeixes poesia que no està en la mateixa teva freqüència, és molt possible que no la puguis entendre, però no en aquell moment, que no la puguis entendre mai, perquè... Per aquest motiu, no? A mi em passa, jo no entenc moltes coses de poesia, no les entenc.
1: De fet, artísticament passa amb moltes facetes, no solament amb la poesia, amb la música, amb l'art, amb la pintura. Ens trobem a vegades que et diuen aquest artista, el que fos, una escriptora, un pintor, a la seva època no va ser reconegut, en canvi ara entenem perfectament el que ens volia transmetre. I deu ser això, les sintonies aquestes, aquestes vibracions que tenen el seu moment i arriben a qui arriben i les entén qui les entén. Seria una mica això.
0: Exactament, exactament. Igual que, com bé dius, doncs, en el camp de la pintura, doncs, pots anar a veure una exposició de pintura o pots anar a un museu i pot ser que hi hagi artistes que et commoguin, que vegis un Van Gogh i et deixi totalment impressionat i puguis entendre què hi havia darrere d'aquella persona, no? Uh-huh. D'aquella vida, doncs, turmentada. O pot ser que vegis un altre pintor que et deixi completament indiferent i que no pugui, realment, no vegis que no t'arriba, no et flueix internament, no et flueix allò, no t'entra per la vista, però tampoc et flueix, no? És així.
1: Set sota la pluja. Podria ser aquesta necessitat que tenim de que la terra se'ns aixuga i ha de ploure, i en la nostra ànima també?
0: Doncs sí, és així. És la set que d'alguna manera patim, no? en aquest món que està ple de misteris, ple d'incògnites, ple de preguntes a les quals no podem trobar resposta i que, en canvi, doncs, estem al mateix temps sota una pluja de en un món, no?, que està ple de bellesa, no?, el que deia abans, no? Sota aquesta pluja de perfecció, de bellesa, aquest món que és exuberant, que té tantíssims recursos i tantes coses belles i tants paisatges magnífics i tants indrets que són indescriptibles, tot això no pot arribar a sadollar aquesta set que tenim, no? Aquesta set, això ens pot consolar, però no podem arribar a sentir-nos satisfets perquè sempre tenim unes preguntes molt crues, no? Com d'on venim i on anem, no? Que estem en un món que no sabem exactament qui hem vingut a fer. Estem en un món en el que hem de patir les pèrdues de persones estimades al llarg de les nostres vides, des de comencem per perdre animalons i després anem perdent altres elements de les nostres vides, persones importants, amics, familiars. Vull dir que tot això ens fa viure en un món on sempre patim d'aquesta set bàsica que no pot ser mai sadollada, no?
1: I d'aquesta set que tampoc ens han explicat com l'hem de saciar, com si ha de ser un got d'aigua amb un càntir, com ha de venir aquesta, a com hem d'aturar aquesta set o com l'hem de saciar, no? I no ens ho expliquen. Si amb la pluja, si amb el riu, el mar, com hem de...
0: Clar, l'única cosa que podem fer per portar bé, diguem, aquesta vida, per viure, doncs, amb un cert nivell de satisfacció, una serenitat, doncs, potser és... L'única cosa que ens pot calmar, no?, que realment ens calma, és el fet d'estimar-nos, d'estar a prop, ser solidaris els uns amb els altres i saber-nos a prop els uns dels altres és el que ens pot, realment és l'eina més poderosa que tenim, no? L'amor, l'estimar. Sentir-nos estimats i estimar és l'eina més poderosa que tenim per poder combatre, doncs, una mica aquesta set, aquestes mancances, no? Que seran sempre, no? Perquè som animals com qualsevol altre, som primats, el que passa és que som animals conscients, no? I tenim, doncs, consciència del nostre entorn, tenim consciència de la brevetat de la nostra existència i tenim consciència de la mort, i això és el que ens fa realment diferents, no? Diferents en aquest sentit. El fet de tenir consciència també és el que fa que patim, d'altra banda, doncs, patim, doncs, d'aquesta set o d'aquestes mancances, de les pors, de les incerteses, de vegades, doncs, no acceptem tampoc segons quines coses ens hagin de passar a la vida, no? Perdre, doncs, persones importants a les nostres vides en moments prematurs que no hauria tocat, doncs són coses que no les podem viure bé, que són molt difícils d'acceptar, no?
1: I no fa falta que siguin persones molt, molt properes. Amb 25 anys es va morir una companya meva de l'institut, del meu barri, i em va causar gran dolor, perquè tot i que era una persona que no la veia cada dia, però quan em vaig assabentar, doncs et marca molt, no? Perquè ets jove, ell ha perdut la seva vida molt jove i et fa plantejar moltíssimes coses.
0: Sí.
1: I quan el dolor arriba tan d'hora i ets conscient de que l'amor està allà al teu costat, doncs, ostres, madures una miqueta abans en aquest sentit.
0: Sí, sí.
1: Dolors, quan obrim el llibre, a la primera plana posa "El meu pare". Li has dedicat aquest llibre de poemes al teu pare?
0: Sí, li he dedicat aquest llibre de poemes. Quan estava endreçant aquests poemes i una mica acabant, doncs també ell va morir, va acabar la seva vida, el meu pare, el Ramon Vinyoles, que tenia el botiguer, la droguer del carrer Doctor Riera. Tenien els meus pares una botiga, una drogueria i perfumeria al carrer Doctor Riera, número 8, al principi de tot del carrer Doctor Riera, tocant, diguem, molt a prop ja de la carretera.
1: A dalt a la carretera. Quants poemes hi ha en aquest llibre?
0: A veure, ara m'has preguntat una cosa que no et sé dir.
1: No passa res. No passa res, però suposo que més d'una vintena, eh?
0: Sí, perquè, sí, més.
1: N'hi ha uns quants.
0: Uns 45, potser, 45. Una cosa així, sí.
1: Déu-n'hi-do. Digue'ns una miqueta de què parlen aquests poemes, perquè veig la paraula univers, cor nu, temps, passeig al moll... Vaig dient paraules, no cal que el poema es digui així, Després, límits, la barca, vora un riu... Parles de moltes coses amb aquest llibre, amb aquestes poesies. És el producte també de moltes circumstàncies teves, d'un treball de molts anys, de molt de temps que has anat recopilant.
0: Sí, és així. És fruit d'un treball de molts anys, però els poemes que vaig triar per posar en aquest recull tots giraven una miqueta al voltant d'això que hem estat parlant, d'aquesta sensació, diguem, de no poder abastar, comprendre tot això que ens envolta, aquesta sensació de no poder acabar d'estar lliures, no? de les preguntes, d'aquestes preguntes que sempre ens acompanyen, no? Que en el fons, com una remor de fons, sempre ens acompanyen, que és la finitud de la vida, la vulnerabilitat de la nostra existència i entendre una mica el conjunt, no? de tot. Nosaltres estem en aquest planeta Terra, envoltat de molts altres planetes, en una galàxia, amb moltes altres galàxies, amb un univers que no sabem... En fi, jo tinc pocs coneixements de tot el que seria astrologia, però que és molt, molt complex, no? Ara es parla, doncs, de matèria fosca, es parla de moltes coses que, bé, ja fa temps que se'n parla d'aquestes coses, però que fa que sigui realment tot molt enigmàtic, no? No sabem com... En fi, s'ha parlat molt del Big Bang, de tot això, però no sabem moltes coses, no?
1: No sabem a quina galàxia estem. Si a una microgalàxia o a quin tipus de galàxia estem vivint i estem continguts.
0: Sí, sí.
1: No sé si et ve de gust llegir-nos algun poema que tens aquí, que tenim ara aquí a les mans. Tens temps per anar buscant el poema que et vingui a tu de gust ara, Dolors?
0: Sí, podem llegir un per fer una miqueta, que serveixi una miqueta també com a exemple.
1: Un pessic, fem un pessic.
0: Mira, llegiré aquest. No en va, plou sobre mullat. Potser ens hagi plogut més fang que no pas roses. Què se n'ha fet de les primaveres esplendents i de les crisàlides que tanta bellesa auguraven? El fang, damunt les roses, ha fet una crosta de pols. El desert del desencís ens amenaça de buidor i ens escurça lentament les ales. Però també el desert és un estrany recer de silenci, l'espai on poder comprendre els naufragis i on transformar el dolor en rierols de tendresa i on tornar a creure que tot és possible.
1: Molt maco, gràcies.
0: De res, al contrari.
1: Estic molt contenta que estiguis aquí amb nosaltres, perquè hi ha persones, ja sabem que ningú és imprescindible, no? Però sí que és veritat que hi ha persones que fan la vida quotidiana d'Esplugues que sigui d'una altra manera. Una persona que ha nascut aquí a Esplugues, que ha fet vida a Esplugues, que té aquesta sensibilitat per transmetre. I amb aquestes entrevistes que estic fent a diverses persones aquí d'Esplugues, me n'adono que tenim un pòsit de gent tan fonamental, tan increïble, que no som conscients de les persones que som i que tenim aquí a Esplugues, del que procurem per la cultura i la sensibilitat que tenim a la nostra població, en tots els àmbits. Gent que té cura de la música, de la cultura, del patrimoni, d'Esplugues, aquests escriptors amb els que estic també parlant fa mesos, ara amb tu, cura per la poesia i aquesta sensibilitat. I bé, això també d'alguna manera a mi m'enriqueix com a persona. I aquest és un dels motius pels quals vull que passeu per la ràdio i que estigueu aquí amb tots nosaltres.
0: Doncs gràcies. Jo penso que totes les persones tenim un gra de sorra dintre per aportar al voltant. El que passa és que de vegades vivim en un entorn, en una societat que no ens facilita aquestes coses, no? I perquè vivim en un món molt deshumanitzat. Els pobles s'han fet molt grans i també s'han deshumanitzat molt. I moltes vegades potser el que necessitem és que se'ns faci confiança per realment poder, d'alguna manera, treure aquest granet de sorra que portem tots a dintre, a fora, per compartir-lo amb els altres. Perquè jo penso que hi ha persones, totes les persones són molt valuoses i que tothom dins seu, diguem, té alguna cosa que aportar al voltant, als que l'envolten, i que no... En fi, que són coses que a més són personals i que són intransferibles. Tothom té alguna cosa que aportar. Penso que totes les persones són molt valuoses, molt.
1: I parlo de persones, com tu deies abans al principi, que hem de fer les coses amb amor, i totes aquestes persones que passen per aquí, doncs teniu una vàlua en aquest sentit molt important. Per poder publicar aquest llibre, has hagut de tocar moltes portes, editorials, o t'han vingut a buscar tu? Com ha sigut aquest pas a fer la publicació? Com ha sigut? Explica'm, perquè cadascú té una història diferent de com ha arribat la publicació.
0: Doncs, mira, a veure, la publicació... Mira, la vaig enviar en una editorial que... Perdó, un parell d'editorials... Amb una em van dir, no, nosaltres aquest tipus de poesia no la toquem. Potser tocaven un tipus de poesia més d'avantguarda, no? Avantguarda és més de tipus experimental, més moderna, no? Aquest, potser el tipus de poesia que jo faig precisament no està dins d'aquest camp, eh? No és d'avantguarda, no és moderna, no és... podria ser una poesia, doncs... En la línia de les de sempre, diguem, no? Per tant, no és una poesia molt en aquest sentit no és nova, eh? No aporta coses noves pel que fa a la manera de dir i pel que fa a l'estructura. I també vaig tocar la porta d'un altre editorial i em va passar el mateix. Em van dir doncs, que tocaven a coses més noves, no? Més innovadores, més...
1: Bueno, que la freqüència en aquell moment no estava amb ells, eh?
0: No, és que és un tema de freqüència, eh? És un tema... No, és així, és un tema de freqüència. I, a veure, és normal, cada empresa, en aquest cas, doncs, cada editorial, que també ve a ser un tipus d'empresa, doncs, opta per un estil en concret i per un tipus de poesia, per exemple, en concret i o per... igual que de poesia, doncs d'altres gèneres, no? Llavors, doncs, bé, s'especialitzen i, clar, si tu no estàs molt ficat a dins d'aquest món, doncs no, això no ho veus des de fora. No ho veus des de fora, que les editorials d'alguna manera s'especialitzen en coses diferents, no? I si tampoc no es trepitgen entre elles, no? I llavors, doncs, finalment, diguem, la tercera, no?, que diuen que és la bona, és la que va a la vençuda, doncs a la tercera va ser arrel d'un sopar. Havia anat amb una presentació d'un llibre i en aquesta presentació, a part de l'autor, que és el que m'ha fet el pròleg del llibre que anem de parlar també, si et sembla.
1: Sí, tant del Miquel Lluís Muntaner,
0: que és una persona també d'Esplugues, que té arrels Esplugues. Ell de petit vivia aquí al carrer Quintana, en una caseta, i passava moltes temporades. També vivien, la família tenia un pis a Barcelona, llavors alternaven, però venien a passar molts dies, caps de setmana i temporades a Esplugues, i alternaven entre la vivenda de Barcelona i la d'aquí, una caseta d'aquelles baixes que hi havia al carrer Llunell, molt a prop del mercat, tocant a la Rambla del Carme. Doncs bé, vaig anar precisament a una presentació d'un llibre d'en Miquel Lluís Muntaner i en Vicenç Llorca, que és un altre poeta del nostre país. Dos molt bons poetes, tots dos, Miquel Lluís Muntaner i Vicenç Llorca. I a la presentació hi havia l'editor. I està clar que en Vicenç Llorca i en Miquel Lluís Muntaner estan en la mateixa meva sintonia. Jo en la sintonia d'ells, millor dit, sí. Jo estic molt en la sintonia d'ells, no? I l'editor estava, doncs, en la sintonia també dels dos, clar. I llavors l'editor, que és en Carles Cervelló, de l'editorial Témenos, doncs em va convidar. Jo li vaig comentar, tinc un recull per... L'he enviat amb un parell d'editorials i em va dir, envia-me'l. I quan li vaig enviar, em va dir, ja està. Sí, em va dir això, ja està. Sí, aquest llibre està distribuït a totes les llibreries. Hi ha una distribuïdora, l'editorial Témenos té una distribuïdora i... Aquesta distribuïdora reparteix els llibres amb una sèrie de llibreries d'arreu. I a la llibreria Esplugues hi serà. En qualsevol llibreria que es vagi, si no el tenen físicament, perquè la distribuïdora allà no l'ha portat, es demana i en un parell de dies el tenen.
1: Tenim també a l'Avinguda Isidro Martí l'escriptori, que té material, diguem-ne, escolar, de papereria, però que també té la seva secció de llibreria.
0: Jo el que faré serà portar un exemplar tant a l'escriptori com a la llibreria Esplugues perquè el tinguin allà, perquè la gent, si algú té interès, el pugui fullejar.
1: Molt bé.
0: Jo considero que un llibre, abans de poder-lo, de decidir si t'interessa o no, tenir-lo, comprar-lo, regalar-lo, el que sigui, necessites tenir-lo a les mans, el necessites obrir, el necessites fullejar, necessites saber si pots sintonitzar amb ell. Jo penso que això és molt important. Llavors, doncs, jo faré això. Portaré un exemplar a cada una d'aquestes dues de l'escriptori de llibreria Esplugues perquè el tinguin, perquè la gent el pugui fullejar. Si algú ja té interès, doncs ja el demanarà.
1: Quan anem a una llibreria, que estan tots ben parats i ben posats, sigui la prestatgeria o el mostrador, el primer que mirem sempre és la portada del llibre. I en aquest cas tenim una nena, que ja ens diràs qui és. Tenim una nena que està amb els braços estesos, mirant cap al sol, cap al cel, i com que està necessitada d'aquesta pluja que li ha de venir. És la imatge que, o el que a mi em suggereix aquesta imatge. És com jo la visualitzo.
0: Aquesta portada, aquesta fotografia, la vaig fer jo un dia de vacances amb la meva filla i el meu marit. I aquesta nena que apareix, doncs, és la meva filla.
1: Bueno, també podíem pensar que ets tu de fa anys, perquè és una fotografia en blanc i negre, que no és en color, però està molt bé perquè visualitza molt aquesta paraula set en aquesta nena que, amb els braços oberts, està esperant alguna cosa. Pot ser el sol, pot ser la pluja, pot ser una abraçada d'una altra persona.
0: Doncs sí.
1: Abans has comentat que voldries parlar del Miquel Lluís Muntaner. Fes-nos també 5 cèntims del Miquel Lluís.
0: El Miquel Lluís Muntaner, molt amablement, doncs, va accedir a escriure el pròleg d'aquest llibre. És un pròleg excel·lent, té un títol aquest pròleg també, és un petit text que es titula Propietat i misteri de la paraula poètica. Aquí en Miquel Lluís ens explica una mica el que és la poesia i una mica, a part d'això, del que és la poesia, ens parla una mica del llibre i fa al·lusió a alguns dels versos i bé, explica una miqueta el per què d'aquesta set, una miqueta seria el nus, el nucli d'aquest poemari, no?
1: Ja per acabar, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o no t'hagi sabut preguntar?
0: Doncs, mira, m'agradaria afegir una cosa. Si algú llegeix el llibre, veurà que en els versos surt molt la paraula aigua, riu, i és que jo treballo en els rius i en els peixos també surten. Llavors, diguem que la meva vida professional l'he dedicat a l'estudi i al coneixement dels peixos d'aigua dolça, dels rius, dels de mar no...
1: Sí,
0: pràcticament
1: perquè
0: no en sé
1: a internet
0: res.
1: Veiem que estàs com a representant de les universitats catalanes al Consell de Pesca Continental.
0: Sí, sí, això és una... Bé, és una representació que hi ha a la Generalitat de Catalunya, justament al Consell de Pesca Continental de les universitats. És a dir, volen que... s'han esmerçat en que hi hagi persones que formin part del món acadèmic perquè a l'hora de prendre decisions sobre la pesca, quan aniran a pescar, quins peixos aniran a pescar, on aniran a pescar, qui anirà a pescar. Doncs totes aquestes coses, si hi ha algun aspecte que pugui doncs, ser contraproduent per la conservació dels peixos i dels rius, doncs els entesos en puguem parlar, ho puguem exposar. L'altra cosa és que després ens facin cas i en prenguin, diguem, prenguin nota de les coses que diem. Això és una altra cosa, però estem allà, no? Doncs bé, ho dic perquè per també una mica per enllaçar amb com hem començat aquesta entrevista, doncs jo veig que tot està unit, o sigui, els rius, els peixos, la natura, la set, l'amistat, l'amor, la vida en un poble, tot forma part del mateix. No puc deslligar la meva feina de la poesia de la meva feina, perquè sí que és cert que quan vaig a treballar a agafar mostres en el riu i mesurar l'aigua, doncs veure la contaminació, el que sigui, mesurar peixos, i identificar les espècies, tot això és una feina doncs molt metòdica, però també ho és la poesia quan has de començar a endreçar els versos i a comptar síl·labes per poder fer mètrica, no? Però en el fons, quan sóc al riu, doncs faig poesia i quan faig poesia doncs també penso en els peixos i penso en els rius, com es podrà veure amb aquests versos, no? Tot està unit.
1: I tot és ciència.
0: I tot és ciència.
1: Per exemple, ara em ve al cap en Joan Margarit de... no, ara m'equivoco de nom. A Sant Just és arquitecte, el poeta... No és Joan Margarit. Sí, és una professió molt tècnica, sí. Molt científica, de molt càlcul numèric també, un gran poeta, una gran sensibilitat, no? I aquí veiem que la ciència i la poesia estan molt unides.
0: Jo crec que sí.
1: I tot aquest món teu de biologia i que està amb el tema de l'aigua, et porta també a que els teus poemes parlin molt o tinguin moltes paraules sobre l'aigua, no? El riu, l'aigua...
0: La pluja...
1: Mira, Dolors, ara ja sí que per acabar direm que el darrer poema del teu llibre és Tots som ningú. Així és. No som ningú. I ho som tot alhora.
0: Exactament. Així és.
1: Així és. Dolors, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i gràcies també doncs, per la vida tan entregada que teniu per la ràdio.
1: I per donar-vos veu a aquestes persones que sou essencials a la nostra vida i a la nostra cultura, que feu poble, que feu cultura. I esperem tenir-te més endavant en altres ocasions, encara que no sigui per parlar d'un altre llibre, però sí per parlar de poesia o de l'essència de la vida i d'aquesta set que tenim també a l'ànima.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, Dolors. Una abraçada. Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les dues del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: farem una foguera amb l'estrell i la por.
1: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva. I per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Carme, com et presento?
2: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
1: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
2: bueno, ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumulo les coses.
1: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
2: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores. És a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
1: És molt important, amb les autores, perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
2: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes,

0: indicant tots aquests espais de dona escriptora i en català? O no seria...
1: Bueno, aviam, de fet, és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu en els moments en què estem, no? Vull dir, durant la pandèmia, tot el sector cultural, doncs, precisament, ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que, a més, és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs, això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme, també, perquè, en el fons, és una cosa que abans, no? Fa un segle, tenir cultura o parlar de cultura, una cosa... diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
0: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores coneguin l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè... quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
1: Bueno, clar, és que una obra pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no? I una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no? Però possiblement inclús poc creativa, no? En canvi, una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives. I les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no? Que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no? No només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió. Inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen. És a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de marxar, no?
0: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
1: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes. El darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i per festes de Nadal i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això, cada darrer dijous de mes.
0: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, d'aquí d'Espluga.

0: Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials, el Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara diguem l'adreça...
1: tertuliapatiblau.blogspot.
0: Exacte, .com.
1: .com o .cat, ara no recordo. Però, i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
0: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
1: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, eh? Abans d'arribar al pica-pica, que és nosaltres el primer any costava molt a la gent xerrar, eh? Era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? I llavors, a partir d'aquí, és veritat que el vi anima una miqueta la tertúlia. No és que ens
0: I a més es busca un pi...
1: No ens empiuquem, eh? No ens empiuquem, però és allò d'anima una mica la tertúlia, sí. I d'alguna manera encara la fa més propera. No deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
0: Alguns.
1: No alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que s'apunti prèviament.
0: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
1: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò, què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I hi ha l'autor allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima. La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i en canvi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Pati Blau.
0: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, Esplugues, això està molt lluny, però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Pati Blau?
1: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Pati Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... Però també és un espai de promoció de l'obra. Inclús les pròpies editorials, ostres... És interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, eh? Torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa dos anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre... Aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda. i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
0: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest i que s'hagi... I felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
1: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia. És a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols. No és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectura. Clubs de lectures n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
0: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
1: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que... És a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
0: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura...
1: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, i tradicions i costums, clar, via la Relat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només... És a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural dintre de l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari... D'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi han 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres, eh? Una cosa és Abril Literari parlar de llibres i l'altra, Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora... Amb recital, amb diàleg entre autors... Jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre... I no parlem, com dic, no parlem només de presentacions. Sovint agafem un llibre que és novetat, però agafem d'altres que no. És a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats i amb una exposició, és a dir, una cosa com més amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
0: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
1: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir. I llavors, un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tu, autora, no? I a compartir amb altra amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, oh, parlar de cultura, parlar de llibres, parlar és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc. Algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran... Bueno, que és molt important per la cultura.
0: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs, un luxe. I que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
1: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau. I a més, podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau. Simplement posant Tertúlia al Pati Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook i a les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva també anem penjant coses. O sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
0: Doncs Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del Pati Blau, i seguirem compartint estones com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
0: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva que el fa possible. Una abraçada per tothom.
1: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres a la Roser Camps. Ella és veïna del centre, parlarem amb ella del seu llibre i també farem una miqueta de pinzellada del primer llibre que va escriure per recordar una miqueta tota aquesta història d'Esplugues. Així doncs, benvinguda, Roser.
2: Bona tarda.

0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé, gràcies.
0: Com ha anat aquest segon llibre?
1: Doncs ha anat bé perquè he volgut parlar de tot el que tenia ganes de parlar després d'haver-ne fet un d'anterior.
0: Com es diu el llibre?
1: Es diu Cargolines i Cargolins, que és el nom amb què es coneix amb què ens coneixen els espluguins, els fills d'Esplugues.
0: I sabem l'origen real?
1: Sí.
0: Perquè hi ha dues o tres versions diferents de quin és l'origen de que ens diguem cargolins.
1: Bé, jo us ho explico, tot i que al començament, a la presentació del llibre, ja ho explico, però em faig una mica de pinzellada. Esplugues, quan tot eren horts, a principis del segle XX, la principal professió de la gent d'Esplugues era ser pagès. I tots tenien un hort. Llavors, durant la setmana, quan anaven a l'hort a collir les verdures pel seu subministrament o per portar-ho a vendre als mercats, doncs anaven recollint els cargolins, perquè més que cargols hi havia molts cargolins. Llavors els posaven en una cargolera i quan ja la tenien plena, de tant en tant feien menjades. Aquestes menjades les feien al carrer, perquè com que la majoria vivien al carrer Montserrat, o molts d'ells, doncs hi passava gent, però no hi passava cap vehicle. Doncs llavors ells paraven la taula fora a la porta de casa, menjaven cargolins amb ceba i posaven el porró de vi. Llavors la gent que passava, perquè de vegades pel carrer Montserrat doncs o bé passaven la gent que anava a missa, perquè això es feia habitualment els diumenges, i passava la gent que anava a missa o bé gent que anava a visitar amistats que tenien allà. Llavors s'aturaven perquè els hi feia gràcia a la menjada de cargolins, se'ls convidava amb el porró de vi i algun tastet del plat. Llavors, això, com que va durar molts anys, doncs els va quedar, en els espluïns, els va quedar el nom de cargolins i cargolines.
0: I té alguna cosa a veure Can Cargol, que està justament al carrer Montserrat?
1: Jo no t'ho sabria dir, però Can Cargol és de les cases que... una de les cases en què això es feia. Personalment puc dir que els meus avis vivien una mica més avall de Cal Cargol, però com que eren familiars amb els de Can Cargol, ho feien conjuntament, moltes vegades. Per tant, podria ser que aquest nom els hi vingués d'això. Podria ser.
0: Doncs parlem de cargolins i cargolines. Com s'ha tacut la idea? Què et motiva a fer aquest segon llibre?
1: Bé, sí, jo, quan estava al grup d'estudis, mitjançant aquesta entitat es va parlar de fer un llibre, una nomenclatura de tots els carrers del poble, però amb una certa història. Jo sempre dic a tothom que jo no sóc ni escriptora ni historiadora, perquè la carrera no la vaig acabar, però sempre m'ha picat la curiositat. He tingut molta curiositat per saber què és el que passava en el meu poble. Llavors, aquest llibre de carrers, doncs, hi havia una explicació de cada carrer, una mica de biografia del personatge, si era un personatge el que porta el nom del carrer o el que fos, i la història de quin any es va obrir, com va anar evolucionant el carrer, o si va canviar de nom, perquè de vegades, canviant les èpoques polítiques, doncs, canviava de nom. Aquest llibre va agradar molt i la veritat és que jo em vaig sentir molt satisfeta d'aquest llibre, però em va quedar una mica la recança de que aquest llibre havia de tenir una part més personal, perquè els carrers els formen veïns i persones. I jo, al ser filla d'aquí, el ben viscut sempre aquí, tenia molta... com que, per això que deia abans, de la mateixa curiositat, i que els meus avis es relacionaven molt per coses del camp o per coses de la seva feina, es relacionaven amb molta gent i jo coneixia moltes persones del poble i em va agradar poder parlar d'aquestes persones que jo havia conegut i de les seves, no pas de la vida personal, sinó de les seves característiques, dels seus trets, de les seves feines i de les seves anècdotes o curiositats. I això és el que m'ha portat a fer aquest llibre.
0: I un cop ja tens aquesta idea, aquesta documentació, com estructures el llibre?
1: Sí, l'he estructurat en tres parts. La primera part és la part més agrícola de la primera part del segle. I aquí em vaig permetre la llicència de parlar una mica dels meus avis, perquè eren una gent, tal com he dit abans, gent pagesa d'aquí i molt arrelada a la terra. I per tant, els hi he volgut fer com un petit homenatge, precisament també perquè en aquella època a les cases vivien tres o quatre generacions. I jo recordo amb molta il·lusió els anys que vaig viure amb els meus avis, perquè el meu avi era una gent molt senzilla, però molt savis amb el coneixement de la natura, sobretot del temps, observant els núvols, i ens explicava moltes coses, no? I això és el que he tingut molt interès en fer-ho, en parlar una miqueta i fer-los un homenatge en els meus avis, però també en els altres avis del poble.
0: Molt bé, aquesta seria una primera part.
1: Sí, perquè també parlo de... Com que he explicat moltes vegades que el pagès, com que en aquella època no hi havia assegurances del camp, doncs els pagesos se'n refiaven molt del temps. Llavors, què passava? Que de vegades perdien la collita perquè feia mal temps. Doncs què feien? L'única eina que tenien era resar. Resar perquè és el que havien recollit de les seves generacions anteriors. Llavors, doncs, feien romeries a Sant Pere Màrtir, perquè hi havia el sant. També feien la pràctica religiosa de tot l'any, els costums que hi havia a cada època de l'any. I això, doncs, ho he volgut reflectir una mica en aquesta primera part. I també, en la mateixa primera part, com una mica per record, les cases de pagès que van desaparèixer, el nom de totes, algunes que han quedat, molt poquetes, i els noms o motius que amb les que es coneixia la gent del poble.
0: Recordem una mica aquestes cases i aquestes persones que se les coneixia antigament. Quines
1: sí,
0: són?
1: Per exemple, hi ha uns pagesos que van ser dels darrers que van treballar encara al camp, com va ser Cal Quico o Cal Foix. Després hi havia els masovers de Can Cortada, que també han treballat molt al camp fins a l'últim moment, o Cal Teio. Després hi havia a Cal Xic d'en Valls, a Cal Carratxec. Són famílies d'Esplugues, pageses de tota la vida.
0: I a més són noms que no trobarem a altres llocs, perquè Cal Carratxec, això, a
1: sí,
0: molt
1: no,
0: pocs llocs trobarem.
1: No són noms corrents, són noms que vés a saber d'on venen, no?
0: Exacte. I quina altra part tens estructurat al llibre?
1: Aquesta que he explicat ara ha sigut la primera part, que és la de principis, més de principis de...
0: La més de pagès, que
1: la més de pagès, diguéssim. Sí. Després ve la segona part, que és com Esplugues creixia, i parlo de les botigues que d'on compraven els espluguins d'aquell moment, sobretot a partir dels anys 40, un cop acabada la guerra, les botigues que es van obrir, on compraven, on estudiaven, on treballaven. Llavors anomeno doncs, les primeres empreses que hi va haver a Esplugues. Després parlo de les modistes, els oficis que van agafar les noies que no treballaven, que ja no treballaven al camp. Doncs era molt tradicional anar a cosir. Moltes noies van ser modistes, d'altres perruqueres, d'altres van anar de secretàries o a treballar als laboratoris, que feien, hi havia moltes feines diferents al laboratori, o les mocaderes, que aquesta sí que és un ofici que va desaparèixer de seguida, perquè després quan va venir la sanitat va canviar i llavors els animals no es podien sacrificar a casa, per tant, un cop hi va haver els escorxadors ja l'ofici de mocadera va desaparèixer.
0: Que eren les persones que anaven a les masies quan es feia la matança?
1: A fer els embotits, exacte. Feien els embotits elles. I si era una festa, si no era per vendre, sinó que era per la pròpia casa, doncs era una festa, era tota una festa.
0: Perquè amb aquestes plugues creix i amb els oficis, doncs ens trobaríem des de les diferents bòbiles que hi havia aquestes plugues, posteriorment els laboratoris que tu has dit, que n'hi havien diversos.
1: Sí, una coseta sobre la rajoleta i sobre les altres bòbiles. Les altres bòbiles si eren de totxo no, però si eren de rajola fina, un cop decorada i pintada, es demanaven gent molt jove perquè tingués les mans petites, perquè havien de polir les rajoles, treure les miques de taquetes que hi havia i es necessitaven mans molt petites. Per tant, a principis de segle, que era la revolució industrial, els nens treballaven des de molt petits. I encara jo he tingut algun testimoni de gent que va treballar a la rajoleta.
0: perquè van treballar això, podem 8-9 anys els posaven sí, a treballar a la sí, fàbrica.
1: Sí, sí, sí.
0: Si fem repassada, hi ha també diverses fàbriques. Hi havia una fàbrica tèxtil a baix de tot el, on està ara el tanatori, que penso que era, se li deia tèxtil l'Ametlla, tocant
1: sí,
0: a Cornellà.
1: Sí.
0: Vull dir que sí que aquí a Esplugues va haver-hi un creixement important de població i també un creixement industrial.
1: Mm-hmm, sí, hi va haver una època, i té una explicació, perquè la gent que treballava de pagès a Esplugues no eren grans propietaris, eren terres més aviat limitades. I llavors va arribar un moment que per viure mitjanament bé tota la família no donava massa. I llavors, quan van venir els compradors, entre cometes, de Barcelona, a comprar els solars que oferien bons preus per transformar-ho en fàbriques, doncs el pagès va començar a vendre solars, primer per fer fàbriques, per construir-hi fàbriques. Després, el canvi de l'època industrial a l'època residencial va venir molt més tard, que també després en podem parlar. Però primer, la majoria de pagesos van vendre les terres per fer-hi fàbriques, sobretot a la zona del Gall, que hi havia molta terra conreada.
0: Al llarg de la història d'Esplugues també veiem per aquesta època que aquestes famílies que es venen als terrenys comencen a venir aquests petits industrials de Barcelona i veiem uns lligams bastant forts d'Esplugues amb la burgesia catalana. Tinguem aquí el Pujol i Bausis, quan es fa allò de les caves Margrit, també un d'ells està casat, emparentat amb algú de la burgesia catalana, zona del Maresme. Vull dir que quan vas gratant una miqueta la història d'aquí d'Esplugues, veus no arrel, sinó que veus unes ramificacions de l'arbre bastant important, i tenim una història molt densa, però encara no està prou estudiada.
1: No massa, però això podríem dir que quan... O sigui, des de sempre Esplugues ha estat a un nivell sobre el nivell del mar, o sigui, a un nivell més alt que les altres poblacions sobre el nivell del mar. Això vol dir que era un clima més sec que les altres municipis. Era, en aquell moment era completament verge, o sigui, hi havia molta zona encara verge. No diré que hi havia boscos, però hi havia molt matoll, i era un poble que molta gent de Barcelona havia triat per fer-hi les seves residències d'estiu. I entre ells, grans propietaris de Barcelona que van comprar finques a Esplugues, però ja estaríem parlant del segle XVIII i XIX, no tant del segle XX, que les grans cases de Can Vidalet, de Can Rosàs, que ja no existeix, de Can Hospital, de Can Cortada, totes aquestes cases venen de molt abans del segle XX, però que s'han convertit en verdaderes residències, ara fins i tot ja no diré que d'estiu, sinó que ja per viure-hi. Algunes hi ha per viure habitualment.
0: En aquesta segona part del llibre ens dius que parles també dels oficis que ja estan perduts. N'has anomenat algun, però jo recordo la carretera Laurea Miró, que hi havia una cadira penjada a la paret.
1: Sí.
0: Cal cadiraire.
1: Cal cadiraire, que anaven a buscar la boga allà a Castelldefels, a les vores del riu, i llavors fabricaven les cadires ells. Però no solament el cadiraire, sinó que hi havia el baster, que era molt curiós, perquè el baster era un ofici que era sobretot quan hi havia cavalls i quan els pagesos tenien els seus carros, perquè el baster era el que feia les regnes dels cavalls amb cuir, i tot l'ornament que portava el cavall fet amb cuir, tot això ho feia el baster i treballava moltíssim. El que passa que després aquest ofici va anar derivant en, per exemple, en fer cinturons per a les persones, no? Però l'ofici antic de baster era per fer els guarniments dels cavalls. I sí, a la carretera n'hi havia un que nosaltres ja el vam conèixer, perquè quan ell va tancar ja nosaltres ja érem una mica grandets.
0: Sí. Algun ofici més, així que et vingui ara a la memòria?
1: Ofici així desaparegut.
0: Jo recordo, no sé si estic equivocada, que el carrer...
1: El carreter, el carreter era el que arreglava els carros, que sí, també estava a la carretera. I el ferrer era el que feia el que en diríem ara les sabates dels cavalls, no? Les ferradures.
0: Sí.
1: Doncs aquests dos també hi van ser fins ben entrada a la dècada dels anys 60. El que passa que el carreter es va transformar en carrosseria de cotxes i el ferrer es va transformar en la part mecànica dels cotxes. però també eren originaris d'aquestes dues professions.
0: Recordo això, de petit al carrer Sometents hi havia una família que feien les palmes i els palmons.
1: Bueno, Esplugues n'hi havia diverses, de famílies que feien palmes i palmons. Aquesta que concretament que dius, suposo que són els dels Lligades, suposo. Però també una part de la família Caselles, després una senyora que li deien de Cal Pau Llarg, també en feia. La Roser Flavià, la dels calçats Flavià, també en feia. Sí, hi havia costum també a Esplugues de fer-ne.
0: Ara que anomenes Calçats Flavià, és una de les botigues més antigues que tenim aquí a Esplugues.
1: La més antiga que es conserva actualment, jo diria que és la Grau, la Grau de la Roba,
0: sí.
1: I potser l'Estanc.
0: L'Estanc del Vall d'Ori?
1: Sí, perquè abans de ser-hi aquest que hi ha ara, ja
0: antigament... Ja hi havia, sí.
1: Ja hi havia.
0: A l'avi dels que hi són ara.
1: Sí.
0: I la Carnisseria de Cavall?
1: La Carnisseria de Cavall ve a ser dels anys 40.
0: Ara t'estic fent,
1: Sí.
0: Filant prima la teva memòria,
1: És dels anys 40, la Carnisseria de Cavall. Sí, també representa que és de meitat del segle passat, sí.
0: Molta feina per fer aquest llibre, molt d'estudi, molta recopilació de documentació. Quant temps has estat, Roser?
1: Bé, pensa que la gent de la meva generació hem vist les dues Esplugues i l'hem viscut. L'hem vist, però l'hem viscut, perquè era el dia a dia, no? Jo explicaré una cosa que l'he recordat ara, fent el llibre, i és que l'estanc de la carretera i dues o tres botigues més, o potser unes quantes més, per entrar-hi es baixaven unes escaletes. Estaven per sota del nivell de la carretera, però l'aparador quedava al nostre nivell, que nosaltres llavors érem nens. I quan venien a dalt, a l'aparador hi havia les figuretes del pessebre, que en venien ells. I nosaltres ens encantaven a l'aparador veient quines figuretes del pessebre ens faltaven per arribar a casa i dir, mira que allà hem vist el pastor que ens falta o l'ovelleta que ens falta. I una mica més amunt, a Cal Ramon Espardanyer, perquè llavors estava una mica més amunt, el Ramon Espardanyer, quan venia l'època de Sant Joan, venia els coets, les piules, els mistos Garibaldi, totes aquelles cosetes que nosaltres arribàvem a poder tenir, perquè els coets i aquestes coses ja eren més dels pares, que ja ho compraven ells, però nosaltres anàvem doncs, a comprar un parell de piules o cigronets, per dir alguna cosa.
0: Aquí a la carretera sí que recordo anar a comprar a la drogueria, que hi havia dues germanes,
1: sí.
0: I sí que baixaven dos graons.
1: Sí, els olis i sabons.
0: Exacte, els olis i sabons.
1: Sí, sí, era de les que quedaven encara que es baixaven dues escales. Sí,
0: sí. Perquè clar, tota aquella façana s'ha anat construint, enderrocant i construint edifici nou, però encara recordo de baixar escales per anar als
1: olis i sabons. Sí, perquè suposo que en diferents èpoques es va anar asfaltant la carretera en diferents ocasions, i és clar, el nivell de les botigues va anar baixant i el nivell de la carretera va anar pujant.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: I anirem, si un cas, bueno, ens estaves explicant la feinada aquesta de recollir documentació, i anirem ja, si un cas, a la tercera part del llibre. De què ens parles, Roser?
1: La tercera, jo em centro una mica en la transició. Agafo els 25 anys últims, i des que va morir el dictador, com es van anar produint? Perquè una de les principals mancances que hi havia a totes les poblacions era les festes tradicionals. No es podien fer o no hi havia mitjans per poder-les fer. Llavors, a mi em va agradar incidir en això, en com Esplugues, bàsicament, un grup de nois i noies que eren molt jovenets i que en aquell moment la gent, clar, els veien tan jovenets que costava de creure'ls, no? Però, de mica en mica, mica en mica, van anar assentant unes bases que va ser el que després va recuperar totes les tradicions del nostre poble. I a banda d'això, ells també van lluitar per la llengua i també van estar molt pendents de tot el que passava en els anys en què es perseguia la gent, no? Vull dir que van recolzar moltes iniciatives de totes les menes possibles, o sigui, des d'escrivint butlletins, a participant en actes i fent repoblació a Sant Pere Màrtir, i també, sobretot, lluitant amb la lluita pel medi ambient, és a dir, moltes accions que ara se'ls hi reconeix i se'ls hi valora, però que ha costat, els hi ha costat.
0: ens quedem amb aquesta part de la transició, que també podríem parlar de moltes coses, perquè tenim un teixit associatiu aquí a Esplugues increïble. No ens podíem haver pensat mai, per exemple, tenir castellers. I si anem sumant, totes les entitats que tenim es recuperen a partir dels anys 70 i escacs.
1: Sí, sí, sí, sí. Durant aquests 25 anys, el que jo explico és, faig una cronologia, una mini-cronologia dels aconteixements més rellevants que van succeir durant aquests 25 anys. Evidentment, és una qüestió subjectiva, perquè, és clar, una altra persona que faci la cronologia hi posarà uns altres aconteixements diferents, uns altres esdeveniments. Però jo em vaig servir de les hemeroteques de diferents diaris i les notícies que es destacaven del nostre poble, jo continuo dient poble, doncs els he fet ressaltar. Doncs, per exemple, ara recordaré que hi va haver un moment que a la Font Santa hi va haver molts problemes, on es va fer l'escola
0: Olenglada,
1: perquè hi havia unes deixalles que allà no hi havien de ser. Van perdre la vida dos nois, i això, bueno, jo ho recordo. Després, doncs, també en quant a dones, que jo a final del llibre doncs recordo moltes dones, moltes són vives, però d'altres no, doncs dones que han fet coses, i entre elles doncs alguna que malauradament ja no hi és. Per això també jo al principi del llibre parlo de que les dones s'han fet més visibles gràcies a que tot ha evolucionat, i m'ha fet il·lusió fer, i evidentment no hi poden ser totes, però jo he volgut fer un petit homenatge a algunes dones doncs, que s'han fet visibles per diferents actituds, no? O per diferents actuacions que han tingut.
0: I segur que te n'has deixat alguna, perquè
1: home,
0: és impossible tenir a tothom en compte perquè la vida és així.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest llibre, a part de que t'ha costat un esforç de dedicació, un esforç teu de molts anys, de molta feina, després hi ha el tema de poder editar el llibre. I clar, tu no ets escriptora, ja ho has dit al principi, i això ha de ser molt difícil que hi hagi algú que et digui aquesta idea m'agrada i la vull tirar endavant. I això com ho has trobat?
1: Doncs està clar que no et ve cap editor a proposar-te que facis aquest llibre, no? És una iniciativa pròpia i, per tant, n'has d'assumir les conseqüències. Si pertanys amb alguna entitat que et diu doncs mira, nosaltres hi posarem una part. En aquest cas no ha estat així, però sí que la meva reflexió ha estat que si jo faig un esforç i me l'edito jo, vol dir que no estic lligada a ningú. I llavors vol dir que jo, objectivament no, però subjectivament puc dir, sense ofendre, la intenció no és ofendre ningú, però he volgut ressaltar les coses que a mi m'han dolgut molt que han passat en el meu poble, com per exemple el projecte de Plau Cau Fec. Jo n'he volgut parlar i vaig dir a les persones que ho van seguir molt de prop que m'expliquessin i em fessin una cronologia de com s'ha anat succeint aquest fet. És una actuació dintre d'una zona verda que cap administració ha estat capaç d'aturar-ho. Aquest és el meu lament, no? Que no hi ha hagut cap administració que hagi estat capaç d'aturar un projecte com aquest, que significa que Esplugues creixerà d'una manera molt desmesurada, i això dol, dol.
0: Pensem que Esplugues, jo crec que és el municipi més petit en quilòmetres quadrats,
1: sí,
0: de Catalunya.
1: Sí.
0: Som molt petits.
1: Sí.
0: No tenim la densitat poblacional que pugui tenir la Florida, per exemple, o Santa Eulàlia.
1: Però estem en camí de ser-ho.
0: Però clar, si resulta que les zones que estan protegides es fan una actuació urbanística, què farem?
1: No, és que aquí el gran problema és que no hi ha sensibilitat. La gent que governa no... Penso, i no vull ofendre ningú, ho repeteixo, però la sensibilitat... I voldria... Ara voldria dir una cosa, no vull que es malinterpreti, però jo quan em passejo per Sant Just, doncs tinc una enveja sana de com és el poble.
0: És totalment diferent, perquè te'n vas a Sant Just i no sembla que estiguis al Baix Llobregat i a tocar en Barcelona, perquè fem frontera. Esplugues, Sant Just, Barcelona, estem fent frontera.
1: Però han sabut preservar el patrimoni. Tenen molt patrimoni encara. L'han sabut preservar, i quan una cosa no convenia, els veïns han pressionat perquè no es fes. Però estem a Esplugues, no estem a Sant Just.

0: molta feina per aquest llibre, que és el que estàvem parlant, aconseguir poder-lo editar. A més, podem dir que és un llibre quilòmetre zero, perquè està fet per una espluguina. A més, la persona que t'ha fet tota la compaginació i edició és també una persona d'Esplugues, i també la impremta també està a Esplugues.
1: Sí, sí.
0: I a més direm que el pròleg també és d'una persona d'Esplugues.
1: Doncs sí. Sí.
0: Explica'ns, qui t'ha fet el pròleg del llibre?
1: Doncs mira, va resultar que un dia vaig trobar l'Albert Calatrava i vaig saber que era d'Esplugues, i me'l vaig trobar per casualitat i el vaig aturar. I li vaig preguntar: mira, Albert, jo m'agradaria saber com van ser els teus inicis a la ràdio d'Esplugues, perquè em van explicar que havia col·laborat a Ràdio Estudis Esplugues. Llavors, ell, amb una simpatia i una naturalesa molt, molt espontanis, va ser molt maco, doncs em va començar a explicar que com havien sigut els seus inicis a la ràdio, i que gràcies a aquestes pràctiques que ell va fer a Ràdio Estudis Esplugues, ell va descobrir que la seva vocació era de periodista. A mi em va agradar molt la conversa que vam tenir, i amb el temps, quan jo ja tenia el llibre bastant avançat, doncs vaig pensar que era una persona ideal per fer-me el pròleg, perquè nascuda a Esplugues, que li agrada molt el seu poble i que, a més, els seus inicis professionals van ser aquesta ràdio d'aquesta entitat que estem ara, doncs em va pensar que va semblar que era perfecte. És a dir, que moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Doncs molt, molt contenta d'aquest projecte teu, Roser, d'aquest projecte que li podem dir que és quilòmetre zero totalment, fet a casa, molt casolà, amb gent molt propera, com és l'Albert Calatrava.
1: Sí, molt casolà, eh? això ho recalco, eh? És un llibre casolà 100%.
0: Doncs gràcies, Roser, per estar amb nosaltres, i una forta abraçada. Descansa una mica d'aquesta gran feinada que has tingut amb aquest segon llibre, amb aquests cargolins i cargolines, que us convidem a tots a que el pugueu gaudir i que el busqueu allà on sigui i allà on estigui la venda. Molt bé, en tot cas, sempre estarem aquí a l'Avent Centre Cultural, que acollim a Òmnium Cultural.
1: Sí.
0: I des d'aquí, des de l'Avent, des de Secretaria, us podrem també informar on podeu trobar aquest llibre a la venda. Doncs moltes gràcies, Roser, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local
0: i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
6: De dilluns a divendres a les 4.
5: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
7: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres novament el Juanjo Bofill. El vam tenir per parlar del seu llibre Carmen i la croqueta 111. També el vam tenir aquí als estudis per parlar del Camino de Santiago. I ara parlarem de diverses coses. De la dècada dels 70, parlarem de la fàbrica de la SEAT, que tots coneixem. Primer estava a la Zona Franca i ara està a Martorell. I tindrem una sorpresa, però haureu d'entrar al nostre Instagram. Així que ja ràpidament i directament vull donar la benvinguda al Juanjo. Hola, Juanjo.
3: Hola, bona tarda.
2: Gràcies per estar novament amb nosaltres. Ara ens presentes un altre llibre que es diu ¿Dónde está mi sobre?
3: Sí, moltes gràcies a vosaltres per cridar-me. Sí, sí, ara presento aquest llibre que, bueno, és una mica... És una historieta, però que hi ha molt d'autobiogràfic, també.
2: M'ho imagino. I ho fas per gaudir, com en el cas de la croqueta.
3: Sí.
2: Ens expliques. Preparem-nos per viatjar als anys 70, una època amb molts de canvis a la nostra història recent. Ens parles de la SEA, de la SEAT. I hi ha uns personatges que tu mateix dius les trepidants aventures d'en Tristán, un empleado... sin escrúpulos. Però és que realment és curiós aquest personatge.
3: Sí.
2: A la
3: sí,
2: novel·la,
3: sí.
2: Bueno, surten sí, més personatges.
3: Sí, bueno, nosaltres, en aquella època, SEAT era una empresa amb 33.000 persones. Hi havia de tot. I bueno, i entre tots aquests hi havia aquest personatge.
2: A la teva presentació del llibre dius que pràcticament nací en SEAT y toda la vida laboral transcurrió allí. Por eso, hacer la protagonista de este libro pues es casi como una deuda pendiente, si es el que expliques, ¿no? Suposo que tu, que ets una persona inquieta, doncs aquest llibre el hauries portat en ment feia bastant de temps, o què?
3: Bueno, jo he estat lligat a la SEAT professionalment 49 anys, però jo vaig néixer a les vivendes de SEAT. Sí, amb unes vivendes que es van construir quan es va fer la fàbrica pels obrers de la SEAT. Llavors, tota la meva vida ha estat lligada a la SEAT. I, bueno, i després tinc això que sempre vaig contant anècdotes, historietes, i la gent que em voltava a la feina sempre em deia: Juanjo, tens de fer un llibre de la SEAT. I bueno, quan em vaig jubilar vaig pensar fer el llibre de la SEAT, però em costava molt lligar una historieta que pogués explicar històries de la SEAT, però lligar-les amb una aventura, amb aquest llibre que és un thriller, i verdament és, hi ha de tot, o sigui, hi ha misteri, hi ha aventura, una mica de tot plegat, amb aquesta història que jo penso que és molt divertida, a més a més.
2: Has dividit el llibre en tres parts.
3: Sí. Sí.
2: I totes elles, cadascuna té les seves històries en particular,
3: Sí. Bueno, són tres parts. La primera part és als anys 70, o sigui, als finals de... I bueno, és on passa aquest fet que fa que la novel·la... O sigui, hi ha alguna cosa que passa aquí, amb aquesta part, que després lligarà tota la novel·la. Perquè després hi ha un canvi als anys... A principi dels 80, quasi a les acaballes dels 70, principis dels 80, que és la segona part,

0: coneixis què és el que ha passat, no et frena perquè són els personatges els que et van portant per tota aquesta vida a la SEAT, a la Barcelona d'aquella època, a la part de la zona franca que és molt particular també perquè era un poble dintre de... O sigui, era Barcelona, però com passava a Sarrià, com passava a Gràcia, els de la zona franca també anem a Barcelona. O sigui, érem, estàvem una mica apartats del que avui en dia està tot integrat, però... O sigui...
1: Hi ha una part que fas una descripció de lo que era Montjuïc i lo que era l'estadi de Montjuïc, que estava totalment abandonat.
0: Sí.
1: I ho descrius molt bé. I a mi m'agradaria que ho expliquessis tu.
0: Bueno, és que no, jo... Això ho vaig, vaig viure a l'estadi de Montjuïc en aquest moment, perquè jo treballava en aquell moment a la plaça Cerdà i per les tardes, quan volíem fer esport, pues, vam descobrir l'estadi de Montjuïc. A l'estadi de Montjuïc tenia una pista de 500 metres que era de cendra. I bueno, quan començaves a córrer per allà, les bambes es posaven negres completament. I era curiós perquè allà et trobaves des de gent entrenant per fer paracaigudisme, bueno, atletes, jugaven molt per fer partits de futbol i de rugby, perquè tenia encara porteries de rugby i de futbol. I bueno, i el millor que vam descobrir nosaltres, bueno, les dutxes eren d'aigua freda i a més tot diàfano allà al soterrani de lo que era l'estadi, però hi havia com una porta que era un magatzem de l'Ajuntament i bueno, allò donava por, eh? I llavors tot això ho he volgut treure amb el llibre perquè em va sobtar molt i tot això es va transformar amb l'Olimpiada, eh? I aquell estadi que després jo fent la cursa al Corte Inglés, me'n recordo que vam passar per allà a l'estadi, això, ostres, em va portar molts records, i això que et queda gravat.
1: Una de les descripcions que fas és de la SEAT com a planeta azul. I a més expliques per què es diu planeta azul i és curiós, no? I a més és que realment la SEAT, com dius tu, no solament era una ciutat, és que era un món sencer. Gent diversa, fas unes descripcions de les seccions de la SEAT, perquè hi ha un recorregut que aquest us l'heu de llegir i no ho podeu perdre. Hi ha un dels capítols que es diu «Esta fàbrica és una ruïna», en la que fa una descripció total de lo que és la fàbrica, perquè hi ha un personatge que està ensenyant la fàbrica a un altre dels personatges de la novel·la, i és absolutament brillant, és que no he pogut parar de riure, Juanjo, amb el llibre.
0: Sí, sí, no, a més, tot això, o sigui, ho he viscut, eh? I el del planeta azul és molt curiós perquè això eren les oficines, perquè, o sigui, sempre diem que la SEAT era una fàbrica de cotxes, però una fàbrica de cotxes, deien que movia molt de papers. Hi havia una paperassa allà impressionant. Hi havia unes oficines on es feia, es tenia de fer tota la logística perquè sortissin els cotxes. Bueno, pues això era un espai diàfano de com semblava, a mi em semblava com mig camp de futbol, eh? I eren les oficines totalment diàfanes i allí hi havia, bueno, el que deien, com el Planeta Azul, que va ser un programa del Félix Rodríguez de la Fuente, que es deia Planeta Azul, i com estava pintat de blau tot allò, pues li van dir el Planeta Azul, i deien que es deia així perquè havia tota classe d'animals. I la veritat és que, o sigui, era un món curiós, eh? I bueno, la gent de SEAT és que tenia la seva faceta de treballador i la seva faceta fora de la feina. I fora de la feina hi havia gent curiosíssima, perquè, o sigui, a la feina es dedicava a lo millor a fer escrits i coses, i després, quan estava al temps lliure, pues es dedicava pues a fer maquetes, coses, però d'un valor impressionant, o pintaven, sí. O uns altres, pues, o sigui, tenien com una doble vida, o sigui, la SEAT era per guanyar els calés i fora per tindre jovis, els hobbies aquests.
1: Com tu mateix, que hi treballaves i ara ja t'has jubilat, però et dediques a escriure i és sí, superdivertit. Sí. Suposo que la vida real, quan estaves treballant, també hauria de ser una persona recurrent, lingüísticament ràpida.
0: Sí, sí. Mira, saps el que passa? Que nosaltres, o sigui, vam entrar... Jo vaig entrar

0: a treballar a l'any 77 a la SEAT. Pues, dos anys després van començar a prejubilar a molta gent, que se n'anava a casa seva, i a la seva vida només havien fet que treballar. Aquesta gent arribava a casa i es sentaven davant del televisor, només hi havia dues cadenes. Quan volien sortir a la dona li deia que no, que jo ho vaig a comprar i tinc això, i es anaven consumint, i es morien de pena. I, ostres, i això va ser que, o sigui, nosaltres tenim de tindre algú que ens ompli a fora de la SEAT. La SEAT està molt bé, treballar està molt bé, però i som una generació que tots, o sigui, el que no fa submarinisme fa fotografia, el que no viatja, el que no pinta, el que no escriu, el que no... O sigui, pràcticament, però tota la generació que ara s'està jubilant fa moltíssimes coses. I per això jo des d'aquí invito que aquestes coses, pues, fer aquest tipus de voluntariat, podríem dir, que sí, estic fent jo amb aquest llibre.
1: Ara parlarem d'això, però hi ha un dels capítols, i aquí demostra no solament la teva sensibilitat com a persona, sinó que demostra la diversitat de gènere que hi havia en aquest món planeta, que és el capítol aquest que es diu Tetiques de perra. I en aquí parles d'un personatge que també m'agradaria que parléssim una miqueta de la Mar, com s'integra a la SEAT i com viu dintre d'aquesta fauna.
0: Bueno, aquesta dona, la història, és una història paral·lela al món que vivíem dintre de la SEAT.
1: Sí.
0: Aquí, bueno, és una noia
1: de Saragossa, de
0: poble, és una noia de poble, que als 18 anys, com passava molta gent, se n'anava de casa, s'escapava de casa, sortia, i perquè volia viure al món. I aquesta, pues, és una noia que a Saragossa, pues, entra a l'Oasis, que era com una mena, el que era aquí el Molino, a Barcelona, pues allà era l'Oasis, i allà coneix aquest món, i després posa un bar
1: a Castelldefels.
0: I bueno, i entra amb una història d'amor amb un dels personatges d'aquesta història, I bueno, es va enllaçant tot. I hi havia molta gent d'aquesta, que aquesta noia, bueno, en aquell moment, amb aquesta professió amb un bar de copes, pues, era una forma de d'empoderar-se, o sigui, era una dona empoderada en aquell moment, que la dona, o sigui, tenia molta llibertat i feia que en aquell moment era... et casaves i vivies formaves una família, i ja que pràcticament moltes deixaven de treballar. O sigui...
1: No desvetllarem tots els personatges, però realment hem d'anar a la recerca d'en Tristan i hem de llegir el llibre per saber qui és el Tristan i quines són les manifestes que fa, perquè és tot un personatge dintre d'aquest llibre. Juanjo, ens has portat uns objectes que tenim aquí a sobre de la taula, que els que esteu escoltant l'entrevista ja podeu entrar al nostre Instagram d'Esplugues FM i veureu el que m'ha portat. Bueno, m'ha portat a mi, ens ha portat a la ràdio perquè ho veiem. Digue'm què m'has portat. Aquí hi ha un sobre. Què és aquest sobre?
0: Mira, aquest sí,
1: no, sí, sembla, sí, mou.
0: No sembla un sobre.
1: És
0: un full de nòmina, però la gràcia que té és que aquest full de nòmina s'obre i és el que és el sobre. Aquí és on ficaven els calés,
1: sí,
0: i tothom, dues vegades, ja ho explico al llibre,
1: sí,
0: dues vegades al mes rebíem el sobre. I el sobre per nosaltres era el més important de la feina.
1: En el llibre ho expliques, que era tot en metàl·lic, en efectiu, no hi havia, com ara hi ha els comptes corrents, i clar, això significa que per tenir aquests diners i donar-vos el sobre, hi havia molts quartos allà a la SEAT.
0: Molts.
1: Dos cops al mes.
0: Bueno, hi havia... el pagament es feia en dues parts. Una part que és la nòmina, que és el que cobrava la gent, i la segona part que es cobrava era la prima. I la prima aquesta... lo que és les hores extres, l'antiguitat, el factor de risc que tens amb el teu lloc de treball, etc, etc. I tot això es cobrava el dia 15. Clar, quan es cobrava amb metàl·lic i amb un sobre, normalment aquell sobre no arribava a casa. El senyor que el cobrava, amb això tenia pels seus gastillos, i això ho escaque. Per sí, això
1: arribava a casa el sobre de la nòmina, però el de les primes no.
0: El de la prima normalment no arribava. I llavors, clar, quan la SEAT va decidir que això es tenia de pagar per al banc, i que la gent tenia d'obrir una cartilla i que li pagaríem pel banc, molta gent no va voler. I va ser una negociació molt dura i es va aconseguir amb un conveni a canvi d'altres prestacions.
1: Ensenya'm més coses, perquè has portat fotografies.
0: Bueno, he portat, mira, jo som un fans dels cotxets petits,
1: sí,
0: i he portat un, no és un 600, és un 800, però que és molt semblant al 600.
1: Ah, m'he pensat que era un 600.
0: Però perquè és en quatre portes i llavors es deia 800. Ah. He portat un 1.500, he portat un 1.400... de l'època, i també he portat un Ibiza, perquè l'Ibiza és el cotxe que va suposar el canvi per la SEAT, o sigui, el canvi que va passar als anys 80, que la SEAT ja es va convertir en... va ser l'enganxe que va fer que els alemanys volguessin comprar la SEAT.
1: Perquè la SEAT va estar a punt de desaparèixer i de tancar-la definitivament.
0: Clar.
1: Això ho vas viure tu, ja estaves treballant a la SEAT.
0: Estava treballant a la SEAT, i tu imagina't que la gent d'allà veus que la Fiat, que era l'empresa mare que ens donava tot, o sigui, tota la tecnologia per fabricar cotxes, encara que nosaltres havíem après molt i ja teníem un centre tècnic que podíem desenvolupar moltes coses, pues ja no ens donava aquest apoyo. I llavors, pues, si algú va dir, pues, tenim de fer un cotxe, almenys, per intentar fer que aquesta fàbrica tingui algú que sigui interessant per algú que la vulgui comprar, perquè si no, nosaltres sols no podem seguir endavant. I va ser a l'Ibiza, que en el seu moment va ser un cotxe que ens va donar la vida a la SEAT, i jo crec que és un cotxe que passarà la història per revolucionari. O sigui, el motor que va tindre el va fer Porsche, i a més, només ho va fer Porsche, que feia molts motors, sinó es va deixar ficar Porsche a sobre del motor. I quan aixecaves el capó i llegies Porsche, doncs això era per a la gent era una garantia. Va ser un motor, a més, molt ben fet, perquè inclús va tindre un rècord Guinness per tindre poques averies. O sigui, el cotxe, l'avantatge, era una mica més gran que la resta de cotxes utilitaris que hi havia en aquell moment, i era molt ampli, i això també va entrar molt bé a aquest cotxe. I, bueno, va ser el que va fer que l'empresa anés endavant. Sobretot perquè tots els treballadors, en aquell moment, o sigui, tots a una, van fer que l'empresa tirés endavant, o sigui, vam lluitar i es vam aixecar, i la gent que d'això va decidir que teníem que tirar endavant, sigui com sigui. I, bueno, vam tindre nosaltres sort, però la Volkswagen molta més sort, perquè es va trobar una red aquí de postvenda feta a Espanya, que pràcticament ells no tenien, un país que van començar a fabricar cotxes a les nostres fàbriques. A Pamplona es feia el Santana, i a la fàbrica de SEAT de la zona franca es feia el Passat, i després ja també a Pamplona es va fer ja el Polo, i bueno, va ser una època de molts canvis, i nosaltres, pues, bueno, amb els nostres cotxes que eren de Fiat, i els vam canviar una miqueta la cara perquè siguessin SEAT, i després ja, pues, a poc a poc es va transformar tota la gamma, i van aconseguir una gamma molt interessant durant els anys 80-90, fins a avui en dia, que és una empresa puntera i que està, o sigui, a l'avantguarda de la tecnologia i del disseny, sobretot, amb la marca Cupra.
1: Ens ha portat també una bugia i això ens donarà pas per parlar de la part més tècnica, una mica ja ho has explicat, no? Sí. Tot el que va suposar el motor Ibiza, però els grans canvis que ha fet la tecnologia automobilística, sí, sí. I els que ens han de venir encara amb tot el tema dels cotxes elèctrics.
0: Sí, sí. Pues, bueno, la bugia aquesta té història, perquè jo a la SEAT aquesta em vaig trobar un cementiri de cotxes que estaven de la primera època dels cotxes allà abandonats en un racó.
1: El llibre també ho explica, que hi ha una zona que hi ha
0: cotxes. I llavors, i amb aquest cementiri, al terra, perquè aquests cotxes, hi havia gent que passava per allà i li treia peces que necessitava, i tal, i em vaig trobar aquesta bugia, i me la vaig guardar, i com sóc una mica guardamerdes, pues, aquí la tinc. I, bueno, pues, aquests cotxes, pues, jo amb tota la bona fe vaig anar al Departament de Comunicació, que en aquell moment el portava una noia que era periodista, que es deia Elvira Veloso, i li vaig explicar, escolta, tenim els cotxes aquí, ostres, nosaltres els podríem almenys netejar i posar a mordre, intentar una mica a veure si els podem reconstruir, perquè són, això és un patrimoni que té la SEAT. I em va dir... calla, no li expliquis a ningú, deixa les coses com estan, perquè si algú s'entera que aquests cotxes estan aquí, demà aniran al desguace i es desfaran d'ells. O sigui, perquè la gent no li dona cap valor. I com és i com estan inventariats, i això, o sigui, se'ls trauran de sobre perquè o sigui, no, ningú li dona ningú valor.
1: Mercedes,
0: o sigui,
1: té només... un museu.
0: Tots tenim... Bueno, ara SEAT té un museu. Totes aquestes fotos que he portat, sí, són del museu de SEAT. I ara vam tindre la sort, a més, amb el Saló de l'Automòbil, que els van exposar pràcticament 75 cotxes, o sigui, un per any. I és impressionant la col·lecció que té SEAT de cotxes, tant de cotxes de sèrie com cotxes de carreres. O sigui, és impressionant. I això... és gràcies, mira, va haver-hi el que hi ha a totes les empreses, pues un senyor, el senyor Izquierdo, que aquest li agradava molt la mecànica i es tenia de jubilar, i en lloc de jubilar-se va proposar quedar-se a arreglar els cotxes. I llavors la gent quan es jubilava tenia una jubilació parcial i cada any tenia de venir a treballar un parell de mesos. I llavors... ell convencia la gent aquesta per vindre a treballar al taller aquest de reconstrucció de cotxes i li ajudaven a reconstruir cotxes i pràcticament tots els cotxes aquests els van reconstruir, ell tenia molta habilitat i feia uns esmorzars allà i tal i qual. I jo el vaig conèixer perquè jo treballava llavors a l'escola i ens venien a demanar molt utillatge i eines per arreglar cotxes i clar, com li deixàvem perquè no... tal, pues, es van fer molta amistat i bueno, jo al principi dels cotxes d'aquest de museu, jo entrava per allà i els veia i inclús alguna vegada pues, donava una volta allà, perquè era tota una nau, pues, per, quan el provaven, el ficaven en marxa, pues, donava una volteta per allà amb els cotxes. Ostres, i recordaves d'aquells temps, que era molt interessant.
1: També ens has portat unes medalles.
0: Sí, mira, aquestes medalles, per exemple, aquesta és la commemoració del cotxe 1 milió. Nosaltres, la SEAT, cada any pràcticament es portava el premi de cotxe de l'any. Això és el cotxe de l'any 72-73 del 127. Aquí a la portada està la del 124 Sport. O sigui, tinc unes quantes medalles i aquesta és la del 124. No, la de 1430. O sigui, jo... pues això, que vaig guardant cosetes que teníem a casa i que em fa molta il·lusió, perquè ara les trec i pràcticament no existeix. I aquesta xapa que tu veus aquí és això, l'identificatiu que portaven tothom dintre de la fàbrica. O sigui, cadascú tenia un número, quan més números tenies, la categoria era més baixa, la E era d'empleado, perquè havia... empleado i obrero, segons estiguessis o directament assignat a producció o a les oficines, eh? I el color era on estaves ubicat. Llavors, quan tu anaves per allà, si et despistaves i anaves a un taller que no et corresponia, pues venia el vigilant i et parava, i què fa vostè per aquí? A primera vista veien com...
1: Anava per colors o no? Perquè aquest...
0: Sí, anava per colors.
1: Vale, així estava, tothom sabia...
0: Tothom, o sigui, si tu estaves al taller 5 i tothom la xapa era de color marró i venia un la xapa verda, el vigilant anava, tu què fas aquí? Llavors pues, tenia de justificar, pues, mira, m'ha enviat el meu jefe que tinc de buscar no sé què.
1: I ja m'imagino el tràfic de canvi de xapes. Tinc que anar a no sé quina zona que té canvi de xapes.
0: Sí, això era... Sí. M'imagino. Allà tot funcionava... hi havia molta picaresca i molt sí. Compadreo.
1: Perquè el llibre va de la picaresca de la vida.
0: Sí. El llibre... A mi m'agrada, perquè a més quan el llegeixes i dius, és un llibre que a mi m'agrada molt, és d'amistat, perquè al final tu veus l'amistat que fa l'inspector con el treballador que et desea, sí. L'amistat que fa que el Tristán con el padre Cosme, o sigui, són històries d'amistat, però amistat d'aquesta duradera, o sigui, no amigos de som amics de la feina i quan te'n vas ja se n'oblida, són amistats aquestes verdaderes. Hi ha històries d'amor, hi ha històries d'amistat, o sigui, hi ha una mica, és com la vida mateixa,
1: Juanjo, en aquest llibre, quanta part hi ha de ficció i de realitat? Tot és aventura, però segur que hi ha alguns episodis que són ficció, que no han passat mai.
0: Bueno, jo dic, o sigui, de la veritat a la ficció hi ha una línia molt... I clar, hi ha coses que són de ficció amb el llibre, però és el menys. És només per donar-li bueno, ja quan llegeixes, és que no m'agradaria, o sigui, fer spoiler del llibre.
1: No, no.
0: Però jo, si posem una... Jo crec que un 5% és ficció i tota la resta o ho he viscut jo en primera persona o he estat amb la persona que m'ho ha explicat, que ha sigut primera persona de que li ha passat. Jo he conegut a la Tetiques de Perro, he conegut a un Tristán, he conegut a un Padre Cosme, he conegut al Padre Celestino, clar, que era, he conegut, o sigui, al Malboro, he conegut, o sigui, a tots aquests personatges, que als corredors de motos de Montjuïc, al senyor Mostajo, que és el venedor de bicicletes i de motos, tota aquesta gent han passat per la meva vida en algun moment, no? I si no, i després hi ha uns altres, pues, que els he tingut molt, molt, molt, molt a prop, o sigui, i m'han explicat aquestes històries de... O sigui, jo la història, quan em vas explicar la història de que aquí es diu Tristán,
1: No direm el nom, però Tristán.
0: Sí, de que aquí... No, pues jo, ostres, i qui és aquest? I m'han portat, i aquest és el... I me'l van presentar, i era un tio amb un don de gentes i una elegància que aquesta... Deia, ostres, i aquest... I era un secretari d'un jefe superior, que el jefe superior semblava el secretari en lloc de... I després sí que hi havia un personatges d'aquests que no sabies el que feien, com li passa amb aquest, a la set, un tio, que no sabies quina feina feien i que eren d'aquests simpàtics i tal, i portaven a casa els jefazos i o sigui, feien coses d'aquestes. Hi havia una, a la SEAT, al menjador, hi havia una taula que li deien la taula del colesterol.
1: De què menjaven.
0: I perquè aquests, o sigui, el cuiner li feia un menjar especial perquè ells portaven, havien anat a caçar i portaven pues, el senglar, portaven o sigui, peces d'aquestes de caça perquè li feien allí i deien, mira, els de la mesa del colesterol avui estan aquí de farra.
1: Ara sí que m'agradaria, Juanjo, explica'm perquè tots els diners de la venda d'aquest llibre van destinades a una obra que és la parròquia de Santa Anna de Barcelona i m'agradaria saber com decideixes que els diners de la venda dels llibres aniran a una obra social.
0: Bueno, a mi la veritat és que jo quan et jubiles i dius, ostres, em trobo en un moment que, per sort, he tingut la sort de treballar amb una gran empresa i em jubilo pues, amb una jubilació que em dona per viure tranquil·lament i llavors pues, penso, tindria de fer alguna cosa de voluntariat perquè, ostres, no, la vida no és només treballar i després per tu mateix. Tal com està el món, dius, ostres, si puc ajudar amb alguna cosa, pues m'agradaria fer-ho. I bueno, em costa molt pues que del meu temps fixar una quantitat de temps per fer algo. Per exemple, si em dius, "Ostra, tots els dimarts al matí, ostra, pues em dic, i en canvi, pues mira, això ho faig estonetes, ho faig
1: estar. Clar, perquè el voluntariat pot ser amb el temps, amb el teu temps o econòmic.
0: Clar, i jo penso que, bueno, és el meu temps també.
1: També perquè
0: i després d'aquí, pues, si podem... Per mi hi ha dos vies. La part econòmica, que tu ja... Si, tu pots imaginar que el que dona un llibre, pues, a no ser que sigui un best-seller i que demà pues, em cridi el Pablo Motos a l'Hormiguero, eh? I llavors pues, el dia següent pues,
1: se ve
0: trending topic, sí. Eh? Però si no, pues, jo estic aquí a un llibre, però per mi és el tema de visualització de lo que és la parròquia de Santa Anna. I els vaig conèixer per casualitat, perquè o sigui, jo estava fent el camí de Santiago, ens vam trobar una noia que treballava en temes socials i això, que aquesta... I llavors, pues, ella treballava a Pamplona i com nosaltres normalment... quan anem de viatge, tenim família a Pamplona i anem de viatge allà, pues vam dir, quan anem a Pamplona, et visitarem. I quan la vam trucar per visitar la Pamplona, estava a Barcelona, i ens vam trobar, i ens diu, treballo al carrer Santana. I jo, carrer Santana, i jo,
1: a la plaça Catalunya.
0: A la plaça Catalunya.
1: I, Rambla,
0: bueno,
1: sí.
0: Vam anar allà, ostres, i vaig descobrir que allà hi havia, bueno, una església impressionant.
1: Sí, eh? De les més antigues de Barcelona,
0: sí, sí,
1: crec.
0: Sí, sí, sí, sí, però a més preciosa. I aquesta gent dona 500 dinars diaris a gent que no té possibilitats. I, ostres, i em va agradar. I jo anava buscant algú per fer aquesta donació i a vosaltres us importaria que... I, bueno, vaig parlar amb el padre Peyo i em va dir que perfecte i bueno, i estic enfrescat amb això i amb molta il·lusió, perquè em fa molta il·lusió, perquè no és el mateix quan vas a vendre un llibre per mi quan el vas a vendre per una obra social. O sigui, és molt, molt diferent. O sigui... I...
1: Doncs ara, si et sembla, anem a parlar amb el padre Peyo i parlarem de l'obra social de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Doncs donem la benvinguda al padre Peyo, que el tenim aquí amb nosaltres. Molt benvingut.
2: Aquí estem disposats a tenir aquesta trobada amb els oients també.
1: Hola. Doncs sí, sí, saluda Juanjo.
0: Hola, padre Peyo. Buenas tardes.
2: Hola, com estàs?
0: Molt bé, molt bé.
1: Expliqueu-nos, si us plau, què és aquesta obra social que fa la parròquia de Santa Anna de Barcelona, que està a les Rambles i a la plaça Catalunya. Quines són les obres i quina és la vostra finalitat de l'obra?
2: Bé, llavors, aquesta parròquia, que de fet és una parròquia antiga, és una parròquia que comença a Barcelona al segle XII. O sigui, és de les més antigues de Barcelona, és una església romanico-gòtica i que està al costat de la plaça Catalunya, però era una de les entrades a la ciutat medieval, perquè era la Porta de Santa Anna, una de les entrades, no? Que estava al costat de la Rambla, que era una Rambla riu, no? Llavors, aquí, pues, just al centre de la ciutat, dormen moltes persones al carrer. Hem de calcular que entre Ciutat Vella i l'Eixample són entre 500 i 600 persones les que dormen directament al carrer. Llavors, nosaltres, tenim oberta l'església des de les 8 del matí, bueno, 7 i mitja, fins a les 9 de la nit, per acollir a totes les persones que dormen al carrer, i el que fem és un menjador social que dona dinar, bueno, esmorzar, dinar i sopar, i després servei mèdic d'atenció de medicina general i de medicines específiques, atenció en salut mental, acompanyament en salut mental, també especialment a la situació de dones en carrer, després l'orientació laboral, l'acompanyament en la situació social de documentació i de papers i de possibles derivacions i sortides. I llavors cada dia passen unes 400 persones, molt majoritàriament joves.
1: És molt moltes gràcies per tota aquesta explicació, no? Perquè, tot i saber que hi havia el tema del menjador social, doncs coneixia alguns aspectes, però aquesta atenció mèdica, salut mental i aquesta ajuda a la regularització en quant a la documentació que necessiten algunes persones, la desconeixia totalment. La parròquia de Santa Anna, a quina congregació formeu part?
2: Bueno, és una parròquia de l'Església Diocesana de Barcelona i forma part de l'Església Diocesana. I llavors, el que passa és que, com a parròquia del centre, manté tot el que és l'activitat litúrgica, de celebració, però a la vegada, com era un edifici gran, en un claustre antic gòtic, i amb molt, és un espai també que la naturalesa i la bellesa de l'espai ajuda a recuperar la dignitat de les persones. I llavors tenim oberta l'església, el claustre, també a la rectoria i a uns pisos d'acollida per a nois del carrer que fan un procés que es diu els llars d'oportunitats, que en aquest moment tenim 25 nois en aquesta circumstància, no? I llavors és posar l'Evangeli en pràctica, és a dir, posar la disponibilitat als altres i el servei a les persones més vulnerables des de la nostra fe.
1: És una missió que teniu aquí a casa nostra. Es parla molt dels missioners que estan a fora altres països, però no parlem de les missions que es fan aquí dintre, a la nostra ciutat.
2: Bueno, i que pensa que, per exemple, el centre del turisme, del negoci, que és la plaça Catalunya, pues, amagat, tenim la catifa posada, no? Però de forma invisible, hi ha moltíssimes persones. Pensa que la persona que avui dorm al carrer no és una persona gran que a vegades tenia problemes d'alcoholisme, sinó que ara és un jove que no té papers o una dona recent arribada i que està dormint al carrer i porta menys d'un any dormint al carrer perquè les seves il·lusions, el primer que s'ha trobat és que no té documentació, no té treball, no té possibilitat de sobreviure i està vivint al carrer. Llavors, això és el que la ciutat amaga, i a lo millor una ciutat tan turística a la vegada és una ciutat hostil i una ciutat amb dificultats per integrar les persones.
1: Sí, perquè el carrer Santa Anna està, ja ho hem dit, al darrere de la plaça Catalunya, el carrer Santa Anna té els seus comerços, Portaferrissa, bueno, hi ha tot aquest centre comercial, i ho dius, sou com invisibles perquè no s'us veu ni s'us coneix.
2: Clar. I compte que sí, no que tant el nostre coneixement, sinó sobretot a nosaltres ens preocupa que tenim molta gent al carrer invisible i abandonada i no tenen resposta. O sigui, nosaltres, i de fet agraïm molt que aquest llibre, perquè també suposa donar a conèixer no tant el que nosaltres fem, sinó la realitat de les persones que estan en aquesta situació, i aquesta dimensió solidària és molt important perquè fa possible que una tasca que com ha sigut fer una ficció entorn de tota la vida de la fàbrica de cotxes de la SEAT i tot això, sigui també una ocasió de solidaritat a les persones més vulnerables.
1: I aquí és on entra en Juanjo, perquè ens has fet 5 cèntims de que et va motivar de donar-ho a la parròquia, però una vegada ja vas conèixer el padre Pello i altres persones, com ha sigut aquesta fusió que heu fet, no? d'acompanyament per part teva i per part de la parròquia dels donatius que puguin rebre de la venda del llibre, que esperem que siguin moltes vendes.
0: Sí, sí, jo el que abans comentava, de que si la forma que els llibres són llibres i la gent li costa comprar, a no ser que cridin de l'hormiguero, pues és el que passa aquí. Jo, amb aquest tema, quan vaig decidir que el que traies d'aquest llibre tenia d'anar amb una causa, era la meva part de contribuir amb un voluntariat, i bueno, i feia una mica de cosa dir, ostres, un llibre que no té res a veure amb res de la... O que a mi em sembla que no té res a veure amb algú de lo que fan a la parròquia Santana, i em vaig oferir, per mi va fer molta il·lusió que em diguessin que em donguessin la benvinguda i que m'acollissin entre ells, i que d'alguna forma em vaig trobar partícipe d'aquest projecte. I la veritat que ara que he sentit el Padre Pello, encara més, perquè cada vegada me n'alegro més d'haver fet aquest pas. I el que et deia abans, hi ha molta gent jubilada que està fent moltes coses a casa seva i que pot donar sortida i pot fer pues, un tipus de voluntariat d'aquest tipus. O sigui, de vendre les coses i el que guanya, que potser no li treu de res, o sigui, poder-lo aportar a causes d'aquestes solidàries.
1: Padre Pello, quin tipus de voluntariat teniu a la parròquia? A més de la presencial, no?
2: O sigui, però pensa que, en primer lloc, o sigui, tot això és possible, tota aquesta atenció, perquè som una colla de 340 voluntaris, que aquí estem, o sigui, tenim un grup de 15 professionals, però després hi ha la pila de voluntaris que lo fem per amor a l'arte i per amor a les persones i per intentar que aquestes persones que no tenen llums per ningú costat, que almenys tinguin una petita llum encesa per a dir-les per el seu nom, per acollir-los, per estar al seu costat, no? I llavors penso que el que hi ha persones que és des de la... Perquè a vegades és un restaurant que ve i ens porta comida. A vegades és una fàbrica de llet que ens porta l'alimentació. A vegades és un especialista en cinema que està preparant ara un documental. A vegades és un llibre, com és el nostre cas, que està donant a conèixer des de la solidaritat la realitat de les persones invisibles. Llavors, doncs és molt d'agrair perquè l'administració pública no dona respostes si la ciutadania no fa de pal de paller perquè aquestes responsabilitats les agafi l'administració. I llavors nosaltres treballem també per a la implicació de l'administració en la resolució de qüestions que són d'elles, no? I tot el que sigui el coneixement, donar a conèixer, no deixar-lo amagat, per a nosaltres és molt d'agrair. Per això també la literatura sempre és una finestra oberta.
1: Jo convido a les persones que ens estan ara escoltant que entrin a la vostra pàgina web, que és santaanna.org, i allà trobareu totes les explicacions, qui són, quina és la seva visió i missió, què és el que fan, com pots col·laborar, les notícies que tenen. Bé, totes les explicacions que necessitem doncs les trobarem a la pàgina web de Santa Anna. No sé si, Padre Pello, alguna coseta més que afegi o per part del Juanjo, algun comentari més?
2: O sigui, jo agrair, perquè també aquesta recuperació històrica que fa el Juanjo de la vida de la SEAT, penso que com el 47, i perquè potser això també té una pel·lícula, és important fer-ho perquè és recollir la història de com uns altres han fet el procés d'integració. I ha sigut venint de fora, l'esforç del treball, la trobada, la pèrdua que han tingut al darrere, i això també és molt important per a la nostra gent que ha deixat les seves arrels fora, que ha deixat la seva família i que venen aquí i estan soles. Jo penso que tenen molt a veure la gent que nosaltres acompanyem i la gent d'aquesta novel·la.
1: Doncs molt ben vist. Realment, Juanjo, sí, molt ben vist.
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Vull donar les gràcies i això sento, o sigui, quan parlo, aquesta novel·la era una mica ocupar-me de l'oblit. També de posar, perquè és una cosa que en un parell de generacions això s'oblidarà. I una mica deixar constància d'aquestes petites coses que passen dintre d'una fàbrica que si no, o sigui, no ningú sabria. O sigui,
2: que però és que la fàbrica ha sigut també el lloc de la possibilitat d'integració de moltíssima gent. I ara a vegades ja no tenim aquestes oportunitats. Però sí, ha sigut l'oportunitat de que tinguessin futur moltes persones.
0: No, és l'autèntica realitat. Nosaltres, a més, la SEAT vam ser uns privilegiats dintre de... O sigui, perquè nosaltres, jo hi he nascut, abans ho he comentat, a les vivendes de SEAT. Les vivendes de SEAT era un món que hi havia gent de tot arreu, perquè, a més, una de les condicions que van fer quan es va fer la SEAT és que no es podia agafar tècnics ni gent d'altres empreses que ja funcionaven a Catalunya per no deixar-la sense empleats. I llavors va haver una gran crida perquè vingués gent aquí a treballar a la SEAT. I es va fer el que eren les vivendes de SEAT, un món amb gent de tot arreu, amb la seva cultura, amb les seves diferències, i allà es va integrar tothom.
2: Pensa que això que dius, jo faig un pronòstic. Si les fàbriques i les empreses avui no fan vivendes per als seus treballadors, al preu que està la vivenda a Barcelona no trobaran treballadors. I haurem de tornar a aquests llocs perquè ara la gent no pot integrar-se a la ciutat perquè no pot dir... Nosaltres tenim gent que ja ha aconseguit els papers i té el sou, però no té un lloc per viure perquè ningú li llogarà en el seu sou i en la seva història un pis a ningú de les persones que estan arribant. Llavors, tornarem a això, perquè si no, les empreses no trobaran treballadors. Bueno, de fet, ja no estan trobant treballadors.
1: Però és que ara estem en una triple discriminació. Hi ha la discriminació, la racial o de provinència, i després també tenim la discriminació econòmica, que una persona no pot llogar-se un pis aquí a Barcelona. Per tant,
2: compte si a més eres africana i eres negra.
1: Correcte.
2: I tens alguna dificultat d'idioma, que tinguis...
1: Exacte.
2: Un sou.
1: Per tant,
2: que tinguis...
1: Tenen, sí. Tenen una triple... Llavors, discriminació, aquesta gent. Totalment.
2: I que compte que al final estem construint una ciutat inhòspita. Perquè tindrem turistes, però si no tenim persones, tenim un problema.
1: Doncs gràcies. Jo vull donar les gràcies al Padre Pello per totes aquestes explicacions, per posar els punts sobre les is amb aquesta petita intervenció que ens has fet. Gràcies al Juanjo també per fer aquesta aportació i per visibilitzar-vos, que és el que ens fa falta. Visibilitzar aquestes gent invisibles, aquestes causes invisibles, que s'han de parlar d'elles, perquè és el que fan la ciutat i és el que fa la humanitat.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Juanjo, vols dir alguna cosa més?
0: No, donar les gràcies a vosaltres, a tu, Isabel, de Ràdio Esplugues, per l'oportunitat aquesta. I gràcies al Padre Pello, també.
1: De la mateixa manera que he dit la pàgina web de la parròquia, doncs també us vull convidar a que mireu la web del juanjobofill.es, i fa molta gràcia perquè el Juanjo és molt optimista, Padre Pello, i fa tot amb molt d'humor. I entres a la seva pàgina web i diu: ja tengo libros y me lo quitan de las manos. I això és molt optimista.
0: És veritat.
1: I demostra l'humor que té el Juanjo amb les coses que fa.
2: Pues ahí estem. Si anem per davant, sortirà la cosa.
1: Vale.
2: A comprar el llibre.
1: Sí, senyor.
0: Gràcies.
1: Gràcies per la labor que esteu fent des de la parròquia, amb tot aquest suport que esteu donant amb aquestes persones sense llar. Gràcies, una abraçada molt gran.
2: Bona nit.
0: Adéu, bona nit, gràcies. Gràcies.
1: Doncs, Juanjo, ara que hem acomiadat el Padre Pello, gràcies novament, no em canso de donar les gràcies. I aquest llibre, D'on està mi sobre, que parla de la història de la SEAT, els seus beneficis aniran a favor d'aquesta causa social, d'aquesta lluita social de la parròquia de Santa Anna per les persones sense llar, com ja hem explicat, i me lo quitan de les manos.
0: Sí.
1: Còmpralo, que me lo quitan de les manos.
0: Molt important. Aquest llibre es pot trobar a Amazon, es pot trobar a Casa del Llibre, que és també està, i en aquest moment, jo m'imagino que mica en mica irà apareixent a la web del Cort Inglés, a més puestos. Si algun, a través de la meva web, jo tinc alguns encara, i me'l pot demanar a través de la meva web, posar-se en contacte.
1: Hi ha
0: contacte,
1: un apartat de contacte. Sí.
0: En contacte, me'l demaneu. I si sou d'aquí d'Esplugues, podeu anar a l'escriptori, a la papereria Escriptori, que també tenen llibres allà, que tenen llibres. I gràcies als de la papereria Escriptori per agafar aquests llibres.
1: I si voleu deixar comentaris en el blog, també ho podeu
0: fer. Sí, sobretot, i Amazon, i a qualsevol web, si deixeu comentaris, us agraeixo molt, perquè això fa que es mogui molt la promoció del llibre.
1: Doncs jo espero que vagi molt bé i que em demanis d'aquí uns mesos una altra entrevista perquè la cosa vagi bé i em puguis explicar moltes coses.
0: Molt bé. Isabel, moltes gràcies per la teva atenció.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui tornem a estar amb tots vosaltres per parlar dels llibres que parlen de la nostra història. Esplugins i espluguines que ens expliquen com era Esplugues doncs fa molt temps o poder no tant de temps. També parlem de l'actualitat. Avui tenim que parlar-vos d'un llibre que es diu Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues. I amb nosaltres a la seva autora, que és la Roser Camps. Hola, Roser, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Hola. La Roser Camps neix a l'any 1949. Inicies els estudis de Geografia i Història i el teu delit per la història, per estimar Esplugues, t'ha fet estar sempre en contacte amb tot el que és el patrimoni d'Esplugues. També veig que, segons diu la sinopsis i la presentació del llibre, vas estar membre fundadora del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues, que és el que et porta a tenir aquesta gran vocació, et porta finalment a qui posa fundadora. Això en seguirem parlant. I també has col·laborat amb la Crònica de la Vida d'Esplugues i has publicat altres relats de viatges per centres excursionistes. Roser, neixes a l'any 1949. Explica'ns una mica, Tona, com era Esplugues quan tu eres petita.
1: Doncs jo em sento una mica privilegiada pel fet de que vaig néixer al carrer Montserrat. Els meus avis eren uns antics pagesos d'aquest carrer, senzills, però molt implicats en tot el que passava al poble. Aleshores, jo des de molt petita vaig anar bevent d'aquestes fonts. O sigui, tenia molt testimoni oral de tot el que passava en aquell moment.
0: Molt bé. I aquesta transmissió oral, tu l'has continuada?
1: L'he continuat perquè he tingut sempre una gran curiositat per les coses que passaven al meu poble. I potser el motiu principal és perquè la meva generació és la que ha viscut el gran salt de ser un poble, una població rural petita, relativament petita, el que tenim en aquests moments.
0: Els companys que han passat per aquí, tant el Josep Florença com el Miquel Casellas, els hi pregunto sempre el mateix. Els que heu nascut allà sota el campanar. Marcava el campanar al migdia, a la tarda de la vostra vida, quan
1: sí.
0: Jugàveu al carrer?
1: Sí, i et diré més. Seré breu, però vull explicar això. Avui en dia els pagesos tenen assegurances, sobretot els que fan grans collites, tenen assegurances, però en aquell moment els pagesos no podien fer res més que encomanar-se a Déu, perquè les collites se'ls hi salvessin. I el fet de viure al carrer Montserrat marcava molt perquè les famílies que vivien allà, que la majoria eren pageses, tenien una gran relació amb tot el que representava la fe, el tenir l'església tan a prop, doncs amb ells els hi era com un consol quan hi havia mal temsades, i tot ho encomanaven doncs, a la fe. I llavors era una pràctica molt, molt, molt, molt, o sigui, es practicava molt sovint.
0: Molt instaurada, sí.
1: Sí, molt instaurada, i la gent anava sovint a l'església. I clar, nosaltres de vegades sentíem que els avis deien: au, que ja toquen les campanes, anem, marxem cap a l'església. I això era una cosa de cada dia.
0: Roser, en aquella època, a quina escola anàveu?
1: Nosaltres anàvem, i gairebé, o sigui, jo crec que els nens d'Esplugues es dividien amb els que eren potser més de caire religiós, les famílies, doncs,

0: de color de rosa que pertany a la institució de l'Opus, doncs just al costat mateix, les parets es tocaven, l'escola de les monges era allà. I part estaria situada on ara passa l'autopista.
1: Estem parlant del capdamunt del carrer Sometents?
0: Sí, exactament, eh? Exactament.
1: A dalt de tot.
0: El capdamunt del carrer Sometents. Llavors, hi havia, com que quedava una miqueta separat del poble, hi havia unes senyores que es deien acompanyantes, així tal com sona, que recollien a les nenes que vivien en els barris més allunyats de l'escola i cada dia feien el camí d'anada i de tornada amb un grup de nenes.
1: Molt bé, curiós, eh? L'època com era. Roser, què et porta a fer aquest llibre, Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues?
0: Doncs això ja ve de bastant endarrere. Quan vam iniciar el grup d'estudis, se'ns va acudir que podíem fer un relat de tots els carrers. Però ens ho vam plantejar una cosa a llarg termini i buscant, que llavors encara no funcionava gaire internet, i ho buscàvem a l'Enciclopèdia Catalana, els noms dels personatges que portaven els carrers d'Esplugues. I així vam començar. Vam dir, bé, fem una definició de cada carrer amb el personatge que porta el nom. Després ens vam anar... Bueno, després això va quedar aturat perquè el grup d'estudis vam tenir molts projectes que estaven més en el moment de notícia que...
1: D'aquell moment precís, o sí. El que diuen que les urgències deixen davant de les coses importants.
0: Això mateix.
1: Finalment el pots publicar el 2016.
0: Sí.
1: I també és una feinada poder-lo publicar, perquè, clar, si us explico, és un llibre molt gruixut, que pesa molt, tenim els plànols d'Esplugues, moltes fotografies. On has aconseguit totes les fotografies, Roser?
0: Doncs algunes eren de casa, de pròpies de casa, i la gent d'Esplugues ha sigut molt amable, que me'n van facilitar moltes. Moltes ha sigut de... han sortit dels veïns i veïnes del poble.
1: I finalment aconsegueixes la publicació del llibre amb la col·laboració d'Òmnium Cultural, d'aquí d'Esplugues?
0: Bé, el finançament del llibre,
1: sí.
0: Se'ns va acudir que el que podíem fer era posar és com una plataforma que hi ha a internet que es diu Verkami.
1: Sí, fer un Verkami.
0: És un Verkami,
1: sí.
0: Aleshores, ja, quan va començar el Verkami, ja la mateixa gent que tenia interès en comprar el llibre, doncs vam fer la publicitat de que podien comprar el llibre a un preu més ajustat que els que després, quan vinguessin a la presentació. I així va ser. Molta gent es va subscriure, va pagar el llibre, i el dia que es va fer la presentació també se'n van vendre, i posteriorment la gent que venia amb el val o amb el tiquet d'haver fet el Verkami, doncs se'ls hi entregava.
1: I ara val a dir que es van exhaurir tots els exemplars.
0: Tots.
1: I qui no va comprar en el seu moment per Verkami o el dia de la presentació del llibre, ja no el podrà trobar a cap llibreria.
0: De moment no.
1: De moment.
0: I el que sí que vull recalcar...
1: Digues.
0: És que aquest llibre... jo crec que un gran mèrit d'aquest llibre va ser la impremta...
1: De la copisteria NB, l'antiga bicicleta, que li dèiem abans. Sí.
0: Aquesta gent, sobretot sí. En Joan Sant Agustín,
1: sí.
0: L'edició del llibre és creació d'ell i penso que és un gran mèrit d'aquest llibre. Està molt ben presentat i molt fàcil de trobar al carrer i de trobar el que busques, no?, en cada moment.
1: La veritat és que en Joan Sant Agustí fa uns treballs molt bons, molt delicats,
0: sí.
1: I fa una maquetació impecable sempre que,
0: sí, sí, sí.
1: Que ha fet un treball, o almenys els treballs que jo li he conegut, en el Joan,
0: sí,
1: Sant Agustí.
0: Sí, sí.
1: I a què parlem del Joan? Tu tens un apartat en el que fas els agraïments a les persones que t'han ajudat a fer el llibre. Diguem, comencem, si un cas, pels agraïments abans de seguir amb com està... estructurat el llibre. Vaig a buscar la pàgina dels agraïments, que està cap al darrere, ja em perdonareu.

0: Diu, agraïments a la Mercè Malaret Soler.
1: Sí, té molt de mèrit el que va fer ella, perquè va estar sempre al meu costat i em va animar sempre.
0: A la meva germana, que m'ha acompanyat pacientment a trepitjar els carrers, especifiques, a la meva germana Montserrat.
1: És que ens vam passejar durant un any i mig.
0: I ara seguiré recitant, eh? A la Montserrat Marigó, Josep Prats, la Roser Vilardell, la Marta de Planell, i amb més persones, Josep Florença, el Francisco Duran també de l'Arxiu, i a les famílies que han aportat totes les seves imatges, i ara aquí hi ha un llistat de molta gent. Per tant, quan una persona fa les coses amb amor i dedicació, com has fet tu, tothom està disposat a ajudar-te.
1: Sí, és veritat, sí, sí.
0: I és molt maco sempre agrair a tothom la seva participació. Ara m'agradaria que ens expliquis una mica com és l'estructura del llibre. Ja hem començat dient, va estrictament per ordre alfabètic. Podem agafar, obrir el llibre, i jo ara obro el llibre i diu Carrer de Laureà Miró. Barri del centre, i posa exactament on està situat en el plànol, que el plànol el tenim al darrere de tot del llibre. Nom, Laureà Miró i Trepat, Barcelona 1883-1916, advocat i polític català. I aquí comença tota la descripció d'aquest polític, així tots els carrers del llibre. I després hi ha un apartat que es diu Obertura, noms anteriors, orígens, urbanització del carrer, i aquí comences a parlar doncs, de totes les masies o totes les cases que estan a dintre d'aquesta via, en aquest cas del carrer de Laureà Miró. Dius, obertura, noms anteriors, canvis de noms. Hi ha hagut molts canvis de noms als carrers d'Esplugues?
1: Bé, sí, perquè això també ve donat una miqueta pels canvis polítics que hi ha, perquè quan hi ha un... Bé, això és molt sabut de tothom, no?, que quan hi ha un canvi de govern a l'Ajuntament, doncs cada règim, cada govern vol fer ressaltar els seus, no? I això, doncs, s'ha donat des de que hi ha la transició, ha sigut el canvi fort. Perquè, perdó, sí que antigament, doncs, algun, potser se n'havia canviat algun, ara no ho recordo, perquè està molt, molt ben reflectit,
0: sí,
1: en el llibre.
0: Sí, fullejant el teu llibre, és que està superben detallat, perquè a més poses, en aquest cas, poses que el 16 de març de 1916 es fa un acord de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal, i acorden posar-li carrer de Laureà Miró. Després en el llibre també es veu plaça Santa Magdalena, que havia sigut la plaça de la República.
1: Sí.
0: I està tot superben documentat, perquè clar, aquí hi ha una feina d'arxiu, de transmissió oral, de recopilació de fotografies i, evidentment, de dades històriques.
1: És que de cada... Si es vol donar una imatge de com és... I precisament Esplugues, això s'havia de fer, penso, i si no ho hagués fet jo, suposo que ho hagués fet algú més, perquè és allò que dèiem abans, el poble ha sigut un salt tan bèstia, per sí, dir-ho d'aquesta manera, que algú havia d'explicar com era abans i com s'ha anat... Ha tingut tres fases molt marcades, Esplugues. La part agrària, o sigui, l'època de rural, després va passar a zona industrial, perquè els pagesos, com que ja no eren rendibles els camps que tenien aquí, eren petites propietats, i la pagesia va fer un tomb, doncs els pagesos van vendre els terrenys i va venir la indústria, als anys cap als 50-60. I posteriorment, com que les indústries, algunes van començar a marxar, perquè anaven a llocs més amples i més grans, doncs llavors, a més, va venir la gran immigració, la gran època d'Esplugues de la immigració, que s'havia de construir per ubicar tota la gent que anava venint cap aquí.
0: I, per tant, hi ha una època que es creen carrers nous i tots aquests carrers han,
1: sí,
0: de donar-se el seu nomenclator i se'ls ha de posar els,
1: sí,
0: noms. I hi ha tant personatges de tot tipus, polítics de la vida cultural, hi ha noms de persones en general, per exemple, Narcís Monturiol, doncs és un nom universal, i també tenim noms que són propis d'Esplugues.
1: Sí, de persones que havien destacat per algun motiu,
0: sí,
1: però a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que, per exemple, a la ciutat Diagonal va ser el propietari dels terrenys i el que va fer la urbanització, qui va decidir quins noms hi posaria. I va agafar, era una cosa molt, molt còmoda i molt fàcil, va agafar pintors, o sigui, gent del món artístic,
0: cultural, sí.
1: Que si hagués tingut alguna relació o no amb Esplugues o amb Barcelona, tampoc està molt clar, però tots són noms d'arquitectes, de pintors, inclús del segle, inclús de l'època medieval, i arquitectes, ja ho he dit, pintors i escultors.
0: Tenim noms de tot, perquè també hi ha el carrer de les Flors, que està a la Miranda, podem tenir el carrer de la Lleialtat, el carrer de la Constància, el carrer de la Pau...
1: Sí, això és Can Clota.
0: Eh?
1: Sí. I al barri del Gall hi han diferents compositors de música de sardanes.
0: Ah, està bé això. Per tant, els podem trobar com localitzats, sí, geogràficament.
1: Josep Rodoreda.
0: Sí.
1: Després hi ha... Bé, ara potser la memòria em falla una mica, però...
0: Aquest, ara hauríem de buscar en el
1: sí,
0: plànol, també.
1: Sí, hauríem de buscar-ho.
0: Val, lo interessant, ara vaig a buscar el plànol. Sí, està...
1: Juli Garreta, també, exacte, que també és un compositor de sardanes.
0: I anant com abans que estava jo parlant del carrer de Laureà Miró, perquè si ens n'anem justament al carrer de Laureà Miró, és molt extens... tota l'explicació que fas, parles de Can Oliveres, de Can Vialet... Explica'ns una miqueta aquests... Ara el tenim a la carretera de Laureà Miró, però clar, abans això no era el centre del poble, antigament, la Can Oliveres.
1: No, no, és que si ens n'anem molt més enllà, perquè la carretera data del 1780 aproximadament, si no recordo malament, hauria de mirar ara la carretera de quan data...
0: De Laureà Miró.
1: Sí, si ho mirem en el llibre trobarem exacta la
0: sí,
1: data.
0: Sí, crec que abans he dit 1916 que li posen el nom.
1: No, el nom sí, però l'antiga carretera d'Esplugues era la Via Augusta,
0: sí.
1: era el camí que travessava la nostra població,
0: sí,
1: però que venia de la plaça Espanya, que era el camí romà. Per Can Oliveres pujava el que és ara el carrer de Sant Mateu,
0: sí,
1: i quan estem a l'alçada de la Masia... travessava cap a l'altra banda, pujava cap a Can Juncadella, entrava al Raval,
0: sí,
1: travessava el Raval i seguia cap a Sant Just.
0: Sí, aquí ho posa. Una via principal d'Esplugues, que travessa Esplugues venint des de Collblanc,
1: sí,
0: des de la plaça Jacinto Benavente, de Sant, sí, Just d'Esbert, i després també, diu això que has dit tu, de la Junquera... I després la carretera es va construir per mandat del rei Carles III d'Espanya durant els anys 1763-1765.
1: D'acord, sí, això era, sí. I jo he dit 1780, però bueno, m'he equivocat, sí, una miqueta. Però
0: ara ja estem al segle XXI, ara no ve de 20 anys, no, el 1700.
1: Llavors ens trobem que quan es construeix aquesta carretera és quan es comença a fer un nucli a la carretera, un nucli de cases, perquè al principi era Nadal al Raval.
0: Sí.
1: Aquí on hem dit de la Via Augusta, el nucli principal era allà. Però al construir la carretera, molts pagesos van baixar i es van construir més cases. Tot el que era banda i banda de carretera eren cases.
0: Sí. Està molt bé.
1: Com ara, però eren cases més petites.
0: Follejant, Càmping Barcino, quins records!
1: Sí,
0: eh?
1: Això va ser molt posterior.
0: Sí, als anys 60, sí, finals dels 70 ja, eh?
1: Sí.
0: I moltes fotografies. Bé, està molt bé, agafem la paraula G, de Girona o de Gavà, o com vulguem, i trobem que tenim el carrer Galleta Faura, carrer Gai, Gandhi, Gaspar Fàbrega, Generalitat de Catalunya, Germán Serra, Ginestà i Glicines. Però d'aquest llibre hi ha algun carrer que ja no té aquest nom.
1: Sí, en algun lloc es fa esment d'això, de que precisament quan jo estava fent el llibre, quan ja es començava a parlar dels canvis de nom. I va ser això que deia jo, perdó, això que deia jo abans, de que, bé, aquest ajuntament actual va decidir canviar alguns noms.
0: Es va fer per ple municipal i va ser posat a votació a tots els,
1: sí, però
0: a tots
1: ja eren,
0: els partits polítics.
1: Però eren carrers que havien estat nomenats pels mateixos, eh? Pels mateixos.
0: Sí, exacte. Això és així, correcte. Havien estat nomenats, si no recordo malament...
1: Josep Català, Gaietà Faura...
0: Es va aprovar quan estava l'Antoni Pérez alcalde.
1: Sí, sí.
0: Carrer de l'Església, carrer històric, aquest no, ens, no el podem deixar de banda, perquè clar, ja hem perdut el Raval, ja no el tenim aquí, però el carrer de l'Església sí que hem de parlar d'aquest carrer.
1: Però abans s'havia dit altres noms, eh?
0: Ho busquem.
1: Sí, s'havia dit...
0: Calle del Duque de la Victòria.
1: No. Bé, sí, sí, sí, sí.
0: Diu, sí, consultant que... els fulls del cens de població, constatem que l'any 1857 un tram del carrer s'anomenava Duque de la Victòria. Val?
1: Sí, sí, sí.
0: I després, en el ple de l'Ajuntament del 7 de febrer del 1910, se da cuenta del estudio de nomenclatura de calles y plazas en el término municipal, el cual queda aprobado por de la siguiente forma, Calle de la Iglesia, que continuará también con este nombre. Bé, és que està superben documentat, perquè, clar, a més, totes les transcripcions que ja han fet els dels plens municipals doncs estan exactament com es van escriure. No s'ha fet cap tipus de traducció. I després parles també dels anys de la Segona República, que van haver-hi molts canvis també de carrers. Déu-n'hi-do.
1: I una cosa molt curiosa, que bueno, ara no té a veure amb això, però està proper per edat. Això també ho explico aquí. Aquest pont que hi ha nou, que enllaça els barris de la Plana i Can Clota...
0: Sí, a sobre del torrent d'en Ferrer.
1: Sí, el 1936 ja es va aprovar fer aquest pont.
0: Sí.
1: El que passa que per la guerra va quedar... Aquest projecte va quedar mort.
0: Sí.
1: I mira, amb els anys s'ha recuperat i està molt bé. Està
0: jo sóc de Can Clota. I la meva mare m'explicava... Jo no vaig conèixer el meu avi. La meva mare m'explicava que el meu avi ja li havia explicat que tota una sèrie de coses, que al final la ronda de dalt ha passat per l'altra banda del barranc de Can Clota cap a la banda de Can Vidalet, però inicialment estava projectat perquè passava per tot el torrent d'en Ferrer fins a baix a Hospitalet, parlo de fa molts anys, dels anys 50.
1: Això ho desconec.
0: Això ja li pregunto a la meva mare. I després també hi havia un projecte molt important que no s'ha acabat de fer, que és tot el d'Avinguda Isidro Martí, que venia al camí des de dalt de Sant Just, s'havia d'enllaçar Sant Just amb Esplugues, però l'autopista, aquest traçat de l'autopista va trencar altres projectes.
1: Sí, és que bé, Esplugues, ja tothom sap que aquest traçat de l'autopista no és el que havia de ser.
0: No, perquè clar, si havia de ser l'original, se n'anaven a Norris les cases senyorials que es van haver de perpetuar, i per poder protegir les cases senyorials doncs van enderrocar el centre històric d'Esplugues.
1: Senyorials i una masia que hi havia al Raval del segle XIV, Can Carbonell, que tenia una importància per la seva biblioteca i per la quantitat de personatges que havien fet nit allà, i era una masia de les maques d'Esplugues, i no es va poder aturar el fet de que la tiressin a terra.
0: Hi havia uns interessos econòmics del règim molt forts, perquè clar, quan es va fer l'autopista doncs ja sabem els criteris que hi havia. M'agradaria anomenar els Capgrossos d'Esplugues. És una plaça que està al barri del centre, està a Isidre Martí, ja amb el que seria la separació,
1: el gall. Sí.
0: Diu, els Capgrossos són els germans petits dels gegants, són unes figures de la cultura popular que es representen amb uns caps humans de considerables dimensions. Bé, aconsellar que obtingueu aquest llibre, no sé si hi ha un exemplar a la biblioteca, perquè
1: sí,
0: el vulguin consultar.
1: Sí. I a les dues biblioteques hi ha.
0: A les dues biblioteques i a l'arxiu municipal segur que també tenen
1: sí,
0: el seu
1: també
0: exemplar. Doncs emplaçar-vos a que aneu a la biblioteca i demaneu aquest exemplar. No us el podeu emportar a casa, perquè hi ha llibres que no es poden emportar a casa. El podeu consultar a la biblioteca. I no sé si vols afegir alguna coseta més, Roser.
1: Doncs bé, en un principi intentarem fer una nova edició. Quan jo sí que vull avançar,
0: sí?
1: que se n'està fent un altre de llibre.
0: Ah, molt bé.
1: I que el fil conductor, així com el primer han sigut els carrers, doncs tindrà un altre fil conductor, però ara no avanço res més.
0: Doncs no avancem, perquè el que volem és fer la presentació del llibre des d'aquí de la ràdio, acompanyar-te el dia de la presentació, allà on sigui. No sé si la faràs aquí a l'Avenç, que ja està sent un lloc de trobada.
1: Segurament, el que passa que encara falta temps, falta, encara s'ha d'acabar de perfilar.
0: Perquè aquests llibres porten molta feina.
1: Sí,
0: t'ha portat
1: sí.
0: molta feina,
1: sí,
0: aquest sí. llibre. Quants anys vas estar? Entre que vas començar i vas poder...
1: No, no tants. Així molt, molt de dedicació total, potser uns 2 anys.
0: Però vas fer molt, però molt intens, perquè vas fer moltes entrevistes, vas
1: Bé,
0: parlar amb moltes
1: haig
0: persones...
1: De dir que, haig de dir, això sí que s'ha de dir, que quan vam començar el llibre, quan estàvem treballant en el grup d'estudis, hi va haver gent que buscàvem, que m'ajudaven a buscar, sobretot els perfils dels personatges que hi havia, que hi ha en el llibre, no?
0: Clar.
1: Que dels carrers. I això va quedar així, amb els perfils fets dels personatges. La resta és el que em va tocar a mi acabar-ho.
0: Doncs, Roser, gràcies. Sí, que l'en tornarem a parlar, perquè no podem parlar extensament de tot el llibre. Dir-vos que Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues és un llibre que per ordre alfabètic podreu trobar tots els carrers d'Esplugues i que, a més, està estructurat doncs, amb una descripció del nom del carrer. En aquest cas, per exemple, diu carrer de Llevant, doncs fa una descripció de què és el Llevant, si és una descripció de l'enciclopèdia, si és un personatge, doncs explica la seva vida, ens explica quan es va obrir aquell carrer, quins són els orígens i l'organització d'aquell mateix carrer, i tindrem moltes sorpreses perquè hi ha moltes coses desconegudes. És el nostre poble, però hi ha moltes coses desconegudes.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
0: Una abraçada.
1: Espero que si el fullegeu, que us agradi i que pugueu aprendre alguna cosa nova del nostre poble.
0: Segur que sí. Gràcies, Roser, per la teva feina.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
2: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Dolors Alguer, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'Associació.
2: Cert.
1: Bé, professora...
0: O mestra,
1: entre,
0: és igual.
1: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa o que es treguin la vergonya.
1: Però no sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
1: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui. Però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui.
2: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
2: Mira... Aquesta entitat es va començar al curs 83-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
1: Ho feia la Maria Dolors, no?
2: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
2: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra. Clar. Per això...
0: Portem
2: ja 36-37 anys amb aquesta entitat.
0: Sí.
2: Eh?
0: I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
2: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
2: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc... que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
2: sense tindre que sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual. Va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb tres activitats, però ara en feu moltes i molt
2: 25
0: diverses.
2: 25 tallers. 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Molt, sí.
2: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
1: Punta de coixí...
2: De tot.
0: Sí.
2: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus.
0: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació... participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant sobretot a la Festa Major.
2: Sí.
1: Amb lo de puntes de coixí.
0: Amb les puntes de coixí,
1: sí,
0: que és molt important perquè ve gent d'altres llocs.
1: Exacte.
0: Que hi participen.
1: Sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí. Ho hem sigut.
2: Més de 300 hem
1: I
2: sigut.
1: I més carrers, sí. Ens sembla que organitza, bueno, organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
0: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
2: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda. Quins horaris feu?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia?
2: Tot el dia. Matí i tarda. A disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
1: Va, perquè pensa que la professora no cobra res. I llavors, com a mínim, que se li ha de deixar l'hora que amb ella li va bé, si no va bé.
2: Clar. No.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
2: Mireu, l'entitat, la seva seu, està al carrer Bruc 40. Llavors, hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula. Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
2: Hi ha una petita quota anual, que fins ara és de 38 euros, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
2: Tots. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers, o sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
2: Però la majoria, diríem que passen de 40.
1: Clar. Sí, tant, més amunt i tot.
0: En compte.
2: Ja dic que passen de 40. N'hi han de més joves, també, però mínim. Veritat.
1: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem anat fent grans.
2: Clar.
0: Clar,
1: érem, llavors eren molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les puntes de coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Cada tres anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
1: Fem excursions.
0: Sí, també.
1: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
1: Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan...
0: Bueno, i participeu
2: també. I conferències
0: també. També feu conferències.
1: Sí, també.
2: Anem buscant temes que a tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
1: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
1: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria...
1: També
0: ho ha de ser.
1: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè...
2: Fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
1: Sí, sí, tant. Sí,
2: aquí a Esplugues hi ha molt bona gent.
1: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues, perquè en tenim moltes. Ja. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
2: Ai, i tant,
1: sí,
2: és un dels tallers.
0: Teatre.
2: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí. Clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
2: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí.
2: Però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah!
2: Expressament per...
1: Els escriu ella, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui...
2: Originals, totalment... originals per nosaltres.
0: Exacte.
2: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
2: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social...
2: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
2: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles.
0: Molt bé.
2: Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
2: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, sí. Es busca un tema i quan es comences el tema, a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia,
0: sí.
2: I va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta...
2: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això,
2: sí,
0: et trobes.
2: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana,
0: sí.
2: Jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això cadascú pot aportar les seves idees i la seva,
0: sí,
2: personalitat.
0: Sí, sí.
2: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
2: I ho fa molt bé.
1: I molt guai. És molt guai.
0: Abans...
1: Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400,
0: Associades?
2: Sí, sí, sí.
1: Ara, últimament, no tant,
2: clar,
1: però...
2: Home, quan només anys... estava la nostra,
1: sí,
2: doncs, hasta 500 havien sigut,
1: potser, sí,
2: hasta 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ep.
1: Això mateix, sí.
0: En tenim tres.
2: A part de que hi hagin també, pues, les d'escriptores,
0: sí,
2: les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup,
0: sí,
2: de dones
0: grup
2: empresàries.
0: Sí, exacte.
2: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
2: Som molts, sí, i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
0: No.
2: Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
2: Dones d'Esplugues.
0: Dones.
2: Dones d'Esplugues.
0: I jo crec... És la vostra festa realment anual?
1: No.
2: Aviam. És per una festa. És una festa.
0: És una festa.
2: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors,
0: sí,
2: aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
2: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària,
2: sí,
0: no s'acaba.
2: Sí. Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
2: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
0: Que, no és una
2: que
0: cosa
2: són ja... moltíssimes i
0: home,
2: allí es nota.
0: Són més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir, em vulgueu dir avui.
2: Aviam, recordem els tallers.
0: Sí.
2: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català. Català només parlat. Una coral. Costura. Dibuix. francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, el gros, eh? Sí. Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com, per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
0: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació i si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
1: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
0: Sí.
1: I el telèfon és el 93 473 65 12.
0: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
1: Exacte.
0: Val? Sí, perquè sí, a vegades sí. La gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
2: I el nostre correu electrònic, sí, si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...
0: Bueno, digue'l, a veure.
2: Espera. Aquí...
0: Intentarem agafar a paper i a pis.
2: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
0: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
1: Això
0: podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat.
1: També. Sí.
0: També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme, a la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
1: Doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
2: Bé, així serà.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí. ¿Por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
2: Recicla i respecte al medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Can Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a doncs, escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrias. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ja ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més, estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Ah, sí, és veritat. Sí. És veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris, que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per lo poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi ha, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet, no conec tot Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues. Fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar... Estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre. Des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure era sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat. I els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? Que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat. I cada cop me'l demanaven més. Bueno. I si em despistava algun dia, això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent, amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar? Ho van estudiar? Em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. Arrel d'aquesta primera experiència em va agradar molt i la gent em demanava que en fes una altra. I llavors vaig publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen

0: primera novel·la.
1: La primera novel·la, que és el Pacto del Hambre.
0: Exacte.
1: I, a més, està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil, oi?
0: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del Passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de... Primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit.
1: Sí.
0: Parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
1: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes, de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho
0: sí.
1: van pair, com
0: sí,
1: ho...
0: Sí, sí. A més, hi ha el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Penso que la història... està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net i s'explica des de l'any 2017 que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya.
1: Sí.
0: I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya i del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc i bé, encara es viu.
1: Si tu vas al barri de Gràcia i parles de la Casa Elizalde, encara trobes a persones grans, de 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
0: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular
1: sí.
0: dels amos de la
1: Però
0: fàbrica, de la família.
1: La gent ho associa
0: sí.
1: quan
0: sí, sí,
1: parles...
0: Sí.
1: Què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia
0: sí, sí,
1: de motors
0: sí.
1: i ho relacionen amb la família.
0: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional,
1: sí.
0: però a més va ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I a més van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica. També havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
1: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net com va ser tot aquest procés que ella va viure. I, per tant, aquí veiem una transmissió generacional i familiar important de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com ho reflexes tot això en la novel·la?
0: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè

0: quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus a nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
1: D'on venim, que és
0: d'on venim. I tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en Franco i no sabien qui era. Això passa. És molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys, la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt, i estem parlant doncs de crims de guerra i de repressió i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també d'utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
1: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
0: Molt important, sí. Molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir, el que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
1: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
0: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure, perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
1: El teorema de los sentidos i el pacto del hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí?
0: Sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El teorema de los sentidos i El pacto del hambre, i també a la llibreria...
1: L'escriva de l'Avinguda Isidre Martí.
0: Ah, exacte.
1: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
0: Sí.
1: Digue'ns on et podem trobar,
0: Ara el blog el tinc parat perquè hi ha tantes coses, no em dona la vida.
1: Bueno, però si estic... més no, trobarem les teves feines que has fet.
0: A les xarxes estic a Instagram, estic a LinkedIn, estic a Facebook. A Facebook tinc la meva pàgina d'escriptora, però a més també hi ha una pàgina únicament del llibre del Pacto del Hambre, on vaig penjant totes les novetats, entrevistes i qualsevol cosa que hi hagi. I, en fi, i a més hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet. I això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
1: Pel que calgui. El Pacto del Hambre ha estat llibre finalista del Premio Fernando Lara, de l'editorial Planeta.
0: Sí.
1: I te t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
0: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no? Sí. Però hi ha certàmens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premio de Novela Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto de l'Hambre. I clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista. Sí.
1: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i sí. Em va semblar molt entrenable.
0: Sí. El pseudònim... Bé, jo vaig pensar, sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corrias i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, i llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy. Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria. I després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partícips del que jo estava fent. Els havia perdut i vaig pensar que d'aquesta manera els tindria una mica amb mi.
1: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta filiació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i
0: amb
1: la ràdio. Encantada. I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
0: Quan vulgueu.
1: Doncs ho torno a repetir. El Pacto de l'Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació de justament abans de la Guerra Civil. Uh-huh. Ens situen al barri de Gràcia perquè... Vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia.
0: Molt bé.
1: Una abraçada. Encantada. Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Vinga.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
1: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
2: A vosaltres, per convidar-nos.
1: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
2: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
3: Sí, quan... podríem entendre sí. que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, sinó que som un conjunt d'entitats.
1: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats. Eh?
3: Exacte, som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
1: Doncs hem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
2: Vinga, doncs les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
1: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
3: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
2: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues, també.
1: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
3: No, primer es va crear Santa Magdalena... Bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de nans. Ai, el ball de gegants. I posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista...
1: El Joan Amades,
3: és el del correcte,
1: costumari del Joan
3: costumari.
1: Amades, que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
3: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
1: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
3: Correcte.
1: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
3: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustín, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom, i paral·lelament és això, es van crear doncs, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, doncs, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, doncs trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors d'aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
1: I creem aquest seguici.
3: Exacte. Eh? I llavors havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
1: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
3: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
1: Exacte.
3: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora. I Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
1: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte alguna altra, que ara per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena, el tret de sortida és el dia de la Santa?
3: Depèn de l'any.
1: Val.
2: Depèn de quan calgui, si és depèn abans del calendari. De cap setmana, després...
1: Clar.
2: Exacte.
1: Hem estat parlant de que la coordinadora en format part m'ha fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones. Perquè, clar, quan parlem de castellers... Tenen molta gent. Gegants també són molta colla.
3: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
1: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té
3: sí,
1: una força.
3: Sí, sí, sí. Sí. Per això et dic sí i no.
1: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
3: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
2: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles... L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
3: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
2: YouTube,
3: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure. totes les, el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
1: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
3: Des de l'Ajuntament, sí.
1: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant. Els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport i, per tant, animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
2: Exacte. De fet, sense les entitats no hi ha coordinadora possible. Així que, bàsicament, és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i, per tant, trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumava un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les Esplugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
1: Qualsevol persona espluguina com jo que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats, des de la coordinadora teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
3: Sí, tenim la pàgina web que és culturapopular.cat i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
1: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
2: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha les diferents entitats... Perdó, m'he deixat aquí, TIC Espluga Viva, a la llista, que també forma part
3: sí,
2: de...
3: Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
2: sí.
3: Demanem disculpes ja públicament.
1: Ja. Jo soc de TIC, eh? O sigui que... No.
3: Però són
1: donat.
3: Tantes entitats que és formem veritat. Coordinadora, que ara així de memòria, no?
2: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre algú no s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no? I com anem una mica formant aquest dia.
3: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
2: Sí.
3: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
1: Per Sant Joan, sí.
3: Per Sant Joan. Ah. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot, per aquestes mil i pico persones, no?, per poder evolucionar nosaltres, no?, perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no?, veure les seves festes, no?
1: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos? Necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
3: Jo vull afegir dues cosetes.
1: Sí.
3: La primera és una crítica. Una
1: Digues.
3: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
2: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
3: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris. Fins i tot hi ha entitats que han de deixar local altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
1: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes. Tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
3: En aquest sentit, estem oblidats. I fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
1: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
3: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
1: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
3: Recordem tots.
1: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
3: Sí, sí.
2: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això no, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en re o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no, en aquest aspecte.
3: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
1: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
2: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
1: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
2: I com a poble, també. Vull dir que al final, exacte, aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat. Som nosaltres, això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent. Estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval. I ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
3: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar. Parlant de festes.
2: Sí, cert.
1: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo podent el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
2: I que per sort hi ha fotografies que ara encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no?, que ens aportaven identitat. I hi ha algunes que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
1: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
2: i, tant,
1: i de per fet, seguir conversant.
3: Sí, de fet he dit que tenia dues.
2: Jo en tinc una altra.
1: Vinga, som-hi.
3: Vaig a la segona i després ja et donc.
1: Sí.
3: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
1: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més?
2: Sí,
1: Alba?
2: Ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles, doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder, bueno, poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
1: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
3: De moment ja et dic, està enfonsat a sota el calaix i no és la primera vegada que passa. Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no? On estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
1: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I, Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i, per tant, també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
2: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
1: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la festa major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. per dijous 16 de juliol, als Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: dreta, aguanta dreta.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlarem de disciplina, memòria, estratègia, tàctiques, coneixement i concentració, tauler i peces. Però si us dic xaturanga, sabeu de què parlarem avui? Avui estem amb l'Eduard Pagès. Bon dia, Eduard.
3: Bon dia.
2: Formes part del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç.
3: Exacte.
2: Ets veí del barri del Gall?
3: Era veí del barri del Gall, vaig néixer allà, ara visc a Sant Feliu. Bueno, ja fa anys que visc a Sant Feliu.
2: Però la teva relació amb Esplugues no s'ha aturat mai?
3: Mai, mai, mai. O sigui, visc a Sant Feliu i allà hi ha un club d'escacs molt potent, però jo sempre he vingut aquí. L'arrel tira.
2: Amb tu parlarem de dues coses, tant del club d'escacs d'aquí del Centre Cultural de l'Avenç com de la crònica de la vida d'Esplugues per tots els articles que has fet. Uh-huh. I jo crec que ara estem parlant amb una persona que per mi aquí a Esplugues és la que coneix millor la història dels escacs, però no solament a Esplugues, sinó a nivell mundial, perquè hauríem de parlar com comencen els escacs, com s'inicien. Hi ha una llegenda de que un savi va voler donar una lliçó amb un sobirà de la Índia, perquè es veu que era molt orgullós. És una fàbula, és real?
3: No, és una fàbula que és maca, perquè aquest sobirà li va dir què volia, i ell va dir que un gra d'arròs al primer quadre, i després anar doblant simplement els grans d'arròs en els 64 quadres. I resulta que hi havia havia de posar tants grans d'arròs que no els tenien tot l'imperi. Però és una fàbula, esclar. Però bueno, jo t'he de dir que potser sí que sóc el que més sap del club d'escacs Esplugues, l'Avenç.
2: L'Avenç, sí.
3: Ja a nivell mundial ja seria una miqueta massa dir.
2: Però a nivell
3: mundial
2: ens ho pots explicar,
3: però,
2: sí. Doncs amb aquesta fàbula tan bonica, ara no començarem a descriure com és un tauler d'escacs, perquè jo crec que
3: tothom
2: ja sap que és un tauler, ni les figures. Uh-huh. Però una pregunta, les figures dels escacs es corresponen a la vida real?
3: Sempre s'ha dit que els escacs és la representació d'una batalla, no?, en un tauler d'escacs, no? I algú havia dit que tant de bo les guerres es resolguessin en els taulers d'escacs, no? Però, bueno, l'alfil és el bisbe en un primer moment, la dama és la reina, el rei, els peons són els soldats. Si vols fer una comparació, el que sí que et puc dir és que els escacs és un joc, digue-li un esport-ciència, que no te l'acabes. És la fàbula aquella de les grans d'arròs, en el fons és veritat. Tot just ara els ordinadors més potents poden abastar moltes de les possibilitats que té els escacs, però encara no totes.
2: Déu-n'hi-do, eh? No poden abastar encara totes les possibilitats.
3: És que els escacs té, no sé si és, ara mentiria, però no sé si a la jugada 6 o 7 o 8 ja hi ha milions de combinacions diferents de jugades possibles en els escacs. Per això és tan maco, perquè els escacs, ningú és perfecte jugant als escacs. Ningú ha arribat a saber-ho tot, home, jugant als escacs.
2: I en la vida real els escacs han incidit molt, perquè des de la infantesa hi ha escoles d'escacs, a les mateixes escoles també s'ensenyen escacs. A la vida real, al cinema, moltes pel·lícules fan referència als escacs. De vegades hi ha pel·lícules que simplement hi ha una imatge que es veu un pare o un avi amb un fill o un net o una neta que estan jugant i aquella imatge ja et diu molt.
3: Sí.
2: No cal explica absolutament res, perquè és una imatge familiar.
3: Uh-huh. Sí, darrerament hi ha hagut la sèrie aquesta, Gambito de Dama.
2: Que me la vaig empassar de seguida.
3: I sí, sempre que hi ha algun esdeveniment o alguna pel·lícula així que impacta una miqueta més, també creix l'interès pels escacs, no? Els escacs a Estats Units van créixer moltíssim quan Bobby Fischer, a l'any 73, va guanyar el campionat del món, 73 o 74, ara no et sé precisar, va guanyar el campionat del món guanyant a Spassky, el rus, que els russos eren els millors del món. I aleshores allò va créixer els escacs a nivell dels Estats Units increïblement, i a nivell de tot el món, aquí a Espanya també. Vull dir, de vegada en quan els escacs, per algun esdeveniment concret o alguna pel·lícula o alguna sèrie o algun... Bueno, doncs creixen. Tothom parla dels escacs durant una temporada, després torna a baixar una altra vegada. És un esport minoritari, per això.
2: Les elites mundials dels escacs són molt competitives, però a nivell local o a nivell comarcal, com funcioneu els clubs?
3: Bueno, nosaltres pertanyem a la Federació Catalana d'Escacs. Aleshores, la Federació ara mateix estem jugant en la Lliga Catalana, que la Federació organitza, i hi ha també competicions individuals, val? Però bàsicament la competició més important és la Lliga Catalana d'Escacs, i tots els clubs de, diguéssim, de Catalunya, jo no crec que hi hagi cap club que no participi en la Lliga Catalana, és la competició més important. I bàsicament és això, hi ha diferents divisions. Nosaltres, per exemple, el club d'escacs Esplugues l'Avenç, tenim dos equips, l'equip A, que juga en una divisió, que és la preferent, diguéssim que de la província de Barcelona és la més alta, i l'equip B, que està jugant a segona provincial, dues categories per sota. Per sobre nostra també hi ha més divisions encara, eh? No som l'elit, però bueno, juguem en una categoria que està força bé, i aleshores en aquestes divisions si pots pujar, pots baixar, com qualsevol competició.
2: Doncs va, ara anem a explicar que el club d'escacs d'aquí d'Esplugues, l'Avenç, es troba a l'Avenç Centre Cultural, que està al carrer Àngel Guimarà 27, i per les persones que ens estiguin escoltant i estiguin interessades, doncs explicarem una mica els horaris que teniu i doncs aquestes categories, els dies que us reuniu, com ho feu, si teniu escola d'escacs o no. Explica'm tot això.
3: Hem tingut fases en què hem tingut nens. Jo vaig tenir, quan era vaig ser president, vaig tenir nens alguns dies a la setmana. Passa que, com és dur, tothom té la seva feina. Però, bàsicament, nosaltres ens reunim el dilluns a la tarda, quarts de set, sis i mitja, quarts de set, fins a les 8:30, 9 de la nit, dilluns i divendres.
2: Pels que vingueu a l'Avenç i passeu pel carrer Josep Campreciós, doncs si us fixeu a la façana, a la part de baix, en unes finestres, i a vegades us veiem com esteu jugant, sobretot quan fa bon temps que no teniu les finestres tancades. Mm-hmm. I allà fa molts anys que esteu, al soterrani.
3: Allà tota la vida. Jo no recordo un altre lloc. Penso que des de... Jo era petit, jo tenia 9, 10 anys, 11, que vaig començar a venir al club, perquè el meu pare em va... El meu pare és dels fundadors de la primera fase del club, i sempre hem estat allà, sempre hem estat allà. Ara estem tenim una miqueta més d'espai. Havíem tingut un local una miqueta, però quan es va fer la reforma de l'Avenç ens van donar una miqueta més d'espai, estem una miqueta més amples, agraïts a l'Avenç.
2: Doncs ara això ens dona peu, ja que parles del teu pare com a primer fundador, dels primers fundadors, amb altres persones. Mm-hmm. Doncs anem a parlar una mica de la història del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç, que tu ja n'has parlat en els teus articles a la Crònica de la Vida d'Esplugues. Mm-hmm. I ara sí que ens endinsem amb la història, que és el que a tu t'agrada, com a doctor de història que ets. T'has centrat amb això, amb explicar-nos a través de la crònica aquesta història apassionant i que tu i la teva família tant...
3: Sí, sí, sí.
2: Us ha tingut.
3: Sempre m'ha interessat. I amb aquests articles que he anat fent durant anys, durant tant de temps, doncs he combinat les dues de les meves tres grans passions, no?, que són els escacs i la història. La tercera no em dona tantes alegries. Soc de l'Espanyol i ja saps el que passa.
2: Ja estem veient el que passa, sí.
3: Doncs vaig començar, primer perquè ja feia temps que volia fer, però vaig llegir ja fa molts anys un article del Josep Maria Puiggrós a la Crònica. Jo havia escrit abans també, però no d'història, sinó bueno, articles sobre el club, sobre els escacs en general, i ell va fer referència a un fulletó que s'havia editat als anys 30, anys de la República, dins del butlletí del grup excursionista Germanó, que estava aquí a l'Avenç.
2: Que va fer un llibre. En sí. Joan Puiggrós va fer un llibre parlant.
3: Exacte, sí. Sí. Doncs ell va escriure també, ell que escriu a la crònica, va dir que dins del butlletí del grup excursionista Germanó hi havia el fulletó del Club d'Escacs Avenç d'Esplugues, que aleshores es deia així. I, bueno, simplement va fer un article parlant d'això. I aleshores em va interessar tant que vaig començar a buscar números, vaig anar a la Biblioteca de Catalunya, vaig anar... per tot arreu, fins que vaig trobar tots els números, pràcticament. I sí, sí, a dins del butlletí hi havia el fulletó aquell, i en aquell fulletó, que comença l'any 32, no des del principi de la Fundació, doncs allà hi havia moltíssima informació. Aleshores, jo vaig anar a buscar abans de l'any 32, abans del fulletó, perquè el club ja estava en marxa quan es comença el fulletó aquest. I vaig trobar en una revista que es diu Els Escacs a Catalunya, que s'editava aleshores als anys 30, que la primera referència que es fa al Club d'Escacs Esplugues-la-Vents, diguéssim que la data d'inauguració oficial seria el 5 de març del 1930, 31, que aleshores s'explica allà a la revista que aquí es van fer unes simultànies i després uns parlaments i es va inaugurar. Va? Aleshores vaig anar a buscar, vaig a buscar el fulletó, aleshores el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, què en diu? I el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, en el número d'abril del 31, va ser quan parla de la primera junta del Club d'Escacs, a Vents d'Esplugues. Val? I a partir d'aleshores, doncs, mira, el primer article que vaig fer de la història del club va ser, com dir-ho, una acció poètica, no acció poètica, sinó que vaig parlar de la vinguda de la República a Espanya l'any 31 i ho vaig fer coincidir amb l'anunci en el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs de que l'any 31, d'abril del 31, es parlava de la primera junta. Val? Som d'una miqueta abans, el dia 5 de març, no? Però bueno, feia coincidir amb l'abril i tal. I a partir d'aleshores, doncs, entre butlletins de la Federació Catalana, fulletons del club, doncs, he anat explicant tot el que hi havia, barrejat amb la història d'Esplugues, el que passava, que estava passant políticament també a Catalunya, com que la gent que forma part del club, que crea el club, és gent que també és del Club Excursionista Germanó, com a mínim els primers components, els que ho creen, doncs són gent molt catalanista, que fa moltes activitats, que surt, que... Bueno, i aleshores, doncs sí, vaig començar i no he parat fins fa un any i poc, que ara ja no parlo del Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs es va fundar l'any 31 i fins a l'any 35. L'any 35 desapareix.
2: Una vida curta.
3: Sí, la primera fase és una vida curta però intensa, perquè hi ha molta activitat, és gent amb molta empenta, que fa moltes coses, hi ha una secció, de seguida es munta una secció de nens, però 20 nens que fan també el torneig social infantil. El primer president del Club d'Escacs és en Josep Fontanals. Entre els fundadors està el meu tiet, jo abans he dit el meu pare és molt jovenet, juga, però en la secció infantil, Josep Pagès, que és un dels fundadors, que està en la primera directiva, i el millor jugador d'aquella època era un tal Josep Campreciós, que no és el del Carxaporal del Somaten, no és tampoc el regidor de la Unió Rabassaire, que també es diu Josep Campreciós, que a vegades quan busques i fas la història en un poble petit i hi ha molta gent que es diu Josep i molta gent que té el mateix cognom, sí, et fas un lío fins que no destries. No? Aquest es deia Josep Campreciós Batllori i el club té, ja dic, una vida curta, la primera fase, però intensa. Hi ha fins i tot un himne, tenim himne del club, que en el Correllengua del 2009 el Marcel Casellas el va recuperar. Jo tenia del fulletó la partitura, però no sabia, jo no sé música. I aleshores en el Correllengua del 2009 me'n recordo que el Marcel Casellas va convidar perquè escoltés l'himne, que el va fer un músic que també era aficionat als escacs en aquell moment, que es deia Anicet Vella. Curiositat que, per això dic, et dona una miqueta la idea de que hi havia una empenta molt gran en aquell moment, hi havia moltes ganes de fer coses i fins i tot tenim un himne. No?
2: És curiós perquè, o no curiós, amb totes les persones que he estat parlant, una d'elles amb el Joan Puiggròs, que va fer aquest llibre de Germanó, o amb el Jordi Udina...
3: Jo he dit Josep Maria Puiggròs,
2: sí,
3: i és Joan Maria.
2: Sí, és Joan Maria Puiggròs, sí. O amb el Jordi Udina, que ha fet el llibre de l'Avens, La veu d'un poble, tots coincideixen en dir que els anys entre el 31 i el 36 van ser d'una efervescència cultural brutal, amb una gran participació de tothom.
3: Estic d'acord, sí, sí. Sí, sí, jo també ho he vist. Sí, sí. En aquell moment ja et dic que el Club d'Escacs creix de manera exponencial, vull dir, en pocs anys hi ha una crescuda. I fins i tot, quan s'està acabant el club, s'està parlant de que s'està formant un grup de dones escaquistes. La qual cosa és molt, molt curiós, també. Però no sé què passa l'any 35 que se'n va en orris, la cosa no acaba de funcionar. Sí que és veritat que a l'any 35 també hi ha el trencament entre el grup excursionista Germanó i l'Avens, que se'n van a la plaça de Santa Magdalena, número 15, crec que és. Però ja una miqueta abans, el Club d'Escacs ja deixa de fer el fulletó dins del butlletí del grup excursionista. I a l'any 35 ja desapareix de les primeres competicions oficials de la Federació Catalana, que aleshores no era la Lliga Catalana com ara, sinó que era el campionat del Baix Llobregat. Val? Em sembla que el primer campionat de l'any del Baix Llobregat que es va fer per la Federació va ser el 1932. I aleshores hi havia només, en aquest campionat només va participar la penya d'escacs de l'Ateneu de Sant Boi, la secció d'escacs de la Unió Social de Cornellà, l'escola de declamació Miquel Roixas de Sant Feliu i el club d'escacs Avens Esplugues. Vull dir, eren poquets els que hi havia, però el club era un d'ells. Posteriorment, Colònia Güell, el Foment de Molins de Rei, l'Ateneu Sant Justenc s'hi afegeixen, però en aquell moment és un dels clubs primers. A més, fan moltes activitats, a més, conviden el president de la Federació Catalana a venir aquí, conviden el campió d'escacs de Catalunya a venir a fer unes simultànies aquí. És a dir, que hi ha molta activitat, Per això, de cop i volta, sorprèn que es talla i no sé què va passar. No sé quin...
2: Doncs aquestes baralles que a vegades hi ha en les poblacions, no? Sí. Que no hi ha una explicació històrica general, sinó simplement de baralles entre la mateixa gent, els mateixos grups, perquè coincideix amb el grup Germanó i tot això que estaves dient.
3: Sí, sí, sí. Jo crec que lo del Club d'Escacs hi ha una mala maror anterior. En algun dels articles sí que dic que, perquè veig que Josep Pagès, que era el meu tiet, havia estat president. Quan era president, de cop i volta, deixa d'estar fins i tot a la Junta, desapareix, ja no, ni juga. Clar, jo no li vaig poder preguntar mai perquè ell va morir, jo era un nen, i al poc deixa de funcionar el fulletó i al poc deixa de sortir el Club d'Escacs en les primeres, en les posteriors campionats del Baix Llobregat. Aleshores, no sé, es talla. El Club Excursionista Germano sí que després també es baralla amb l'Avens. Jo no sé si té relació o no, jo crec que no, que és independent. I aleshores se'n van a la plaça de Santa Magdalena, com t'he dit, i el primer president del club, Josep Fontanals, i Josep Campreciós Batllori, que és aquest jugador d'escacs, que són els dos, diguéssim, dos dels elements que eren molt units al grup excursionista Germano, se'n van amb el grup excursionista també, se'n van fora de l'Avent, se'n van allà a la plaça Santa Magdalena i creen allà la seva pròpia secció d'escacs. I aquí a l'Avens es deixa de parlar, ja no he trobat més informació i l'any 35 s'ha de dir que desapareix el club, la primera fase, diguem, de la primera etapa del club.
2: I quan es reinicia la segona fase?
3: Doncs quan es reinicia la segona fase jo vaig estar mirant i hi ha una primera referència a l'any 43, una revista que es diu Ataque, que és el Frente de Juventudes, ha canviat tot. Hi ha uns camarades, aleshores, que es diuen així, que estan jugando el campeonato i entre ells està, doncs, són un germen, vull dir, és l'inici, no?, de que s'està tornant a jugar escacs en algun lloc, no és perquè no hi localitzat si era aquí a l'Avens o on eren, i aquests camarades, bueno, hi ha aquesta petita referència, ja no torno a trobar res més fins a l'any 47, que és quan aquí a l'Avens es torna a juntar alguns parts d'aquells camarades que han començat a jugar, que surten en aquesta revista, i altres, i es torna a reemprendre l'any 47 al Club d'Escacs. O sigui, del 35 al 47 i aquest 8.
2: Ja, perquè estem en un moment polític, el 47, de dictadura, i en el que en algun moment determinat totes aquestes estructures que tenim republicanes cauen, i el moviment va recuperant
3: poc a poc.
2: Aquestes entitats culturals, com és l'Avent uh-huh. Centre Cultural, i es van implementant, el moviment es va implementant a les nostres entitats culturals, que deu ser aquest moment aquí a Esplugues, entre el 44 o així, fins i aquestes dates que dius tu ara, del 47, amb el Club d'Escacs.
3: Exacte. És quan es torna a fundar el club. Aleshores és Club Ajedrez Esplugues, i el primer president és un tal Voltanya, i el vicepresident crec que el coneixeràs, Gerard Almató, i el secretari Andreu Almató.
2: Doncs el meu pare i el meu tiet.
3: I el tresorer Bonaventura Pagès, que és el meu pare. Aleshores sí, que a l'any 47 són joves entre 18 i 20 anys que inicien la segona etapa del club.
2: Doncs ara descobrim que tenim un vincle paterno-filial, que els nostres pares ja es coneixien
3: en aquella època. Eren companys, està clar. Per informació teva, que Gerard Armató jugava molt bé, el teu pare, i va ser campió social l'any 49. És una dada que he trobat...
2: Sé que jugava molt bé i els fills ens van ensenyar a jugar als escacs. Uh-huh. Sí.
3: Doncs mira, ja, aviam si veniu.
2: El meu germà ja no viu aquí ara, està vivint a Molins de Rei, però sempre li ha agradat molt al meu germà jugar-hi.
3: I des d'aleshores, des de l'any 47, que es fan els estatuts, que es funda una altra vegada el club, aquesta segona etapa, fins ara, ininterrompudament. De seguida va ser president Joan Brilles, que és un president que està força anys, que fa moltes coses també pel club, que ha fet tantes coses i ha ajudat, i doncs que se'l fa també president honorari, mentre es van passant altres presidents, i ininterrompudament doncs ja no hem parat fins ara. No hem parat cap any, podem dir que som un club que en cap any, des de l'any 47 fins ara, no hem deixat de participar ni un sol any en el campionat de Catalunya per equips, que es deia abans, ara es diu Lliga Catalana, i sempre amb dos, tres equips.
2: Teniu alguna època determinada que aquí a Esplugues feu algun tipus de competició per convidar els oients que estiguin atents a l'agenda?
3: El club ha tingut moltes fases. Ara estem en una fase de supervivència, ja fa temps. Vull dir, allò de som els que som i
2: ens... Sou pocs,
3: ara serem uns 25 jugadors. 25
2: no està jocis. Malament, 25 jugadors.
3: Sí, però en una població que té
2: 47.000 habitants
3: sembla una miqueta poc, no? Una miqueta pobra. El club ha tingut fases més, bueno, de un club amb una trajectòria de molts anys, pues és normal, té fases de més altes. En els anys 69-70, que és quan ho agafa Josep Solà, que és un president que va fer moltes coses, es van fer tornejos interescolars aquí a Esplugues, on hi participaven 10 col·legis d'Esplugues, tornejos infantils, juvenils, hi ha èpoques en què després la cosa baixa, després torna a pujar.
2: També hi ha una escola d'escacs a la Plana, vull dir que cadascú una miqueta cobreix l'espai que es queda a fer, no?
3: Exacte. Nosaltres ara funcionem, tot i que som entitat pròpia, funcionem més com una secció de l'Avens. De fet, si algú ens busca dintre de l'Avens, som el grup d'escacs.
2: La pàgina, sí. Si entreu a la pàgina que és avencesplugues.cat, doncs busqueu a seccions, allà trobareu la secció dels escacs. Has dit que sou uns 25 jugadors, 25 socis. Uh-huh. S'ha de ser soci de l'Avens o només de la secció? Com funcioneu?
3: Sí, nosaltres demanem que tothom que vingui al club, doncs en un moment o altre es faci soci de l'Avens, perquè estem a dintre de l'Avens, perquè el local és seu, hem estat tota la vida i molt agraïts i tal, però per això li demanem a la gent que ve que es faci soci de l'Avens, simplement. I si està interessat a federar-se, a jugar, doncs aleshores treure's la llicència federativa per jugar a campionats, per jugar amb nosaltres al campionat per equips o jugar a tornejos individuals. Una llicència federativa sènior ara mateix està per 40 euros, més o menys. Un jubilat paga 25 i els nens solen pagar uns 13 euros anuals, vull dir, per estar federat i poder jugar a competicions.
2: Doncs, Eduard, hi ha moltes coses que podríem parlar dels escacs. Per exemple, el propi nom, d'on ve l'origen d'aquest nom dels... Perquè En castellà és ajedrez i en català és escacs. I jo crec que la paraula ve del llatí, d'escacus, escacsus, no?
3: Doncs, si vols que t'ho digui, veus com no sóc un expert mundial en la matèria, perquè no sabria dir-te. Suposo que ve de la forma del tauler escaquejat.
2: Buscant a internet, en una pàgina de Sapiens, diu que la paraula escacs prové del llatí escaccus i en el mot castellà, en canvi, prové de l'àrab de escrachtac, algo així. No ho sé pronunciar bé, val? I que és un joc que prové de la Índia, que té un origen de la Índia, que això ja ho has explicat abans.
3: Sí, i sí que és veritat que aquí la introducció dels escacs a Europa es fa via la península Ibèrica. Això està documentat. I sí, a l'edat mitjana aquí tenim el millor jugador d'escacs en aquella època del moment, un tal Ruy López de Segura, que és un monjo castellà. Es diu també que, per exemple, com a curiositat, que la dama dels escacs, la reina, es mou com es mou, que és la peça més potent del tauler d'escacs, perquè a València, uns cortesans li van fer aquest homenatge a la reina Isabel la Catòlica, que abans la peça dels escacs, la dama només es movia tres quadres en totes direccions i que en honor a que ella passejava pels seus regnes, per totes les regnes, del nord a sud i de l'est a oest, van fer que la dama dels escacs s'estengués en el tauler.
2: Bé, històricament, jo no sóc historiadora, però històricament podria, diguem-ne, no estar d'acord amb aquesta teoria, perquè hi ha hagut regnes molt més importants que Isabel la Catòlica a nivell europeu i només hauríem d'anar a parlar d'Eleonor d'Aquitània, per exemple. Per mi, un personatge molt més important que Isabel la Catòlica.
3: Però has de tenir en compte que els escacs van passar primer per Espanya i aleshores doncs, aquí van començar a posar normes que després algunes han quedat.
2: I si tenim en compte que el corredor del Mediterrani ha de passar per Madrid, el que passa per Castella ja em puc creure tot el que em diguis.
3: Exacte.
2: Doncs, Eduard, la teva professió o la teva formació acadèmica, com a doctor de història que ets, a part de portar-te a estudiar els escacs aquí a Esplugues...
3: Jo vaig fer la tesi doctoral totalment plan de hobby, eh? Vull dir, jo he estat treballant sempre a l'hospital, primer 2 de maig, ara estic en el Brogi, i a les estones lliures he fet la carrera i he fet la tesi doctoral, i jo em vaig doctorar amb una tesi que es diu Utilitat i obrerisme a la Catalunya del segle XIX, de 1868 a 1898, és a dir, pensament anarquista. No té res a veure amb els CACs, no té res a veure... Però, bueno, en aquell moment em va interessar el tema i vaig fer la tesi, està penjada a internet, la tesi en xarxa, aquí, si no la vulgui mirar.
2: Interessant, perquè tot aquest tema anarquista, els cors d'en Clavé i tot això està molt relacionat amb la nostra història Catalunya.
3: Sí. Els cors de Clavé surten en la tesi.
2: A la teva tesi.
3: Però ara m'ha servit molt perquè, com que el Club d'Escacs l'any 35 desapareix, i jo volia seguir fent la història, però clar, el que no volia era saltar del 35 al 47 o al 43 que comença algú a jugar i al 47 que comença una altra vegada al Club d'Escacs, no? I dic, no, doncs què passa al 36 aquí? I al 37 i al 38? Hi ha una guerra civil. I aleshores, la meva formació i la meva dèria, la meva passió per la història, doncs m'ha portat a investigar la guerra civil a Esplugues. I ara els articles que estic fent ja des de fa ben bé un any i mig a la Crònica de la Vida d'Esplugues són sobre la Guerra Civil a Esplugues i m'estic aprofundint en el tema, m'apassiona i m'estaré, crec que, diversos anys enviant articles bimensuals a la Crònica sobre la Guerra Civil. He anat a l'Arxiu d'Esplugues, estic anant a l'Arxiu Comarcal de Sant Feliu, estic a internet, estic... I penso que, bueno, és una aportació que s'havia de fer perquè s'ha parlat de la Guerra Civil aquí a Esplugues, però no s'ha aprofundit a... Sí que hi ha articles molt interessants de la Roser Vilardell, s'han escrit coses, eh? Jo no vull deixar-me ningú al grup d'estudis.
2: Jordi Amigó, en Josep Maria Gelabert, per exemple.
3: Sí, no vull deixar ningú, ni molt menys, eh? Mm. Però crec que falta aprofundir-hi més, no? I que no sigui un capítol d'un llibre general sobre Esplugues, sinó parlar i aprofundir. I és el que intento fer en aquests articles. La forma de l'article em va molt bé, perquè un article bimensual em dona temps per anar estudiant, anar investigant i anar escrivint tot el que vaig investigant, i a més m'obliga a no deixar-ho. I la forma de l'article bimensual m'agrada per això, perquè és un repte fer un article cada 2 mesos, que sembla molt de temps, però quan vols escriure sobre història i t'has de documentar i has de buscar, investigar i tal, és un temps que em sembla que està correcte. Un parell de pàgines i anar aprofundint i anar avançant en la història d'Esplugues. Intento aportar això. Quan comences a aprofundir en un tema, comences a trobar coses i que el tema se't va fent gran, gran, gran, gran. I el que he après després de fer una tesi doctoral és que primer ve un pas i després ve un altre pas i després un altre pas. Jo quan vaig començar a fer la tesi em pensava, dic, on m'he ficat? No? O sigui, on m'he ficat treballant? I... Perquè el tema es anava fent immens. Però bueno, no tenia pressa, jo no volia donar classes després a la universitat, sinó que ho feia per hobby. Vaig anar a Amsterdam a investigar, a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam, a buscar informació. Bueno, doncs vaig anar quan vaig poder i vaig anar fent. I vaig trigar 10 anys en fer la tesi doctoral. Què trigaré en acabar la Guerra Civil, les plugues, cada 2 mesos una entrega d'un parell de pàgines? No tinc ni idea, però com no tinc pressa i com que m'apassiona, espero que molt.
2: Doncs esperem que quan acabis tots aquests articles, o no, perquè si es fa molt llarg, et tornarem a convocar un altre dia, bueno, perquè vinguis i dir-te com a detall o com a informació que en Joan Puiggròs també va fer la seva tesi doctoral amb 70 i pico d'anys ja, eh? Vull dir, ara en té 80 i escacs, doncs va trigar també bastant, eh? No hi ha pressa amb les tesis.
3: No. Jo la meva la vaig fer l'any 2007. La vaig, diguéssim, presentar l'any 2007 davant del jurat. I era perquè jo vaig fer història i com que m'agrada molt llegir, volia fer més coses. Se m'havia acabat la carrera. Dic, bueno, vaig a fer, no sé, filosofia, per exemple, no? I vaig voler fer filosofia, però em demanaven una nota massa alta, notes d'excel·lent i de matrícula d'honor, tampoc treballant, no són fàcils de treure. Aleshores vaig dir, bueno, doncs com que em demanen per filosofia una nota de tall molt, molt alta, dic, pues, saps què? Continuo i faig els cursos de doctorat i faig la tesi doctoral, i així va anar, i una cosa porta l'altra i fins que vaig acabar.
2: Doncs la sort que hem tingut de que no hagis fet una altra carrera i que t'hagis fet aquest doctorat, perquè t'ha donat per seguir investigant en la història d'Esplugues a través dels escacs i ara a través de la Guerra Civil.
3: Potser sí, mira.
2: Doncs gràcies, Eduard Pagès, per estar avui amb nosaltres en representació del Club d'Escacs d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural. També gràcies a la Coni Antolinos, que ella és la presidenta del club, la primera dona presidenta del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural, per haver-nos aportat aquesta informació i també per oferir-nos aquests articles que fas a través de la Crònica de la Vida d'Esplugues. I des d'Esplugues FM, doncs convidem a tothom, o que jugueu als escacs, que vingueu a informar-vos, que si voleu fer-vos socis del Club d'Escacs d'aquí de l'Avens, o si també us voleu fer socis de la Crònica de la Vida d'Esplugues, és una revista que cada 2 mesos, 2 mesos i mig aproximadament, treu la seva revista.
3: Ara que ho dius, i ja que em dones l'oportunitat, gràcies a la ràdio per aquesta oportunitat. Gràcies a l'Avens perquè estem dintre de l'Avens i sempre a totes les facilitats, ara Jordi Figueres, però abans també. I gràcies a la Crònica d'Esplugues, perquè jo crec que és una revista que és imprescindible en el poble, crec que és la història d'Esplugues no s'entén sense una revista des de l'any 50 fins aquí, que ha anat explicant la vida social, la història, els esports, la política d'aquest poble, i que a mi em permet doncs, lliurar-li aquests articles i fer la meva passió, que és escriure una miqueta.
2: I a més és una revista oberta a tothom, tu fas l'article, no hi ha filtre, diguem-ne, no hi ha censura, i mentre que no faltis el respecte directament a les persones, et publiquen aquell article.
3: Correcte.
2: Doncs des d'Esplugues FM, una abraçada molt forta a totes les persones que formeu part del Club d'Escacs, d'Esplugues i l'Avent Centre Cultural, que ho feu possible, i també a totes les persones que formeu part de la Crònica de la Vida d'Esplugues per explicar-nos la història dia a dia, una història viva i una història que no hem de perdre la memòria de la nostra història.
3: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
2: A tu, una abraçada.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avents Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
3: Hola, Isabel.
2: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
3: A vosaltres.
2: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, els estudis d'Esplugues FM doncs, per parlar d'aquesta Associació de la Memòria Històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar crec que el 2005.
3: Sí.
2: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
3: Sí, doncs la funció de l'entitat doncs, és fer activitats no, de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més amb nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament doncs, xerrades, no? Exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra associació, que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de la fundació, el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, diferents monogràfics. Vam començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església, Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura, després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Mancha, Castella-Lleó, Catalunya. Després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no? En Canàries, Ceuta i Melilla.
2: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
3: No, no és així, perquè a Andalusia van entrar molt aviat. O sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra, i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar. Tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no? A la retaguardia, van marxar d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans a l'exili, que precisament hem fet ara una recerca d'exili i deportació al Baix Llobregat i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones exiliades a Esplugues i 3 deportats. I a més tenim més, però constatats, que els hem trobat a camps de concentració. Tenim, de França tenim al voltant de 73. És que ho dic de memòria, no sé exactament ara la xifra. Nosaltres estem agermanats amb una entitat que es diu, i també es diu Amical dels Ancians Guerrillers Espanyols en França, FFI. Fuerzas Franceses de l'Interior. La majoria de la gent que composa aquesta associació són fills i filles dels republicans espanyols, molts d'ells catalans, que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any, al voltant del al mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montauban. I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp. És l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindre-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
2: Doncs ja ens quan avisaràs. Muntem,
3: sí, ja us avisaré.
2: Difusió perquè, per la ràdio.
3: Sí, no? Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important, no? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Set Fonts. Jo m'he quedat perplexa, no?, i molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un

0: al doctor Negrín, o sigui que recomano la lectura de la revista i la lectura de la revista, que per comprar la revista us podeu posar en contacte amb nosaltres, escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com. memoriahistoricabll@gmail.com. I si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues. Per si algú d'Esplugues deixem unes 10, la vol comprar, val 4 euros i és quasi un llibre. És un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem. És a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballen.
1: Doncs jo ara vull fer una proposta a l'audiència i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
0: Sí. A veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2. Perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem. I és un llibre. És un llibre d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona. I també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona. L'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com, per exemple, l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades d'aquí d'Espanya. Després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'Eurom. És a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona l'Ateneu de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya. I ens acabem de lligar amb ells mitjançant una, ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneu de Memòria, a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona.
1: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya i és memoria.gencat.cat i després hi ha el Centre de Documentació del Memorial. Vull dir, allà sí. Hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu. Sí. Però sapigueu que avui en dia a través de Google es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
0: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya i també de la xarxa de memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat, que per cert, cada any, al voltant de maig, es fa un acte de la deportació a Sant Feliu, i com que ja tenim els noms de molts deportats del Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat, jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
1: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics que és, de fet, justificar la vostra feina.
0: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu. Gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, ¿vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats. En concret, el nostre primer president va estar a la presó, va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis

0: Messon, Alexis Messon Doña. Li farem una entrevista que serà gravada i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació top, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que és, va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP i té ja la entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
1: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu treballant.
0: Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fent entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no, aquesta informació, no, aquesta investigació a l'alumnat. Vale? Perquè és important, és importantíssim l'educació, no? Perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
1: Però tampoc no saben ben bé ells en què
0: consisteix
1: la llibertat, eh?
0: Sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
1: Clar, això no s'ho plantegen, es plantegen la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui sense que ningú em controli. I no és això.
0: No és això, no. No és això només. Ells hem d'anar, s'ha de parlar molt. O sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de concentració nazis, però dels camps de concentració que van haver-hi aquí a Espanya i a Catalunya, que van haver-hi també, no es parla. O sigui, s'ha de fer una lliçó del tema de la repressió.
1: És molt fort perquè després de 48 anys, crec, de la mort del dictador, o sigui, resulta que fins l'any 2022 no s'aprova la llei de memòria històrica i entitats com la vostra, que comencen a funcionar el 2005. I aleshores, ¿estamos locos? Realment és que no s'ha fet una transició democràtica perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
0: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura i, per tant, tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema i quan arribaven aquests temes, no? Doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia.
1: Que no han viscut la repressió si això, a les seves famílies, com és el teu cas.
0: Sí, i que si això no està al temari, doncs no ho faran.
1: Afortunadament sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
0: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
1: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
0: doncs
1: això.
0: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. clar, com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix. No s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres l'hem acompanyat, l'hem obert les portes a un centre de secundària a Cornellà i a la major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre. Ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robadas. És a dir, falta això. Falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts. I els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant. I aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
1: Tina, què està passant que estem perdent els drets i es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal?
0: Sí,
1: què està passant?
0: Què està passant? Bueno, entrim de la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 ha millorat la del 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar, encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs estan arribant, han arribat els governs autonòmics, el PP i Vox, i, per exemple, a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis en tombar, en acabar, en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que, no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
1: Sí, ara seria... Ara em toca a mi.
0: Clar, ara...
1: Clara. 40 anys, però ara em toca a mi.
0: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica a Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol, del Partit Socialista i Podemos i més Illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell, dues parlamentàries del Partit Socialista, tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges. Es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears. I el que podrà passar a l'Aragó també l'han anul·lat, la llei de memòria. A Castella-La Mancha també, i a Extremadura, de moment no, però no sabem el que trigarà.
1: A la pràctica, què significarà? Que no es podran exhumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de fosses?
0: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I que a Extremadura hi ha moltes fosses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització, han parat tot la resta de coses. Això a Extremadura. I de moment ens tenen amenaçat en què faran la llei de Concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica i víctimes del franquisme a València. I ho vam fer a València. Vam anar a totes les associacions per recolzar la gent de València, que està també pendent de l'anul·lació de la llei de memòria històrica de València, on també s'havia fet molta feina amb el govern del Botànic. I bueno, estan amenaçats. I ho vam fer, la trobada allà, per fer pressió, per aturar aquesta anul·lació de la llei de memòria de la Comunitat Valenciana.
1: Doncs explica'ns la jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat.
0: Sí, doncs es va parlar. A veure, s'ha fet una carta, que es diu Carta de València, i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim el cumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos, así como las recomendaciones de los relators de la ONU y los expertos internacionales. Demanem la declaració de nul·litat de la llei d'amnistia del 77 o, com a mínim, els apartats que permeten la impunitat dels crímens franquistes. La ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat de 1968. La modificació de la llei orgànica del 1995, del 23 de novembre del Código Penal, per incorporar al nostre dret intern el principi de legalitat internacional i modificar també la llei d'enjuiciamiento criminal perquè es puguin reabrir les querelles i denúncies per crims de lesa humanitat presentades aquí a Espanya i no admitides per als nostres jutjats i tribunals. Sí. Per exemple, investigació i persecució judicial per la jurisdicció penal espanyola dels crims del franquisme des de l'inici de la guerra fins a l'any 1983. Reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i els seus familiars. Condenes dels actes de santació franquista i del negacionisme històric. I legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència i modificació de l'article 578 del Código Penal perquè inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat dels responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
1: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats?
0: No, no. És que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també. Sí. I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 34, 1934, si havien participat en la revolució del 34. I aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra, sí, i els posava multes. Van cobrar poques perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar. van embargar moltes terres i l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures. I embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat. Encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat a aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forçat, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat, aquí a Catalunya també. Vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes o van construir ferrocarrils. Per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos. No? Es va fer també amb feina, amb treballs forçats i treball esclau.
1: Exacte, d'esclavatge total.
0: I les empreses que van, pues, Dragados i Construcciones, ara no me'n recordo de totes, però hi ha investigacions fetes amb molta cura i amb molt de rigor sobre aquest tema. O sigui, que demanem que... De fet, en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
1: Hi ha algun punt més a la Carta de València?
0: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
1: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient, va saltant, perquè si no estaríem com 3 hores. En portem gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
0: Sí, és que la Carta de València té molts punts. Té molts punts.
1: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això i la feina que queda encara.
0: Sí, sí. O sigui, com s'ha fet aquesta Carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes... I es van fent propostes i d'aquestes propostes es fa una síntesi i d'aquesta síntesi es fa aquest document que es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
1: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament?
0: Sí,
1: on va?
0: Doncs sí, això s'eleva directament al govern.
1: I després ja...
0: Van estar representants del govern, sobretot de València.
1: D'acord, o sigui que seria anar directament al govern estatal.
0: Això s'ha publicat, hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica i Víctimes del Franquismo i està penjada a la Carta de València. I també d'altres coses, per exemple, l'Associació de Bebès Robados va demanar recolzament en aquesta trobada, en el sisè encuentro de memòria històrica, de col·lectius de memòria històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de bebès robats, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robats, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana, per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, vale? I el mateix passa amb a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antiu local de Correos de Madrid, va ser una presó. I també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres, també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I hi ha un moviment de demanar llocs de memòria, de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana, aquí en Barcelona.
1: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
0: Bueno, clar, l'extrema dreta no vol ni sentir-ne parlar, ni sentir-ne parlar d'això, clar.
1: Perquè, sí, sí. Perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
0: Estic parlant d'Extremadura, eh?
1: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
0: No sé què passarà a Balears, si hi haurà exhumacions, que han fet moltes i han trobat molta gent, perquè han treballat molt bé també en psicòlegs, a les fosses i en bancs d'ADN. Jo crec que possiblement aturin hasta les exhumacions, tot i que el govern central està enviant a les comunitats autònomes diners i això no es poden negar. Com a màxim el que aconseguirem serà això, però és que hem d'anar més enllà. El govern central s'ha de posar ferm en el tema de que s'ha de complir la llei de memòria històrica aprovada el 2022.
1: Correcte.
0: Que no pot deixar passar que el PP i Vox anul·lin les lleis de memòria, bueno, que anul·lin les autonòmiques, però ja és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
1: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres i a tu, a l'entitat i als nostres oients, us emplacem per un altre dia.
0: Vale, gràcies a tu, Isabel.
1: Us ha acompanyat la Isabel Almató, el control tècnic i el muntatge i edició en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
5: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 8.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem i ens ho explicarà la Roser Camps.

0: meu jardí.
1: El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes. L'ou, l'eruga, la crisàlida i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camps ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrtir, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ells ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que jo ara us explico que l'estiu passat, doncs, els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que espera en aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu, doncs, és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés a Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues?
1: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo, s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen a al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament, tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
0: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans has dit que es van dedicar i van començar doncs, aquí a Esplugues, el que hauria ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola... Per tant,
1: Sant Pere Martí...
0: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
1: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com... i el que ha vist el museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diuen, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
0: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. I és molt interessant doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant. Ara, Roser, explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
1: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
0: Sí, és la Fundació Francisco Franco. Franco.
1: Uh-huh. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistir a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui
0: exhibir. Una entitat més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
1: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues i que ells, amb molta il·lusió, el van anar fent créixer i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no?, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
0: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa en mà que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment, en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues, unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florensa.
1: Sí.
0: També a mi ara, així, de cop i volta a la ment. El Miquel Casellas, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població. I segurament que hi haurà algú més que jo... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència. I si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no em ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roset, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García. la purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo, Mi corazón en bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa.
2: Salvatore Adamo, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
2: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
3: La que a mí me toca más en español es En bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad.

0: Salvatore Adamo.
1: És mi vida.
0: Nascut el 1943 a Itàlia, a la població de Comiso. Però ell és italo-belga, perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys.
1: És mi vida, és mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?
0: La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Ah, bona memòria, Ferran. El tema New Country, doncs, es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El tema instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gal de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

La cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924, Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, Estats Units, i ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole, que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu, no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill, el 2013, en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965, però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

0: I què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció.
1: I tu, quien sabe por dónde andará.
0: La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona.
1: Que lejos estás de mí.
0: Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia.
1: Que lejos estás de mí.
0: Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes. Quan jo tenia uns mesos, la meva mare em cantava aquesta cançó de Nat King Cole, que feia molt poc que s'havia publicat i que es diu Cachito.
1: Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
0: La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que quan encara era més gran em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar a censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres.
1: Cachito, cachito, cachito mío.
0: Doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya, perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor, va creure que el cantar Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútil, eh?

0: I més d'un oient deu estar pensant: aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió: la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un e-mail? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: hola Albert, novament t'escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tant omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure tan breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

0: Hello, és un gran lantorro. Tell me how to win
1: your heart. Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 el 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser i és It's a Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970. Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: ens esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brooke Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, ens deixava només amb 56 anys, el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert O'Sullivan, Claire, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz, de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demanen Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire, de Gilbert O'Sullivan. Tenia 16 anys i és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert O'Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena, se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir: la música és l'art més directe. Entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
1: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa, que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no? Salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens. L'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador, a punt de ser noquejat, podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava a persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives, degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigís, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Et vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai... No t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

Sí, Francisco García. Aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres. Per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del graduado Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat de la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: "Estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament, va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega, un fet pel qual va declarar: "Vaig néixer grega i moriré grega", mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu en Tino: "L'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo", aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: "És el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis". Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien, o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

La veu de Melina Mercury des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltem també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick Dia.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner. Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: El cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.

0: Los niños del Pireo, de la pel·lícula Nunca es domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Diu Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La mujer de rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans quan marcaves amb el disc del telèfon? Aquesta és la versió de luxe de la cançó. I

aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil a 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes, elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just call to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per al mestre Stevie Wonder expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... i busca tenir una aventura. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan jo feia Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: I don't want to do it. No ho vull fer. No està gens malament, bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir: "Ves en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar."
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor. Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music. Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles. Sí, sí, amb avió. Si pots tenir el mòbil en modo avión, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya, el Coco t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res, les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Black Keys, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons temps, amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: "Hola, Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí, la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque, en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70, era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez." Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos.

Black is Black, 1966. Bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967.

Baby, baby, baby, out of time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farrow, que era una miqueta diferent.

out of time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té a veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar. La cançó és del 67, que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai, aquesta versió no es troba enlloc d'internet, però el Coco la té per tu.

Out of Time. Curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, sense Los Bravos, el 1979, 12 anys més tard de la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara, com a introducció, posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar que jo, va sonar fa poc, però jo em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. I've wrestled women to the floor. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. Done all these things, probably more. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Have you ever cried and not shed tears? Have you ever drank a lot of beer? Era la primavera de 1973. I've done these things and so much more. Wishing I had rose on the floor. Cantava Sam Nelly.

my friend. I'd want the love of Rosalie. Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email d'Eduardo Moreno des de Barcelona. Have you ever loved but not known how? Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy, refereix a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No m'ho hagués imaginat mai, però en fi. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresme, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sí, perquè la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final, el dia de la festa, va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerència para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí. Ramalam, ding dong. Ramalam, ding ding dong. Ramalama lama lama lama ding dong. Ramalama lama lama lama ding. Ramalam.

Ramadama Ding Dong, original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits. I, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, eh? A cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now, de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Sóc el Víctor, de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

In the Army Now. Que més o menys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió, In the Army Now, que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: I com sempre, marxem ballant amb l'espai els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: We came across the wet sea. We didn't have much idea of the kind of climate waiting.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges a les 9 del matí
2: i a la teva ràdio.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Cultura. Notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Com esteu? Obrim un nou entre nosaltres. Al passat programa vam parlar de fisioteràpia amb l'Anna i el Marc i com ens podia ajudar a cuidar el nostre cos i la salut. Avui, com és habitual al programa, canviem totalment, fem un gir de guió, però també té molt a veure amb la bona vida. Em ve molt de gust parlar d'un dels meus menjars preferits. Per això ens acompanya una mega experta que de ben segur interessarà, jo crec que el 99% dels oients, malgrat sempre hi ha algú que se li farà bola, ja ho dic per endavant, perquè sempre passa. No ens deixeu igualment, escolteu el programa, perquè la nostra convidada ho viu tan apassionadament que segur que us descobrirà un món nou i qui sap si a partir d'avui us convertireu. Avui parlem amb la Marta Medran i és formatge melier, o sommelier de formatges. I aquesta paraula jo no l'havia sentit mai, ara ens explicarà ella d'on ve. Què tal, Marta? Benvinguda.
1: Hola, Joan Carles.
0: Com estem?
1: Moltes gràcies, abans de res, de convidar-me aquí a xerrar amb tu. Venia molt de gust. I res, gràcies.
0: Tenim moltes expectatives de tot el que ens explicaràs avui, o sigui que el llistó està... Per començar, a mi m'agradaria que ens expliquessis aquest terme de formatge melier, si l'has acunyat tu, si és un tema que ja existeix, o perquè jo, sincerament, és la primera vegada que l'havia escoltat.
1: Doncs sí, de fet, ve del terme que és sommelier. En el moment en què vaig trobar que vaig començar a fer events entorn al formatge, necessitava un nom per posar-li nom a tot allò que estava fent i el terme va ser que és sommelier, que és una mica un joc de paraules com sommelier, no? Expert de vins, doncs assessora de formatges, experta de formatges, bueno, era un joc de paraules. I de que sommelier, doncs ho vaig també transformar a formatge melier.
0: Uh-huh. O sigui, tenim les dues versions.
1: Tenim les dues versions, en català i en castellà.
0: Fantàstic, perquè jo crec que tothom en menja formatge, inclús, veurem més endavant, de molts països, no? Que és un tema molt transversal.
1: Totalment.
0: Ja estem acostumats, com bé deies, a sentir a parlar del sommelier vinculat al món del vi, que això segurament ho tenim tots més interioritzat, no?
1: Sí.
0: Però és veritat que des del primer moment que jo vaig conèixer de la teva activitat, com que sóc curiós de mena, vaig pensar aquí tenim un programa i agrair-li també a una persona comú que coneixem, que és la Carla,
1: la
0: que
1: Carla.
0: Ens va posar en contacte i que ha facilitat que avui estiguem fent aquest especial de formatges. Ets una persona molt jove, però per tot el que sé, amb molta experiència amb el món aquest dels formatges, i a mi el primer que m'agradaria que expliquéssim una mica és d'on et ve tota aquesta afició, que ara ja és professió.
1: Exacte. Doncs em ve... vaig començar... jo sempre he tingut clar, sempre tenia clar cap a on volia anar. Jo sempre... La meva família som xarcuters... portem 65 anys, penso que és, el negoci familiar. I jo des de ben petita tenia clar que volia estar darrere el taulell, al mercat. Jo em considero... Jo sóc gent de mercat. Jo no puc viure sense els mercats. I jo tenia clar que volia estar a la botiga dels meus pares i despatxar, atendre i estar allà. De fet, quan estudiava, ho continuava tenint clar, que era algo que els mestres no entenien, no? Que és algo que també reivindico, no? Perquè quan un alumne té passió, penso que... Això també, moltes vegades hi penso, no? Ens ensenyen moltes coses, però quan algú té passió amb algo, no sé si són les pors o les tendències, no?, que portem... Però moltes vegades oblidem donar pas a aquestes passions, no? I jo recordo que els mestres sempre em deien però has d'estudiar, no? Has de fer alguna carrera. I jo no, jo tenia clar que volia anar al mercat. I va ser així, als meus 18 anys, quan vaig acabar, me'n vaig anar el dia després de la selectivitat, me'n vaig anar a la botiga de mercat, on ja portava anys també treballant els dissabtes, des dels 16, i allà va passar tot. Jo vinc més que del món del formatge, vinc del món de l'embotit, de la carn, del pernil, sobretot. Uh-huh. El meu pare és un apassionat pel pernil.
0: O sigui, sempre vinculada amb el negoci familiar.
1: Exacte, sí, sí. A més, jo ho tenia clar, Joan Carles, sempre ho deia de petita, que per les meves venes hi havia el mercat, hi havia el negoci, hi havia la xarcuteria, no? I jo, doncs, volia anar cap allà. Això ho tenia molt clar.
0: Jo ho conec ben de prop, això, perquè jo vaig néixer al barri de Collblanc.
1: Sí.
0: I malgrat aquí la protagonista és tu, explicaré una anècdota ràpida.
1: Bueno, sí, sí.
0: La meva mare era la perruquera de Collblanc. Li deien així perquè ella pentinava totes les senyores del mercat. I llavors, des de petitet, hem viscut aquest ambient de mercat. I jo sempre dic que és una figura que no se hace, nace.
1: Totalment.
0: És a dir, tu quan neixes ja veus que està, la gent ja té un aire diferent, ja té un tarannà diferent, i això només veure't ara, per exemple, quan has entrat a l'estudi, doncs això es veu, no? Això
1: sí,
0: es porta escrit aquí al front, no? I a més, tu deies als mestres, perquè suposo que tenim una educació que el que tendeix és estereotipar els estudis i tal, però els pares que et deien quan tu els hi plantejaves de jo és que no vull continuar estudiant, jo vull dedicar-me al negoci?
1: Doncs, bueno, no em deien res perquè ja ho veien. Jo des de ben petita tenia passió quan entrava al mercat. Ja ho veien i tenien clar, doncs, que jo volia allò, doncs, endavant. De fet, vaig començar, quan ja vaig acabar la selectivitat, vaig començar a especialitzar-me en el tall de pernil. De fet, els meus inicis van ser, amb els meus esdeveniments, van ser amb el tall de pernil, no? I al final se'm donava bé. Se'm donava bé atendre, estar a la botiga, ho portava dins, es notava. Llavors em recolzaven, no?

0: enrere, el tema artesà no es parlava.
1: Quatre coses.
0: I sí que és cert que aquestes botigues especialitzades on tenien, no?, formatges francesos, afinats, i això ho teníem a casa meva. I sí que és veritat que jo em vaig començar a enamorar del formatge, doncs perquè a casa meva hi havia aquesta part, no?, que cada cop em despertava més curiositat. T'he de dir, Joan Carles, que jo sóc intolerant a la lactosa.
1: Ostres.
0: Sí.
1: Això sí que és un gir de guió.
0: Sí.
1: Absolut.
0: T'he de dir que sóc intolerant a la lactosa des del segon 1 de vida. I és als meus 18 anys, quan jo ja estic treballant a les botigues, que passo doncs, un període, bueno, un tant crític de salut d'intoleràncies, i em treuen durant 3 mesos els làctics, entre altres coses. I jo penso que va ser allà. En aquell moment, jo tenia doncs, 19 anys... Clar, que no podia menjar formatge, no? Però el tocava molt constantment. Jo sóc una persona de tocar molt, de tocar, les pells per mi són imprescindibles. I clar, jo doncs em vaig començar a posar doncs, a vendre molt formatge, a parlar molt de formatge, i jo crec que va ser això, no? El no poder...
1: Aquella
0: voler...
1: prohibició és la que et crida, sí, una mica...
0: I recordo que un dia estava darrere el taulell i em vaig posar a parlar d'un formatge francès, que és el que et dic, el que teníem abans venia de fora, amb molts formatges d'ells, i em vaig emocionar. I jo sóc una persona molt intensa, Joan Carles, però em vaig emocionar i...
1: De fet, ara t'estàs emocionant una mica.
0: Bueno, sóc, sí, més recordant.
1: Perfecte, perfecte.
0: I recordo que al tocar el formatge, parlar del formatge, emocionar-me, és quan vaig sentir que vaig dir, uau, aquí passa alguna cosa, no? I és tal qual, eh? Vull dir, no poso intensitat perquè sigui més romàntic, eh? Va ser així, tal qual. I va ser quan vaig dir, uau, jo vull descobrir què hi ha aquí, no?, per mi. I em vaig posar a investigar cap a on podia aprendre el món dels formatges, què podia fer, i fa 15 anys enrere, 16 anys, no hi havia res.
1: I com s'estudia això? Perquè, lògicament, hi ha una part que és experiència, diguéssim,
0: sí,
1: però ja fas algun tipus d'estudi concret? Marxes a algun lloc? Fas alguna cosa?
0: Sí, aquí va ser on vaig trobar l'IRTA a Caldes, i doncs allà vaig fer un curs durant un any, teòric i pràctic, que molts formatgers, quan hi ha un formatger que vol fer el seu projecte, doncs va a l'IRTA, és una de les opcions on et donen totes les eines i aprens la teòrica i la pràctica. I va ser allà, en aquest punt, on quan jo els dic als meus pares vull aprendre el món dels formatges, vull estudiar l'IRTA, que aquí sé que es van trencar, van dir, a veure, com que vols aprendre formatges, no? Aquí va ser... que venia la pregunta abans, que em deia Joan Carles. Els contradiu
1: una mica, no?
0: I aquí va ser... Els vaig despistar una mica. I aquí sí que em van dir, mira, Marta, tu pel matí estàs aquí, les tardes les tens lliures, si vols aprendre sobre el que vulguis, doncs per la tarda, però al matí has d'estar aquí, a la botiga. I va ser així. Vaig fer tot un any que no tenia carnet encara, i recordo que em portava el meu pare, i anava doncs, a Caldes totes les tardes a... aprendre, doncs, el món fantàstic dels fongs i tot el que hi havia al darrere.
1: Les bactèries,
0: que són majestuoses.
1: Perquè vosaltres sou de Sabadell, entenc,
0: sí,
1: no?
0: Sí, de Sabadell.
1: I llavors, tot aquest any, o sigui, és tot un any d'aquesta preparació.
0: Exacte.
1: En la que suposo, corregeix-me, entenc que has estudiat la teoria bàsica d'aquest món, no?
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, doncs, tu comences ja a desenvolupar el que seria la professió, pràcticament.
0: Exacte. Després d'aquí, clar, aquí toques tot, no? Totes les tipologies de formatges, tot. I coneixes també, doncs, a molts mestres molt interessants en aquest món làctic, no? I aquí, doncs, se m'obre una porta molt important i també un punt reflexiu, no? I un punt i a part de la meva vida. I a partir d'aquí, quan s'acaba el curs, començo, doncs, a viatjar, a conèixer formatgeries, perquè al final també la pràctica, com amb tot, és molt important.
1: Clar.
0: I aquí doncs, és quan ja comença doncs, la meva aventura. Començo doncs, a viatjar per Astúries, per la Sierra de Gredos, per aquí a Catalunya també, bueno, per tot arreu, per fora, a França, i començo doncs, a visitar formatgers, a conèixer productors i a tocar sobretot el formatge a la cuva, no?, on passa tot. I allà doncs, començo doncs, a... Doncs, bueno, allà és quan comença tot.
1: I una qüestió, perquè, lògicament, investigant una mica, no?, abans de fer qualsevol programa, la curiositat també fa sempre averiguar coses, no? No he trobat gaires dones que s'hi dediquin a aquest món.
0: Sí, bueno.

0: A veure, sí que és cert que quan jo vaig començar estava tot... És veritat, estava tot molt verge. No, no hi havia figures... Sí que hi havia dones que han significat molt i continuen significant en el món del formatge català i fora de Catalunya, que són les mestres, no? Però gent que es dediqui així a parlar, a viure del formatge o a fer...
1: A divulgar, feia,
0: sí, a divulgar,
1: no?
0: Sí, perquè també és veritat que començo una feina també per Instagram, començo tot el meu Instagram des del minut 2, perquè la primera imatge és pernil i a la segona ja és formatge, ja començo amb l'Instagram com agafar com una eina de parlar de formatge, no? I sí que és cert que quan jo començo no hi ha masses figures. Però ara, 16 anys endavant, sí que trobem ja, doncs, ara és un altre món.
1: Ja. Veient això que feies a la referència al teu Instagram, veient a l'Instagram teu, primer de tot, doncs, fa molta enveja, perquè, com molt bé dius, viatges molt i vas a molts puestos i estàs per tot arreu, i suposo que això és una part fantàstica de la feina. I m'ha sobtat perquè hi ha un dubte que jo tinc, per exemple, quan parles del món del vi, doncs són bodegues o caves,
0: sí,
1: no? Quan parles del món del formatge, a les formatgeries, com se'ls hi diu? He vist en algun lloc que poses cueves... No sé si tenen un nom específic.
0: Bueno, les formatgeries
1: on...
0: són les formatgeries, no?
1: O sigui, no hi ha, sí, una denominació especial...
0: No, després sí que hi ha les coves d'afinació, les càmeres de maduració, on després estan els formatges, no? En la seva, en la fase de maduració. Però com a concepte són formatgeries i, bueno, de fet, ahir vaig, bueno, part de la meva feina des de que vaig començar, doncs, és visitar, no?, com t'he comentat, i ho pots veure, no?, i és formatgeries, al final és... que es pot confondre amb la botiga especialitzada.
1: Clar,
0: de formatges.
1: Per això t'ho preguntava, perquè sí, una cosa és la botiga especialitzada, que pròpiament,
0: sí,
1: és el comerç, i una altra cosa és allà on es fan, no?
0: És tenda de format, botiga de formatges i formatgeries.
1: Val. Llavors jo, per exemple, vaig estar a Cabrales fa molts anys, i vaig comprar un formatge amb una senyora molt gran que ens va,
0: sí,
1: portar fins a una cova on el,
0: sí,
1: tenia allà madurant i tot això. 3 mesos després el cotxe encara feia l'olor, com és lògic, aquell formatge, no?
0: Sí.
1: Però em va impressionar molt el lloc on t'estava madurant. Per això també et preguntava una mica si hi havien diferents... diguéssim, maneres de definir en funció del tipus de formatge,
0: sí,
1: però bueno, això suposo que ho anirem veient una miqueta més endavant. Una altra curiositat que tinc és quan jo parlo de vins, per exemple, doncs,
0: sí,
1: ràpidament ens ve al cap una classificació ràpida. Vins blancs, negres, rosats, caves, no? Més o menys després les denominacions d'origen de cada puesto. Amb els formatges, t'atreviries a fer una distribució així tan ràpida o és impossible?
0: Bueno, podem fer-la a termes genèrics, podem dir, doncs, així genèrics, genèrics, eh? A grosso modo, formatges de vaca, de cabra, d'ovella, de búfala, blaus, podríem dir formatges de pasta tova, de pasta prensada, de pasta cuita... Sí que hi ha termes que classifiquen, doncs, les tipologies de formatge, sí.
1: I després suposo que... ja venen totes les denominacions d'origen, etcètera, etcètera.
0: Que això és un altre món, sí, sí, sí.
1: Jo tinc curiositat per una cosa, mira. Quan a vegades parles amb sommeliers, que per cert, quan has dit lo de la intolerància a la lactosa, un dels millors sommeliers de Catalunya és Abstemi. Llavors és molt curiós,
0: sí,
1: perquè fa cates de vins i és jurat de concursos internacionals i no se'n passa mai el vi. Llavors és una qüestió molt curiosa per això que deies abans.
0: Sí, sí.
1: Doncs quan parles amb sommeliers o indagues una mica sobre aquest món, jo tinc una sensació, i és que ens enganyen. Tu escoltes la definició que fan d'un vi i llavors, si em permets, res, 2 segons, llegiré una cosa. ¿Vale? De nariz intensa, con aromas a fruta de hueso y flores blancas, notas de panadería, de piel de cítricos, frutos secos y sutiles recuerdos de tostadas, levaduras y mantequilla, todo ello en un perfecto equilibrio. De entrada amable, amplia a su caso, cremoso, burbujas aterciopeladas y un final refrescante que regresa a las flores blancas y la fruta sobre un fondo de panadería. Fort, eh?
0: Fort.
1: Això és la descripció, sí, del Cava Gramona Imperial del 2018. I jo pregunto, és impossible detectar tot això en una cata d'un cava, però sí que passa.
0: Però sí que passa, sí, és cert.
1: I escoltant coses que tu fas amb el teu Instagram, veig que també es pot fer aquesta definició traslladada a algun formatge.
0: Sí, és que al final és cert. A més, les impressions, els gustos, no?, també van molt per l'experiència de cadascú. Això també... Però sí que és veritat que hi ha uns indicadors, no? Jo quan faig els tastos de formatge, quan primer deixo que sigui la gent amb la seva pròpia experiència, que comencin a parlar què els hi diu, no?, el formatge. Però és veritat que hi ha gent que té més sensibilitat que d'altres, no?, tant en nas com en boca. Llavors és quan doncs, nosaltres ajudem, no?, a que surtin totes aquestes coses, però hi són, aquestes notes hi són. En el formatge també podem notar notes a verdures, a carxofes, a bròquil, no només làctiques, sinó també a carn. De fet, la setmana passada, en una festa que vaig fer una taula de formatges, em deien, sap a carn. Clar, és que un dels registres gustatius són càrnics, i és cert. Vull dir que sí, passa.
1: Llavors podríem dir que els sommeliers de formatge, com és el teu cas, també el que feu és que desenvolupeu tota aquesta capacitat, no?, de treure... No de ens fet... enganyeu, llavors, eh?
0: No. Sí que és...
1: Em quedo més tranquil.
0: Sí, no, d'enganyar no enganyem, però sí que és veritat que les teves glàndules gustatives també tenen doncs, una memòria i tenen una experiència. I jo... En el meu cas, jo menjo constantment, ho tinc molt desenvolupat, ho tinc molt entrenat, però perquè és part de la meva feina. Clar. Llavors jo potser noto alguna cosa que no puguis ser capaç tu de notar, però no perquè t'estigui enganyant o no sigui, sinó perquè les teves glàndules gustatives tenen altres registres, clar, que també són vàlids.
1: Cada persona detectarà, clar, coses diferents o... Com passa amb un vi.
0: Exacte, perquè en definitiva... totalment. Amb un vi, amb un oli, amb un xocolata... Jo, una de les coses que més m'agrada en Joan Carles és menjar consciència i no només el vi parla, no només el formatge parla. Parla amb moltes coses que ens envolten i que, per la manera que portem de viure, no escoltem. Però tu agafes un pa, un bon pa, de massa mare, i t'està explicant moltes coses. Passa que, clar...
1: De fet, és interessant això que dius perquè hem viscut uns anys, no?, en el que tot ha sigut com a molt industrialitzat i no sé si és una percepció meva, després, una mica més endavant, suposo que parlarem, com està passant amb el món del pa, s'està tornant a un món més artesà, no?, on hi ha una elaboració, hi ha forners que realment, inclús gent jove, que està traient noves tècniques amb les que es fa el pa molt natural, etc. Això que deies ara, i la percepció que tenim des de fora és que els formatges, per exemple, està passant igual, no? Totalment. Hi ha com un boom, no?, amb el tema del producte de qualitat, de buscar tornar a l'essència de cada cosa. Sí. No sé si és així, eh?
0: Sí, perquè hi ha aquesta consciència, estem prenent consciència del que volem menjar, perquè el que mengem és el que som, Joan Carles. I prenent consciència del que escollim menjar, també ens anem a prendre consciència del territori, posar en valor el territori, posar en valor l'origen. I tot això ho fem, doncs, amb un nucli més petit, més reduït, amb una especialització, amb un artesà, amb un productor més petit, més proximitat, no? Quan escollim aquest camí, doncs, al final ens hi trobem això, no?
1: Clar.
0: I sí, estem en una era on prenem consciència, volem menjar bé, i al final menjar bé és igual a, doncs, això, productes no processats, productes naturals, i el formatge és fantàstic, és llet fermentada.
1: Clar.
0: Llavors tu vas a un productor artesà i estàs menjant algú totalment natural i perfecte. A més, el formatge és fantàstic perquè, com hem comentat abans, les bactèries, és quan tu ho menges, és una micro... està alimentant i reforçant la teva microbiota, no?, intestinal. Vull dir, que darrere d'això també hi ha moltes coses, no? Però sí, es poden trobar especialistes en tot.
1: I hi ha en funció, per exemple, has fet referència diverses vegades a eventos, a tastos, sí, a actes que es poden fer, en funció de la cita o de l'event o d'allò que s'estigui organitzant, ja enfoques el tema de quins formatges posaré o quins formatges tal? O sigui,
0: fas una
1: selecció prèvia,
0: sí,
1: pensant
0: totalment
1: justament allà on vas?
0: Sí, sempre.
1: Sempre, eh?
0: Sempre. De fet, jo faig maridatges, sinergies també amb els formatges i la música, no? i m'agrada molt també conèixer la gent que estarà doncs, en aquell acte o jo faig tastos a domicili. Quan faig els tastos a domicili, clar, no conec el meu client. Abans d'anar a casa seva, pregunto, els demano les seves preferències musicals, per una mica per situar-me.
1: Deuen de flipar molt, clar.
0: Sí, però bueno, és part, no? És part de... El tast no comença a la taula, sinó el tast ja comença des de que parlem.
1: Clar.
0: No? I sí, sí, cada... hi ha molts formatges i, de fet, els... a mi cada persona doncs, té un formatge, no? Perquè també va per la personalitat. Igual que jo em podria definir amb un, jo estic convençuda que tu també.
1: No em diguis.
0: Sí.
1: Ho pensaré, eh?
0: A més, també jo també m'agrada definir-me, Joan Carles, com sóc una persona de caràcter de llet crua. Hi ha persones que són llet pasteuritzada, jo sé que aquí ara ja t'he trencat,
1: ara,
0: t'he descol·locat no. Totalment, però què vol dir? Quan parlem de formatges de llet crua versus llet pasteuritzada, són formatges més, amb més caràcter, que evolucionen molt ràpid, amb més imperfeccions, que per mi les imperfeccions són virtuts en el formatge, són més irregulars, més inestables, hi han pujades, baixades, no? Això serien els formatges de llet crua. I un formatge de llet pasteuritzada... doncs és més tranquil, és més pausat, és més estable.
1: Inclús visualment suposo que la forma que ens presenta
0: exacte.
1: Ja deu ser molt uniforme, no? Molt
0: exacte,
1: igual.
0: Més perfecte. També és veritat que quan parlem de formatges de llet pasteuritzada ja entrem pasteuritzacions ràpides o lentes, no? Que aquí ens anem o cap a la indústria o cap al petit artesà que pasteuritza, no? Que no té res a veure un formatge pasteuritzat d'un productor artesà amb un industrial, no? Però vinc a... et faig aquesta referència a... Doncs això, el meu caràcter és llet crua. Soc més irregular, més, amb més caràcter, més imperfecte.
1: Doncs jo crec que és un moment en el que els oients hauran de decidir, ara començar a reflexionar, què són.
0: Sí, sí.
1: Què són,
0: quin caràcter tenen.
1: I important que busquin cadascú cap a on creuen que van. He parlat de que hi ha centenars, milers de sabors, de textures... Llavors, imaginem-nos que estem davant d'un tast. A quin ordre hauríem de seguir? Perquè alguna vegada que jo he anat a un restaurant i et posen i et diuen comença per aquest i acaba per aquest, a mi no sempre m'ha semblat el més adequat, el que m'han dit. Igual és que no en saben prou o que... No sé. Quina manera seria d'enfocar, si hi ha diferents formatges, tu què creus que seria l'ordre lògic?
0: A veure, l'ordre lògic seria de menys a més, de menys intensitat, exacte, de menys d'una intensitat més lleugera, amb més intensitat. I acabant sempre amb formatges blaus, més forts, no? De menys a més, seria doncs, l'ordre més coherent, perquè a poc a poc tu vagis acostumant doncs, a les teves glàndules a la intensitat i el greix... Clar, quan menges formatges es mengen greix. Això és obvi, perquè és part del formatge, no? De la llet. Doncs anar acostumant a poc el teu paladar doncs, de menys a més.
1: I llavors, per exemple, això que has dit ara és molt important quan nosaltres anem a comprar formatges, que no en sabem tant, evidentment, quins consells creus que hauríem de seguir per fer una bona tria? És a dir, en què ens hem de fixar? En el preu quilo de formatge per descartar allà la banda baja?
0: No,
1: que se sobreentengui
0: tal? No, això és l'últim.
1: No, fixa-t'hi, que això és un tema que moltes vegades es diu, no?
0: Sí,
1: que el preu marca una mica la possible qualitat i no és així.
0: No és així.
1: Què ens aconsellaries per buscar
0: primer
1: un
0: producte
1: de qualitat?
0: Primer de tot, anar a una botiga especialitzada. Primer de tot, això, Joan Carles.
1: No anar per lliure, eh?
0: Bueno, a veure, també, perquè és part també... És una... Sí, també, per què no? Però anar a una botiga especialitzada on et donaran informació, i la informació és poderosa. I després, quina tria podríem fer? Doncs escollir diverses tipologies. Agafar una pasta tova, que són formatges més cremosos, més joves, que tenen més acidesa. No? Una pasta tova ens donarà aquest punt més fresc en boca, no? Després escollir doncs, un formatge de cabra. Després escollir una pasta cuita, que les pastes cuites fan referència a tots aquells formatges com un comté, un gruyère, un parmesano... formatges alpins o inclús d'aquí. Aquí hi ha molts productors que estan fent pastes cuites. Però la pasta cuita és una tipologia que treballa molt el gra de quallada i en boca té un ventall molt ampli de matisos. Això que explicaves abans del vi, doncs són formatges que et donen des de xocolates, carmels, fruita madura, regalèssia, donen molts matisos, no? I és molt divertit quan tu menges formatge i comences a notar que passen moltes coses. I agafaria també un ovella, sigui doncs, jove, curat, i un blau. Sempre a poder ser, escolliria un blau per acabar.
1: I a l'ovella fresc?
0: També.
1: Se'n troba poc, eh?
0: Se'n troba poc, sí, però també n'hi han. O pastes toves d'ovella n'hi han menys perquè és més complexa l'elaboració de formatges de pasta tova amb la llet d'ovella. Però al final el que buscaria seria buscar diferents punts d'origen d'animal, és a dir, vaca, cabra, ovella, que hi hagin diversos, diverses textures i consistències, cremosos, més eixuts, més compactes, i un blau. Sempre un blau ha d'estar.
1: Clar.
0: I ara, hauria d'estar.
1: Hi ha una cosa que personalment, bueno, jo sóc molt animalista, llavors doncs, hi ha una cosa que m'agrada i és que darrerament estic veient que es poden trobar formatges que d'alguna manera garantitzen el tema del benestar animal.
0: Totalment.
1: No? Que fuig de les macrogranges aquestes que s'estan sortint per tot arreu i tal, i això m'imagino que no contradiu absolutament la qualitat del producte, al contrari, no?
0: Al contrari, sí, sí. Jo estic treballant amb una, bueno, amb moltes formatgeries, però hi ha una d'elles que té el certificat de benestar animal i les altres que no ho tenen, no el tenen perquè és costós, Joan Carles, clar. I moltes vegades a una estructura petita els hi no poden fer aquest cos perquè els hi va d'això.
1: I això és una altra realitat. Gran,
0: això és una altra realitat que s'ha de posar sobre la taula. Tenim productors petits que treballen al ramat amb una perfecció impoluta, amb un tracte imperfecte, però que no tenen aquest certificat per això.
1: Clar.
0: I sí que és cert que, clar, la qualitat de la llet és una altra, és una qualitat perfecta. Però sí que és veritat que en el món artesà, Joan Carles, el tema dels animals és el que més cuiden. De fet, quan vaig començar en aquest món, per que estigui aquí, avui encara parlant de formatge, és perquè em vaig enamorar de veure a tots els formatgers i formatgeres que jo anava a casa seva, l'amor que tenien per el seu el que els envoltava, els animals, el territori, el paisatge. Això és brutal, de veritat.
1: Sí, són una mica com los últimos de Filipines, no? Perquè defensen...
0: Ho defensen són defensors manera... del territori, del seu ramat. I si elaboren amb llet que no és de ramat propi, amb els ramaders que treballen, són igual d'exigents.
1: Els hi demanen també que tinguin
0: llavors,
1: aquesta exigència.
0: Llavors és important, m'ha agradat que ho treguis perquè... Es dona valor. En el món petit, artesà, això està... és de les coses... Si tu no tens un bon ramat, si tu no cuides bé els animals, no tindràs mai una bona llet.
1: Clar.
0: Si tu vols fer un bon formatge, on has d'anar, abans de res, de decidir quin formatge vols fer, quina escorça vols desenvolupar, és al ramat.
1: A triar el producte...
0: I és cert que no parlem, perquè parlem del formatge, parlem de l'ovo que està, parlem de cap a on ens transporta, perquè el formatge té aquesta capacitat de moure'ns amb els gustos i amb els sabors, però no parlem moltes vegades dels més importants, que és aquell ramat de cabres,
1: sí, sí,
0: aquell ramat d'ovella...
1: Sí. Bé, doncs estem arribant a la meitat del programa. Ara farem una paradeta de segons per reposar i perquè jo crec que a aquestes alçades, aquell 1 o 2% d'oients que no els agrada el formatge ja estan canviant d'opinió, ja t'ho dic ara.
0: Jo penso que sí.
1: Jo crec que en aquest moment ja pràcticament no queda ningú. I tornem amb rem uns segons. Gràcies.
2: Perfecte. Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón, Esplugues FM al 99.7, els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, doncs, després d'aquesta breu pausa, seguim parlant amb la Marta Medrán, experta sommelier de formatges, o com ella li agrada dir, doncs, formatges sommelier, no sé si ho he dit bé del tot. Fins ara, suposo que heu estat seguint amb molt interès tota la part de tot el que hem parlat, d'història, dels tipus de formatge, etc. I hem arribat a un punt que ens agradaria també saber la situació del sector. Sempre que parlem d'algú que està vinculat a un sector econòmic o de comerç, doncs ens agrada també que ens expliqueu en quina situació es troba aquest sector, no? És a dir, davant de cada vegada una industrialització més gran, quina és la teva opinió sobre què està passant, per exemple, amb els productors més artesans, si hi ha recorregut, si hi ha un moment... no sé.
0: Sí, estem en el sector del formatge, estem en un bon moment, és cert. Sí que és veritat que fa 2 anys van haver-hi moltes variacions en el sector de la ramaderia amb els preus de la llet, i això, bueno, i des de Covid, també des de la pandèmia, doncs va ser un punt també on el sector de la ramaderia doncs va patir. Però com a productor, com el sector productor de formatges, formatges catalans i artesans, estem en un moment, jo penso, molt bo, majestuós, on s'estan fent projectes a tot arreu de Catalunya molt interessants, projectes que la primera premissa és la passió, Joan Carles. Conec projectes a l'Empordà d'un anglès físic que ho deixa tot per posar-se a fer formatges perquè per necessitat, perquè li fa bé fer formatges, se sent còmode, doncs com aquest et puc dir molts casos, però des del romanticisme i la passió, però des del ben fer, no? On... Llavors això ens situa en un moment de produccions de formatge molt bona i que s'està anant també a consonància amb el consum. Estem evolucionant amb el consum. No som un país consumistes de formatge. Som un país productors de formatge. De fet, també la nostra diversitat geogràfica ens dona molta tipicitat de formatges. Això és veritat. El nord d'Espanya amb el sud d'Espanya és molt diferent, amb el Mediterrani, amb les illes... Llavors tenim molta varietat de formatge, però des de sempre hem tingut poc consum, perquè el formatge no està integrat a la nostra cultura gastronòmica. Però sí que és cert que aquesta evolució està a l'alça, d'una manera més lenta, però això és bo. Si estem augmentant, encara que sigui lentament, és un indicador molt bo. Tenim molts formatges, s'estan elaborant molts formatges i estem tenint consciència i necessitat de menjar, no? De consumir. Sí que és cert que una de les meves coses que sempre reflexiono és que el dia que anem als restaurants i veiem els formatges ja de manera natural i que no ens sorprengui entrar en un restaurant i trobar un carro de formatges, serà quan estarem en un dels nostres millors moments, perquè al final la gastronomia, la restauració, també ens és on passa tot. Si el formatge està integrat a la restauració, és que tenim cultura gastronòmica, no? Tenim consum. Però estem en un bon moment, Joan Carles, i a continuar. Sí que és cert que fa uns 7 anys el formatge va estar com de moda. Tothom volia formatges de proximitat, artesans, de petits productors, però no és una moda, sinó està sent una necessitat.
1: S'ha quedat també, no?
0: I això és perquè quan les coses venen de cop, no, has de veure després què passa, no? I en el formatge està passant que cada cop el ventall de producte artesà i d'especialització està més al nostre abast. I això també doncs, ens està explicant què està passant, no?
1: I pel que dius, no solament és un augment de la producció més de tipus artesana, sinó que va lligar molt també a un producte de molta qualitat.
0: Totalment. Moltíssima qualitat, la qualitat també és tranquil·litat.
1: El que sí m'ha sorprès és una mica aquest comentari que has fet de que som un país molt productor,
0: sí,
1: però poc consumidor. La percepció era una altra per meva, com a mínim. La percepció era que realment és un producte que es consumeix de manera molt habitual.
0: No, de fet, a nivell genèric, estem entre els 10 últims consumidors. Estàvem amb, no sé si eren 9.000 quilos persona a l'any, mentre que hi ha països que consumeixen 22 quilos per càpita, no? Bueno, és un país poc consumidor, però molt productor. Tenim, de fet, França sempre ha estat davant, no? França, Itàlia. Però estem en un moment molt bo en el sector de producció, eh? No...
1: I ara que has dit França, per treure tòpics, eh?
0: Sí.
1: Aquell tòpic de que els francesos sempre acaben el dinar en comptes d'un postre amb un formatge, això és així o és un invent que ens hem fet tots?
0: No, és així. De fet, això és igual a cultura gastronòmica, que és on et vinc a dir.
1: I a tu et sembla molt adequat, per exemple, acabar un dinar amb bueno, clar, evidentment, sí, et semblarà bé, però vull dir, a nivell de gust, a nivell de digestió fins i tot, seria correcte?
0: Jo, per mi, és el millor moment. De fet, prefereixo de postre que d'entrant.
1: Que no a l'inici.
0: De fet, al final és aquesta sobretaula on els formatges t'acompanyen, on et conviden a parlar, a gaudir d'una altra manera. Jo sóc defensora del formatge de postre. De fet, deixa'm dir-te, a les Canàries, a la zona de Canàries, el formatge està tan integrat a la seva cultura gastronòmica que passa com a França, que el mengen de postre, el mengen quan, pel matí per esmorzar, el mengen per la tarda, a mig matí. Quan això passa, Joan Carles, és símptoma de cultura.
1: Clar.
0: Consum igual a cultura, que és el que passa doncs, a Itàlia, a França, a Holanda. Hi ha consum, hi ha cultura, perquè hi ha una cultura, no?
1: Sí, molta. Jo vaig molt a Itàlia i hi ha una cultura del formatge espectacular, és veritat.
0: Està integrat dins del teu dia a dia, de la teva dieta, del teu dia a dia, no? Del teu fer. Quan això passa, hi ha cultura, hi ha consum.
1: Doncs, Déu-n'hi-do, eh? Hem arribat a un moment que serà fantàstic, sobretot pels que estem a l'estudi. Em sap greu pels oients perquè no podreu gaudir de la mateixa manera. Però la Marta, perquè a més de ser tan didàctica i apassionada, és molt generosa. I llavors avui, a part de la conversa, doncs ens ha portat un tas de formatges que podreu veure les fotografies penjades després a les xarxes i tal. I ara ho deixaré una miqueta a les seves mans perquè ens anirà explicant i espero que anirem degustant algun dels formatges que ens ha portat, que crec que aquests sí que són una mica els seus preferits o els seus de capçalera, ja ens dirà. Marta, tot teu.
0: Vale. A veure, he portat... Clar, a mi em costa dir-te quin és el meu formatge, perquè per mi, al final, darrere hi ha una història, una experiència i porto ja doncs 16 anys en aquest món i tinc moltes històries al darrere i tinc molts formatges que són imprescindibles. Però t'he portat aquells formatges que parlen de mi i que parlen dels meus inicis, que és molt important també recordar com comença tot. I doncs t'he portat un formatge, si em preguntessis amb quin et defineixes, que és complexa aquesta pregunta, però jo em defineixo amb les escorces rentades. Amb formatges d'escorces rentades que fan olor, que són pudents amb nas, però després en boca són més tranquils, són més calmats, més lleugers. Però són particulars, perquè no tothom li agrada, no?
1: Els aprecia igual, no?
0: Doncs jo hi t'he portat el botàs de la Cerdanya, que de fet el Molí de Ger va ser la primera formatgeria on vaig començar a fer formatge, amb en Pere. I clar, hi tinc una estima que havia d'estar aquí. Si jo parlo de formatges, he de parlar del Pere. I després t'he portat un formatge que és icònic, que és majestuós, és un dels formatges més doncs, majestuosos a nivell mundial, que és un Comté. I de fet, els meus inicis amb el formatge comencen amb aquest formatge. Començo a viatjar i m'emporto sempre el mateix tros de formatge i a tots els països on anava em feia una foto i ho posava a Instagram, i bueno, va ser com un joc, i la gent ja em reconeixia pel Comté, no? La gent em deia, Marta, Comté. Sí que és cert que, com tot, com els formatges que evolucionen, jo també he evolucionat, i ara em sento més còmoda amb altres formatges, però el Comté que t'he portat indica, doncs, els meus inicis. Mm-hmm. Després t'he portat un formatge que portaria a una illa deserta.
1: Bueno, això ja va, perdona que t'interrompeixi, perquè això ja va a un nivell ja, eh?
0: Bueno.
1: Digues, digues.
0: No, però sí, de fet és l'únic formatge que sempre, sempre, sempre tinc a casa. Sempre, eh? És un manxec, un pessebre, és un formatge, doncs, un manxego, llet crua, d'ovella, i és la curació semi, però aquest manxego és un punt i a part, és un semi... Quan jo parlo de semis, no, de manxegos, doncs sé que no sóc atractiva, que no et sorprenc, però quan proves el pessebre...
1: És un altre món.
0: És un altre món. I és un formatge que aguanta temperatura i sempre que viatjo a l'estiu, sempre el porto amb mi.
1: Us he de dir, pels oients que veureu després les fotografies, que realment quan mires aquest formatge que estava parlant ara la Marta, el pessebre, realment té un color i té una textura a la vista que es veu diferent, es veu algo completament fora del que normalment relacionem sempre, no?, amb un manxec, si és veritat.
0: Totalment, que perquè no tenim temps, si no entraria, ens donaria per parlar, no?, també dels formatges manxegos, perquè també han sigut i han estat molt prostituïts. I trobar, quan trobes formatgeries d'aquesta dimensió, és que s'han de donar valor, perquè això és la definició d'un formatge manxego, no el que tenim a la memòria o el que ens han volgut donar.
1: Bueno, però suposo
0: això
1: que és...
0: dona per una altra...
1: Clar, suposo que s'ha industrialitzat molt,
0: sí,
1: també, no?
0: Sí, molt, molt.
1: Ens queden dos formatges per comentar.
0: Doncs sí, un d'ells és un dels formatges més importants per mi, m'atreveixo a dir, i que m'han portat a un dels millors moments de la meva vida, no com a Marta professional amb el formatge, sinó com a Marta en aquesta intimitat, que és el Telledo. De fet, aquí el Telledo, no sé si n'has sentit parlar.
1: No.
0: Telledo, bueno, és un Cabrales, perquè com no ens estan veient és un Cabrales, però és Telledo, que per mi és Telledo, no és Cabrales. No?
1: És de la mateixa zona? O...
0: Sí. Però és un formatge fet amb les mans de Pepe Bada, que per mi és dels personatges més importants en el sector del formatge, en el món del formatge. Pepe Bada està fent un Cabrales d'una altra dimensió. Telledo és una cova que està a 1.200 metres d'altura i ells pugen els seus formatges a l'esquena. O sigui, això encara passa. Això, quan parlem d'aquests procediments, ens pensem que això era abans. Però encara passa això, Joan Carles. Porten els formatges a l'esquena, ho posen a la cova, els deixen en una cova amb una humitat del 99%, i dos cops per setmana, faci el temps que faci, nevi, plogui, faci calor, vent, pugen i amb l'aigua que cau de les estalactites el renten, el mimen, l'abracen, l'acaricien. Clar, imagina't, rentar un formatge que ja és salí amb aigua salina, doncs estem davant d'un Cabrales que és salinitat. Més salinitat és equilibri. Ara ho provaràs, és un Cabrales que és gens salat, no és arrogant, està equilibrat, no? I Pepe Bada, que us convido a que el busqueu, perquè realment és una persona molt interessant, ell, Pepe Bada, diu que ell només el que fa és fa el formatge i l'altre 70% és escoltar la naturalesa. Això és molt important. Escoltar i donar-li el que necessita. Llavors, bueno, Telledo és Telledo.
1: Veient-lo realment és molt diferent dels habituals també que puguem veure en una botiga o que puguem trobar. Realment té una presència completament
0: cremós,
1: diferent.
0: És cremós. Aquesta cremositat és degut a aquest constant rentat i mimo, no?, amb les mans i amb l'aigua, amb aquesta humitat de l'aigua. I per últim, t'he portat un dels formatges més sexis de Catalunya.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que a més l'altre dia ho vam parlar i el vaig portar també a la selva i em venia de gust portar-ho aquí amb tu. Perquè sí, perquè també hi ha formatges sexis, Joan Carles.
1: Bueno, això no és la selva, és un programa més petit, però bueno, no, ens però ho mereixem,
0: sí.
1: També. Ens
0: no,
1: ho
0: no,
1: mereixem.
0: No, clar. No, sí,
1: gràcies.
0: No, home, no. Però que sí, hi ha formatges sexis.
1: Té molta presència, també és veritat, eh?
0: Doncs comencem.
1: En aquest moment també us he de dir als oients que realment a l'estudi, és un estudi petit, en aquest moment és com un festival d'aromes i un festival d'olors absolutament... Bueno, jo em quedaria aquí ja tot el dia, eh? No sé si serà molt radiofònic que provem i mengem alguna cosa, però bueno, ho intentarem, eh? Jo vaig a provar-ho. Vale, vaig a provar-ho mentre que tu vas parlant, eh?
0: Sí, doncs és important, Joan Carles, el formatge doncs, es toca amb les mans, amb els dits. I en els dits ja el formatge parla. Ja parla, ja ens està dient la textura. Aquí estem davant d'una pasta tova. I si t'hi fixes que toquem, té elasticitat, és cremós, té humitat. Després l'escorça és una escorça rentada. I jo et convidaria, quan agafem un tros de formatge, és partir-lo per la meitat... I un cop l'hem partit per la meitat, apropem amb nas. I aquí en nas, al partir-lo, hi ha les notes més polides, més primàries del formatge. I ens dona uns registres que no té res a veure amb si apropem a escorça, que tenim un altre tipus de notes. Important, primer menjar-se un tros de formatge doncs, de la pasta, de l'interior, i després fer-ho amb escorça.
1: Començar per la part més, diguéssim, més tova, no?
0: Sí, la part sense escorça, notarem doncs, un registre més net, com t'he comentat, i després fer-ho amb escorça. L'escorça és molt important. Jo sempre dic que les escorces es mengen sempre. En el món artesà, escorces naturals, l'escorça té un paper fonamental. És com les persones... Sempre ho dic, però és que és així. No podem viure sense pell, els formatges no poden viure sense escorça. A l'escorça s'impregna tot el que passa fora. Hi ha bacteris, hi ha fongs, hi ha llevats... I si t'hi fixes, no parla igual el formatge sense escorça que amb escorça. Aquest és el tou del Mujal de Vaca, de Navàs i de Cal Músic, que de fet és un formatge que també ha tingut premis en fires com l'Actium, el Fòrum de Girona, i bueno, és fantàstic.
1: Us he de dir que l'he provat i realment és espectacular, eh? O sigui, tot el que la Marta anava explicant, jo li he fet cas absolutament, m'he deixat guiar, i he fet tot el procediment tal com anaves dient, i és espectacular. Té un sabor i una textura i bueno, deixa un regust fantàstic, eh?
0: De fet, que bé, m'alegro. De fet, hem fet una mica, farem com la vida, Joan Carles. Començarem per la joventut, hem començat per la joventut, amb el tou de Mujal, de Vaca, i a poc anirem passant per la maduresa, com la vida, amb formatges més fermes, i acabarem per la vejez, amb formatges més degradats.
1: No em mires a mi el dia.
0: No. Doncs ara et convido a que provis, que tastis el botàs de la Cerdanya. Aquí és important que apropis amb nas, perquè aquí sí que és el reflexe d'una escorça rentada, que amb nas és molt més animal, és més salvatge...
1: L'olor és brutal, eh?
0: És brutal.
1: És molt més forta que l'anterior,
0: sí.
1: I dura, és una olor dura.
0: Sí, aquí és... Aquesta tipologia de formatges és una tipologia que és el que et comentava abans, que o agrada o no agrada, però és fantàstica.
1: Deixa'm el provar. Realment, és tal qual estàs dient, eh?
0: Aquí pots trobar notes a carxofes, a bròquil, a verdures. És també molt untuós en boca, la textura és fàcil. I si t'hi fixes, en nas era molt intens, però en boca és més pausat.
1: Molt més suau, és veritat, sí. Sí,
0: té
1: sí.
0: Aquest contrast, no?
1: La sensació inicial és que ha de ser molt fort,
0: sí.
1: I en canvi quan l'estàs degustant va baixant el to.
0: Sí, que bé.
1: Tenim una mala notícia, i és que a la ràdio el temps també és limitat,
0: sí.
1: I amb tu se'ns ha fet absolutament superràpid tot. Jo crec que mai 50 i pico minuts se'ns han passat tan ràpids. T'agraeixo moltíssim, sobretot l'apassionament amb què tot això ens ho has explicat. Llavors, durant la conversa ha anat sortint que tu tens diferents activitats, fas sí. Events, fas actes inclús de tasts privats i diguéssim, per encàrrec a domicili, etc. Llavors, a mi m'agradaria que abans d'acabar, si vols dir el teu Insta, la teva pàgina web, per si algú vol buscar-te.
0: Sí, doncs el més fàcil és buscar-me per Instagram, Marta Medran, I allà doncs, la gent podrà veure el meu dia a dia, que és ben a prop del formatge, i també tinc la meva pàgina web, martamedran.com, però és més fàcil trobar-me per Instagram, escriure'm, i jo ja envio la informació de totes les meves activitats, tastos, experiències, assessoraments, també faig packs de formatge que envio a casa, que em busquin per Instagram i que contactin amb mi, i és fàcil.
1: Doncs em sap molt de greu, Marta, perquè jo crec que ens ho estàvem passant fantàsticament,
0: sí.
1: Però, com et deia, el temps és limitat i ens hem d'assenyir una miqueta. Estem arribant a aquest final del programa i en aquest moment a mi m'agrada sempre fer-li una pregunta al convidat, una pregunta senzilla, no és rotllo broncano ni coses d'aquestes, però sí que ens porta una mica una reflexió, no? I seria, tu ara ja tens uns anys d'experiència professional i personal, llavors si tu ara tornessis enrere amb aquella Marta de l'institut, que tenies totes aquelles coses, què li diries a la Marta de quan tenies 15 anys avui, després de tot el que has viscut?
0: És bona pregunta, eh? Què li diria? Li diria, més que dir-li, segurament li faria una abraçada. Faria una abraçada a la Marta. I li diria, ho estàs fent molt bé. Ho estàs fent molt bé. Jo sempre he sigut molt autoexigent i també he estat rodejada d'exigència, que ho agraeixo. Ho agraeixo perquè m'ha portat aquí on soc. I a mesura que he anat creixent, també doncs, he equilibrat aquesta exigència en mi. Ara et puc dir que estic en un dels millors moments de la meva vida, a nivell personal també. Estic en equilibri, gaudeixo del que faig, controlant aquesta passió, perquè un dels problemes de les passions és que les passions es desborden. I jo vic per la passió. I li diria que ho està fent molt bé. Ho està fent molt bé perquè si estic molt orgullosa de moltes coses, però si d'una estic molt orgullosa és que sempre he tingut clar cap a on i no he parat fins que he arribat. Doncs li diria això, ho estàs fent molt bé, Marta.
1: Pues, m'agrada molt aquesta reflexió que et faries a tu mateixa de fa uns anys. Jo, arribat a aquest punt, vull donar-te mil gràcies perquè espero, jo m'ho he passat genial, espero que tu també, i també confio que els oients doncs, hagin gaudit sobretot d'aquest desbordament, d'aquesta passió i d'aquesta visió tan professional d'un sector que jo personalment aprecio molt i que jo crec que és un dels aliments que cada vegada més, com deies abans, la gent va incorporant al seu dia a dia i anem agafant també la cultura, no?
0: Sí.
1: Llavors, gràcies per compartir amb nosaltres tota la teva experiència i sobretot per ajudar-nos a triar millor i a tenir aquesta cultura del formatge d'una manera molt millor que el que fa pues, una hora enrere, no?
0: Moltes gràcies a vosaltres, Joan Carles.
1: Per acabar el programa, també una mica el que fem sempre és que li demanem al nostre convidat que triï una cançó, que la defineixi. Ja sabem com és la Marta com a formatge i ara li hem demanat que ens digui com és de cançó. Llavors ella ha triat una cançó que bueno, jo que ja tinc una edat, pues era un temazo de mi època, que és de Gloria Gaynor i és el I Will Survive, i que amb aquest tema acabarem el programa d'avui. Realment jo crec que ha sigut un programa molt rodó i que ha sigut una gozada el poder escoltar-te i poder aprendre, sobretot, que és una mica la idea del nostre entre nosaltres, sempre saber una miqueta més. Llavors, doncs, tirant aquesta cançó de l'I Will Survive de Gloria Gaynor, ens despedim i us esperem d'aquí 15 dies amb un nou programa. Moltes gràcies, Marta.
0: Gràcies a tu, Joan Carles.
1: I seguiu-vos sempre doncs, a l'Instagram de l'Entre Nosaltres i Esplugues FM al 99.7 i l'endemà doncs, tindreu sempre penjat el podcast a la plataforma iVoox, on podreu escoltar tantes vegades que vulgueu per recordar els noms dels formatges que ens ha dit avui la Marta. Gràcies i fins aviat.

0: són les 12.
1: L'Avenç. Àngel Guimerà, 27. Esplugues de Llobregat.
2: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillana, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
3: A vosaltres per convidar-me.
2: Què és Fem Cant i com sorgeix aquesta idea?
3: Fem Cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
2: Cal tenir nocions de cant?
3: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, a més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs, fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'engarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
2: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig, no. Aprendre la lletra?
3: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres. I transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs, no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
2: I la part de la implicació social i de la consciència social.
3: Exacte.
2: Que teniu.
3: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
2: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
3: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de a qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
2: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
3: Cap al vespre ens trobem puntuals de 8:30 a 10 per poder després anar a sopar, llavors sempre ho diem, a veure les, sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants. I sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
2: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també el telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres, per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent cant amb aquesta clau feminista, femenina.
3: Tant de bo que sí, i animo la gent, que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després, si no els agrada o és massa, poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
2: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
3: I tant,
2: vine,
3: i tant,
2: prova,
3: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
2: És vine, prova i queda't.
3: I queda't.
2: Doncs, fent cant. Gràcies.
3: Gràcies,
2: Carla.
3: A vosaltres.
1: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat.
2: L'entrevista que ara escoltarem va ser enregistrada a l'octubre del 2022. La Mercè Vidal Llançà, malauradament, ens va deixar i va traspassar el 20 d'abril del 2024. Des d'Esplugues FM volem deixar aquesta entrevista com a record i homenatge a la seva figura, a la seva persona, a la seva estima per la història de l'art i per Esplugues de Llobregat. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató, a l'edició i muntatge en Jordi Udina. Avui parlarem amb molta substància. Tenim amb nosaltres a la Mercè Vidal i Llançà. Ella és del barri del Centre. Va néixer l'any 1950. És doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona amb la tesi Teoria i Crítica en el Noucentisme de Joaquim Folch i Torres, amb la qual va obtenir un premi d'Arqueologia i d'Història Antiga, i amb ella anirem parlant de moltes coses i dels diferents reconeixements que ha tingut. Professora de l'art i de l'arquitectura i disseny del segle XX per la Universitat de Barcelona. Ha estat membre del grup de recerca d'Història de l'Art i disseny contemporanis. Ha compartit docències en diversos centres universitaris. També especialitzada i crítica de l'art. Ha sigut assessora a diversos museus de la nostra comarca, aquí a Esplugues, a Hospitalet i a Sant Feliu de Llobregat. A Sant Feliu és molt reconeguda la ruta del modernisme i amb ella parlarem no solament de noucentisme, sinó també de modernisme. Mercè, gràcies per estar amb nosaltres.
4: Home, i gràcies a vosaltres per haver-me fet venir.
2: Mercè, tu neixes a Esplugues l'any 1950.
4: Sí, a més, el 5 del 5, o sigui, tots són 5 pràcticament. El 5 del 5, el 5 de maig.
2: I diuen que la numerologia diu que el 5 és un número molt potent.
4: Ah, sí? No ho sabia,
2: veus? Ja faré una mica així
4: de recerca. Però em faltaria un 5, perquè seria el 1955, per fer tots 5s.
2: D'acord. Neixes a Esplugues l'any 50 i explica'm una mica els teus records, perquè, clar, el carrer de l'Església, al centre, és el Rovell, d'Esplugues,
4: sí,
2: als anys 50.
4: De fet, encara, ara, avui en dia, el carrer de l'Església i el de mossèn Cinto Verdaguer són els dos carrers bastant emblemàtics de l'Esplugues d'abans. De l'Esplugues que, abans de construir-se, les torres símbol, per exemple. Jo el que recordo més del meu carrer és, podríem dir, l'ambient familiar. Aquest carrer, els de matins, normal, com que és un carrer fet de cases baixes, que no hi havia pisos. Ara, en un dels costats, sí. Normalment la gent al matí sortia a escombrar i a regar una miqueta. Avui no. Avui dia passa

0: de tertúlia. La gent treia les cadires i llavors, doncs, parlaven. Mira, i així es passava una estona fins que la gent anava a dormir. Després ja va venir la televisió i llavors ja cadascú es va quedar a les seves cases mirant els programes de televisió. Clar, això li donava un caliu molt interessant al carrer.
1: I els jocs infantils, quins records tens?
0: Doncs mira, això de jugar també podíem jugar al carrer perquè no era gaire transitat i, clar, jugàvem a la xarranca, per exemple, la xarranca que dibuixàvem a terra. Després també jugàvem a saltar la corda i, de fet, com que molts estudiàvem al Col·legi Nacional, doncs també era una mica la prolongació d'estar en el Col·legi Nacional, a l'Isidre Martí, i després a les tardes berenar i estar-nos allà al carrer jugant. També, com que per altra banda hi havia el cinema Savoy, anàvem també a veure pel·lícules, que llavors en feien dues de pel·lícules, amb el noticiari al mig. Me'n recordo que fins i tot la meva mare em portava un entrepà per poder jo anar seguint les pel·lícules que feien. Perquè, clar, amb tantes hores de cinema arribava un punt que gairebé ja era l'hora d'anar a dormir.
1: Hi havia relació entre la canalla del carrer de l'Església i el carrer Montserrat, per exemple, perquè he parlat amb algunes veïnes de la seva infància i són més o menys de la teva edat o un pèl més grans. No jugava o no hi havia intercanvis?
0: No, perquè normalment em sembla que els del carrer Montserrat acostumaven a anar a les monges,
1: sí,
0: al col·legi de les monges.
1: Mm.
0: I, en canvi, els altres eren més laics.
1: Més cap a l'Isidre Martí.
0: I anàvem a l'Isidre Martí.
1: Abans has parlat, has dit que no hi havia gaire trànsit al carrer de l'Església,
0: sí.
1: Però clar, arriba un punt que entre l'escola Isidre Martí cap als finals dels anys 60-70 comença a haver-hi ja més afluència d'alumnes cap a l'escola, més afluència de cotxes.
0: O bé l'institut que està més amunt, o el col·legi alemany, per exemple.
1: Exacte.
0: O el col·legi japonès, que queda ja també a tocar de la Miranda.
1: Clar, això ja és més cap als finals dels 70.
0: Sí, però esclar, llavors sí que es converteix en un carrer de trànsit.
1: Es fa la piscina de les Moreres,
0: sí.
1: Cap als anys 70-72, crec,
0: sí.
1: També comença a ser un carrer molt transitat.
0: Exacte. Llavors ja s'han... Però clar, com que ja t'he dit que la televisió també va ser un tall, que la gent ja es va quedar a casa seva i ja no fèiem aquestes tertúlies, o sigui, la gent ja va quedar una mica... El carrer va quedar més solitari i dominat pel trànsit, sí. També va ser arran de que van convertir o van voler reformar el terra del carrer de l'Església, que en un moment determinat, clar, no, tot era terra i llavors no passaven cotxes. I amb la Marina Payà, ella mateixa va dir, escolta'm, i per què no fem una reunió de veïns i convertim que el carrer sigui peatonal. I efectivament vam convocar els veïns del carrer de l'Església, que em sembla que ens vam trobar aquí a l'Avenç, i llavors vàrem decidir que el carrer podria ser peatonal perquè s'estava molt més tranquil. I clar, també vam fixar una altra cosa, que era que estigués dividit a la meitat, a l'alçada del barri de Can Tintorer, perquè poguessin llavors entrar els cotxes en el pàrquing que hi ha en aquell indret i els altres que venien de dalt que poguessin també arribar fins a Can Tintorer. I així és com es va convertir el carrer de l'Església en un dels primers carrers peatonals.
1: Hi ha una transformació, jo el recordo, el carrer, perquè jo he estudiat a l'escola Isidre Martí.
0: Tu també.
1: I recordo perfectament com era el carrer de doble sentit, cotxes
0: exacte.
1: Amunt i cotxes avall, i els nanos que pujàvem i baixàvem de l'escola.
0: Sí, a més, s'havien produït alguns accidents, perquè al ser de pujada i baixada, com dius tu, hi havia fa una mica de corba encara, i llavors alguns que baixaven molt de pressa de cotxes havien quedat empotrats a la banda dreta on hi havia els pisos de la rajoleta, que em deien, que hi havia unes senyals a la paret d'aquests cotxes que havien fet rascades i empotramentes aquí.
1: Mira, ara aquest record teu em dóna peu perquè m'expliquis

0: la transformació que tu has vist, per exemple, només de Can Tintorer, perquè jo recordo que era com la casa del terror. Can Tintorer estava abandonada, amb aquell barri ple de brutícia, que ningú ens atrevia ni a mirar, perquè, vaja, a mi, jo el recordo amb una miqueta de por.
1: Ah, doncs pues jo no. Home, el barri, clar, era una mica rònega,
0: sí.
1: Però jo no ho recordo amb por, eh?
0: Perquè eres veïna i estaves acostumada
1: potser
0: a veure
1: sí.
0: La casa.
1: Clar.
0: Però hi ha hagut una transformació molt important,
1: sí,
0: amb aquesta zona, a Can Tintorer, al carrer de l'Església i la Rajoleta, perquè és fonamental després en la teva història, com a veïna, com a professional, com a historiadora.
1: Sí, clar. Sí, perquè llavors ja vam començar... Bueno, perquè amb tot això va significar intentar també aturar en el moment en què el que era alcalde d'Esplugues, que es deia català, doncs que dominava l'especulació. I llavors vam intentar, amb uns quants veïns, crear l'Associació de Veïns Esplugues Centre, que no és la que ara existeix, era una altra, i en aquelles reunions llegíem, o sigui, bueno, llegíem, miràvem el plànol del carrer de l'Església amb la carretera i, clar, intentàvem explicar als diferents veïns que si s'alterava l'estructura urbana de lo que eren les parcel·les, tant en una direcció com en una altra, això alterava molt la construcció propera, no? Fins al punt que avui en dia, per exemple, on abans hi havia el forn del Campí, de la Susana, la peixateria i una mica més enllà una altra d'aquestes botigues, avui els pisos que s'han aixecat xoquen, per entendre'ns, la direcció de la parcel·la que està orientada de carretera cap amunt amb la que està transversal. I llavors xoquen a la part del darrere.
0: Per les persones que ens esteu escoltant, perquè ens fem una idea dels comerços que està parlant ara la Mercè, ens situaríem a la carretera Laurià Miró, just davant de la parada de l'autobús on està també la caixa. Allà hi havia la peixateria, hi havia el forn...
1: A l'altre costat.
0: Exacte, a banda muntanya.
1: A la banda de
0: muntanya.
1: Hi havia
0: aquestes cases més baixes que després s'ha construït.
1: En pisos.
0: Ara tenim una botiga de congelats,
1: sí.
0: Tenim una corseteria i més cap enllà, diguem-ne, tenim la Fígols, la pastisseria.
1: Exacte.
0: Sí, és aquesta zona. Mercè, cronològicament, els teus records, arriba un moment que tu decideixes estudiar Història de l'Art. Per què et motiva?
1: Home, això moltes vegades prové perquè en l'ensenyament que avui en diríem primari o de l'EGB has tingut, a lo millor, algun professor o professora que, a la manera d'explicar, t'ha provocat més inquietud. De manera que, quan he pensat en això, perquè em vaig dedicar a la història de l'art, era motivat per alguns d'aquests professors que havia tingut abans.
0: De l'Escola Isidre Martí?
1: No, de Sant Just d'Esvern. De Sant Just d'Esvern, perquè jo vaig estudiar a l'Isidre Martí, però després vaig passar a l'escola que avui em sembla que es diu Núria, o Montserrat.
0: Abans, les escoles Núria estaven darrere de l'església?
1: No, de Sant Just d'Esvern.
0: De Sant Just, sí.
1: A l'Ateneu. On hi ha l'Ateneu...
0: Sí, les escoles.
1: Aquella es diu Montserrat o Núria?
0: Allò era l'escola Montserrat i ara ja no hi és. Ara hi ha una escola de música, hi ha un centre cultural i
1: sí.
0: Una plaça molt maca que han fet
1: jo
0: allà.
1: Jo vaig passar, després d'aquí, de l'Isidre Martí, a aquesta escola de Sant
0: Just. A l'escola Montserrat de Sant Just.
1: De Sant Just d'Esvern.
0: Sí, que hi havia la Montserrat i la Núria. Sí.
1: I com que havia de continuar amb lo del batxillerat, i allà no ho feien, llavors és quan vaig anar a l'Acadèmia Texas.
0: A Sant Just, també.
1: A Sant Just, que portava el senyor Bas.
0: Sí, la recordo, també.
1: També la recordes,
0: sí.
1: No? Que era el marit de la directora de les escoles aquestes. I, bueno, allà també hi havia alguns professors que eren molt inquiets de cara a l'art, i això també em va motivar. A més, a les meves classes coincidíem amb dos companys més que també han fet una mica la carrera dintre del món aquest artístic, diríem, amb el Ferran Renyer, actor, i amb el Ferran Mascarell, O sigui, aquests eren companys meus a classe.
0: Doncs aquestes classes van ser molt fructíferes, eh? Perquè heu sigut tots unes menys privilegiades en els vostres àmbits.
1: Bueno, una miqueta.
0: Una miquetona, eh? Bueno, oi que sí?
1: Potser ells més que no pas jo.
0: Bueno, això depèn de qui parlis, Mercè.
1: Clar.
0: Perquè hi ha persones d'aquí d'Esplugues que em diuen, no, la Mercè és un pou de ciència, sí que té un currículum impressionant, eh? Una vegada estàs fent la teva carrera i fas aquesta tesi, diguem-ne que se t'obre un munt d'oportunitats al treball que vas fer sobre, bueno,
1: sobre
0: Folch i Torres.
1: Sobre Joaquim Folch i Torres.
0: Sí.
1: Que era el que va ser, el que va posar, va fer el muntatge i la descoberta de moltes de les peces que estan en el MNAC, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. I clar, era una figura que havia estat proscrita pel règim franquista i que va quedar, podríem dir, en l'anonimat, tot i que tenia un gran prestigi a nivell internacional. Llavors, quan ja em vaig posar a estudiar aquest personatge, clar, vaig anar veient totes els lligams que tenia amb d'altres vessants culturals del moment. I això va permetre, doncs, esclar, posar en relleu la vàlua d'aquest personatge. Que, i d'aquí va venir, doncs, altres treballs sobre arquitectes també del moment, com els germans Puiggairal. Després també va venir un altre vessant, que aquesta és la que, última que m'interessa molt, que és el que es diu l'art del jardí, perquè resulta que en el moment del noucentisme, com que tenen una gran voluntat cívica, valoren molt que la ciutat estigui, podríem dir, molt a prop del ciutadà. I el treball aquest de la natura domesticada, amb jardins i parcs, doncs facilita formar l'individu.
0: Estem parlant del noucentisme?
1: Del noucentisme amb l'art del jardí.
0: Però és la mentalitat que estem aplicant ara. Que els jardins, els parcs, estiguin al servei del ciutadà amb uns dissenys molt determinats.
1: Clar.
0: La natura, els símbols de la natura amb les persones.
1: Sí, sí. No, no. És que era un moment molt avançat. I, bueno, la llàstima és que després, amb el franquisme, tot això es va tallar. I, clar, ara hi ha hagut una certa recuperació del tema aquest del paisatgisme i de la preservació dels entorns.
0: El noucentisme és una època molt important per Catalunya, a nivell polític, social,
1: home, clar.
0: A nivell literari, cultural, és un esclat.
1: És que és el moment en el qual es creen unes escoles, que en diríem de modernes, amb unes pedagogies molt avançades, la Montessori, la de Crolí, que facilita que el nen, en lloc de fer l'ensenyament memorístic, doncs estigui motivat i faci també recerca. A cada classe hi havia una biblioteca on el nen anava a buscar els llibres per poder respondre aquelles qüestions o aquelles preguntes que es havien plantejat a la classe. Clar, això és una manera activa d'estudiar, no la passiva d'anar repetint. Uno por uno és dos, no?
0: El cantoreig que ens feien, eh?
1: Exacte.
0: Ens feien cantar.
1: O la llista dels reis, gots. No, aquí hi ha aquesta voluntat de recerca. I també, en aquest sentit, l'escola té una part que hi ha un hortet, que hi ha un jardí, que es veu com floreixen les plantes o com creixen els vegetals. També al mateix temps hi ha també l'ensenyament de la música, o sigui, l'ensenyament rítmic a través de llongueres. Per això, a mi, aquesta música que abans t'he parlat, no?
0: Abans d'entrar a l'estudi.
1: Abans d'entrar aquí, sí. Al locutori, Les vistes al mar, de l'Eduard Toldrà, em recorda molt aquesta música al país, perquè té una tonada que recorda, doncs això, un poble de mar, a la vora de la mar, no? De fet, està molt en relació amb en Josep Carner, el poeta Josep Carner, a l'Eduard Toldrà.
0: Tot va enllaçat.
1: Clar.
0: Anem a parlar una mica dels teus anys de docència a la universitat.
1: Home, jo vaig entrar... Primer vaig fer magisteri i compaginava magisteri donant classes amb l'ensenyament o l'estudi a la universitat, en el Departament d'Història de l'Art, que de fet era un departament dels que formaven part de la universitat de creació molt jove. I el que va ser el director al cap es deia Santiago Alcolea. I aquest va aconseguir portar en el seu departament, que llavors es va crear, a principis dels anys 70, doncs un grup de professors que tots provenien de l'època de la universitat abans del franquisme. Per exemple, l'Oriol Martorell, el Miquel Porter, el Frederic Pau Guerrier, el Cirici, l'Alexandre Cirici. Clar, per tant, nosaltres, com a alumnes, vam rebre uns ensenyaments que venien d'unes persones que estaven educades a la manera de la universitat anterior, més democràtica.
0: Però també vas viure uns moments a la universitat que eren ben bé a la finalització del franquisme, que van ser molt durs.
1: Home, sí, vam haver de córrer molt davant dels grisos. Me'n recordo que, doncs, això, venien, es presentaven, venien a les aules, estàvem nosaltres organitzats amb comitès, que es deia, però sempre hi havia un de la secreta que estava allà a les últimes files de les classes, que era el que estava atent a veure qui eren els més revolucionaris. I llavors, quan hi havia alguna protesta i sortíem al carrer, ens perseguien la policia, els grisos, que es deien, perquè anaven vestits de gris. I, a més, portaven un camió que tenia les reixes aquelles protegides dels vidres, que en deien la tocinera. Nosaltres en dèiem la tocinera. I, clar, havíem hagut de córrer bastant al davant.
0: El maig és un mes molt significatiu per tu, perquè és el dia del teu aniversari, és el mes del teu aniversari. El maig del 68 tu tens just 18 anys.
1: Exacte.
0: Quins records tens d'aquella època d'universitaris? Perquè hi ha gent d'aquí que se'n va anar cap a França a donar suport als companys a París, alguns.
1: Home, d'aquell any 68, jo encara no...
0: Eres molt jove, no?
1: Sí, no estava molt implicada amb lluites polítiques o així. Ho vaig viure molt light.
0: Però sí que després va tenir una repercussió a les nostres universitats.
1: Sí, això
0: anys,
1: sí.
0: A partir de l'any 72...
1: Bueno, per exemple, el que sí que és evident és que cap als 70, jo que et dic que vaig estudiar magisteri, en allà vàrem organitzar amb uns altres professors la primera vaga a magisteri, que encara era molt anquilosat, magisteri. Perquè fins i tot hi havia una divisió en l'edifici que estava al carrer Maestro Nicolau, d'una paret que separava la secció de noies de la secció de nois. I en aquell moment es va trencar aquella paret, saps, com el mur de Berlín, igual, doncs es va trencar per poder fer que l'ambient fos distès i no depenia dels sexes, del gènere.
0: Ara, si et sembla, parlem una mica més de l'etapa com a professora a la universitat.
1: Home...
0: fem un salt important, eh?
1: Sí, a veure, de fet, amb molts professors encara actuals, bueno, ara molts ja estan també jubilats com jo, però han anat mantenint l'amistat. I com et deia, aquest Departament d'Història de l'Art va tenir el privilegi de que era un departament de creació jove i amb un esperit democràtic, perquè els membres que la constituïen ho tenien, aquest esperit. I... clar, això també va afavorir que muntéssim alguns congressos, algunes trobades, inclús la relació amb d'altres facultats o amb d'altres universitats. L'Autònoma, per exemple.
0: Perquè tu has estat treballant a diverses universitats, no solament a la Central de Barcelona.
1: No, després també me'n vaig anar a la de Lió.
0: Exacte. I també has col·laborat amb altres institucions de fora d'aquí o a França, diversos projectes.
1: A través dels congressos.
0: Exacte.
1: Que hem fet, doncs, hem tingut relació, clar, amb Brighton o amb algun departament del Japó, fins i tot.
0: Has estat crítica d'art.
1: Sí, també. Això va ser l'any 72, quan encara estava estudiant a la facultat.
0: I quin tipus de... d'art feies la crítica?
1: A veure, professor Alexandre Cirici, que portava la tribuna de la revista Serra d'Or, doncs em va, podríem dir, dir si m'interessava poder fer el comentari sobre les exposicions que hi haguessin en aquells moments. I amb una altra companya meva, també d'estudiant llavors, l'Alicia Suárez, vam emprendre la crítica d'art a Serra d'Or, que a més, com que era l'època que dominava la semiologia, doncs ens vam inventar un quadre molt sintètic, un quadre grafiat que va aparèixer a la revista, molt sintètic, que posàvem, analitzàvem aquella exposició, donàvem dades molt objectives i també posàvem el preu de les obres. I clar, me'n recordo que alguna gent es va com molestar perquè poséssim el preu a les obres, com si, que de fet una galeria d'art el que té és en exposició quadres i que estan a la venda, no? Però clar, semblava que el món de l'art fos un món espiritual i que no hi hagués res de mercaderia al darrere. I això va frapar molt, però nosaltres ho vam anar mantenint, aquesta ubicació dels preus en aquest quadre que fèiem, on es podia analitzar doncs, tot el repertori d'exposicions que hi havia en aquell moment.
0: L'art és tan elitista com es vol fer pensar?
1: A veure, sí i no. Sí i no. Perquè, clar, si tu facilites informació a les persones de cara a aquells objectes que estan exposats i intentes que ho entenguin, que ho copsin, doncs ho facilites molt. I, per tant, deixa de ser tan elitista i es fa una mica més social. I, per altra banda, també me'n recordo que a nivell de teatre era l'època, quan jo estava estudiant, que el Ricard Salvat, que era un dels professors del departament, presentava al Romea algunes obres i acudíem en aquesta representació que ens convidava ell i havíem fet alguna mena de happening que s'havien pipat molt perquè li destrossàvem l'obra o la presentació de l'obra. Per exemple, els insults al públic de Peter Han, me'n recordo, que es va presentar i, clar, aquests insults al públic de Peter Han a nivell alemany la gent no és com el mediterrà, que li surt la comunicació i l'espontaneïtat ràpidament, sinó que són gent doncs, molt més parada i molt més sèria. I això, clar, me'n recordo que el van pipar moltíssim en el Salvat perquè el públic va increpar també els actors, ja que els actors, com que es deia insults al públic, els actors també en el seu diàleg increpaven el públic, doncs nosaltres també vam correspondre increpant en els actors. Fins al punt que em sembla recordar que el Salvat va cridar la policia perquè es havia fet un aldarull allà en el Teatre Romea, increïble. Va ser una mena de happening, sí. Molt divertit.
0: Déu-n'hi-do. Una altra de les coses que tenim a la ment és que quan parlem d'art ens ve també a la ment que hi ha falsificacions d'obres d'art. T'ha trucat alguna vegada o assessorar algú o t'han trucat per dir-te Mercè, ens no. pots venir a assessorar amb aquesta
1: no.
0: obra d'art?
1: Una vegada me'n recordo que em sembla que era la policia que em va posar en una llista per fer unes valoracions d'obres, però jo això no ho he fet mai, ni tampoc assegurar si aquella obra era autèntica o falsa. Aquesta vessant no, perquè hi ha gent que es dedica, que llavors fa un certificat conforme té validesa. Clar, per això cobra. Però jo no ho he fet mai. Una feina que ens ha portat molt de temps d'elaborar és que hem creat, arrel de que uns quants ens hem interessat pel món del noucentisme, que seria el període que ve després del modernisme, doncs és crear una web que es pot consultar que es diu Arquitectura... Mapa, arquitectura, noucentisme.org i apareix en allà tot unes fitxes d'exemples d'arquitectura i de paisatge urbà on hi entrarien els jardins o les fonts noucentistes. I això es pot consultar gratuïtament. Per exemple, d'Esplugues en surten unes quantes, perquè al carrer mateix de mossèn Cinto encara se'n conserven. De Sant Feliu també, i de Sant Just d'Esvern. O sigui que tots aquests pobles apareixen en aquest mapa.
0: Anem a parlar de Sant Feliu i després tornarem a Esplugues. Tu vas participar, has col·laborat en crear tota aquesta ruta de Sant Feliu de Llobregat, que és la ruta del modernisme.
1: Bé, això va ser gràcies a la regidora que hi havia en aquell moment, a la Lourdes, que ella tenia l'interès de que es creés. Jo el que vaig fer va ser estudiar llavors aquells exemples que provenien del modernisme i que encaixaven amb el que es pogués fer com a ruta. I fins i tot també, bueno, una mica el desenvolupament urbanístic de Sant Feliu de Llobregat, perquè hi havia elements que eren molt significatius, com per exemple el pas d'alguns d'aquests arquitectes d'anomenada el Seirac mateix, que tenien allà la residència i, bueno, es havia construït una torre i també un jardí en el moment en què el Gaudí estava fent el Parc Güell. Era el 1910. Hi ha una certa influència, però tot això ha desaparegut, perquè també va haver-hi l'especulació que es va produir i que, clar, van enderrocar la torre i els jardins. I avui en dia del Seirac no existeix tot això.
0: És una llàstima.
1: Sí.
0: Mercè, ara sí que anem cap a Esplugues. Es produeix el moment en què es vol fer el Museu d'Esplugues, tant el de Can Tintorer com el de la Rajoleta. I aquí tu també fas el teu assessorament, més enllà de que ets la veïna, que gairebé estàs paret en paret amb aquests edificis.
1: Bé, perquè primer es va crear el grup d'estudis, que ja va ser un moment en el qual vam intentar una mica valoritzar aspectes d'Esplugues que eren d'interès. I després d'aquest pas pel grup d'estudis, llavors va ser quan la Roser Vilardell, que és la que portava, bueno, assessorava tot l'aspecte aquest també cultural en l'Ajuntament, ens va venir a trobar per veure si podíem muntar alguna associació en pro del museu. I llavors va ser quan vam crear els Amics del Museu, a l'Àmpel, en els quals també hi participava el doctor Setoaín, que era, podríem dir, com un filàntrop molt entusiasta del món de la ceràmica.
0: I que tu vas estar presidenta fins fa 3 anys, poder?
1: Bueno, o 4, sí. Ja vaig estar al llarg de potser 10 anys, 11, de presidenta dels Amics del Museu, i vam organitzar xerrades, sortides també, però que tenien una particularitat. No era com els que surten així de la tercera edat, sinó intentant sempre contactar amb alguna persona que ja entenia d'aquell tema i que, per tant, podia fer unes explicacions molt més significatives. Que això li donava una particularitat diferent a Àmpel, del que pot haver-hi, doncs, una sortida també cultural, però sense pensar en aquesta persona específica, saps? O especialista.
0: Des del teu punt de vista, jo penso...
1: També, perdona, espera't. Sí. I també des d'Àmpel hem impulsat publicacions. I ara, últimament, a l'Àmpel el que ha fet ha sigut encarregar a 2 especialistes de València, del País Valencià, en ceràmica, l'estudi dels forns de Pujol i Baucis, que a més té la particularitat que en un espai molt reduït es donen moltes variants d'aquests forns.
0: Des del punt de vista arquitectònic, hi ha moltes coses que sempre es poden millorar i sempre s'intenta fer les coses el millor possible. Però segur que aquí a Esplugues, a banda de tot això i a més de tot això, hem perdut molt de patrimoni pel camí. A molts nivells.
1: Sí que n'hem perdut. I és una llàstima. perquè és clar, quan comences a conèixer una cosa és quan d'alguna manera la valores i l'estimes. Però si no la coneixes, pots passar pel davant i et fa 30-10 que allò existeixi o es quedi o desaparegui.
0: Mercè, també has estat membre del jurat de Premis Internacionals de Dibuix Joan Miró, entre d'altres coses, també has tingut diversos reconeixements. Premi Llorenç Preses i Puig a la Recerca dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Has estat, com hem dit abans, presidenta d'aquí dels Museus d'Esplugues i també has estat també vocal del patronat de la Fundació Folch i Torres.
1: Sí, això, bueno, la fundació aquesta Folch i Torres està a Palau Solità i Plegamans i agrupa tots els cinc germans Folch i Torres, que tots ells es van destacar per alguna cosa, ja sigui en el nivell literari, el Josep Maria, al nivell de museus, el Joaquim, a nivell de pedagogia, de cara a l'infant desvalgut, el Lluís, i també hi havia el que estava interessat pel món de la música, de l'Orfeó i tot això. Llavors, es va crear el Palau Solità i Plegamans, bueno, el Castell de Plegamans, una seu que reuneix tot el material que ha quedat d'aquests germans, i en allà també s'organitzen, doncs, xerrades, s'organitzen visites i també es promou l'estudi de cadascun d'aquests en els germans en cadascuna de les branques.
0: La teva vida ha estat dedicada a l'estudi, a la recerca i a seguir estudiant,
1: a fer
0: llibres.
1: També a viatjar.
0: I també has fet llibres de viatges, oi? Que sí,
1: no,
0: que has fet algun dia?
1: No, llibres de viatge no. No? El que passa que m'ha agradat viatjar, això és una altra cosa.
0: Quins viatges has fet?
1: Ui, bastants. Per exemple, aprofitant les vacances de Setmana Santa o bé de Nadal, doncs allò que aprofitaves i te n'anaves al sud de França o te n'anaves a Alemanya. Sempre motivat moltes vegades per exposicions que hi podien haver-hi.
0: O per conferències que has fet, com a, per exemple, a Brighton, a l'Havana, Istanbul, París, Osaka i
1: sí,
0: d'altres.
1: Sí, bueno, perquè això van ser congressos.
0: Sí.
1: Que des de la branca del disseny, que s'havia creat també un grup d'historiadors del disseny, doncs l'Anna Calvera, que era una mica la que organitzava això, doncs va promoure aquesta mena d'entitat que agrupava també professors d'universitat i també d'altres que estaven al marge estudiant el món del disseny. I clar, això agrupava a gent que venia de Finlàndia o del Japó mateix, i a vegades els congressos es feien en un lloc, a l'altre, a Istanbul, a Brighton, a la Universitat d'Osaka. I clar, tot això, a part de que donava coneixença de persones, també era dels indrets.
0: De tots aquests viatges que has fet, digue'm una olor que t'hagi quedat impregnada, que t'agradi, un record que tinguis d'una olor, sigui d'un jardí o d'una olor d'un menjar o d'un camí, perquè tot té la seva olor.
1: Sí, home, no recordo ben bé així amb exactitud. Potser hauria de tornar a la meva infantesa, com que el meu pare era de Sant Feliu de Llobregat i jo estiuejava llavors a Sant Feliu de Llobregat. Els estius me'ls passava a casa dels meus avis. I clar, Sant Feliu, la majoria de gent eren pagesos i tenien camps de pomes, de pomers. I llavors molts tenien amb caixes, allà encapsats, pomes. Quan tu obries una porta, et venia aquella flaire de les pomes, no? Que hi havia molta gent que inclús els posava com a les calaixeres, a dintre els calaixos, perquè fessin bona olor la roba. Doncs aquesta és l'olor que jo recordo més, la de petita, obrint moltes portes que no estaven tancades del carrer de baix de Sant Feliu de Llobregat, amb aquesta olor de pomes que em venia. O també una altra olor que recordo, no era quan anàvem a Barcelona i a lo millor en uns d'aquests pisos d'aquí a prop de Francesc Macià o així, quan entraves i travessaves la porteria, et venia dels pisos també una olor, me'n recordo, de canelons. Saps? Una cosa molt curiosa, perquè no sé si feien canelons o no en feien, però recordo aquella olor dels canelons.
0: I una música, abans m'has parlat de les vistes al mar d'en Toldrà.
1: D'Eduard Toldrà, sí.
0: Alguna altra música?
1: Home, a part de lo de l'Albinoni, que també t'he dit, la d'Ajo d'Albinoni, també m'agrada molt el Jean-Pierre Rampal, quan toca la flauta travessera, que com a solista, o, per exemple, clar, és que jo, quan estic treballant a casa meva, normalment tinc posada Catalunya Música. I llavors aquesta música m'acompanya. També et diria, una mica podríem dir, més tipus bossa nova, els tanguets, el Guets i el Gilbert.
0: I normalment també hi ha, i anem finalitzant aquesta trobada que hem tingut, Mercè, una persona d'aquí d'Esplugues que creguis tu que he de parlar amb ella i que m'ha d'explicar coses.
1: Home, jo crec que la Mari Carme Caselles podria ser.
0: D'aquí del carrer de l'Avenç.
1: Exacte.
0: D'aquí de l'Arbolari, de la botiga. Sí. Et sembla interessant?
1: Jo crec que sí, perquè a més ella ha participat també en molts cursets que fan tipus així, com d'entrevistes o de comunicació, no? entre gent del seu ram. Jo crec que aquesta té moltes vivències.
0: Doncs, Mercè, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
1: Re, home, un plaer. Jo l'únic és que convidaria alguns oients a que si es volen clicar en aquesta web, mirant, posant mapaarquitecturanoucentisme.org, perquè hi ha una feina en allà brutal de recopilar de tot Catalunya mostres d'aquest noucentisme.
0: I si voleu saber més de la Mercè a través d'internet també, només que poseu Mercè Vidal Llançà, teniu molta informació d'ella. I hem estat parlant dels museus d'Esplugues de la Rajoleta. També podeu entrar a museus.esplugues.cat i també trobareu tot el patrimoni cultural que tenim aquí a Esplugues i també tota la feina que fa l'Àmpel.
1: L'Àmpel. Sí, tu dius Àmpel,
0: sí.
1: I és Àmpel.
0: Àmpel. D'Esplugues, sí. Amics dels museus.
1: I del patrimoni d'Esplugues.
0: D'Esplugues, sí. Doncs,
1: molt bé.
0: Gràcies, bona tarda, igualment, una abraçada molt gran.
1: Igualment, Isabel, i moltes gràcies a tu.
0: Abans li hem dit a la Mercè en l'entrevista que li miraria què significa el número 5. Doncs mireu, vol dir el número del canvi, el del moviment, el de la mutació. És el número que permet arribar a la maestria gràcies a la pròpia experimentació. I en el cas de la Mercè seria arribar a la seva maestria gràcies als seus coneixements i al seu esforç. És el número que desenvolupa la capacitat, la intel·ligència i l'anhelació de la llibertat i de la imaginació. Amb aquest número veurem que aquesta persona, amb el seu aprenentatge, el que li interessa més és viatjar, fer coses noves, experimentar canvis i fer coses poc usuals. El número 5 diu que són persones amables, que els agrada complaure a la resta de persones, que els agrada guanyar-se l'estima. Són sensibles, intuïtives, sensuals, flexibles, amb una ànima nòmada i són amants dels canvis i dels reptes. Mercè, espero que et sentis identificada amb aquesta descripció que hem trobat del número 5. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà a l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
3: Hola, soy en Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: He perdut un de l'alquer i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de l'alquer i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: fem amb aquí, cara. Jo puc passar pel bac i pilleu les hamaques.
1: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel de calor un fly, tio, que...

despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.